0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: Continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels 79 dòlars al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
2: Esports.
3: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
1: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. L'instructor ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir aquestes peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat.
4: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
1: Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que mantenen la calma davant de la imminent declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
5: No sucede inocencia. Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però diu que en cap cas ha estat per conspirar contra l'Institut Armat ni per torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol, i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
7: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
6: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
7: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
6: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat, i que quan Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona.
7: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
6: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
8: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
6: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
1: Mentrestant, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i intenta forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i una de similar del PP per impedir una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Sánchez que posi punt final a la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
9: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
10: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
9: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
11: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
9: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
12: Són mentirosos, que són corruptos, i ara confirma també que són cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
9: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
13: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
9: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
1: El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
14: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres de la

0: El G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
1: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
0: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
2: I Rússia no ha respost a les crides dels del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El Kremlin avisa que està obert al diàleg, però que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solias.
3: El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
4: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
3: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
6: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
2: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
7: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
2: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
8: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
9: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
10: que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
2: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
5: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
11: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats,

0: Cas de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
3: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
2: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
4: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
2: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
5: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque la ha dejado la novia. Así de claro.
2: I encara ha anat més lluny.
5: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
2: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
1: 3CAT Info.
2: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
6: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
7: Puc tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que des del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
6: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
8: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
6: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria d'IA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
9: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en tota la competició, en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
6: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
1: 3CAT Info.
2: Ginestà, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz.
10: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat, com Ginestà, d'altres emergents que es consoliden, com Lia Cali o d'en Pere Alboy al Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quimi Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector, com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com a espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
11: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants, que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
10: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Nederman, Enrio o el valencià Pep Jimeno Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoe Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí Datzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
2: I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades s'ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
12: 60 anys després, continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
2: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
1: Esports.
2: Amb David Ubach.
13: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i una 4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1. Amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal República Democràtica del Congo, al grup K, on el blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del balagari Robert Martínez, i l'Anglaterra-Croàcia, al grup L, amb el davanter del Barça Gordon, amb els anglesos. Més futbol encara, però mundial a banda.
1: 3CAT Info.
13: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
14: Em definiria un mig centre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
13: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a la Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanc i blaus s'enfrontaran al Pou de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al Municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recuperem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
13: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. L'escorta blaugrana Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
15: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil.
13: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dika Mem, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuchsia de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
16: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. Tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
13: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
17: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy, muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
13: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Sanon, de 19 anys, i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldevila i Anna Ramírez. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oyer Aguirre.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar, Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera, amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: Una situació d'innocència. Traslado la confiança en el president Zapatero i que va dar totes les explicacions. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua al pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP, amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Alberto Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ahora confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura y no una esmena no vinculant.
8: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà un arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al Canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al Canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patrulier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Moulià després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Moulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
13: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
16: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps, encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament, i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre 37,5 graus per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera, amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda, tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa, Viella Sofia Cabanes.
18: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
19: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
20: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per allò 5-6 que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
20: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament.
2: 9%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
20: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurants, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escurà.
3: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
22: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
3: D'entrada s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada que es presenta una denúncia d'aquest tipus a tot l'Estat. Les fleques de degustació, per la seva banda, no és la primera vegada que reben denúncies per incomplir la normativa. Els 50 establiments denunciats, de fet, són reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
22: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
3: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: S'acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida, que va començar el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
24: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was...
0: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
25: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
26: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida. Where your life is going to
27: go. El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps duu posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
25: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT Info les seues preferències.
26: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he emmirallat amb ell.
25: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
12: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions d'aquesta emissora.
1: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla, evidentment, de Ghirlandaio, o de Michelangelo, de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és desprimer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement, ell crea el terme Renaixement.
0: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
12: Esports.
0: Amb David Obach.
4: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i una 4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Tal com s'ha posat el partit, no? Que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
4: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol sala al futbol.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
6: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
4: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
12: 3CAT Info.
4: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dicamem, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
7: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. Tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
4: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
8: Va a ser una de par, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, que va a ser unos días muy interesantes.
4: I en tenis, Paula Badosa jugarà aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
12: 3CAT Info.

0: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat. Esports.
1: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. L'instructor ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir aquestes peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat.
3: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que mantenen la calma davant de la imminent declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
4: Sucede en ocencia. Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però diu que en cap cas ha estat per conspirar contra l'Institut Armat ni per torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
6: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
5: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
6: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
5: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
6: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
5: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
7: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
5: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i intenta forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i una de similar del PP per impedir una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Sánchez que posi punt final a la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
8: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
9: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
8: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
10: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
8: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
11: Són mentirosos, que són corruptos, i ara confirma també que són cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
8: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
12: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
8: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
0: El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
13: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà un arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
14: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
13: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
14: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una

0: Plou. Cristina Solies.
1: El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i a acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
2: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
1: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
4: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
5: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
6: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
7: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
8: que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
0: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
9: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors, que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
10: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica,

0: Los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
1: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
2: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
1: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
3: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
1: I encara ha anat més lluny.
3: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
1: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
4: 3CAT Info.
1: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
5: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
6: Poder tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més sentir-se més seva l'empresa. No?
5: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
7: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
5: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic hídric molt elevat.
8: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en total competició en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
5: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
4: 3CAT Info.
1: Ginestar, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz.
9: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestar, d'altres emergents que es consoliden com Lia Cali o d'en Pere Alboi del Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quimi Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
10: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
9: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Neddermann, Enrio o el valencià Pep Jimeno Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoo i Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí d'Atzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
1: I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
11: 60 anys després, continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
1: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
4: Esports.
1: Amb David Ubach.
12: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I, el França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal República Democràtica del Congo, al grup K, on el blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del balagari Robert Martínez, i l'Anglaterra-Croàcia, al grup L, amb el davanter del Barça Gordon, amb els anglesos. Més futbol encara, però mundial a banda.
4: 3CAT Info.
12: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
13: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió. Ojalà fos així.
12: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a la Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanc i blaus s'enfrontaran al Pou de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al Municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
4: L'actualitat esportiva a fons.
12: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. L'escorta blaugrana Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
14: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dicamem, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuxa de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
15: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. Tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
12: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
16: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy, muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
12: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Sanon, de 19 anys, i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldavila i Anna Ramírez. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oyer Aguirre.
4: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar, Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera, amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: No sucede inocencia. Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua al pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP, amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Alberto Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ahora confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura y no una esmena no vinculant.
8: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al Canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al Canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patrulier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Moulià després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Moulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
13: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
16: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps, encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament, i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera, amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda, tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa, Viella Sofia Cabanes.
18: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
19: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
20: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per l'I25C que té, els efectius de policia local, doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
20: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament.
2: 9%, i després que s'actualitzin tot, recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
20: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurants, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escura.
3: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
22: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
3: D'entrada s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada que es presenta una denúncia d'aquest tipus a tot l'Estat. Les fleques de degustació, per la seva banda, no és la primera vegada que reben denúncies per incomplir la normativa. Els 50 establiments denunciats, de fet, són reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
22: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
3: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: S'acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida, que va començar el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
24: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was...
0: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
25: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
26: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida. Where your life is gonna
27: go. El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
25: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT Info les seues preferències.
26: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he emmirallat amb ell.
25: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
12: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions d'aquesta emissora.
1: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla, evidentment, de Ghirlandaio, de Michelangelo, de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és desprimer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement, i crea el terme Renaixement.
0: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
12: Esports.
0: Amb David Obac.
4: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i una 4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
4: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol serà el futbol.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
6: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
4: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
12: 3CAT Info.
4: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol el jugador del Barça, Dicamem, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
7: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. Tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
4: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
8: Va a ser una de paro, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo, no sé, que va a ser unos días muy interesantes.
4: I en tenis, Paula Badosa jugarà aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
12: 3CAT Info.

0: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels 79 dòlars al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat. Esports.
1: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. L'instructor ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir aquestes peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat.
3: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que mantenen la calma davant de la imminent declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
4: Sucede inocencia. Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però diu que en cap cas ha estat per conspirar contra l'Institut Armat ni per torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
6: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
5: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
6: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
5: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Koldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
6: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
5: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
7: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
5: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i intenta forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i una de similar del PP per impedir una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Sánchez que posi punt final a la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
8: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
9: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
8: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
10: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
8: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
11: Són mentirosos, que són corruptos, i ara confirma també que són cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
8: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
12: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
8: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
0: El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels 79 dòlars al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
13: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà un arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
14: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
13: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
14: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
13: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: I Rússia no ha respost a les crides des del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El Kremlin avisa que està obert al diàleg, però que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solias.
15: El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps.

0: legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys, tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
2: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
3: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via... anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
2: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
4: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
2: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
5: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
6: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
7: que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
2: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
1: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors, que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
9: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
2: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
10: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos

0: Esos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
1: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
2: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
1: I encara ha anat més lluny.
2: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
1: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
3: 3CAT Info.
1: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
5: Puede tindre la decisió des del territori. Els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
4: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
6: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
4: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
7: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en tota la competició, en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
4: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
3: 3CAT Info.
1: Ginestà, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz.
8: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, d'altres emergents que es consoliden com Lia Cali o d'en Pere Alboia Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quimi Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com a espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Real.
9: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires. Oh,
8: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Neddermann, Enrio o el valencià Pep Jimeno Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoo i Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí Datzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
1: I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
10: 60 anys després, continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
1: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors, que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.
3: Esports.
1: Amb David Ubach.
11: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i una 4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I, el França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal República Democràtica del Congo, al grup K, on el blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del balagari Robert Martínez, i l'Anglaterra-Croàcia al grup L, amb el davanter del Barça Gordon amb els anglesos. Més futbol encara, però mundial a banda.
3: 3CAT Info.
11: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
12: Definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
11: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a la Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanc i blaus s'enfrontaran al Pou de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
11: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. L'escorta blaugrana Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
13: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil.
11: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dicam Em, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuxa de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
14: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. Tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
11: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
15: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy, muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
11: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Zanon, de 19 anys, i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torregaitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldavila i Ana Ramírez. I en Batar Polo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oyer Aguirre.
3: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels 79 dòlars al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar, Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera, amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: Esto es inocencia. Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Koldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua al pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP, amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Albert Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ahora confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura y no una esmena no vinculant.
8: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al Canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al Canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patruller que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Mouliá després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Mouliá alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
13: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
16: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps, encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament, i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera, amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda, tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa, Viella Sofia Cabanes.
18: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
19: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
20: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per l'idiosincràsia que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
20: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament. No
2: 9%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
20: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escura.
3: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
22: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
3: D'entrada s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada que es presenta una denúncia d'aquest tipus a tot l'Estat. Les fleques de degustació, per la seva banda, no és la primera vegada que reben denúncies per incomplir la normativa. Els 50 establiments denunciats, de fet, són reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
22: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
3: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: S'acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida, que va començar el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
24: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was...
0: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
25: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
26: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida. Where your life is gonna
27: go. El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
25: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT Info les seues preferències.
26: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he emmirallat amb ell.
25: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
12: Trescat Info. Cada hora, Tota l'actualitat al moment.
0: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions d'aquesta emissora.
1: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla, evidentment, de Ghirlandaio, o de Michelangelo, o de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és des primer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement, i crea el terme Renaixement.
0: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
12: Esports.
0: Amb David Obac.
4: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol serà contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i una 4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
4: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol serà el futbol.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
6: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
4: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Po de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
12: 3CAT Info.
4: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dic Amem, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
7: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. Tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
4: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
8: Va a ser una de paro, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos. Luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, creo que van a ser unos días muy interesantes.
4: I en tenis, Paula Badosa jugarà aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
12: 3CAT Info.

0: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels 79 dòlars al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. L'instructor ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir aquestes peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat.
3: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que mantenen la calma davant de la imminent declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
4: Sucede en ausencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però diu que en cap cas ha estat per conspirar contra l'Institut Armat ni per torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol, i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
6: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
5: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
6: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
5: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat, i que quan Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona.
6: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
5: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
7: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
5: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i intenta forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i una similar del PP per impedir una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Sánchez que posi punt final a la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
8: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
9: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
8: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
10: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
8: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
11: Son mentirosos, que son corruptos, y ahora confirma también que son cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
8: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
12: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una majoria de derechas, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
8: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
0: El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
13: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
14: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
13: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
14: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
13: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: I Rússia no ha respost a les crides des del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El Kremlin avisa que està obert al diàleg, però que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solias.
15: El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i a acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
16: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
15: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu

0: Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
1: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
2: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
3: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
4: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
5: que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
0: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
6: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
7: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre 37,5 graus per sota dels 38 i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors, que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
8: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
0: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
9: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
0: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
10: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
0: I encara ha anat més lluny.
10: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo

0: ya le supone un acoso laboral.
1: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
2: 3CAT Info.
1: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
3: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
4: Poder tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que des del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
3: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
5: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
3: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria d'IA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic hídric molt elevat.
6: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en tota la competició, en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
3: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
2: 3CAT Info.
1: Ginestar, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz.
7: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestar, d'altres emergents que es consoliden com Lia Cali o d'en Pere Alboi al Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quimi Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com a espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
8: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
7: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Nederman, Enrio o el valencià Pep Jimeno Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoe Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí Datzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
1: I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
9: 60 anys després, continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
1: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
2: Esports.
1: Amb David Ubach.
10: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i una 4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1. Amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal República Democràtica del Congo, al grup K, on el blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del belgari Robert Martínez, i l'Anglaterra-Croàcia al grup L, amb el davanter del Barça Gordon amb els anglesos. Més futbol encara, però mundial a banda.
2: 3CAT Info.
10: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
11: Definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
10: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanc i blaus s'enfrontaran al Pou de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
10: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. L'escorta blaugrana Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
12: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil.
10: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dika Mem, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuxa de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
13: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
10: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
14: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
10: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Sanon, de 19 anys, i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldavila i Anna Ramírez. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oier Aguirre.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar, Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera, amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: No sucede inocencia. Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua al pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Alberto Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ara confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura i no una esmena no vinculant.
8: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al Canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al Canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar connectar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patrulier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol. A Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Moulià després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Moulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
13: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
16: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps, encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament, i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera, amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda, tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa. Viella, Sofia Cabanes.
18: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
19: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
20: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per l'I25 que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
20: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament. No
2: 9%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
20: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escura.
3: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
22: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
3: D'entrada s'han denunciat 30 supermercats a la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada que es presenta una denúncia d'aquest tipus a tot l'Estat. Les fleques de degustació, per la seva banda, no és la primera vegada que reben denúncies per incomplir la normativa. Els 50 establiments denunciats, de fet, són reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
22: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
3: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: S'acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida, que va començar el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
24: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was...
0: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
25: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida. This movie is
26: less of a superhero. Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida. Where your life is going to
27: go. El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
25: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT Info les seues preferències.
26: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he emmirallat amb ell.
25: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
12: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions a aquesta emissora.
1: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla, evidentment, de Ghirlandaio, o de Miquel o de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és des primer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement. Ell crea el terme Renaixement.
0: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
12: Esports.
0: Amb David Obac.
4: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol serà contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i una 4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
4: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol serà el futbol.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Ethan González, de 21 anys.
6: Em definiria un mig centre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
4: Ethan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
12: 3CAT Info.
4: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dicamem, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
7: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. Tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
4: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
8: Va a ser una de par, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos. Luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, creo que va a ser unos días muy interesantes.
4: I en tenis, Pau Lavadós es jugarà aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 15 graus a la Bisbal d'Empordà, 20 a Torres de Segre i 15 a Sant Sadurní d'Anoia. Dia històric en la política espanyola perquè avui, per primer cop, un expresident del govern espanyol declararà com a investigat.
1: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no el veiem ni el sentim, a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A les 9 està citat a l'Audiència Nacional. També haurà de respondre per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx, taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté, mentrestant, la respiració. Avui, a la mateixa hora, seguirem la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
2: Que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, per cert amb el suport de Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
3: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
0: Seguirem el que passi avui a la sessió de control a partir de les 9 del matí. I el Mundial de Futbol, aquesta matinada, un nom propi.
4: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 de l'Argentina sobre Algèria. Avui també al matí parlarem d'una sèrie que tothom parla. És un fenomen, és aquest.
5: Wellesley.
6: Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
0: Off campus.
6: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
0: Serà a partir de 11:15 a la secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. I a les 11 ens acompanyarà Marc Palaí. Això perquè és el CEO de l'Aliança per la Bioeconomia Circular i és l'assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà la seva història, com un català ha arribat a ser una figura tan important pel rei d'Anglaterra. Ens ho explicarà ell mateix a partir de les 11:00.

0: Avui s'ha estrenat a Història 5, Pol. Què tal, bon dia?
1: Bon dia, bona hora.
0: Vas a veure-la o no?
1: Hauria de veure les quatre primeres abans.
0: Però... No, no has vist mai?
1: A casa no agraden gaire. Jo no les vaig veure en el seu moment. I a
0: no has vist mai Toy Story 1?
1: No han agradat. He vist trossets, però tota una pel·lícula sencera no l'he vista. No, no, no. Ai, mira.
0: Ni la 1?
1: No, ni la 1 ni les tres
0: infància,
1: següents.
0: Quina infància has tingut?
1: No tenim temps.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb Pol Forada, amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs coincidint amb el fet que la Fundació Arrels ha començat una macroenquesta per saber la realitat de les persones sense sostre a Barcelona, avui el periòdico explica que la gent que viu al carrer cada cop es concentra més a la zona de la Ronda Litoral. Tendeixen a allunyar-se del centre i a agrupar-se. Els serveis socials han detectat gairebé 2.200 persones dormint al carrer a la capital. Són un 45% més que fa només un any.
1: I a Brussel·les?
2: El ple del Parlament Europeu, que avui vota definitivament el reglament que endureix la política migratòria comunitària, que, recordem, entre d'altres, contempla la creació de centres de deportació a tercers països. Espanya és un dels que s'hi ha oposat més frontalment.
1: I amb què se'n van a dormir als Estats Units?
2: Doncs amb els preparatius per la temporada d'huracans. Està formant la primera tempesta tropical a l'Atlàntic i podria provocar inundacions sobtades a la costa de Texas. També estan en alerta a Florida, on fins i tot s'han desplaçat els retinguts en un centre de detenció d'immigrants irregulars en considerar que el centre no és prou segur davant de fenòmens meteorològics extrems.
1: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs també pendents de les pluges. 36.000 persones han estat evacuades a la província de Canton, al sud del país. Hi ha punts on s'esperen més de 300 litres i fortes ratxes de vent. S'han mobilitzat més de 6.500 efectius d'emergència i 3.500 màquines de gran tamany.
3: Bon dia. Avui és dimecres 17 de juny. Ens hem despertat amb temperatures ja més altes a l'interior, 17 graus a Sort, 18 a Sant Hilari Sacalm i 22 graus a Riba-roja d'Ebre. Avui s'espera un dia càlid, tant o més que el que vam tenir ahir, amb temperatures a l'interior que poden pujar 1 o 2 graus. Per tant, es podrà arribar amb facilitat als 37 o 38 graus a les zones més càlides de l'oest de Catalunya, més de 32-33 graus a la majoria de comarques de l'interior. Avui encara amb alguna tempesta i ruixat al Pirineu i al Prepirineu. Fora d'aquí, tranquil·litat absoluta, amb sol durant tot el dia.
1: Avui a la una del matí, Jordi Amat, Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, Sira Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: I ens actualitzem. Ha arribat el dia i serà una fotografia històrica. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat d'aquí a 3 hores a l'Audiència Nacional com a imputat.
5: Zapatero declararà davant de la jutge que l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies milionàries del seu despatx. Defensarà la seva innocència.
6: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
7: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
6: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraban i frau fiscal. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat.
8: La foto d'avui és crítica per al PSOE i per al govern espanyol, però confien en les explicacions de Zapatero i es neguen a considerar-lo culpable. Elma Sainz, primer ministre portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
9: La confiança en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
10: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
1: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol.
5: En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb l'Eire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i li han tornat a exigir la dimissió.
11: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
12: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
11: I mentre reduïa la seva relació amb l'Eire Díez de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
13: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
11: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I davant de tot això, Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes presentades pel Partit Popular, per cert, i Vox, que instaven a Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades.
8: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
8: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
14: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
1: I el PP presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
5: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura perquè es resolguin les qüestions fonamentals per Catalunya i el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, veia Junts com a còmplices del PP i Vox.
15: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten, no?
5: A la Moncloa, de moment, continuen convençuts que podran esgotar la legislatura.
1: Veurem. Avui, a partir de les 9, sessió de control al govern espanyol. Ho seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I el preu del petroli continua caient, dies abans que divendres es firmi l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79.
8: Donald Trump va dir ahir a la cimera del G7 Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
16: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts en tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
17: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
16: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Rússia, que no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
18: Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Per això espera que quan resolgui la guerra amb l'Iran torni a enviar emissaris a Moscou. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
19: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
18: Putin ha convocat les eleccions legislatives pel 20 de setembre. Ningú dubta que les tornarà a guanyar, però el seu partit ha perdut popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Investigant un incident entre una fragata russa i un iot civil amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega.
5: La fragata russa va disparar trets d'advertència al iot quan es trobava fora de les aigües territorials britàniques.
1: Londres, Quim Olivares.
20: El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions

0: ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinat, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
1: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà i els instituts que ho demanin.
3: En una entrevista ahir al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon el va donar per aturat per les crítiques dels professors.
4: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
3: Però el govern insisteix que tot continua igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius on hi ha més conflictes. Sílvia Paneque, portaveu de l'executiu.
5: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
3: Paneque assegura que hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, que es farà una avaluació de com ha anat.
2: I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla.
6: Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
7: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
8: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
9: que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
6: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
2: I a partir de demà, la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament.
3: Des de fa 45 anys només i dels dies de ple, però ara hi serà permanentment arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha validat cautelarment. La mesa del Parlament ha acordat acatar la mesura per protegir els funcionaris de la cambra. L'any 1981, tots els grups parlamentaris van acordar que les banderes espanyola i catalana només onejarien a la part alta de l'edifici els dies de ple. Demà, després del ple, ja no els retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
2: I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català.
6: És el cas de Plataforma per la Llengua, la Bressola a la Catalunya del Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
10: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
6: El PP ha introduït la qüestió per primera vegada al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos.
2: Són les 6 i 17. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
11: Bon dia.
2: Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
12: L'ONG ho va reconèixer ahir en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, explotació i assetjament a refugiades sudaneses. Els fets van passar l'any 2024 durant una missió a l'est del Txad, prop de la frontera amb el Sudan. Tant treballadors locals com internacionals haurien obligat refugiades sudaneses a mantenir relacions sexuals a canvi de menjar o diners. L'ONG va admetre ahir que es van rebre fins a 59 denúncies, de les quals l'organització va poder corroborar-ne una vintena. Sobre la resta, no es van poder localitzar ni les víctimes ni els agressors.
2: I quines explicacions va donar la direcció de l'organització?
12: Doncs en un comunicat l'ONG reconeix que aquestes conductes representen una greu violació dels valors i responsabilitats de l'organització i assegura que lamenten profundament el dany causat. A més, es comprometen a fer tot el possible per prevenir conductes indegudes i respondre amb fermesa quan n'hi hagi. La direcció va convocar ahir la plantilla per comunicar els fets i les decisions preses. Segons ha pogut saber al matí de Catalunya Ràdio, la cúpula de Metges Sense Fronteres a Espanya va manifestar que aquests comportaments passen, han passat i continuaran passant. Fonts oficials puntualitzen que referien no només a Metges Sense Fronteres, sinó en el context humanitari.
2: Aquest programa s'ha posat en contacte amb l'ONG per demanar explicacions d'algun portaveu, però han declinat la petició. I el pare, que està en presó provisional i sense fiança, acusat d'haver maltractat el seu fill de pocs mesos a Barcelona, ha demanat al jutge que el deixi en llibertat.
13: Segons ha explicat la seva defensa, un dels arguments del jutge per mantenir-lo a la presó era que podia interferir en el testimoni d'alguns familiars que encara havien de declarar davant del magistrat i ara, en canvi, ja s'ha pres declaració a tots els implicats. El nadó va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron el 16 de març amb ferides molt greus. La seva mare també va entrar a la presó, però va quedar en llibertat provisional a principis de maig.
2: i la Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV de dilluns de la setmana passada a Madrid.
6: Ho ha

0: I després de les crítiques de diversos col·lectius, Luis Argüello és el president de la Conferència Episcopal.
1: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y por tanto no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
0: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
2: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
0: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
3: I en les pròximes hores passarà a mans del jutge l'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys.
4: El pare de 24 anys es va entregar dilluns de la tarda a la comissaria i va confessar el crim. Va explicar als agents que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats i va sospitar que l'havien agredit sexualment. Assegura que va demanar al logopeda de 32 anys que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que quan ell s'hi va negar va ser llavors quan el va apunyalar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
5: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
4: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat el ganivet amb què s'hauria comès el crim.
3: I el Parlament preveu donar llum verda avui a la llei per erradicar la viana a Catalunya.
6: Es tracta d'una norma per la qual lluiten des de fa més de 20 anys associacions d'afectats per aquest material. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 1.000 morts cada any arreu del món.
3: Maria Costa.
6: La llei preveu eliminar progressivament l'amiant d'edificis i instal·lacions i crear un cens català de registre d'aquest material i també posa sobre la taula sancions de fins a 100.000 euros per a propietaris que no el retirin. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, una de les que han impulsat la llei, diu que amb la norma no n'hi ha prou. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
7: Per impulsar aquesta llei es necessitaran recursos econòmics molt importants i això és el compromís que a partir d'ara doncs, també volem estar-hi a sobre i anar pressionant perquè hi hagin les partides conseqüents perquè la retirada de l'amiant es faci, sobretot, en condicions segures.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I la patronal espanyola demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
0: El seu president, Antonio Garamendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
8: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
0: Garamendi ho ha dit en unes jornades marcades per les polèmiques declaracions del president dels empresaris de Castella-La Mancha, Ángel Nicolás, sobre els treballadors joves.
9: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, tenemos una baja porque le ha dejado la novia, así de claro.
0: I encara ha anat més lluny.
9: Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
0: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, les ha considerat intolerables i li ha demanat que rectifiqui públicament.
3: I els grans bancs en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència per les hipoteques fixes.
4: L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja van fer declaracions públiques en rodes de premsa i compareixences. Aquesta mena de declaracions haurien permès reduir la competència al mercat hipotecari sense que fes falta que es coordinessin. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
10: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
4: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona.
3: I una prestació de 150 euros mensuals a canvi d'un consum alimentari responsable.
6: És la proposta de la cooperativa El Pa Sencer en un estudi que planteja un canvi radical en el circuit econòmic de l'alimentació. Sota el nom de planificació indicativa, es tractaria de coordinar la producció agroalimentària de la seva distribució i el consum de les famílies. Els impulsors asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim Francisco Navarro.
11: A aquesta mesura, per cada euro generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè es generaria producció, es generaria salari, alhora això també generaria recaptació que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
6: Els promotors asseguren que el context internacional és d'inestabilitat per al sector i aconsella anar cap a aquesta direcció. Hi ha experiències a petita escala, com els supermercats públics, però admeten que no hi ha cap país que hagi desenvolupat una política com aquesta.
3: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
12: Què tal, bon dia.
3: La primera.

0: Avui arriba al cinema Toy Story 5, la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar i Disney. Té una nova cançó a la banda sonora, aquesta que sentim, de Taylor Swift. Bad Bunny, Penélope Cruz o Bizarrap posen veu a alguns dels nous personatges.
1: La segona.
2: Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
0: Ginesta, Marina Herlop, Kimi Portet, Olia Cali, són alguns artistes que actuaran al Mercat de Música Viva de Vic, que es farà del 16 al 20 de setembre. Per primer cop es donarà el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que recordem va morir el 2025.
1: I la tercera.
3: Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
0: I Gypsy Kings actuarà avui al Festival Blau Marí, que aquests dies s'està fent al Port Vell de Barcelona. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I amb Gypsy Kings arribem al punt dels esports. Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
1: Amb un Leo Messi que debuta al Mundial de Futbol amb una actuació espectacular. Fa 3 gols d'Argentina davant d'Argèlia.
4: Messi estel·lar ha fet els 3 gols el dia que es complien 20 anys del seu debut mundialista, igualant el rècord de gols de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 gols.
5: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
4: Als 17 minuts arribava aquest gol de Messi, qüestionat de si Scaloni l'havia de fer jugant aquest Mundial o no per la seu estat de forma. Doncs Messi ha respost amb una actuació memorable. Argentina que guanya Argèlia 3-0, també el Mundial França 3-Senegal 1, Irak 1-Noruega 4, en aquests moments es juga l'Àustria-Jordània. La jornada d'avui destaca l'Anglaterra-Croàcia a partir de les 10 de la nit.
1: I victòria del Barça, el primer partit de final de la Lliga de Futbol Sala.
4: Victòria als penals davant el Pozo de Múrcia després de l'empat a 5, Didac Plana, porter blaugrana.
6: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
4: El Madrid, que renova Rüdiger fins al 2027, i el jutjat mercantil número 1 de Lleida, que ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, un procés que encara es pot recórrer abans que sigui ferm.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és saber que podem menjar grills produïts a Catalunya. Grills catalans, grills de quilòmetre zero, amics i amigues, gràcies a la bona feina d'una empresa de Sant Miquel de Balenyà, a Osona, que es dedica ja des de fa temps a criar grills, a engreixar-los i han acabat fer-ne una farina que es veu que ara que estan tan de moda les dietes hiperproteiques és una meravella. La farina de grill català té un 70% de proteïna, moltíssima vitamina B12 i un bé de Déu d'aminoàcids que no te'ls acabes. I què se'n pot fer? Doncs se'n pot fer pa, galetes, batuts i vés a saber quantes coses més que anirem veient, perquè, amics i amigues, el grill català jo crec que ha vingut per quedar-se. I és qüestió de temps que us l'acabeu fotent a cullerades després d'aixecar peses al gimnàs.

0: I avui cançons on indirectament hi sona la paraula banc.
1: Sí, perquè avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio parlarem dels bancs que s'estan preparant per una onada d'impagaments. En parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra. Hi ha moltes cançons on hi sona la paraula banc. És el cas d'un dels grans clàssics de l'eterna Cher titulada Bang Bang, My Baby Shut Me Down. La cantant JCJ va crear aquest èxit al costat d'Ariana Grande i Nicki Minaj, és el conegudíssim i enèrgic Bang Bang. I acabem amb l'incombustible Ricky Martin i un dels seus grans himnes on indirectament hi apareix la paraula Bang, és Chibangs.

0: En punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Silvia Solanes. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven a Pedro Sánchez a convocar les eleccions anticipades.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
0: En aquest matí del voltatge polític, avui al matí de Catalunya Ràdio, seguirem la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional i també la sessió de control al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, que vindrà també calenta. Ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez d'Oliva, amb Laura Aznar i Nacho Corredor. I el petroli continua caient, el barril de Brent ja està per sota dels $79 a l'espera que s'assigni l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran.
1: Des de la cimera del G7 de Vian, Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges.
0: I el govern corregeix també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ahir al matí de Catalunya Ràdio ens deia...
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
3: L'executiu, en canvi, assegura que continua la prova pilot de Mossos a les escoles.
0: I segons ha pogut saber aquest programa, l'ONG Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
1: Metges Sense Fronteres ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses ara fa 2 anys al Txad.
0: La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
3: El president de la patronal espanyola, Antonio Gramendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
6: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
0: I el Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
7: Està tota la població exposada. Anys enrere sí que es podia parlar d'un focus localitzat.
1: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
0: A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
3: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia.
8: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
3: Això mentre es baten rècords de temperatura.
0: I cultura, ja sabem el cartell del Mercat de Música Viva de Vic.
9: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, estava perdut.
1: Ginestà, Maria Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició d'aquest esdeveniment de la capital d'Osona.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia.
10: Sí, i no perquè hagi parlat de les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a l'Audiència Nacional a partir de les 9. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge que seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País. Ahir el Senat assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb l'Eire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó. Un G7 que vol ara la pau a Ucraïna apunta l'Ara. I altres temes de portada. Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: Avui a Mollet del Vallès es desperten amb 18 graus, al migdia arribaran els 33 i a Falset en tenen 21, amb una màxima prevista de 36. Avui el dia serà molt semblant al d'ahir, però amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon
1: bon dia. Sí, avui a l'interior la temperatura pot pujar 1 o 2 graus, per tant tindrem màximes entre els 32 i 38 graus les més altes a l'oest del país. I uns 30-32 graus a la costa. El dia serà assolellat, si bé el Pirineu i el Prepirineu es tornaran a formar alguns ruixats i tempestes de tarda.
0: I en ple mundial de futbol arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. El Mundial de Futbol tot just acaba de començar, però com va certificar l'empat d'Espanya amb Cap Verd, de moment estem veient uns partits d'una qualitat espantosa. Els jugadors, especialment els europeus, hi arriben després d'aguantar temporades maratonianes amb els seus respectius clubs, físicament fosos i mentalment maldats. Aquest és el model del president de la FIFA, Gianni Infantino, que ha tingut l'habilitat de vendre una competició amb més equips i països organitzadors que mai, metàfora de la globalització i d'un futbol d'aparença més democràtica, però que pot acabar de rematar un esport que en pocs anys només podran jugar equips que tinguin grans fortunes a les espatlles. A mi el resultat d'Espanya me la porta bastant fluixa, però pateixo especialment per la columna vertebral d'aquest equip, el Barça, perquè l'any vinent els nostres massatgistes i els serveis mèdics poden ser l'autèntic jugador número 12.

0: I repassant cançons de Mundial, avui ens n'anem fins al 82 amb aquesta cançó del Mundial de Futbol d'Espanya de Plácido Domingo.
1: Aquest pas doble de Plácido Domingo titulat El Mundial és la cançó oficial del Mundial d'Espanya, el de 1982, una cançó que passa desapercebuda, una cançó folklòrica que fa companyia a la mascota del Mundial, una taronja de València, Naranjito. Teòricament, el Naranjito i Plácido Domingo havien de trencar els estereotips associats a Espanya. El del 82 és el Mundial del debut de Maradona, que acaba eliminat amb Argentina, 0-3 davant Brasil. En Maradona ha expulsat al camp de la carretera de Sarrià. La Itàlia de Paolo Rossi es proclama campiona per primer cop a la història, amb Dino Zoff a la porteria amb 40 anys. Itàlia derrota Alemanya a la gran final, 3-1, al Santiago Bernabéu de Madrid.
0: I amb qui heu parlat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio,
2: doncs,
0: Xavi Canalias.
2: Mira, moltes vegades ens pregunten per què fem aquest programa tan aviat. Doncs ningú millor que l'Adriana de Sant Adrià per respondre la pregunta.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. M'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
2: I per què et lleves tant d'hora?
3: Per esmorzar tranquil·la. Llavors, aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs, ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
2: Veus? Doncs per això hi som.
0: Doncs sí, doncs sí. I avui on són festes?
2: Avui engega la festa major de Pubilla Casas a l'Hospitalet de Llobregat, a les 5 al Centre Cultural La Bòblia, concert de fi de curs de percussió clàssica de l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts, i a les 8 a l'escenari central de la plaça de Bòblia, presentació de la Festa Major 2026, proclamació de l'Hereu i la Pubilla, pregó i actuació musical.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs unes declaracions de Kylian Mbappé en roda de premsa.
5: A ta gauche, vraiment l'extrême gauche.
6: J'espère, heureusement que vous étiez pas de l'autre côté. Hein?
4: Un periodista li vol preguntar i perquè ell l'ubiqui a la sala li diu aquí a l'esquerra, a l'extrema esquerra, el jugador li respon sort que no estaves a l'altre costat. Aquestes declaracions s'han fet virals ara que França ha guanyat contra Senegal al Mundial, però realment no són actuals. De fet, són d'una roda de premsa de l'any 2024.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Toni Torres. Es queixa d'una situació viscuda per la seva dona a l'Hospital de Sant Pau. S'havia de sotmetre a una operació per eliminar un pòlip de l'úter, però la intervenció coincidia amb una jornada de vaga al sector sanitari i es va haver d'ajornar perquè a última hora un dels professionals no va anar a treballar.
9: Un cop està la meva dona dins del que és el quiròfan, la van fer baixar, però és que això ens va passar dues vegades en els últims 4 mesos. Si hi ha una previsió que el dia abans em digui, mira, jo que no vingueu perquè és possible que es canceli. Jo, encantat, no hi vaig.
8: L'Hospital de Sant Pau defensa que està obligat a respectar l'exercici del dret a vaga i que això fa que no es pugui anul·lar o reprogramar l'activitat assistencial. En el cas concret que explica el Toni, l'hospital diu que van esperar fins a l'últim moment per comunicar l'anul·lació, amb l'esperança que l'operació es pogués fer. Finalment, però, no va ser possible.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
4: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua caient en picat. Avui el barril de Brent cotitza $78. Pel que fa a les borses europees, ahir novament van registrar crescudes, tot i que més moderades que dilluns. I tenim nou rècord de l'IBEX 35, que ahir van a dormir amb un nou màxim de 19.163 punts, després de sumar un 0,69%. I acabem repassant els parquets asiàtics, els oberts d'aquesta hora, on també es moderen les pujades i veiem també algunes correccions. El Nikkei de Tòquio creix un 1%, mentre que el Shanghai Composite perd un 0,18% i a Hong Kong el Hang Seng cedeix un 0,46%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club Mai Transmet.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: És la previsió del dia. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional com a imputat.
17: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El jutge l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que s'estan tranquils i insisteixen a defensar el Gata Zapatero. Elma Sainz, ministra portaveu.
18: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
17: Zapatero també haurà d'aclarir l'origen de les joies amb valor milionari que van trobar al seu despatx. Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous.
15: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar a favor d'avançar les eleccions.
17: El format eren unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades i que els partits de govern van tombar. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, el veto dels socialistes demostra la seva debilitat, mentre que des del PSOE en fa la lectura d'una moció de confiança encoberta.
19: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
20: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
17: El PP denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
15: L'imminent acord de pau entre els Estats Units i l'Iran ha tornat a fer caure el preu del petroli.
17: Això després que The Wall Street Journal va publicar que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli i que l'estret d'Hormuz obrirà sense peatges. Un acord de pau que, segons ha assegurat Trump a la cimera del G7 i Vian, impedirà que Teheran fabriqui armes nuclears.
21: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar. No la desenvoluparan, no la desenvoluparan, no la compraran, no faran res, i si ho fan patiran conseqüències inimaginables.
15: I amb la resolució en principi d'aquesta guerra encarrilada, Donald Trump pressiona ara Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna.
17: El president nord-americà es va reunir ahir també a Vian amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Rússia no respon a les crides, però sí que el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha vist els líders del G7.
22: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
15: Aquí el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin.
17: En una entrevista a Matí de Catalunya Ràdio ahir, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el va donar per aturat a causa de les crítiques dels docents, però el govern assegura que el pla segueix perquè les escoles i instituts que ho demanin tinguin Mossos de paisà. Sílvia Paneque, portaveu.
23: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
17: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda de paisà i l'any que ve s'avaluarà com ha anat.
15: Tot això en un dia que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
17: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Una vaga que va en paral·lel a la campanya Ni un minut més per reduir les hores extres. Xavier Lleonard, secretari general del sindicat.
24: Que som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats i no donarem el braç a torça, i tant és així que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
15: Més notícies a Catalunya. Cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
17: L'últim butlletí d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, és a dir, un total aproximat d'un 14%, i la tendència és que continuï baixant. Tot plegat mentre es baten rècords de temperatura a tot el país per quart any consecutiu.
15: Cèlia Forment.
0: El 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, però les dades indiquen que ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. S'ha perdut intensitat, segons Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i també han disminuït els dies que bufa el vent.
1: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
0: Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. També alerten...
1: Un increment de la temperatura molt accentuat que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle.
0: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Els creueristes, que només fan escala al port de Barcelona, podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
17: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde Jaume Collboni aprofiti aquesta oportunitat.
2: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
17: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri del sector.
3: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
17: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament de pressupostos que es votarà el 2 de juliol.
15: I la Fundació Arrels espera entrevistar fins dijous com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació.
17: Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat.
15: Marc Rieda.
5: L'enquesta planteja una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social, i les experiències són molt diverses, com ens expliquen en Luigi i l'Igor.
25: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema.
26: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, era una pelea, segunda pelea. Cada día estoy a filo.
5: Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, almenys les 700 persones encastades l'any passat, ja que el fenomen no para de créixer. Segons l'última enquesta de l'Ajuntament, ja hi ha més de 2.000 persones dormint al carrer i per moltes d'elles és molt important ser escoltades, com ens explica l'Ignasi, voluntari d'Arrels.
27: Sentir-se persona, si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té, és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
5: Fins dijous s'allargaran les enquestes i després, amb totes les dades recollides, es farà un informe, una radiografia sobre el sensellarisme a la capital catalana. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: De fet, tal com va avançar el Matí de Catalunya Ràdio, la ciutat de Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar, 2.000 de les quals dormen al ras. N'hi ha que tenen feina, però el sou no els arriba per pagar un pis. 10 minuts i les 7 del matí. I Cultura, Ginestar, Maria Gerlo, Quimi Portet, Omom i Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic.
28: Mira aquests bonics excursionistes amb els teus sabatons.
29: Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari El Sucre, reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
30: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
15: La col·lecció de literatura infantil Els Grumets de la Galera celebra 60 anys.
29: Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata. En aquestes 6 dècades han publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribas, Joan Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Mayó és l'actual directora de la Galera.
31: 60 anys després, continua vivíssima. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après
4: no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
29: Durant l'acte de celebració s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lírios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.
15: I atenció a això.
6: Hi, my name is Peter Parker.
15: You don't remember me, but... El 29 de juliol s'estrena la nova pel·lícula de Spider-Man que protagonitzen una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya.
29: Aquests dies són a Madrid presentant el film i, segons Holland, hi trobarem un Peter Parker més adult que lluita també per trobar el seu lloc al món.
15: I els esports, Robert Prat.
7: Debut espectacular de Leo Messi al Mundial. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Argèlia. França guanya Senegal 3-1. Aquesta nit a les 9, Anglaterra-Croàcia. Mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia.
15: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
8: L'equip femení de waterpolo del Sant Andreu és un clar i lamentable exemple de com un projecte esportiu sòlid es pot esmicolar en molt poc temps. Campiones d'Europa la temporada passada i bronze en aquesta edició de la Champions, l'equip es queda aquest estiu sense la majoria de jugadores i també marxa l'entrenador Javi Aznar. Aznar ha explicat que les prioritats del Sant Andreu han canviat i que la idea de la nova junta és posar els recursos, l'energia i la mirada en altres disciplines de l'entitat. Per això, en un context d'inestabilitat i dubtes, les jugadores més importants de l'equip, com Martina Tarré, Nona Pérez o Elena Ruiz, ja fa temps que van decidir no renovar. Dissortadament, passa sovint que els equips femenins, en casos de reestructuració de pressupostos, són els primers que reben, fins i tot els més exitosos.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu... de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
10: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix ja tenim temperatures altes, 25 graus a l'Ella, al Maresme, 22 a Amposta, 19 a Oliana o 15 graus a Bossòst, a la Vall d'Aran. Un dia de sol avui a tot arreu, amb previsió que a la tarda, això sí, creixin algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies, concentrades només en aquestes zones. I a la resta del país el més important serà la calor. Encara pot pujar 1 o 2 graus més la temperatura en alguns llocs de l'interior. Per tant, a l'interior tindrem valors màxims entre els 32 i 38 graus, els més alts a l'oest de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, demà encara quedaran algunes tempestes residuals al Pirineu, sembla que podrien aparèixer alguns núvols a la costa, i la previsió és que encara s'enfili més el termòmetre de cara al cap de setmana que ve.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
18: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
32: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
15: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
33: A 8:45, obrirem l'aura molt pendents de la declaració davant l'Audiència Nacional que farà l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i també de la sessió de control al Congrés, després que Junts hagi intentat portar-hi a debat un possible avançament electoral.
29: A 9:45 parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments.
33: A 10:15 passejarem amb Albert Tom. Avui que Zapatero declara davant del jutge, parlarem de joies. I a les 11, entrevista a Marc Palaí, que és l'assessor del rei Carles III en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà en primera persona com un català ha arribat a ser una figura tan important per al rei d'Anglaterra. Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
0: Ahir ens va venir a veure la consellera Parlon, acompanyada pel sergent Guarro, per traslladar-nos un missatge de calma i tranquil·litat després dels últims tirotejos que s'han produït a Catalunya.
1: Penso que hem de ser molt respetuosos i no entenem que Parlon hasta que no n'hi hagi certeses.
0: Del tema dels tirotejos hem quedat que no ens hem de preocupar,
1: no,
0: eh?
1: No.
0: M'ha semblat entendre que...
1: No, perquè sí que potser n'hi ha més tiros, però han baixat els crims amb arma blanca.
2: Eso es verdad. Ah. Según la dada de la mano, ja, han baixat los tiros en arma blanca.
0: Però a veure, si els crims pugen un... No baixen...
3: Sí. Hòstia!
1: Bueno,
2: espera.
1: Clar.
17: Això és entrebandes?
1: És entrebandes.
17: No passa res.
1: Sí, no, sí, van directos.
17: Vam a veure una cosa. Sí. Ha passat pel costat,
1: Ha passat pel costat, però ells saben on tenen
2: que... Consellera, parlem, li he dit moltes vegades que l'arma són vasocomunicant. Si tu va a por l'arma blanca, surt l'arma negra.
1: Sí.
2: Quan te centra l'arma negra, surt l'arma blanca.
0: Però si són coses entre bandes, vull dir...
17: Consellera, a mi m'està espantant una mica aquests trets.
1: No s'ha de preocupar, perquè pensi que... Escolta, per altra banda...
3: Però que aquest ha anat aquí.
1: Per altra banda, passen les multes...
0: Cada per quarts de 12, més temes pendents.
15: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
19: Som a mitjà del mes de juny, les platges ja estan plenes de gent. I avui és un bon dia per a recordar-vos a totes aquelles persones que fumeu que feu el favor de recollir les vostres borilles cada vegada que us fumeu una cigarreta. Primer vos diria també que les persones no fumadores agrairíem no tragar fum si vos poseu al nostre costat, ja que tu has decidit fumar i jo no. Però el tema de la sorra plena de cendra i cigarretes apagades fa agonia pura. Tot això ho dic perquè he anat 3 dies a la platja durant esta setmana i no podia ser pitjor. No generalitzaré, però, òbviament, tampoc encallaré. Gràcies i bon dia.
15: I el segon, el Joan Foguet.
20: Avui, justament avui, fa 70 anys que es va patentar oficialment la càmera Polaroid. Tota una fita a la història de la fotografia, perquè es permetia la captura i revelat instantani d'imatges. I quina il·lusió que feia. I anar sacsejant-la mentre la imatge prenia vida. Un record al moment, retrat d'un instant, preludi del que estem fent ara, que tenim pressa fins i tot per mirar enrere. Evitem deixar res per al futur i fugim de viure el moment. I tot el dia fent fotos. Tot el dia. I esborrant-les i somiant-les.
15: Avui pot ser un bon dia per reviure aquell record d'avui que hauríem d'haver fotografiat ahir.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i calor, però encara amb alguna tempesta de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de moment es preveuen pocs canvis. Avui repetiran els ruixats o les tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies. I pel que fa a la temperatura, avui pujarà 1 o 2 graus a l'interior. Es mantindrà estable durant 2 o 3 dies a l'espera d'una pujada encara més marcada durant el cap de setmana.
0: I dia històric també en la política espanyola, perquè per primer cop un expresident del govern espanyol declara com a investigat.
2: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no veiem ni sentim a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i a les 9 està citat a l'Audiència Nacional. També haurà de respondre per les joies que es van trobar en aquesta caixa forta del seu despatx, taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté la respiració avui a la mateixa hora. Seguirem també la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
3: Que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, que també s'hi sumava a Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
4: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
0: Avui tornem també a tenir vaga de metges a Catalunya. És la 12a des de la tardor, això el dia en què els diaris hi trobareu la polèmica per les paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, sobre el pla per posar Mossos en alguns instituts i escoles.
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Hem de veure si es podrà reprendre, deia la consellera, i el govern també poc després va emetre un comunicat en què aclaria que no s'ha aturat aquest pla. I la portaveu Sílvia Paneque també hi afegia.
6: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: El govern aclareix, per tant, que sí, que hi ha 7 instituts que al final d'aquest curs tenen una agenda de paisà. I el Mundial de Futbol, aquesta matinada, hi ha un nom propi.
7: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 a l'Argentina contra Algèria. Tot això avui que l'argentera, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6 i 23 minuts i allà en vies el gironès es pondrà a les 9 i 27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí ens acompanyaran Jordi Amat, Milà Rospert Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: 2 dies.
10: Avui i demà són els dies que ha reservat el jutge de l'Audiència, José Luis Calama, per la declaració de Zapatero. L'expresident socialista s'ha citat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat per rescat de Plus Ultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraban per les joies que es van trobar al seu despatx.
0: Madrid, Paula Brujats.
11: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
2: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
11: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraban i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mesures cautelars.
12: Com que és una declaració en fase d'instrucció, serà porta tancada. A part del jutge, hi haurà la Fiscalia Anticorrupció, les defenses de la resta d'acusats i l'advocat del PP, Alberto Durán, després que el jutge unifiqués en el principal partit de l'oposició totes les acusacions populars.
9: Acusacions populars on també s'hi van personar una desena d'actors, inclosos els partits Vox o Ciutadans o associacions ultras com Manos Limpias o Hazte Oír. Aquestes dues últimes ja han avisat que intentaran que es demani presó provisional per a Zapatero.
0: Un mes esperant.
10: La imatge d'avui és molt complicada per al PSOE i el govern espanyol. Els socialistes, de fet, volien que Zapatero declarés abans amb la confiança que l'expresident pugui resoldre tots els dubtes i les acusacions que planen sobre ell. Elma Sainz, ministre portaveu, i Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés.
13: La confiança en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
14: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
0: Crispació.
12: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades. De fet, el PP assegura que ho portarà als tribunals.
9: L'argument dels socialistes és que només el president del govern espanyol pot convocar aquestes eleccions. Avui, però, bona part de la premsa conservadora recorda que altres vegades la mesa, que controlen els dos partits del govern, sí que ha permès votacions sobre matèries que no eren competència de la cambra. Jordi Turull, número 12 de Junts.
15: La legislatura ja no dona permès i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
0: Tensions internes.
10: Aquesta tarda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, es reuneix amb el grup parlamentari de Madrid. Fa temps que la relació entre Rufián i alguns diputats no és la millor, fins al punt que alguns li han retret públicament que s'hagi postulat per liderar una candidatura d'Esquerres a nivell estatal.
12: Ahir mateix, Junqueras va escriure a les xarxes que, en plena debilitat del PSOE, aposten per tancar carpetes fonamentals per Catalunya. Això després que Rufián es preguntés si valia la pena seguir amb la legislatura.
0: Ho nega tot.
9: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat, d'una trama per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González sí que admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez, però nega que fossin per conspirar sobre res.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
17: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
16: I mentre reduïa la seva relació amb Leire Díaz de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
18: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
16: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dotzè dia.
10: De vaga de metges de Catalunya des de la tardor. Aquest matí migdia hi ha protestes convocades.
0: Oriol Pujador.
12: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
19: Som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que se seguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
12: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana reforços.
12: Lloret de Mar, els Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat, l'Ajuntament la va haver de tancar de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni.
0: Que ho assumeixi.
9: La patronal espanyola demana que la Seguretat Social es faci càrrec del cost complet dels primers 15 dies d'una baixa laboral. El president de la COE, Antonio Garamendi, creu que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
20: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
0: Reprèn.
10: L'Iran, les exportacions de petroli després de dos mesos de bloqueig per part dels Estats Units. Segons el portal especialitzat Tanker Trackers, com a mínim dos superpetroliers de la companyia nacional iraniana han sortit les últimes hores carregats amb 3,8 milions de barrils.
12: Això mentre s'espera que divendres s'assigni definitivament l'acord de pau que ha de permetre la reobertura total de l'estret d'Hormuz, segons Trump, sense peatges. El preu del petroli ha seguit caient en les últimes hores fins als 79 dòlars. Ahir estava 83.
0: Últim dia.
9: De la reunió del G7 a Viana, França, França, més enllà de l'Iran i d'Ucraïna. En les últimes hores també s'hi ha parlat d'unir forces per combatre el tràfic il·lícit d'immigrants o augmentar la cooperació amb els països d'origen.
10: La cimera està previst que acabi a primera hora de la tarda. Després hi haurà rodes de premsa dels protagonistes. A la nit, Macron ha convidat Donald Trump a sopar al Palau de Versalles.
0: Enviat especial a Vian, Jordi Baró.
1: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts, amb tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
21: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
1: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No el respecta.
12: L'Iran ha advertit en les últimes hores que Israel hauria violat fins a 84 vegades l'alto el foc amb el Líban. Teheran, que recorda que aquest front també està inclòs en el pacte amb els Estats Units, avisa que si Tel Aviv continua amb els atacs pot desencadenar una resposta militar contundent.
0: Artista assassinat.
9: La policia polonesa investiga la mort a trets del rus Semyon Skvoretsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Un home li va disparar a boca de canó i el va rematar quan ja era a terra. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys.
0: A disposició judicial.
10: L'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys. Va explicar que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill amb els pantalons abaixats i sense bolquers i va sospitar que l'havien agredit sexualment.
0: Més de 121.000.
12: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
0: La bandera espanyola.
9: A partir de demà quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament de Catalunya. Des de fa 45 anys només hi era els dies de ple, però ara hi serà sempre arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano que la justícia ha validat cautelarment. S'ha acatat la mesura per protegir els funcionaris de la cambra.
0: Contra el català.
10: El Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen la llengua. És el cas de Plataforma per la Llengua o la Bressola, la Catalunya del Nord, Juan Fernández Popular.
22: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: I torna Toy Story.
12: Avui arriba als cinemes la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música, Bad Bunny, Penélope Cruz i Bizarrap la veu algunes de les joguines noves.
0: I el juliol, Spider-Man.
23: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other.
9: Protagonitzada aquesta vegada per una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya, que ara són a Madrid presentant la nova pel·lícula.
24: A Brand New Day, la quarta entrega de la saga, queda enrere el teu juvenil que l'ha marcat. Ara Peter Parker s'ha quedat sol. MJ l'ha oblidat i haurà de combatre el crim mentre intenta madurar i descobrir qui hi ha darrere de la màscara. This movie is
25: less of a superhero. Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida. And where your life is gonna
26: go. El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
24: A la maduresa de la seva carrera han arribat també Tom Holland i Zendaya, que després d'una dècada junts a Spider-Man fan notar la seva química davant i darrere de les càmeres. Des de Madrid, Dani Saideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
27: Bon dia.
0: El número 10.
27: Excel·lent actuació de Messi en el seu debut mundialista. Fa els 3 gols de l'Argentina davant Argèlia. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
28: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
27: Messi igual el rècord de gols als Mundials, amb 16, empatat amb Klose, França guanya 3-1 Senegal, a les 10 Anglaterra-Croàcia, el Barça de futbol sala guanya el

0: Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
3: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
5: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dimecres 17 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3,8 kg a l'Hospital Universitari de Vic i la Blanca amb 2,8 kg a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Tomarem bon dia. Passen 2:08. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Sant Quirze de Besora, 17 a Palau-solità i Plegamans i 19 a Cornellà. Carreteres, Clàudia Serra.
10: Lentitud amb aturades a la Bevina, Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 a Montcada cap a les Rondes i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i al Prat, sentit Besòs, també a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
9: Barcelona arriba aquest estiu als 500 refugis climàtics, un centenar més que l'any passat.
11: Segons l'Ajuntament, pràcticament tota la població tindrà un espai fresc prop de casa.
9: Toni Fortesa.
12: La xarxa inclou espais públics com biblioteques, centres cívics i parcs i jardins. I per segon any consecutiu, també en formen part més de 60 microrefugis climàtics, entre farmàcies, comerços i entitats de barri que també ofereixen un lloc on protegir-se de les altes temperatures, descansar o hidratar-se. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
13: El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic amb menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
12: Des del consistori barceloní asseguren que els refugis climàtics ajuden tant al benestar físic com a l'emocional, ja que generen espais còmodes, frescos i on poden interrelacionar-se. Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Més notícies. Al Baix has extingit un incendi al polígon de Bufalvent de Manresa, al costat d'una nau.
14: L'incendi que finalment no ha afectat la nau ha creat alarma inicialment pel risc que hagués suposat, ho explica el Regió 7.
9: El personal de les biblioteques de la ciutat de Barcelona seguirà de vaga.
11: Ha acabat sense acord la reunió de 6 hores que han fet amb l'Ajuntament i seguiran les aturades, que van començar de forma indefinida ara fa 3 setmanes.
14: Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors. Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
9: El Garraf, l'autòpsia del cadàver trobat a la platja del Far de Vilanova, descarta una mort criminal.
11: Ara el forense analitza si l'home va morir per accident, causes naturals o suïcidi.
9: I al Vallès els Mossos han identificat 20 multireincidents amb 400 antecedents a Granollers i Canovelles.
14: Segons el Regió 7, l'operatiu Campai s'ha saldat amb 2 detencions i 2 denúncies penals.
9: I cultura, ballet. L'Arc dels Cignes arriba avui al Teatre Apolo de la mà del Ballet Clàssic Internacional i seran 11 dies fins diumenge 28 de juny. I al Port Vell? Els Gypsy Kings actuen al Festival Blau Marí al concert a 9:45 del vespre. Són les 7:20. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Renoi. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
6: Catalunya Ràdio.
10: Quan són les 7:20, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb José Luis Rodríguez.

0: Zapatero en totes les capçaleres perquè declara l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil, gran foto a El País ahir al Senat, assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb Leire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto a tots dos diaris, tant a La Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, i un G7 que ara vol la pau a Ucraïna, apunta l'Ara. I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
2: 9, 26, 29, 37 i 42, i els sols, l'1 i el 7.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: I avui, que l'any que és el Mundial, que repassem l'any que el Mundial va promocionar el feixisme. Maiol Roger, bon dia.
1: 1934, bon dia. Després de celebrar el primer Mundial a l'Uruguai, la FIFA tenia clar que el segon s'havia de fer en un país europeu i Benito Mussolini va veure l'oportunitat perfecta per promocionar el feixisme. Després de molta pressió, la segona Copa del Món se celebraria a Itàlia.
2: El ambiente lo exige y el propio Benito Mussolini, presente en la tribuna en el partido final, está personalmente interesado en el triunfo.
1: Mussolini italià va activar tota la propaganda. Per tot el país es van enganxar 300.000 cartells d'Hèrcules fent la salutació feixista amb una pilota als peus. Es van fabricar més d'un milió de segells i fins i tot es van crear els Campionato del Mundo, una marca de cigarrets que es va vendre exclusivament durant el Mundial. I tot va funcionar perquè més de 360.000 persones acabarien omplint els estadis italians. Per reforçar l'equip, l'Azzurra van nacionalitzar un brasiler, quatre argentins subcampions del món i van assegurar-se un arbitratge que, per dir-ho suau, era favorable. A quarts de final s'enfrontarien amb l'Espanya republicana en la coneguda, o prerepublicana, en la coneguda com la Batalla de Florència, el que molts consideren el partit més violent de la història. Els dos van empatar i, com que no hi havia pròrroga i penals, van jugar un segon partit l'endemà. Espanya tenia tants lesionats del primer partit que va haver de jugar amb 7 suplents.
0: Itàlia va acabar guanyant el Mundial.
1: Exacte, sí, hi ha molta polèmica, eh? La final es van enfrontar amb Txecoslovàquia en un partit que acabarien guanyant 2-1 aquí sí a la pròrroga, convertint-se en la primera nació europea a guanyar-lo. Els rumors deien que el mateix Mussolini s'havia reunit amb els àrbitres abans del partit i, tot i que mai n'hi va haver proves, encara s'atribueix gran part de la victòria a les pressions polítiques. El Mundial del 34 va ser un presagi del que vindria. Dos anys després, Hitler organitzaria els Jocs Olímpics de Berlín amb la mateixa convicció del poder de les competicions esportives per blanquejar i promocionar règims, una estratègia que encara funciona avui dia.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'endugui al vent un manuscrit i la resposta era envoli. Envolar-se significa ésser endut pel vent i un manuscrit pot estar escrit envoli. L'Enigmàrius d'avui dimecres és inerme. Taciturns sense banyes. De 6 lletres. Taciturns sense banyes. 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova prova final de Passapalabra, després que el Suprem confirmés la sentència que obliga a A3Media a deixar d'emetre el famós Rosco.
5: Passapalabra canviarà a partir d'este divendres el logo i la prova final del seu concurs, el famós Rosco, que com bé sabem està obligada a abandonar per llei. I el que demostra això és la musculatura que té A3Media, que ha sigut més ràpida i més solvent que Telecinco, que encara que és la dueña del Rosco des de fa més d'un mes, no ha sigut capaç de posar en marxa un nou concurs amb aquesta bomba televisiva.
0: I a la recomanació del dia, després que el govern hagi rectificat les paraules de Núria Parlon aquí al matí de Catalunya Ràdio i hagi dit que el pla dels Mossos a les escoles continua, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Infiltrados en classe.
6: Els directors dels films animats de Spider-Man, la Lego pel·lícula o la recent Proyecto Salvación abans havien fet comèdia amb la possibilitat que la policia s'infiltrés als instituts. Jonah Hill i Channing Tatum es fan passar per alumnes per desarticular una xarxa de narcotràfic. La premissa és poc creïble, perquè aleshores tenien 29 i 32 anys, però és tan evident que es converteix en el detonant perfecte per fer riure i ridiculitzar els personatges. Infiltrados en classe, una pel·lícula gamberra amb aires dels anys 80, tot i que és de ben entrats als 2000, és divertidíssima, trepidant, absurda i incorrecta. I està disponible a Prime Video.
7: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
8: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
12: Bon dia, la consellera Parlon.
13: Hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur.
14: Ep, ep, ep, targeta, targeta!
15: La Caixa.
13: Parlon.
12: És protagonista del dia perquè ahir la consellera d'Interior va passar pel matí de Catalunya Ràdio i va dir una cosa que no es va acabar d'entendre o que es va entendre perfectament i després des del seu propi departament se la va matisar. Per tant, consellera, sí. Núria Parlon, bon dia un altre cop.
16: Sí, clar, és que, saps què passa? Això és el que passa quan parlo més del compte, no? És que quan vinc a parlar amb vostè, em pregunta per tants temes diferents que m'aturo jo, clar?
12: Sí. Home, resultem el que més o menys s'ha de preguntar.
16: Bueno, que
12: si teníem poc temps i vam haver de
16: pretar. Que si el de Mango, que si el detective privado, que si els tirotejos, que els incendis forestals, que si les escoles... Claro, vas parlant i al final,
12: sí.
16: Pum!
12: En aquest tema, el de les escoles, és on vam derrapar. Vostè va donar per mort aquell pla de col·locar policies de país a les escoles...
16: No, mort no, paralític. Sí. No tregui les meves declaracions de context.
12: A veure, va dir exactament que el projecte havia entrat en una via de paràlisi i que s'havia de veure si es podria reprendre.
16: Vale, doncs pues això no és mort.
12: Ja.
16: Això és quiet.
0: Clar, però va dir que alguns estaven en marxa, que això també ho va dir, però ningú s'hi ha fixat.
16: Sí. Clar, i això... Exacte.
12: Sí.
16: I allò, rena. No, clar.
12: Clar, però
16: i,
12: després,
16: a més, el que vaig dir...
12: Sí, la consellera Paneque va dir que no hi havia cap novetat en el projecte i que se seguia tirant endavant amb normalitat.
16: Exacte. El mateix que va dir jo.
12: No, és el mateix, és el contrari.
16: Bueno, és el mateix.
12: No.
16: O sigui, no m'he equivocat. N'hi ha la percepció que m'he equivocat.
12: Ah, també és una percepció.
16: Sí. Mira, si la Paneque diu que no n'hi ha cap novetat, és que no n'hi ha cap novetat. Ergo, no n'hi ha canvis. Ergo, no s'ha mogut res. Ergo, si no s'ha mogut res, és que està quiet. Ergo, si està quiet, és que està en paràlisis, o sea, en via de paràlisis.
12: Ja. Sí. No, sí, clar, el tindrà raó.
16: Si veu on veuen la polèmica, la veritat, estan parlant per parlar.
12: Molt bé.
16: Estan parlant per parlar.
12: Res.
16: Clar, és que... I per cert, jo crec que ahir a la tarda ni aquesta nit hi ha hagut cap tiroteig ni cap mort ni res, eh?
0: Són 7:45. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional. Està citat com a imputat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat pel rescat de Plus Ultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraban per les joies que es van trobar al seu despatx. La declaració serà a porta tancada, coincidirà també amb la sessió de control al Congrés. A Madrid, de fet, cada cop s'hi parla més d'eleccions i la mesa ha bloquejat una esmena de Junts, de Partit Popular i Vox, que demana posar fi a aquesta legislatura. Fins i tot Gabriel Rufián no té clar que tingui sentit seguir.
17: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
0: Avui s'acaba també a França la reunió del G7, que ha estat força tranquil·la arran de l'acord previ dels Estats Units i l'Iran, anunciant poques hores abans de la trobada a Vian. I a l'espera de la signatura definitiva demà passat, el preu del petroli ha continuat baixant, ara està als $79, i els petroliers iranians han pogut començar a sortir dels ports després de 2 mesos de bloqueig per part dels Estats Units. El govern també rectifica la consellera Parlon, la matisa, i diu que havia donat a entendre una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que el programa per posar els Mossos als instituts s'havia aturat. Però Silvia Paneque, portaveu, diu...
18: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
0: Tot això dimecres en què tornem a tenir vaga de metges a Catalunya. És la 12a des de la passada tardor. I els esports, Robert Prat?
19: Debut espectacular de Messi al Mundial fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal 3-1, aquesta nit a les 9 a Anglaterra, Croàcia, mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Murcia.
0: I pel que fa al temps, tenim al davant un dia de sol i també de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia. Sí, matí tranquil, matí assolellat a tot arreu i amb una temperatura que avui pot pujar a l'interior 1 o 2 graus més que ahir. Per tant, tindrem valors màxims a l'interior de 32 a 38 graus i la costa uns 30-32. I tal com ha anat passant aquests últims dies, el Pirineu i el Prepirineu a la tarda es poden formar ruixats, tempestes, localment fins i tot poden ser una mica forts. Sembla que de cara a demà i els pròxims dies el que tindrem serà menys ruixats al Pirineu i potser alguns núvols més a prop de la costa. De moment, amb un parell de dies amb temperatures estables, a l'espera que durant el cap de setmana s'enfilin de valent.
0: I mobilitat a aquesta hora, amb retards tenim a la R16. Maria Fernández, bon dia.
20: Bon dia. El tren que ha sortit de Tortosa a primera hora i que va cap a l'estació de França de Barcelona circula mitja hora de retard a causa d'una incidència tècnica a l'estació de Tortosa, segons diu Renfe. També a l'R16 hi ha retards de més de 20 minuts en l'altre sentit, de Barcelona cap a Tortosa. A l'R15, el mitjana distància que va de Barcelona a Móra la Nova té un retard d'un quart d'hora i, d'altra banda, l'Euromed, que ha d'arribar a Girona des de Barcelona a Sants, circula amb un endarreriment de mitja hora.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia. Doncs a aquesta hora les retencions més destacades són a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat. També cap a Barcelona, retencions a la C32, a Viladecans, i molt carregades a aquesta hora ja les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a la Gorda del Matí ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 7:33. I connectem amb la redacció del Matí per conèixer les opinions destacades del dia. Maiol Roger, pel Forada, bon dia.
22: Bon dia.
0: Avui amb editorials dels diaris que tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
23: La Vanguardia destaca en l'editorial que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però que Moscou manté tancades les vies de diàleg.
24: Pel diari del Grup Codó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al grup comunitari.
23: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
24: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
23: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
24: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
23: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
24: I adverteix que Brussel·les no pot resignar-se que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
23: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
24: El diari creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
25: Fart de males notícies, en vull destacar una que convida l'esperança. Els manglars del món, uns ecosistemes essencials per protegir les costes i capturar carboni, s'estan recuperant després de dècades de degradació. Si cal salvar la naturalesa, és perquè ella ens salva a nosaltres. I si volem un món verd, haurem de ser més austers. La naturalesa no jutja, però reacciona. I els perills que ens amenacen, si volem, poden ser resolts.
26: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
27: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conducta incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
28: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
30: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
31: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
30: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
2: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
3: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
2: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
4: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
2: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
31: Catalunya migdia.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
31: Amb Òscar Fernández.
30: Cada dia a les dues.
2: I a partir de les tres...
30: L'espai de reflexió a la tertúlia.
31: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Neto ja torna a tenir creu.
6: Dos mesos després que desaparegués per un acte vandàlic, la Guàrdia Civil l'ha trobada a la muntanya mentre feien un rescat. Gràcies al desglàs van veure el que podia ser una creu semienterrada i efectivament era la creu de la Neto. L'han traslladat a les dependències policials de Benàs per tornar-la a l'Ajuntament de la localitat on pertany. Ho veiem a diversos digitals.
0: I per què ha parat un concert de Rosalia?
7: Perquè un científic de Harvard d'origen andalús ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert en un vídeo que s'ha fet viral i la cantant no s'ho podia creure, amb la cara de fet ja paga. Va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. De fet, li ha posat concretament R i Depp, de la combinació del nom de Rosalia i la cançó Despecha. Ho recull la Rafa.
0: I què sembla encarrilat?
6: La rehabilitació de la Casa de la Premsa a Barcelona. Llegim al web de BTV que preveu obrir d'aquí dos anys, coincidint amb el seu centenari. L'Associació de Veïns i Professionals de la Comunicació volen establir complicitats amb l'Institut del Teatre per crear un equipament únic. La previsió, de fet, és que acolli el Centre de Documentació de l'Institut del Teatre.
0: I el nou paraulògic, ara de geografia.
7: Un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu els 947 i l'ha creat Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics de contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta o situar el municipi correctament al mapa. Veiem el fenomen al web del 3K.
0: I qui encara no s'ho creu?
6: Un dissenyador manresà que ha fet els retocs del vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant de 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa a la marca Longchamp. El Regió 7 explica la història ell mateix, diu que va ser surrealista i que va ajustar les mànigues de la camisa els baixos dels pantalons i la part de la cintura.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia, Marc Jurado i Lara García.
8: Preocupació al Regne Unit per l'incident amb 13 advertència entre una fragata russa i un iot civil amb bandera anglesa al canal de la Mànega. El Guardian explica que Rússia afirma que el iot seguia una ruta perillosa i que no responia als avisos per ràdio, mentre que els propietaris britànics ho neguen i asseguren que no van rebre advertiments clars abans dels trets. Un incident analitza el diari que arriba en un moment de forta tensió entre Londres i Moscou. Hipertensió, la que es viu als camps de futbol, saltem a l'Argentina, el Clarín celebra la clara victòria de la seva selecció al Mundial contra Algèria, subratlla la imatge sòlida de l'equip, confirmant que no ha envellit i que és una de les grans favorites a revalidar el títol. El gran protagonista, Leo Messi, ha marcat 3 gols i amb 16 dianes s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials.
9: I en plan econòmica, 5 dies destaca que Repsol ha firmat un acord amb Veneçuela per explorar una nova zona petrolífera al sud-est del país. El diari detalla que van assistir a la firma de l'acord tots els representants institucionals i empresaris, cosa que reflecteix la rellevància estratègica d'aquesta nova iniciativa energètica. Expansión analitza la caiguda del preu del petroli i assegura que li costarà baixar dels $70 al barril perquè la producció trigarà a recuperar-se i els vaixells desconfiaran de la seguretat de creuar l'estret. I avui l'Economia explica que el grup català Tendam, que engloba marques com Springfield o Woman Secret, vol obrir 120 botigues en un any i invertirà més de 100 milions d'euros per accelerar aquesta expansió.
0: I què ha destacat aquesta hora la premsa esportiva, Robert Prat?
19: Doncs que la notícia ha arribat de matinada.
10: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca.
19: Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet els 3 gols de l'Argentina davant Algèria. La premsa digital, el diari Marca, diu que Messi és història del futbol. El diari AS parla d'un Messi històric, també, capaç de fer la mare de totes les bogeries. El diari Esport aclareix que les llàgrimes de Messi amb els gols són perquè ha passat per uns moments personals delicats. I Xavier Ortuño es pregunta, Messi no anava mai a més jubilar-se?

0: Mundo Deportivo diu que Messi il·lumina Argentina i fa història. Pablo Planas el defineix com un marcià que governa el futbol. Messi empata amb Klose com a màxim golejador dels Mundials i ell mateix acaba de dir que per ell Ronaldo és qui té més mèrits a les cites mundialistes.
1: La verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
2: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. De los pibes de Malvina que jamás olvida.
0: El diari El País parla del mite de Messi, que continua amb una actuació gegantina, una actuació llegendària per La Vanguardia.
3: Será el mejor de la historia por siempre. Va ser difícil que lo puedan igualar.
4: I pel que fa a la premsa del cor, un anunci de fruits secs amb joc de paraules inclòs. Elisenda Pineda.
5: Irene Rosales, exparella de Kiko Rivera Paquirrin, protagonitza una campanya publicitària d'una famosa marca de fruites seques. Concretament, ven bosses de barreja, d'aquelles on hi posen els cigrons que no vol ningú. L'eslògan res el següent. Un mix con un mal Kiko és un mal mix. Kiko Rivera ha muntat en còlera a l'assabentar-se del joc de paraules i ha emès un comunicat a xarxes on, entre d'altres coses, li acaba dient a Irene: la vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Poc ens pensàvem que el joc de paraules seria l'arma dialèctica de Kiko Rivera. Ovació a la sala i al cielo con él.
4: I què fa anys avui, Canalies?
6: Avui felicitem la cantant Paulina Rubio.
4: Paulina Rubio, 60.
6: 55, també. La meravellosa periodista Rosa Maria Calaf.
4: 80.
6: 81, sí. També fa anys el director teatral Joan Lluís Bozzo.
4: Bozzo, 72.
6: 73, i acabem felicitant Kendrick Lamar.
4: 39.
6: Sí, senyor, claríssims.
4: Sant Oral.
6: Avui és els sants màrtirs Manuel, Sabel i Ismael. Germans de naixement, l'emperador va ordenar torturar els germans. Les mans i els peus dels sants màrtirs van ser clavats als arbres. Més tard els van clavar pues de ferro al cap i també els van clavar estrelles afilades sota les ungles de les mans i els peus. Durant els seus turments, els sants van glorificar Déu i van pregar com si no sentissin les tortures. Finalment, com et pots imaginar, van acabar martiritzats sent decapitats. A Catalunya hi ha 59.316 persones que es diuen Manuel, 5 persones que es diuen Sabel i 6.939 que es diuen Samuel.
4: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 17 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 17 de juny de 1996, TV3 reestructura els telenotícies per donar més poder als seus presentadors. Els que expliquen les notícies a davant de la càmera també en seran els editors. Dels que presentaven els TNs el 1996, a dia d'avui no en queda ni un. Montserrat Besses feia el TN matí, Josep Puigbol TN migdia, TN vespre per Carles Francino i TN nit per Jordi Llompart. Francino havia desestimat una oferta de Televisió Espanyola i es quedava 4 anys més a TV3. I ara fa 30 anys, 4 amics se n'anaven de gira per primera vegada junts. Eren Ana Belén, Víctor Manuel, Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat. El Gusto es Nuestro parava 22 ciutats aquell estiu del 96, 3 de les quals eren catalanes: Tarragona, Peralada i Barcelona. Acabo amb més música. El Sónar, el Festival de Música Electrònica de Barcelona, arribava a la tercera edició. Aquell 1996 hi van passar 18.000 persones de públic, 10 vegades menys que ara.
4: Avui és 17 de juny del 2026, és el 168è dia del calendari. Falten 4 dies per l'estiu, 7 per Sant Joan i 2 per al final del curs escolar. I així sona el dia d'avui.
7: Els sons del matí.
9: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
10: Es un acto de inocencia. Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
11: No me he reunido jamás con la señora Díez ni para frenar investigación alguna ni para idear trama alguna.
12: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
13: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via pues, de paràlisi.
14: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
4: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Ressuscitar.
15: Tornar a la vida un mort o un projecte mort. El govern ha ressuscitat el que durant uns minuts va ser un projecte mort, el dels Mossos a les escoles. La consellera Parlon va dir ahir aquí al matí que estava paralitzat, però poc després el govern la va corregir dient que potser no s'havia entès prou bé.
4: Permanent.
15: Que es manté en el mateix estat, sense canvi, sense moure's. És el que es farà a partir de demà amb la bandera espanyola que quedarà hissada de forma indefinida a la façana del Parlament. Des de fa vora mig segle només hi era els dies de ple, però ara el TSJ així ho mana.
4: Declaració.
15: Manifestació feta per comunicar o per establir la veritat sobre un fet o un esdeveniment. Avui i demà hi ha una declaració davant la justícia inèdita i històrica, la d'un expresident del govern espanyol des del banc dels acusats. En aquesta declaració, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre les joies, malgrat que havia demanat fer-ho més tard.
4: Posem-hi tres xifres, Lara García. 121.960.
16: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
4: 26 milions d'euros.
16: És el que ha costat definitivament la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, ho ha confirmat l'Església. És un milió més del previst inicialment. La Generalitat de Catalunya ha aportat 2,3 milions d'euros.
4: I 15.
16: La patronal espanyola ha demanat que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral. La COE defensa que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
4: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig Donald Trump. Està assegut en una taula rodona en una de les moltes reunions del G7 que s'han fet aquesta setmana a Vienna. Amb cara de circumstàncies, ensenya una samarreta de la selecció alemanya que li ha regalat el canceller alemany, Friedrich Merz.
17: Merz, que és al darrere, ell dret, si somriu, igual que el britànic Starmer, que s'ho mira de prop. La samarreta i el nom de Trump, i el número 47 és el número que ocupen la història dels presidents nord-americans. Ha estat una trobada en bona sintonia entre els líders de les principals democràcies industrialitzades. Amb la carpeta de l'Iran en vies de solució, les mirades i les pressions s'han dirigit cap a Vladimir Putin.
4: A la segona imatge hi veig la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix al Senat, repassa algunes de les notes que porta i entre els documents que aixeca amb la mà esquerra s'hi llegeix en un gran acrònim UCO, la unitat central operativa del cos policial que dirigeix.
17: I encarregada dels informes que han posat contra les cordes, la mateixa González, per les reunions que va tenir amb l'exdiputada socialista Leire Díez. El govern primer les va negar, després va dir que no havien estat al despatx oficial. Ella ahir va admetre, com a mínim, dues d'aquestes reunions, però va negar rotundament que fossin per treure draps bruts o per intentar torpedinar investigacions que esquitxessin socialistes o el govern espanyol.
4: I a la tercera imatge ens l'envia, en aquest cas és de Gandesa, i veiem la directora de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, Laura Tienda, agafant un pergamí emmarcat i protegit per un vidre. Somriu mentre mostra la peça a la persona que fa la fotografia. Anem cap a Tarragona. Ricard Buigas, en quin idioma està escrit aquest pergamí?
18: Doncs mira, es tracta del primer pergamí escrit en hebreu que han trobat a les Terres de l'Ebre, a data de finals del segle XIV. Formava part d'un rotlle de la Torà. A la foto ja el veiem restaurat. Ara, aquí arriba la part més interessant d'aquesta història. El van trobar per casualitat a Ca Coll, que és una casa històrica que ara és propietat de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs. Havien fet servir el pergamí per forrar uns llibres. Els experts han explicat que la utilització d'un text sagrat jueu per fer un fet menor, com és això, enquadernar un llibre, era una manera de denigrar el document que probablement van sostreure d'una sinagoga durant un període violent previ a l'expulsió dels jueus.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: Atenció a aquest titular que circula. Després de la benedicció del Papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia, diu la notícia, que és la construcció més gran que Lego ha fet mai i que treu ara al mercat. És més gran que la Torre Eiffel i que la Fontana de Trevi. La Sagrada Família de Lego, un cop muntada, mesurarà 62 centímetres d'alçada i per fer-la caldrà encaixar 12.060 peces de Lego. Destaca la notícia que un detall clau de la Sagrada Família de Lego són les peces que reprodueixen les vidrieres de colors de la basílica. Diu el mestre de disseny de Lego en la notícia que fer aquesta Sagrada Família peça a peça serà tota una experiència de construcció immersiva. Per últim, la notícia explica que comprar aquesta rèplica de la Sagrada Família costarà 700 euros.
4: Això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: Viure a la universitat abans de començar-la pot ajudar a prendre decisions amb més confiança. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza una nova edició del Summer Experience adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents àrees de coneixement a través de sessions pràctiques, visites a institucions i activitats pensades per apropar-los a la realitat universitària. Es tracta d'una experiència que combina orientació acadèmica, aprenentatge i experiència universitària.
21: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
19: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que després de la benedicció del papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces, és una notícia real. Fins ara, les construccions més grans de Lego eren un mapamundi amb 11.000 peces, la Torre Eiffel amb 10.001 peces i el Titanic amb 9.090. La Sagrada Família es convertirà, doncs, en la construcció de Lego amb més peces. De moment no es pot comprar, no es podrà fer fins al mes de novembre, però ja es pot reservar online.
4: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
4: 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
0: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
10: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
4: I ara dues notícies d'última hora. Ho acabem de saber. En marxa un operatiu policial a la demarcació de Tarragona contra productes falsificats.
1: És contra una organització que importava, emmagatzemava i distribuïa aquests productes i participen Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional.
4: I també és notícia d'aquesta matinada. Un home mort en un incendi a Montbrió del Camp, al Baix Camp.
0: El foc es va declarar en una parcel·la i va afectar dues caravanes i una caseta de fusta. Un cop extingit els bombers van localitzar el cos.
4: Mentrestant, el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que el pla pilot per tenir Mossos de paisà a les escoles i instituts ara mateix continua.
1: Núria Parlon havia dit això al matí de Catalunya Ràdio.
13: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
4: I segons ha pogut saber al matí de Catalunya Ràdio, Metges Sense Fronteres admet que és difícil evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
0: L'ONG ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses fa 2 anys al Txad.
4: El Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
1: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
2: Anys enrere sí que es podia parlar d'uns focus localitzats. A dia d'avui és tot l'amiant instal·lat el que és contaminant. I qui no té amiant a la vista de casa seva?
4: I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
0: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Això mentre es baten rècords de temperatura.
4: I el Mundial de Futbol, hat-trick de Messi.
1: 3-0 a l'Argentina Algèria. Messi ha igualat Miroslav Klose com a màxim golejador de Mundials amb 16 gols. També d'aquesta nit irà Kun, Noruega 4 i aquesta hora Àustria-Jordània. De moment 2-1. Avui a les 10, Anglaterra-Croàcia.
22: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui farà sol i calor, fins i tot una mica més de calor que ahir. A l'interior podria pujar 1 o 2 graus la temperatura i a la costa es mantindrà sense canvis. Avui a la tarda sí que apareixeran algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, més o menys com aquests últims dies, però només en aquestes zones. I ara, de seguida a les 8, actualitzem també la previsió de cara als pròxims dies.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
4: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a aquesta hora, Clàudia Serra.
24: Sí, d'entrada a Barcelona hi ha lentitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, cap a la capital, trams amb cua a la C32 a Viladecans, A2 des de Pallejà i B23 des del Papiol, carregades també les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i retencions a la C58 a Sant Quirze, sentit Barcelona, a Ripollet, sentit Sabadell, Badell, AP7 a Mollet, sentit sud, i C17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa.
22: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: quarts de nou, obrirem l'àgora molt pendents de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional i de la sessió de control al Congrés.
24: A tres quarts de deu parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments.
3: A un quart d'onze passejarem amb Albert Tom i parlarem de joies.
24: I a les onze, entrevista a Marc Palaí, un català que és assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
6: Manu!
8: Manu!
6: Xiripipi!
8: Com estàs?
6: I vosaltres?
9: Escolta, et sento pagat, que et passa res, Manu.
6: Em sents apagador?
9: Manu! Et sento com apagador!
6: Però si estic, a merda, si estic superxiripipi...
9: Ah, t'he notat com un to baix.
6: Com un to baix?
8: No, això és la connexió, és la qualitat de l'àudio.
9: Ah, perdó, doncs. No, no, pensava dir que no passi res. No.
6: Estic estupenda.
8: A més, ara ja ve aquest despertar de dia, que és fantàstic.
9: Oh, això és fantàstic. Aquesta caloreta, és que la gent es queixa per queixar, t'ho dic. L'estiu és la millor època de l'any.
6: Home...
8: Això sí que està rara.
9: Jo no estic rara, guapa.
8: Bueno, anem a marcar el telèfon de la Carla.
9: Estic en el meu prime, que es diu.
6: Tu sí que tens un to baix.
8: Sí.
9: To baix, ja te'l pujaré jo, tu, to.
6: Ja, sí. Amb aquesta roda barítona que tens...
9: De baríton.
8: Estratis.
9: A veure.
8: Caram.
9: Ui, la Carla estarà dormint.
8: Carla!
25: Xiripipi!
6: Olé!
9: Quina veu de dormida, Carla, que fas? Escolta, me truquem de part de la teva mare i de tota la família, perquè el dia 15 de juny vas fer 26 anys.
8: 26 anys, ja? Oh. Ui, a partir dels 25 ja la cosa ja canvia, eh?
9: No canvia res. Sí,
8: 25...
25: Més a prop dels 30.
8: Sí, però els 25 són, és la millor edat de la vida.
9: No, què dius?
8: 26 ja...
9: No, dels 35 als 40.
8: Ara no ho veus, però d'aquí uns anys ho veuràs.
9: Ja ho veuràs. Escolta'm, Carla, et desitja que siguis molt feliç i que continuïs gaudint de la vida i sent la gran persona que ets. És per això que et volen dedicar aquesta cançó de xarango que es diu Avui que fas anys, que et toca Manu Guix.

0: Home, quina meravella, cop de rumba. Carla, què tal aquesta cançó? És que a mi m'emociona, sempre que l'escolto em fa plorar, tu.
1: Molt maca, m'encanta.
0: T'has emocionat una miqueta?
1: Sí.
0: Ella, d'això es tracta. Carla, que tinguis un fantàstic dia, que vagin bé aquests 26. Una abraçada des de la ràdio.
1: Igualment. Adéu.
0: Ai, Manu, què va fer?
2: Jo també ploro, amb aquesta cançó ploro.
0: Jo també plorem. Veus? Fins demà, estimat.
2: Adéu, tiri, adéu. Tres Cat Info.

0: Bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora tenim les retencions als punts habituals d'entrada a Barcelona i a l'antitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al Nus de la Trinitat, també a la 2 des de Pallejà, B23 des del Papiol, carregades les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i retencions també a la C58 a Sant Quirze en sentit Barcelona, a Ripollet, sentit Sabadell, a l'AP7 a Mollet, sentit Sud, i a la C-17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa.
0: José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat tràfic d'influències. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7, a Evian, que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. Rússia, però, no ha respost a aquestes crides del G7 per renegociar el final de la guerra. Avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga per aquest conflicte. Avui els metges tornen a estar cridats a la vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya, que continua exigint millores per al col·lectiu, reclamant millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. I avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i de ratxes també són més dèbils. L'últim butlletí del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des del 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada i la tendència és que continuï baixant, tot plegat mentre es baten rècords de temperatura a tot el país per quart any consecutiu. I l'esperada cinquena entrega de la saga Toy Story arriba avui als cinemes. En paral·lel, Tom Holland i Zendaya promocionen la pròxima pel·lícula del superheroi Spider-Man, que s'estrenarà el mes que ve.
2: Esports.
3: Debut espectacular de Leo Messi al Mundial de Futbol de matinada. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal per 3-1. També de matinada, Noruega golejat l'Iraq 1-4. I és a punt d'acabar l'Àustria 2, Jordània 1. El Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Murcia. Els blaugranes es van remuntar un 1-4 en un partit que va acabar amb empat a 5. Demà, segon partit, també al Palau. I el Barça Bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga CB.
0: I el temps, avui dia de molta calor, s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats.
4: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem dimecres 17 de juny. Avui és un dia clau en les investigacions judicials que afecten el nucli del PSOE. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional com a imputat. Zapatero declararà davant del jutge que l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies milionàries del seu despatx. Defensarà la seva innocència a Madrid, Paula Brujats.
5: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
6: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
5: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraban i frau fiscal.
0: Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. La citació judicial d'avui és crítica per al PSOE i per al govern espanyol, però confien en les explicacions de Zapatero. Zapatero i es neguen a acceptar que pugui ser culpable. Elma Saiz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
2: La confiança en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
7: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
0: Repassem ara l'origen de les investigacions a José Luis Rodríguez Zapatero i de les dues causes que el jutge de l'Audiència Nacional té obertes contra ell, el cas Plus Ultra i el cas de les joies. És un treball de Pilar García i Albert Manyà amb el muntatge de Jordi Galbany.
8: El cas Plus Ultra arrenca el 2024 arran d'unes investigacions internacionals que vinculen l'aerolínia amb el blanqueig de capitals. La Fiscalia Espanyola en té coneixement i obre diligències davant la sospita que la companyia hauria fet un ús indegut a les ajudes públiques que va rebre i presenta denúncia en un jutjat d'instrucció que comença a investigar el cas. I és en aquest punt on surt el nom de Zapatero i el cas es deriva a l'Audiència Nacional.
9: Segons les investigacions, l'expresident del govern espanyol hauria intercedit en el rescat de la companyia a canvi de comissions. La Societat Espanyola de Participacions Industrials, la SEPI, el braç inversor de l'Estat, va concedir 53 milions d'euros a Plus Ultra.
8: El 19 de maig, agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica entren al despatx de Zapatero.
10: Els agents de la UDEF estan escorcollant durant tot el matí l'oficina de l'expresident buscant proves. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia, sí. De fet, acaben de sortir una desena d'agents amb algunes caixes després de més de 4 hores llargues d'escorcoll.
8: I s'enduen documentació, material informàtic i el contingut d'una caixa forta on hi ha joies que s'han taxat en 1,3 milions d'euros.
9: El mateix dia, Zapatero nega qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra.
6: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
8: La suposada implicació de Zapatero en el rescat de Plus Ultra seria la punta de l'iceberg d'una trama estable i jerarquitzada de tràfic d'influències dirigida, coordinada i supervisada per l'expresident espanyol, segons el sumari.
9: D'acord amb les investigacions, l'expresident del govern espanyol hauria cobrat 2,6 milions d'euros procedents d'aquesta activitat delictiva, canalitzats a través de societats instrumentals com ara What the Fab, propietat de les seves filles, o Anàlisis Relevante, encapçalada per qui el jutge considera lloctinent de Zapatero, Julio Martínez, i tot sota una aparença formal d'assessorament, representació institucional o consultoria estratègica.
8: I en un esglaó més, segons el sumari, aquesta activitat delictiva es completaria amb societats i comptes opacs a l'estranger i una xarxa de blanqueig de capitals amb vinculacions amb el mercat d'or i de petroli a Venezuela.
9: Per les joies trobades a la caixa forta del despatx de Zapatero, el jutge ha obert una peça separada pels delictes de frau fiscal i contraband. Vol saber d'on provenen i si s'han pagat els impostos corresponents.
0: Doncs bé, derivades polítiques de tot plegat, Junts i PP carreguen contra PSOE i Suma per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades. Pel número 2 del Juntaire, Jordi Turull, el veto dels socialistes demostra la seva debilitat.
12: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
0: Els socis de govern justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
7: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: El PP presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals. En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura perquè resolgui les qüestions fonamentals per a Catalunya. I el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, veia Junts com a còmplices del PP i Vox.
13: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de derechas, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten, no?
0: A la Moncloa, de moment, continuen convençuts que podran esgotar la legislatura.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de nou. Més qüestions del dia. Un home ha mort en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. L'avís el van rebre cap a les 9 del vespre per un foc en una parcel·la situada al camí de Campassos. Els bombers hi van desplaçar 6 dotacions terrestres que van comprovar que el foc afectava amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Un cop extingit i durant la inspecció de la zona, van localitzar el cos sense vida d'un home. I està en marxa aquesta hora un operatiu policial a les comarques de Tarragona contra una organització que importava i distribuïa productes falsificats. Hi participen agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Segons fonts d'aquesta investigació, el grup es dedicava a importar, emmagatzemar i distribuir falsificacions. Us ho dèiem en titulars, els metges de la sanitat pública tornen avui a estar cridats a fer vaga per demanar un conveni propi i mesures per frenar la sobrecàrrega laboral. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya i serà l'última abans de l'estiu, tot i que mantenen la protesta de deixar de fer hores extres. Avui s'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Anem cap a Girona, a aquesta hora, Fèlix Martín.
14: Metges de Catalunya considera que la resposta del Departament de Salut al conflicte no ha estat a l'alçada. Rosa Maria Jaumà, metgessa de família de Cap de Banyoles i delegada del Sindicat Mèdic a Girona.
15: I el que ens sorprèn moltíssim i alhora ens entristeix molt és l'actitud del Departament de Salut i en concret de la màxima responsable de salut, la senyora Olga Pané, que no ens ha rebut en cap ocasió. Hi ha un silenci absolut i això és ofensiu cap al col·lectiu mèdic, però també és negligent cap a la ciutadania.
14: En aquesta 12a jornada de vaga des del mes d'octubre han convocat mobilitzacions aquest matí a les 4 capitals catalanes. Rosa Maria Jaumà confia que hi hagi un bon seguiment a Girona.
15: Jo voldria esperar que aquí a Girona, pel fet de que la concentració es fan aquí i no ens hem de desplaçar a Barcelona, vull dir, es concentrarà gent en el Departament de Salut. Ara bé, es marquen uns mínims que són gairebé màxims i molta gent s'ha de quedar a complir els serveis mínims, com és lògic.
14: La vaga es fa en paral·lel a la campanya Ni un minut més per reduir les hores extres.
0: Canviem de qüestió, parlem ara de la guerra a l'Iran, de les seves conseqüències també. El preu del petroli continua caient dies abans que divendres, concretament serà, s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels 79 dòlars. Trump va dir ahir, a la cimera del G7, a Evian, que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
16: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts en tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
17: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
16: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord.
0: Rússia, però, no ha respost a aquestes crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
18: Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Per això espera que quan resolgui la guerra amb l'Iran torni a enviar emissaris a Moscou. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
19: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
18: Putin ha convocat les eleccions legislatives pel 20 de setembre. Ningú dubta que les tornarà a guanyar, però el seu partit ha perdut popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
0: I a tot això s'investiga un incident entre una fragata russa i un iot civil amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega. La fragata russa va disparar trets d'advertència al iot quan es trobava fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
20: El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: En punt, un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora tenim tres noves incidències destacades. L'A2 a Vila-sana està tallada en sentit Lleida per un accident. A l'AP7 entre Salt i Vilablareix hi ha cua per unes obres que tallen dos carrils en sentit nord. I a l'AP26 a Sant Joan les Fonts en sentit Olot hi ha un carril tallat en aquest cas per una avaria. En paral·lel segueixen les retencions als punts habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona i a l'antitud amb aturades de la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, A2 des de Pallejà, B23 des del Papiol i carregades també les dues rondes de Barcelona. Pel que fa al transport públic, aquesta hora sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les

0: Moltes poblacions d'interior i els 37 o 38, per exemple, a Tremp, Balaguer, també Mollerussa, 38 a Tàrrega, a Lleida, o també 38 a Tortosa, a la costa, valors al voltant dels 30 graus amb sensació d'humitat elevada, i al Pirineu no s'escapen de la calor, amb valors a 30 graus a Viella, 33 a la Seu d'Urgell, però sí que a la tarda, on descarrega algun ruixat, després la temperatura caurà. Demà dijous, el panorama serà semblant, la calor serà intensa, podríem perdre alguna dècima, algun grau, però igualment seguirem amb valors ben alts per l'època de l'any.
1: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis, consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
2: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
5: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. 3cat.info.
6: Passen 3 minuts d'un quart de nou. A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i de ratxes també són més dèbils. L'últim butlletí d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des del 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, és a dir, un total aproximat d'un 14%, i la tendència és que segueixi baixant. De fet, tot i que aquest 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que el 2025 ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. Marc Pruom és cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
7: Una de les novetats d'enguany és la incorporació d'un capítol que es dedica a l'anàlisi de la velocitat del vent. El que veiem és una disminució general de la velocitat del vent, al voltant d'un 14% de disminució en aquest període, i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
6: Aquest fenomen, conegut com a encalmament, també s'està detectant a escala global i està relacionat amb l'escalfament del planeta. L'augment de la temperatura, especialment a l'Àrtic, redueix les diferències de pressió que impulsen els grans corrents atmosfèrics. El Meteocat recorda que aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. Catalunya ja s'ha escalfat 2,1 graus des dels anys 50 i els estius són cada cop més calorosos i secs. Per quart any consecutiu es bat el rècord també de temperatura. Un escenari que obliga a mantenir l'atenció posada en l'adaptació climàtica, encara que els embassaments hagin recuperat bona part de les seves reserves. I avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya, una llei pionera a escala internacional perquè integrarà en un mateix text la reparació de les víctimes, la prevenció i l'eliminació progressiva de l'amiant. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
8: Ha fet moltíssim més mal del que la gent comprèn. Sí, és una pandèmia a nivell mundial. Mundial, eh? Sí, no només ni aquí a Catalunya, a l'estat espanyol o a Europa. És una pandèmia a més, i que a més va a més, perquè la majoria de països, a dia d'avui, encara no està prohibit.
6: Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, una de les entitats que han impulsat la llei contra l'amiant, asseguren que amb l'aprovació de la norma no n'hi haurà prou. El portaveu de la Comissió contra l'Amiant, Joan Maria Soler, afirma que cal una investigació decidida per part de l'administració per retirar els prop de 3 milions de tones que encara hi ha repartits per tot Catalunya.
9: Per impulsar aquesta llei es necessitaran recursos econòmics molt importants, i això és el compromís que a partir d'ara doncs, també volem estar-hi a sobre i anar pressionant perquè hi hagin les partides conseqüents perquè la retirada de l'amiant es faci sobretot en condicions segures.
6: Les seqüeles de l'exposició a l'amiant triguen entre 10 i 40 anys a desenvolupar-se.

0: 3cat.info.
1: En cultura, torna Toy Story.
2: Turn it off! I can't! It's already spotted! I have plastic fingers! It's good to be back.
1: Avui arriba als cinemes la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar a la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música i Bad Bunny, Penélope Cruz o Bizarrap la veu a algunes d'aquestes joguines noves. I el juliol, Spider-Man.
3: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen and the only way to stop it.
1: S'estrena el 29 de juliol i la protagonitza una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya. Aquests dies són a Madrid presentant el film i, segons Holland, hi trobarem un Peter Parker més adult que lluita també per trobar el seu lloc al món. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: A Brand New Day, la quarta entrega de la saga, queda enrere el to juvenil que l'ha marcat. Ara Peter Parker s'ha quedat sol, MJ l'ha oblidat i haurà de combatre el crim mentre intenta madurar i descobrir qui hi ha darrere de la càmera, com reflexionen els seus protagonistes.
5: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
6: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
4: A la maduresa de la seva carrera han arribat també Tom Holland i Zendaya, que després d'una dècada junts a Spider-Man traspuen química davant i darrere de les càmeres.
5: Suposo que l'essència de qui som no ha canviat. Simplement hem crescut d'altres maneres. Hem crescut amb els personatges.
6: Sí, gairebé la nostra versió de l'institut barra universitat, que no hem experimentat mai. Aquesta és la nostra versió, saps?
5: Sí, vam anar a la universitat de Spider-Man.
4: La parella s'ha deixat veure estos dies pels carrers de Madrid, tot i que Holland reconeix que Barcelona és una de les seues ciutats estimades, tant pel seu admirat Messi com per la seva amistat amb Juan Antonio Bayona, qui el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
1: I ginasta Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari del Sucre, es reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
7: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants, que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
1: De les 72 propostes que es podran veure al Mercat, 35 són estrenes. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.

0: Esports.
1: Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs ha finalitzat fa només uns instants l'últim partit d'aquesta jornada de matinada del Mundial de Futbol, aquest Àustria-Jordània, que ha acabat amb el resultat favorable a l'equip austríac per 3-1. Aquest ha estat l'últim partit d'aquesta matinada, Àustria 3, Jordània 1, al Mundial de Futbol. Pel que fa a Leo Messi, ha debutat en aquest Mundial amb una actuació espectacular. Fa els 3 gols d'Argentina davant Algèria 3-0. Messi estel·lar, just quan es complien 20 anys del seu debut mundialista, igualant el rècord de gols de Miroslav Klose com a màxim golejador de la història dels mundials amb 16 gols.
3: Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy 2. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
2: Messi, a punt de fer 39 anys el pròxim dia 24, va ser qüestionat de si Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, l'havia de fer jugar en aquest Mundial, el seu 6è Mundial. L'exblaugrana ha respost amb aquesta actuació memorable. Scaloni parlava sobre la estrella de Rosario.
4: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
2: També al Mundial, França 3, Senegal 1 i Irak 1, Noruega 4, amb 2 gols del davanter del Manchester City, Erling Haaland. A la jornada d'avui, al Mundial destaca l'Anglaterra-Croàcia, que jugarà a les 10 de la nit amb el blaugrana Gordon, amb l'equip anglès. Abans, a les 7, Portugal-Congo, amb el blaugrana Cancelo, amb l'equip portuguès, on també hi és Cristiano Ronaldo, i el seleccionador portuguès és el balaguerí Robert Martínez. Victòria del Barça, primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, triomf als penals davant el Pozo Múrcia després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. L'equip de Javi Rodríguez va remuntar un resultat advers d'1-4. Didac Plana, porter del Barça, al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Hem començat a remar, hem començat a exigir-nos, a voler jugar, a voler tractar bé la pilota, intentar doncs atacar amb més bon criteri sense precipitar-nos tant, i a partir d'aquí doncs hem marcat el primer gol. Bé, crec que ens han marcat el 4-1, però hem continuat amb el mateix plantejament, 4-2, 4-3, i ja, jo crec que quan ja s'ha posat 4-3, jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en que avui, com a mínim, forçàvem l'empat, no? I així ha sigut.
2: Els gols del Barça els van fer fits Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Pito va veure la targeta vermella en minut 3 i es perdrà el segon partit de la final de la Lliga de Futsal, que jugarà demà també al Palau Blaugrana.
0: 3Cat Info.
2: El Girona ha fet oficial el fitxatge al migcampista de Blanes, Ethan González, de 21 anys fins al 2029, arriba del Cornellà. A l'Espanyol femení de futbol han renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Direm també que el Barça de bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga ACB a la pista taronja. En handbol, el jugador de Barça, Dicament, ha fet balanç de la temporada just uns dies després que l'equip guanyés la Champions.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, moment de tornar a connectar amb el nostre equip viari. Sapiguem si hi ha incidències a aquesta hora. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora segueixen les retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada cap a la capital. També molt carregades les dues rondes. Lentitud a la C58 a Montcada, en sentit Ripollet, AP7 a Mollet, sentit sud, i entre Salt i Vilablareix per unes obres que tallen dos carrils en sentit nord. Recordem que la 2 a Vilassana està tallada sentit Lleida per un accident.
1: D'aquí mitja hora, José Luis Rodríguez Zapatero està citat a declarar com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies que es van trobar en el seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. També us estem destacant que el preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. I avui els metges tornen a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya, que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen, concretament, millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. A partir d'ara també us explicarem que Colòmbia ha detingut el germà del narcotraficant José Adolfo Macías Villamar, més conegut com a Fito, màxim líder de la banda dels Choneros, la més antiga de l'Equador. Fito està empresonat als Estats Units a l'espera de ser jutjat per diferents delictes. També sentirem els ajuntaments de l'Escala i Roses, dos dels municipis més turístics de l'Alt Empordà, alertant dels efectes que per a ells seran catastròfics, que podria tenir l'aplicació del decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. I que els agents rurals faran servir un sistema de reconeixement facial per identificar ossos al Pirineu. Es farà a partir de les imatges captades per càmeres al medi natural i es completarà amb les mostres d'ADN disponibles. L'objectiu és poder fer un seguiment individualitzat de cada exemplar. I en esports, Montserrat Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Parlarem del Mundial.
3: Sí, i d'aquest Leo Messi, que amb quasi 39 anys ha fet un hat-trick a l'Argentina 3, Algèria 0, en el debut al Mundial aquesta matinada. S'ha acabat fa uns minuts, l'Àustria 3, Jordània 1, i el Barça de futsal, que guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga davant el Pozo Murcia.
1: I avui dia de molta calor, s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Passen 3 minuts de 2:15, dia clau avui en les investigacions judicials que afecten el nucli del PSOE. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional com a imputat. Zapatero declararà davant del jutge que l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies milionàries del seu despatx. Defensarà la seva innocència a Madrid. Paula Brujats.
4: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
5: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
4: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraband i frau fiscal.
1: Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. La citació judicial d'avui és crítica per al PSOE i per al govern espanyol, però confien en les explicacions de l'expresident i es neguen a acceptar que pugui ser culpable. Elma Saiz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
6: La confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
7: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
1: Sobre el cas Leire Díez, la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir els seus casos. Tant el PP com Vox consideren, en canvi, que González ha mentit i li han tornat a exigir la dimissió. Àngels Lafuente.
8: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai
0: haya interferit en cap investigació de l'UCO.
8: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
0: I mentre reduïa la seva relació amb l'Heredia de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
9: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
0: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió.
1: I ara parlem de la situació a l'Orient Mitjà i de les conseqüències econòmiques. El preu del petroli continua caient dies abans que s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Recordem que serà divendres. El barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges i també va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
10: El G7 tanca avui la cimera de Evian, de moment sense sobresalts en tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
11: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
10: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord.
1: Rússia no ha respost, però, aquestes crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i també la fatiga per aquest conflicte. Us ho dèiem en el sumari, han detingut a Colòmbia el germà del cap de la banda dels Choneros, la més antiga dedicada al narcotràfic i blanqueig de capitals de l'Equador. L'anunci l'ha fet el ministre de l'Interior equatorià, afirmant que amb la captura de Ronald Javier Macías Villamar es tanca el cercle i detalla que l'operació s'ha fet conjuntament per part de les policies de l'Equador i de Colòmbia, on residia amb documentació falsa. Ronald és germà de José Adolfo Macías Villamar, més conegut com a Fito, que està empresonat als Estats Units, pendent de ser jutjat per diferents delictes. Els Choneros està inclosa a la llista d'organitzacions terroristes a l'Equador, però també a l'Argentina i als Estats Units.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 7 minuts i arribarem a 9:15. Els metges de la sanitat pública tornen avui a estar cridats a fer vaga per demanar un conveni propi i mesures per frenar la sobrecàrrega laboral. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya i serà l'última abans de l'estiu, tot i que mantenen la protesta de deixar de fer hores extres. Avui s'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona. A aquesta hora podem marxar en directe cap a Girona. Està seguint aquesta convocatòria el Fèlix Martín. Fèlix, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Sí, aparent normalitat, si més no aquesta hora del matí a Girona. Hem anat primer al centre d'atenció continuada del Güell, això és el centre de la ciutat, al barri de la Devesa, i allà els pacients que entraven no han trobat cap visita anul·lada. La concentració de metges l'han convocat a Girona a partir de les 11 del matí davant la seu dels serveis territorials de sanitat i confien en un ampli seguiment, malgrat que això sí han criticat la imposició d'uns serveis mínims que consideren excessius. Ho ha dit a 3Cat Info la portaveu de metges de Catalunya a Girona, Rosa Maria Jaumà.
14: Jo voldria esperar que aquí a Girona, pel fet de que la concentració es fa aquí i no ens hem de desplaçar a Barcelona, que hi haurà gent. Ara bé, es marquen uns mínims que són gairebé màxims i molta gent s'ha de quedar a complir els serveis mínims, com és lògic.
13: Ara som davant l'espai de consultes externes de l'Hospital Trueta de Girona, això és al nord de la ciutat. També aparent tranquil·litat a l'exterior, però hem preguntat a dins i ens han dit que sí que hi ha metges que ja secunden aquesta vaga i, per tant, quan ha arribat el pacient s'ha trobat que li han de reprogramar la visita per un altre dia. Si és una cura, sí que es fa. Això, evidentment, no ha evitat algun moment de discussió per l'enrenou que comporta aquesta vaga per als pacients.
1: Perfecte, doncs anirem fent un seguiment de com va aquesta convocatòria al llarg del matí. Fèlix, gràcies, bon dia.
13: Adéu, bon dia.
1: I ara anem cap a Tarragona també per comprovar quin és el seguiment aquí de la vaga. Manel Sastre.
15: Aquí un grup de facultatius s'ha concentrat a l'entrada principal de l'Hospital Joan 23 i ara han començat una marxa lenta fins al centre de la ciutat. Així comencen les primeres accions de protesta, però els efectes de la vaga de 24 hores es noten ja en molts hospitals i centres assistencials, tant públics com concertats. S'han fet suspensions, intervencions i visites mèdiques no urgents, però els serveis mínims garanteixen l'atenció sanitària, segons el Departament de Salut. Demanen un conveni propi, reduir la pressió assistencial i les hores extraordinàries Deies, el portaveu del Sindicat Metges de Catalunya a l'Hospital Joan 23 és Marc Ballbé.
16: Suportem una càrrega molt important del sistema sanitari. Proporcionalment i en números som un col·lectiu minoritari. Llavors, a les meses oficials que existeixen fins ara, nosaltres no representem, no tenim un percentatge el suficientment potent com per demanar res per nosaltres. I la resta de sindicats majoritaris, no representen les nostres reivindicacions. No s'han segut amb nosaltres i no estan reivindicant el que nosaltres reivindiquem.
15: Aquesta és la 12a aturada del sindicat des de l'octubre passat. Tanca el primer cicle de calendari de mobilitzacions de les organitzacions mèdiques de l'Estat contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Sanitari. I ja s'anuncia una vaga indefinida per després de l'estiu. Metges de Catalunya denuncia la nul·la voluntat de Salut de negociar. Avui es faran diferents accions de protesta descentralitzades pel territori i aquí a Tarragona hi haurà una concentració unitària a les 11 del matí.
1: La Vall d'Aran celebra avui la Festa d'Aran, la seva Diada Nacional, una jornada que arriba just un mes després de signar el nou sistema de finançament singular aranès. Anem cap a Viella, Sofia Cabanes.
17: 17 de juny de 1991 és la data en què ara fa 35 anys es restituïa el Consell General d'Aran i, per tant, els aranesos recuperaven, després de 146 anys d'abolir-se, el seu autogovern. Enguany esta data arriba en un context especial. L'entrada en vigor del nou sistema de finançament singular acordat amb la Generalitat i que aportarà als aranesos este 2026 gairebé 43 milions d'euros. La bona entesa entre els governs català i aranès quedarà també plasmada avui amb la presència del conseller de la presidència, Albert Dalmau, que participarà en l'acte. Avui també es farà entrega del Premi 17 de juny, que enguany ha recaigut en el grup de teatre La Cabana, dirigit per Manuela Ané. Este grup, que enguany compleix 20 anys, ja ha estat reconegut per la seva capacitat de convertir l'aranès en un mitjà de creació artística.
1: I ara atenció a aquesta proposta. Una prestació de 150 euros mensuals a canvi d'un consum alimentari responsable. És la proposta que fa la cooperativa El Pa Sencer, un estudi que planteja un canvi radical en el circuit econòmic de l'alimentació. Sota el nom de planificació indicativa, es tractaria de coordinar la producció agroalimentària, la seva distribució i el consum de les famílies. Els impulsors asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim Francisco Navarro, coautor d'aquest informe.
18: Aquesta mesura, per cada euro, generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè es generaria producció, es generarien salaris, que alhora això també generaria recaptació, que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
1: Els promotors asseguren que el context internacional és d'inestabilitat per al sector i aconsellen anar cap a aquesta direcció. Hi ha experiències a petita escala, com a supermercats públics, però admeten que no hi ha cap país que hagi desenvolupat una política com aquesta. I ara una qüestió que us avançàvem també en el sumari. Els agents rurals faran servir un sistema de reconeixement facial per identificar els ossos del Pirineu. El sistema de fotoparament amb intel·ligència artificial permetrà reconèixer els animals de manera individual a partir de les imatges captades a la natura, mitjançant també patrons facials i morfològics per fer-ne un seguiment personalitzat. Ens ho explica des de Sort en Pau Rovira.
19: El sistema es basa en la xarxa de càmeres de fototrampeig instal·lades en punts del medi natural, un centenar, que capten imatges dels animals en llibertat. A partir d'aquestes imatges, els algoritmes d'intel·ligència artificial analitzen trets del rostre i del cos per distingir cada individu i generar un registre propi per a cada os detectat. Aquest seguiment es complementa amb l'anàlisi d'ADN que els agents rurals obtenen de restes localitzades al territori. La combinació d'imatges i dades genètiques permet confirmar la identitat dels exemplars quan el reconeixement visual no és suficient i millorar així la precisió del sistema. Segons l'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, això permet fer un seguiment individualitzat de cada exemplar.
20: Ara mateix no tenim aquesta certesa, no sabem exactament aquell pèl a quin animal correspon, i a través de lligar el reconeixement facial amb les mostres d'ADN que ja tenim, doncs ens facilitarà el seguiment i optimitzarem també els recursos en quant a que reduirem la necessitat d'anàlisi d'ADN. Ara mateix és alimentar el sistema amb moltes imatges de les que ja disposem i veure si realment és capaç de fer aquesta identificació facial individualitzant cada una de les imatges amb un individu.
19: Es preveu que aquest sistema es comenci a implantar l'any que ve.
1: Arribem a 3:15, moment d'aturar-nos. Fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora segueixen les retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada cap a la capital, C58 i C33 a Montcada, cap a les Rondes, B23 a Esplugues, cap a la Diagonal, i B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, també molt carregades les dues rondes, sobretot direcció Llobregat. Hi ha lentitud a la C58 a Montcada en sentit Ripollet, l'AP7 a Mollet en sentit sud, i entre Salt i Vilablareix per unes obres que tallen dos carrils en sentit França. Una actualització perquè l'A2 a Vilassana, que estava tallada sentit Lleida per un accident, ja s'ha reobert, queda però un carril tallat i està tallada la incorporació a l'A2. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades a aquesta hora, tret això sí dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
12: El temps.
1: Enric Agut.
21: El dia ha començat ben tranquil, ben estable, amb cel serè. Només tenim alguns núvols baixos locals, per exemple, a Terres de l'Ebre, Montsià, el Baix Ebre, s'anirà enfonent a mesura que el sol vagi guanyant alçada. Les temperatures mínimes, les més altes, al voltant dels 23 graus, a Sitges, Barcelona, Mataró, i de les més fresques, a Prades, a l'interior del Baix Camp, 9 graus, o Bolví, a la Cerdanya, 8 graus, també a Ger, o 8, per exemple, alta muntanya, zones de muntanya, Núria, a gairebé 2.000 metres, 8 de mínima. Ve un dia, novament, de sol al matí, d'un mar molt tranquil, poca onada, i amb una temperatura disparada al centre del dia. Avui les temperatures màximes doncs aniran pujant, poden ser una mica més altes que les d'ahir. Alguna xifra podria arribar als 38 graus. Per exemple, això pot passar a Lleida, ciutat, també arribar als 37 a Móra d'Ebre, 38 a Tortosa, a la costa valors al voltant dels 30 graus, amb xafogó, i al Pirineu també calor que es notarà, amb màximes de 30 a Viella, 33 a la Seu d'Urgell o també 33 a Ripoll. A la tarda algun ruixat i tornada pot caure a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu. Demà dijous, un panorama doncs, molt semblant, al matí sol, algun núvol baix a Terres de l'Ebre, per la humitat, el mar ben tranquil, i la temperatura pot baixar molt lleugerament. A la tarda, novament, alguna tempesta al Pirineu.
22: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
12: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
22: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Passen gairebé 3 minuts de 3 quarts de 9.
12: Catalunya al dia.
1: I avui comencem aquest bloc dedicat a les notícies de proximitat a l'Alt Empordà. Els ajuntaments de l'Escala i Roses alerten que si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics, no tindran capacitat per absorbir la demanda actual de visitants. La normativa, recordem, s'ha de fer efectiva el 2028. Maria Rovira.
23: S'eliminaran un 70% de les llicències de l'Escala i un 62% de les de Roses. Això vol dir més de 5.000 allotjaments que difícilment es convertirien en lloguer habitual. N'alerten l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i el regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorenç.
24: I sense aquest habitatge d'ús turístic, doncs està demostrat que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
25: Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any, que aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma, perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
23: Posen d'exemple la situació a l'Escala i Roses en relació amb el que pot passar en moltes poblacions de la Costa Brava i, de fet, del conjunt de Catalunya, si s'aplica el decret a partir del 2028.
1: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat l'Ajuntament la va haver de tancar de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals, asseguren, i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni i l'Ajuntament espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
26: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
27: Han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per l'idiosincràsia que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
26: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
28: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
26: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
1: I ara anem cap a Mollerussa. Junts per Catalunya i Ara Pacte Local han anunciat aquest dimarts que concorreran plegats a les properes eleccions municipals del 2027. La candidata serà l'actual número 3 de la formació d'Ara Pacte Local, que és Anna Carnell, i de Júlia Albacar.
0: L'acord entre Junts per Catalunya i Ara Pacte Local, sota la marca Mollerussa Primer, es va escenificar ahir a la Casa Canal de la capital del Pla d'Urgell, des d'on Anna Carnell va anunciar que serà la nova candidata de la llista conjunta entre les dues formacions. La sentim.
3: Amb un acord de suma, amb un acord de fusió, que ens fa molta il·lusió, perquè aquest acord és una manera de començar a treballar, és una manera d'avançar i d'en quina manera volem reflectir aquest pas endavant que volem fer.
0: Un acte en què també va participar el secretari general de Junts, Jordi Turull.
4: I quan és infinitament molt més el que t'uneix a dues forces polítiques que no pas el que et pot separar, doncs quin sentit tindria anar separat?
0: Carné havia estat fins ara la número 3 de la llista d'Ara Pacte Local, encapçalada esta legislatura per Marc Solsona, que deixarà l'alcaldia després de 16 anys. Solsona ha governat este mandat amb un govern tripartit entre Junts per Catalunya i el PSC.
1: 8 minuts mal comptats i arribarem a les 9. A aquesta hora hem de marxar en directe cap a Madrid. Hi ha hagut moviment ja davant de l'Audiència Nacional. Allà tenim el Dani Sainz de Aja. Dani, molt bon dia.
5: Bon dia. Zapatero ha arribat fa un minut només a l'Audiència Nacional i ha arribat en cotxe, l'ha deixat davant de la porta, la que està reservada a jutges i fiscals. S'ha baixat i ha saludat els mitjans, ha somrigut i ha pujat les escales ja per accedir dins l'audiència, on l'espera a les 9 del matí el jutge José Luis Calama per donar explicacions per les dues causes que té obertes. D'una banda, negarà Zapatero haver cobrat comissions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i posarà en dubte proves clau com els missatges dels empresaris que el vinculen a la trama. De l'altra banda, haurà de justificar l'origen de les joies trobades a la caixa forta del seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros. Sobre esta part, Zapatero es podrà acollir el seu dret a no declarar perquè, recordem, havia demanat ajornar esta declaració. Es preveu que sigui llarga la seva declaració i no es descarta que continuï demà. Fa un mes que s'esperen les explicacions de Zapatero, un temps de silenci que s'ha fet llarg dins del PSOE, però que l'expresident espanyol ha aprofitat per preparar foc la seva defensa.
1: Perfecte, Dani, doncs quedem pendents de totes les novetats que ens feu arribar avui des d'aquí, des de Madrid. Molt pendents. Fins ara, gràcies.
5: Adéu, bon dia.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: I abans dels esports, encara tenim temps de passar per Puigcerdà. L'Arxiu Comarcal de la Cerdanya restaura el llibre de privilegis de la Séquia de Puigcerdà. És un recull de documents des del segle XIV que plega la història d'aquesta infraestructura d'origen medieval i que encara s'utilitza avui en dia. Joaquim Albalaté.
7: La Séquia de Puigcerdà és una infraestructura clau i estratègica, però molt afectada pels canvis històrics, com la divisió de la Cerdanya pel Tractat dels Pirineus. Per això, tots els documents que hi tenien a veure es van ajuntar en un llibre per tenir-los a mà quan calgués. Ara la Simón és la directora de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya.
8: És una compilació de documents enquadernat al segle XVIII que relliga junts tots els documents relatius a l'ús i gestió de la Séquia de Puigcerdà. Que l'Ajuntament de Puigcerdà va tenir interès en tenir-los junts per poder consultar-lo quan s'esdevenien coses diverses sobre la Séquia.
7: És un llibre d'un gran valor patrimonial i històric, amb documents que arriben al 1318, però que s'havia anat fent malbé pel pas dels anys. Per això, ara s'ha restaurat.
8: El que s'ha fet amb aquesta restauració és recuperar una mica totes les pàgines que estaven molt malmeses del bloc, tant dels primers fulls com els últims. S'ha refet tota la relligadura i s'ha refet tota la coberta, que és de pergamí, per tal de que tingui solidesa i es pugui manipular i la gent el pugui consultar.
7: Ha estat una feina totalment artesana que se suma a altres treballs de restauració, com el del llibre del Mostassà, del segle XV, que fixava les normes del mercat de Puigcerdà.
1: L'editorial Proa publica per primera vegada en català les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic aplega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià. Arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per a tots els amants de la cultura. Són declaracions a aquesta emissora.
9: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio, o de Miquel Àngel, o de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és des primer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement. Ell crea el terme Renaixement.
1: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines. I l'actor i director nord-americà Sean Penn dirigirà una pel·lícula ambientada en la sala al Capitoli del 6 de gener del 2021, quan seguidors de Donald Trump van entrar de forma violenta i massiva a la seu legislativa dels Estats Units per impedir que se certifiquessin els resultats de les eleccions presidencials que havia guanyat Joe Biden. El film el podria protagonitzar l'actor Bradley Cooper. Segons publica The Hollywood Reporter, el film de Penn encara no té títol i previsiblement el distribuirà Warner.
12: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
10: Hola, bon dia. Actuació espectacular de Leo Messi en el seu debut al Mundial de Futbol. Fa els 3 gols de l'Argentina davant Algèria, 3-0. Un Messi estel·lar que ha fet aquests 3 gols el dia que es complien 20 anys del seu debut mundialista i iguala el rècord de gols de Miroslav Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 gols.
11: La verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
10: Ronaldo Nazario, que és el tercer classificat en aquest rànquing de màxims golejadors del Mundial de Futbol amb 15 gols. Messi, al punt de fer 39 anys, el pròxim dia 24, va ser qüestionat abans del Mundial per si Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, l'havia de fer jugar en aquest campionat del món. L'ex-blaugrana ha respost amb aquesta actuació memorable aquesta matinada. Scaloni, el seleccionador argentí, parlava sobre l'estrella de Rosario.
13: Será el mejor de la historia por siempre. Va a ser difícil que lo puedan igualar. O sea, muy difícil. Dirán que porque soy argentino lo digo, pero muy difícil.
10: També al Mundial, França 3, Senegal 1, amb 2 gols de Kylian Mbappé, i Iraq 1, Noruega 4, amb 2 gols del davanter de Manchester City, Erling Haaland. Ha acabat fa mitja hora partit Àustria-Jordània amb un 3-1 a favor de l'equip suís. I a la jornada d'avui al Mundial destaca l'Anglaterra-Croàcia a les 10 del vespre amb el blaugrana Gordon amb l'equip anglès. Abans, a les 7, Portugal-Congo amb el blaugrana Cancelo amb l'equip portuguès, on també hi és Cristiano Ronaldo, i el seleccionador portuguès és el balaguerí Robert Martínez. Victòria del Barça de futbol sala, primer partit de la final de la Lliga. Triomf als penals davant el Pozo de Múrcia després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. Però no va ser un partit igualat perquè l'equip de Javi Rodríguez va remuntar un resultat advers d'1-4. Didac Plana, porter del Barça, ho explicava al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
14: Nosaltres és cert que hem passat moments complicats a la primera part, però a la mitja part hem parlat el que havíem de parlar, ens hem dit les coses clares, i en aquest sentit nosaltres som els primers que sabem que moltes vegades marquem 2, 3, 4 gols en 2 minuts, en una ràfaga.
10: Els gols del Barça els van fer Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Pitu va veure la targeta vermella al minut 3 i es perdrà el segon partit de la final de la Lliga de Futsal, que jugarà demà també al Palau Blaugrana.
12: 3Cat Info.
10: El Girona de futbol ha fet oficial el fitxatge del migcampista de Blanes, Ethan González, de 21 anys, fins al 2029.
15: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Serà molt bo el projecte i també que soc d'aquí, de Girona, i això em crida molt.
10: González ha arribat al Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit a primer a l'Europa i després al Granada. L'Espanyol femení de futbol han renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica de primer equip blanc i blau durant la pròxima temporada. I encara en futbol, el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. El procés s'ha iniciat després que no s'ha presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent del club del Segrià, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara es pot recórrer abans que sigui ferma. I el Barça de bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga CB a la pista taronja. L'escorta blaugrana, Darío Brizuela, destaca el fet que no tenen el factor pista a favor.
16: Fundamental, hay que ver las cosas de mejor forma posible. No tenemos el factor cancha, pero bueno, del mismo modo, si somos capaces de sacar uno o los dos partidos allí, bueno, podemos cerrar aquí la la final en casa. Que...
10: En tenis, Pau Labadosa s'ha classificat per als vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín. Després de superar la neerlandesa Lamensen en dos sets, avui jugarà contra la nord-americana Coco Gauff.

0: Les 9 del matí, què tal? Molt bon dia a tothom. Com estan? És dimecres, és 17 de juny de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de La Cel Obert. Ara mateix 25,2 graus de temperatura amb un 63% d'humitat. Ja els avancem que avui tindrem una nova jornada de calor. Ahir que tot just començàvem el programa recordant-los l'inici de les obres al Pont dels Ocells. Doncs bé, parin atenció perquè s'estableixen algunes noves mesures pel que fa a la circulació tant de vehicles com de persones que els comentarem en breus instants. Però ja els avancem, els podem avançar que a partir del proper 29 de juny el pas quedarà tallat a vehicles i persones entre la mitjanit i les 5 de la matinada, que serà òbviament aquesta franja en la que s'aprofitarà per dur a terme els treballs que comporten un alt nivell de soroll. Parlant d'obres, també els comentarem que Renfe té prevista una inversió de 4,8 milions d'euros per millorar algunes de les estacions de Rodalies, entre elles la de Sitges, on està previst la renovació del vestíbul i que compta amb un pressupost de 136.000 euros. Informació que els ampliarem també d'aquí uns momentets. I la notícia esportiva del dia. Ahir a la nit, el Club Patí Subur Sitges va anunciar Edu Desús com a nou entrenador del primer equip. Desús, recordem, va finalitzar la seva etapa com a jugador la darrera temporada i enceta ara aquesta nova etapa com a entrenador en substitució de Quim Vázquez. Resolta, per tant, la qüestió de l'entrenador, el Club Patí Subur Sitges segueix ara treballant en poder incorporar la figura del coordinador.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert,

Ara mateix les 9 i 2 minuts del matí, obres al Pont dels Ocells. Ahir ja em vàrem comentar el seu inici i ahir em vàrem publicar al nostre perfil de X un infogràfic on els explicàvem més o menys com anirà tot plegat. Important, considerant que aquestes obres de rehabilitació del Pont dels Ocells al carrer Sant Honorat comportaran restriccions de mobilitat. Queda suprimida, o es suprimeix en aquest cas, el pàrquing gratuït de vehicles fins a la finalització de l'obra. Dates. Fins al dia 29 de juny. Pas tallat a persones i vehicles entre les 6 de la tarda i les 6 de la matinada. I circulació oberta a persones i vehicles entre les 6 de la matinada i les 6 de la tarda. Treballs que provocaran soroll fins a la mitjanit. Això fins al dia 29 de juny. A partir d'aquell dia, és a dir, a partir del 29 de juny, el pas quedarà tallat a vehicles i persones entre la mitjanit i les 5 de la matinada. Durant aquestes 5 horetes es faran els treballs que comportaran un alt nivell de soroll. Bàsicament, s'aprofita amb aquesta franja horària perquè és la franja en la que no hi ha circulació de trens. Tornem a recordar, entre la mitjanit i les 5 de la matinada, a partir del 29 de juny, durant aquestes 5 hores es faran aquests treballs que comportaran un alt nivell de soroll. Important també considerar, pel que fa als veïns que tenen pàrquing, doncs no ha d'haver, en principi, cap problema perquè podran sortir i podran entrar, però, això sí, sense traspassar el Pont dels Ocells. Són aquestes les mesures que els volíem comentar arran, com dèiem, d'aquestes obres de rehabilitació del Pont dels Ocells al carrer Sant Honorat. Els ho dèiem també fa uns momentets, Renfe invertirà 4,8 milions d'euros en la millora de gairebé una quinzena d'estacions de Rodalies de Catalunya. La inversió forma part de l'anomenat Pla Apunto, amb el que la companyia pretén millorar l'accessibilitat, la comoditat i la seguretat dels viatgers a les seves estacions. En el cas concret de Sitges, a Sitges està previst la renovació del vestíbul de l'estació per modernitzar-ne els acabats i millorar l'eficiència energètica. El projecte inclou la renovació completa del paviment, la incorporació d'encaminaments podotàctils i també la millora de la il·luminació. Aquesta modernització de l'estació també inclou la millora del sostre del vestíbul, que serà reparat i repintat, i la reorganització del seu espai principal d'accés per oferir un entorn més còmode, més segur i més funcional. Els treballs de millora de l'estació de Sitges tenen un pressupost de 136.000 euros. Més informacions que els volem comentar en aquest principi de programa. 9 platges de Sitges han estat qualificades d'excel·lents en aquest informe anual d'aigües de bany que ha publicat l'Agència Europea de Medi Ambient, com el 91% de les platges espanyoles. Aquestes 9 platges de Sitges són les de Terramar, La Barra, l'Estanyol, La Ribera, Sant Sebastià, Balmins, Aiguadols, Garraf i Botigues. I un darrer apunt per considerar un petit ensurt que va passar ahir a la tarda, una petita fuita de gas als museus, el que va obligar a tancar durant una estona el Racó de la Calma. Res greu, eh? Una fuita de gas. Els operaris, doncs, de seguida van reparar amb aquesta avaria, però, en qualsevol cas, això va passar ahir a la tarda, amb aquesta petita fuita de gas als museus, el que va obligar, com els dèiem, a tancar durant una bona estona el Racó de la Calma. Ara mateix, gairebé les 9 i 7 minuts del matí, posem una miqueta d'agenda del dia. Avui que comencem amb dues propostes per als més menuts de la casa, a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, una especial Hora del Conte en el marc dels 90 anys de la Biblioteca amb el conte La Volta al Món en uns quants contes. I a les 6, a la Sala d'Actes del Retiro, el grup de teatre infantil de l'entitat presentarà una adaptació basada en el llibre de la selva sota la direcció de Teresa Roig. I no ens movem del Retiro perquè a 8:15, als Jardins, la música serà protagonista amb el concert que oferirà la Big Band i la Combo de la Caixa Escènica Musical del Retiro.
Això al Retiro, a 6:45, a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, Elena Cejas conduirà un cop més una nova tertúlia literària titulada L'escriptor invisible. Incorporem també a l'agenda d'avui una gala artística que tindrà lloc al Prado aquesta tarda a partir de les 6. Es tracta de la gala A la teva salut i que està dedicada bàsicament a primeres persones, famílies i voluntaris de les entitats federades a Salut Mental Catalunya i que comptarà amb l'actuació especial del mag Pere Rafart. Serà, com dèiem, aquesta tarda a partir de les 6 al Teatre Prado amb entrada gratuïta. I en matèria d'exposicions, avui els recomanem la que divendres passat s'inaugurà a la planta baixa del Miramar. Allà, fins a finals del mes de juliol, el pintor sitgetà Francesc Silloé, als seus 90 anys, mostra un important canvi estètic a través del que ell mateix defineix com a figurativisme conceptual. L'exposició es diu Testimoni del meu temps i es podrà visitar, com els dèiem, fins a finals del proper mes de juliol a la planta baixa del Miramar. I tanquem aquest bloc d'agenda recordant que la farmàcia de guàrdia per avui dimecres serà la Farmauto, al passeig Vilanova número 72.

I què tenim per avui? A la segona hora del programa, després del repàs dels diaris amb Carola Fernández i Joan Tutusau, hi posarem una miqueta d'esports. Coneixerem el nou entrenador del bàsquet Sitges. Ell és Manel Ruiz i ja treballa des de fa uns dies en la confecció de la plantilla del sènior A d'un bàsquet Sitges que, recordem, jugarem a la primera catalana de la temporada que ve després del descens de Copa Catalunya. Després, la secció Talent i Més des de l'Associació Talent en Femenín. Avui la Carola Fernández en conversa amb la seva presidenta, Susana Villagrasa, i la vicepresidenta, Montse Balada. Recordarem també que aquest proper cap de setmana el Poble Sec celebra amb els seus primers actes de les festes de Sant Joan i ho faran el dissabte dia 20 amb el segon Corre i no et quedis sec, aquesta mena de correbars, per anomenar-ho d'alguna manera, i el ja tradicional sopar de pa amb tomàquet a la plaça Catalunya i que servirà també per presentar la pubilla i l'hereu del barri per aquest 2026. De les festes de Sant Joan al Poble Sec en parlarem aquest matí i ho farem de la mà de la Inara Martínez, que és la presidenta de la Comissió de Festes del Poble Sec. I aquest proper divendres, dia 19, a l'Escorxador, Joan Valentí Cortés porta a escena l'espectacle teatral La Primera i les Mestres de la República. Un espectacle que homenatja a la que fou la primera alcaldessa de Catalunya, mestra, activista, feminista i miliciana, Nativitat, Llarza, Planes i també un homenatge a totes les mestres de la República. Saludarem precisament a l'actor Nan Valentí perquè ens doni quatre pinzellades del que es podrà veure demà passat a l'Escorxador.

0: Ara mateix, les 9 i 11 minuts del matí, perquè no m'escoltin vostès només a mi, i anirem afegint veus, eh? Carola, bon dia.
1: Bon dia, Pitu.
0: La Carola, que més o menys cada dia a aquesta hora ens portarà informacions, notes destacades...
1: Sí, eh? notetes que ens van arribant i que mirarem de comentar-les breument a aquesta hora del matí. Si et sembla, comencem.
0: Vinga.
1: Per una que el que ve a fer és demanar l'ajuda als ciutadans, aquells que hagin acudit alguna vegada a l'Oficina Municipal d'Informació de les Persones Consumidores, a l'OMIC. Doncs des de la pròpia OMIC s'està demanant als ciutadans que l'hagin fet servir mai que participen en una enquesta d'opinió, perquè entenc que volen, saben que a més a l'OMIC, qui hi ha darrere de l'OMIC és la Sandra Clark, amb qui fem secció de tant en tant aquí a la ràdio amb en Joan Totosaus. Doncs la Sandra vol valorar què tal, com està funcionant l'oficina, què en pensen els consumidors, i per tant tots aquells que l'hagin fet servir alguna vegada a l'OMIC poden adreçar-se a través del propi web municipal, a través del portal de participació del web municipal, poden accedir a l'enllaç de l'enquesta, i doncs serà d'agrair, entenc, per la Sandra i per tots els que hi treballen, doncs que expliquin com els ha anat l'experiència, entenc que per tal de millorar. I com que avui comença oficialment l'estiu a la ràdio, podem dir-ho així, no? Comença oficialment l'estiu a la ràdio, doncs un apunt, ja en parlarem segur més endavant, però un apunt perquè torna al cinema a la platja. A més, ja ens diuen ja que aquest cap de setmana ve molta calor, doncs torna al cinema a la platja a la Fragata. Serà els dimecres, tots els dimecres consecutius del mes de juliol, a 9:45 del vespre. I hi haurà projeccions com, per exemple, Molt lluny, que és una pel·lícula en la que participa en Mario Casas i que va dirigir Gerard Oms, que és un director del qual n'hem parlat aquí alguna vegada, una pel·lícula d'animació que es diu La llum de l'aixa, Romeria, el tercer llargmetratge de Carla Simón, i una altra pel·li d'animació, en aquest cas, que va guanyar l'Oscar a la millor pel·li d'animació, Little Amélie. Totes les projeccions seran a 9:45, són gratuïtes, a la platja La Fragata, per tant, la gent ja que es posi, que es marqui l'agenda, que els dimecres és dia de cinema a la fresca, de cinema a la platja de La Fregata, 9:45, tan fàcil com atansar-s'hi amb una cadireta, amb una tovallola, amb un pareo, allò que vulguin, es poden portar al sopar, al beure, tant fa, perquè cadascú que es posi com vulgui i a gaudir del cinema a la platja.
0: Molt bé, això serà a partir del proper mes de juliol. Doncs hem començat amb aquestes dues informacions que ens ha costat avui la Carola Ferranez, a qui saludarem d'aquí uns instants també per repassar amb els diaris. Carola, gràcies, fins ara.
1: Fins ara.

Acostant-nos a un quart de 10 del matí, estrenem també, podem dir, un nou apartat musical que ens anirà acompanyant al llarg d'aquest estiu. Una mena de viatge musical que comença als anys 60 fins a dia d'avui, fins al 2026. Anirem triant una cançó cada dia, ja els diem que no hem fet servir allò cap criteri especial, eh? I la primera cançó ens porta a l'any 1962. La seva protagonista, Marisol, un autèntic fenomen de l'època com a cantant i també com a actriu. La cançó Tòmbola, també coneguda com La vida és una tòmbola, és una cançó que va escriure Antonio Guijarro i que va composar el gran Augusto Algueró. Tòmbola va servir com a tema principal de la pel·lícula homònima del 1962 de Luis Lucía Mingarro, protagonitzada per l'aleshores adolescent Marisol.

Marisol i la seva tòmbola, l'any 1962. Estrenem, com dèiem avui, aquesta anomenada Cançó de l'estiu, demà més. Avui, 17 de juny, és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i també la Sequera, que va proclamar en el seu dia la ONU. Avui, que és Sant Gregori, també Santa Emília de Vialar, Sant Peregrí, Sant Ismael i Sant Innocenci. En aquest 17 de juny celebren el seu aniversari, entre d'altres, la cantant Paulina Rubio fa 55 anys. També és l'aniversari de la tenista Venus Williams, que en fa 46, i del director teatral Joan Lluís Bozzo, que en fa 73. A Sitges, a tal dia com avui de l'any 1883, l'Ajuntament, presidit per Josep Vidal, aprovava la reforma del Cap de la Vila segons un projecte de l'arquitecte Gaietà Buigas, el mateix que anys després va dissenyar el monument a Colom a Barcelona. Finalment, aquest projecte de reforma no es va dur a terme. El 17 de juny de l'any 1913, a les 7:20 de la tarda, l'electricitat arribava de manera oficial a Sitges, tal dia com avui de l'any 1913. 17 de juny de l'any 1916, 3 anys més tard, s'inaugurava l'estació del ferrocarril de Sitges impulsada per Eduard Maristany. I tal dia com avui, de l'any 1995, Pere Junyent i Dolcet, el cap de llista de Convergència i Unió, era elegit alcalde de Sitges. Pel que fa a les efemèrides d'arreu del món, avui en considerem un parell. 17 de juny de l'any 1885, l'estàtua de la llibertat arribava al port de Nova York a bord del vaixell francès Isère, desmuntada en 350 peces i anava en 214 caixes. El regal de França als Estats Units es va muntar a la illa de Liberty Island i es va inaugurar oficialment uns mesos després, el dia 28 d'octubre d'aquell 1885. I tal dia com avui, un 17 de juny de l'any 1994, O.J. Simpson, exjugador de futbol americà i actor, era perseguit per la policia de Los Angeles en una famosa persecució de baixa velocitat amb el seu Ford Bronco blanc, retransmesa en directe i seguida per 95 milions de telespectadors. Dies després, seria acusat de l'assassinat de la seva exdona.

0: Pel que fa a les efemèrides musicals, el 17 de juny, tal dia com avui de l'any 2006, Shakira aconseguia amb el seu primer èxit número 1 a la llista del Hot 100 i ho feia amb el senzill Hips Don't Lie amb Wyclef Jean.
1: Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees. No fighting.

El Hips Don't Lie és el segon senzill del seu àlbum Oral Fixation Volum 2, tot i que Shakira ja havia estat a les llistes d'èxits llatines dels Estats Units durant més d'una dècada. Hips Don't Lie fou, com dèiem, el seu primer èxit número 1 a la Hot 100. També aconseguiria en el primer lloc al Regne Unit, Austràlia, França, Alemanya i Japó, entre d'altres.

Hips Don't Lie, Shakira i White Grip Gin. Vinga, deixem Shakira, anem a d'altres registres, perquè tal dia com avui de l'any 2007, els Traveling Wilburys van arribar al número 1 de la llista d'àlbums del Regne Unit amb el seu àlbum Collection.

veus perfectament reconeixibles, eh? Qui eren els Traveling Wilburys? Doncs eren Josh Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty i Bob Dylan.

És un grup que, en aquest cas, es va mantenir actiu aquest temps, uns 3 anys, entre 1988 i 1991, i que es va originar a partir d'una trobada entre Jeff Lynne i George Harrison durant l'enregistrament de l'àlbum Cloud Nine, de l'excomponent dels Beatles.

0: Ara mateix, les 9 i 25 minuts del matí, ja ens podem anar calçant perquè les previsions del temps anuncien calor. Els propers dies, ara mateix, 25,2 graus de temperatura amb un 65% d'humitat. Temperatures que a poc a poc i amb el pas de les hores s'aniran enfilant fins a arribar als 29 graus com a màxim en aquest migdia, amb el cel completament serè, sense cap núvol, vent fluixet, variable, gairebé inapreciable. El sol que ha sortit avui a les 6:21 de la matinada i no es pondrà fins a les 9:25, que estem a només 4 dies del solstici d'estiu, que serà aquest diumenge, dia 21 de juny, el dia més llarg de l'any. I la previsió de cara a les properes 24 hores, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Començava amb una jornada de dimecres força semblant a la d'ahir dimarts, un ambient majoritàriament assolellat. Començava, això sí, amb alguns núvols matinals a punts de l'extrem sud, poca cosa que aniran desapareixent amb el pas de les hores. A partir de migdia, i com ahir, creixeran algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, prou desenvolupades per deixar anar alguns ruixats, fins i tot en algun cas acompanyats de tempesta. Acumularan quantitats en general poc abundants. Temperatura avui, novament notícia, valors per sobre dels 35 graus a molts punts de l'interior, fins i tot a ponent per sobre dels 36 o 37. Demà, novament, sessió contínua de calor i ambient assolellat. De moment, això és tot.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Sempre ve de gust escoltar Lionel Richie i aquest tema, el You Are. 2:15 de 10 del matí. D'aquí uns moments repassem els principals titulars dels diaris i alguna que altra notícia més o menys amagada. Però bé, en qualsevol cas, ja els avancem que avui tenim com a protagonistes al damunt de la taula Zapatero, que declara avui com a investigat pel cas Plus Ultra i també per aquestes famoses joies de la seva caixa forta. Avui que també els metges fan el darrer dia de vaga. Altres noms propis que ens deixa l'actualitat informativa a nivell d'esports, òbviament, Leo Messi. Passen els anys i bé, ningú suposo que en aquests moments és capaç d'albirar el final de la carrera futbolística d'un Leo Messi que s'ha estrenat en aquest Mundial amb 3 gols i sent l'autèntic protagonista de la victòria d'Argentina contra Argèlia. Repassarem també els resultats que ens deixa aquest Mundial de futbol amb les victòries destacades d'Argentina, també de França. Parlant de golejadors, Erling Haaland també s'ha estrenat amb un doblet amb la seva selecció, amb la selecció de Noruega. Per tant, Haaland-Messi són dos dels grans protagonistes esportius d'aquesta jornada i també els llegirem una carta que avui apareix a les cartes dels lectors de La Vanguardia que signa una veïna de Garraf i parlant en aquest cas d'en robatoris a Garraf.

0: Vinga, doncs tenim ja la Joana Tutosaus i la Carola Ferranés aquí amb nosaltres. Bon dia, nois.
1: Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Pitu.
0: Començo per aquesta carta que avui publica la Vanguardia, a la seva secció de cartes dels lectors. És una carta que signa Sandra Álvarez des de Garraf, que diu el següent: "Los vecinos de Garraf vivimos con miedo. Los robos se suceden casi a diario y ya entran en la vivienda mientras la familia duerme. Familias enteras viven con angustia e incertidumbre. Cada ruido durante la noche genera preocupación y cada ausencia del hogar es un motivo de temor. Nos sentimos abandonados por el ayuntamiento de Sitges. La falta de seguridad y de presencia de la policía local está provocando esta creciente sensación de indefensión entre los vecinos". Carta que, com dèiem, signa aquesta veïna de Garraf, Sandra Álvarez, avui a les cartes dels lectors de La Vanguardia. Hem començat per aquí, però bé, avui Joan Zapatero continua sent protagonista.
2: Correcte,
0: perquè després li toca avui garlar, com aquí diu.
2: Després que el jutge li denegués aquesta ajornament, aquesta pròrroga que havia sol·licitat per prestar declaració al voltant de Plus Ultra i sobretot al voltant d'aquestes joies, avui l'expresident del govern compareix per tractar d'explicar l'origen d'això, del que va trobar la UCO al seu despatx. De fet, diverses fonts apunten a que, per una banda, la seva defensa intentarà anar cap a la prescripció, és a dir, que ja fa més de 4 anys que aquests objectes estarien a la seva possessió i, per tant, doncs, hauria prescrit el termini legal per regularitzar-les i no es podria ser perseguit per això. Això per una banda, i per una altra banda, sobre la qüestió d'aquests trepitxeus, per dir-ho d'aquesta manera, que va establir al voltant dels ajuts a la companyia Plus Ultra, doncs apel·larien a la nul·litat, ja ho vam dir, del bolcat del seu telèfon mòbil per part de dels serveis de seguretat nord-americans, que són els que en principi haurien proporcionat aquesta informació a Espanya, que ha mogut també bona part de la investigació. El fet que no es pogués garantir el que s'anomena la cadena de custòdia d'aquesta informació fa que, doncs, en un judici no podria no ser una prova vàlida. I clar, si és la prova que fonamenta tot el cas, doncs estarem en allò tan clàssic que tots veiem el que va passar, però no ho podrem jutjar perquè no s'ha fet com s'hauria d'haver fet.
0: Zapatero, que serà el primer expresident espanyol que declara com a investigat davant d'un jutge, arribarà en cotxe a la porta principal de l'audiència i accedirà...
2: Ja ha arribat.
0: Ja ha arribat? D'acord, doncs bé. Per tant, accedirà a peu a les instal·lacions per on habitualment entren els jutges, fiscals i funcionaris. Per raons de seguretat, diuen les informacions que el president de l'audiència ha autoritzat que es faci d'aquesta manera, en comptes d'entrar per l'accés que s'acostuma a fer servir al públic en general. Bé, doncs aquest seria...
2: Per cert, ha transcendit també, sí? Res, un detall, ja que estem en aquesta de judicis. Es veu que el jutge Peinado, que és aquest jutge que, doncs, està al darrere de la imputació de la dona del president del govern, de Pedro Sánchez, li va dir a l'advocat de Begoña, Gómez és?
1: Begoña Sánchez, no? No, és Gómez.
2: És el marit. Gómez. Doncs li va dir a l'advocat de Begoña Gómez: "Míreme a usted a mí cuando esté hablando". I es veu que l'advocat li va contestar: "No hay en el ordenamiento jurídico nada que me obligue a mirarlo".
0: És bona aquesta.
2: Ho dic perquè és que moltes vegades que sigui jutge no vol dir que tingui la raó.
0: Sí.
2: Però bé, és un detall.
0: Bé, avui que els metges, com dèiem, també de la sanitat pública tornen a estar cridats a la vaga, és la 12a jornada d'aturada que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de la tardor i és la darrera abans del parèntesi de l'estiu.
2: Doncs una altra. Deien que després dels professors s'obriria el meló.
0: Sí.
2: De la sanitat, doncs ara els dels professors estan en aquest parèntesi d'estiu perquè diuen que es reprendrà
1: al setembre
2: quan tornin, I bé, i aquesta altra pota de l'estat del benestar, que també la tenim bastant corcadeta, doncs probablement ens donarà que parlar.
0: Són protestes que s'han organitzat simultànies a partir de les 11 a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. En el cas de la capital catalana serà a la seu de l'Agència de Salut Pública i a les altres ciutats a les diverses delegacions territorials de la Conselleria. Els facultatius reclamen, recordem, un conveni propi, l'eliminació de les guàrdies de 24 hores, la planificació d'agendes amb límits de pacients, l'equiparació de la jornada laboral amb la resta de grups professionals i augmentar la plantilla per acabar amb la sobrecàrrega laboral. Per tant, aquesta darrera protesta, abans no arribi l'estiu, ja en la seva totalitat, com els dèiem avui a les diferents capitals.
2: I pel que fa a l'actualitat internacional, ahir doncs, que s'acabava aquesta cimera del G7, amb la fotografia de família, Evian, allò en un entorn magnífic, oi?
0: Avui que La Vanguardia ens ho il·lustra amb una fotografia en què apareixen Zelensky i Donald Trump.
2: Sí, correcte, perquè Zelensky va ser convidat. Sembla que ha obtingut permís per tenir llicència per fabricar-se ell mateix els Patriot, els míssils diguem, antiaeris més poderosos que tenen llicència americana. Però el principal motiu de preocupació ara mateix no està tant ara a Ucraïna, sinó si al final es confirma aquesta signatura per divendres, que totes les parts semblen haver-la ja confirmat, d'aquest memoràndum d'enteniment, que és el nom tècnic d'aquest document que sembla ser que ni tan sols els portaveus del Congrés nord-americà tenen. És a dir, que s'estan filtrant parts d'aquest document. La que més crida l'atenció és la institució d'una mena de pla Marshall per la reconstrucció d'Iran de 300.000 milions de dòlars. És a dir, que hem destruït i ara els donarem diners perquè, a canvi del petroli, evidentment, perquè s'ho reconstrueixin. Crida molt l'atenció. Qui és el, com diuen Vicent sempre, el verso suelto de tota aquesta història? Sí. Netanyahu, que no vol de cap manera que això s'aturi. Per què? Perquè si s'atura, probablement la justícia israeliana continuarà el procés contra els procediments que té uns quants oberts contra ell, i a ell no li interessa. Per tant, doncs, insisteix en continuar atacant Beirut. Però una de les parts d'aquest memoràndum és també l'aturada immediata de les accions dels països aliats d'Estats Units contra el Líban. Per tant, doncs, és una referència explícita al que està fent Israel. Trump tindrà feina. Ahir va parlar malament de Netanyahu, i és la segona o la tercera vegada que ho fa, perquè al final tots són negocis, i el negoci ara és reconstruir Iran després d'haver-lo destruït. No treure els ayatolars, perquè això ja no toca. I és un exemple nou de el TACO, que és l'acrònim de Trump sempre es tira enrere. En anglès, eh? L'efecte TACO, pues, es veu que sí, sempre va passar amb els arancels i ara està passant amb la història de l'Iran. Deixa'm dos detallets ràpids.
0: No,
2: per una banda, interessant avui un reportatge a La Vanguardia, un reportatge llarg sobre les rutes de la droga que signa Emil Roger, que explica com totes les operacions antidroga a l'estret de Gibraltar han desplaçat l'entrada de droga a l'estat espanyol, diguem, a petita escala, és a dir, les narcolanxes, al Guadalquivir. La batalla del Guadalquivir contra el narcotràfic, la nova porta de la cocaïna cap a Europa. Es veu que entrava molt de xix per aquí, però diguem que ja han establert una infraestructura, i com que el Guadalquivir és fàcilment navegable fins a Sevilla, doncs diguem que els costos operatius d'entrar a la droga es redueixen molt, i per tant s'està utilitzant el Guadalquivir en substitució de Gibraltar per entrar a la droga. Aquesta és una. I l'altra, ho vam dir quan va passar, han trobat la creu de la Neto. Ja ha sortit.
1: Ostres!
0: Hòstia, aquella famosa creu.
2: Ja ha sortit.
1: Sí. I on era?
2: Ah, home, on havia de ser. als peus de la muntanya. El que passa és que, clar, la neu l'havia tapada.
1: Ah, d'acord.
2: I ara amb el desgel...
1: Amb el desgel.
2: Amb el desgel ha tornat a florar, per entendre'ns, la Guàrdia Civil, fent un rescat, la va trobar, l'han baixat a Benasc perquè sigui restaurada, mm. i aleshores, un cop sigui restaurada, es tornarà a posar. Compte que, en substitució, un francès va pujar una creu i la va muntar allà, i l'endemà l'havien destrossada una altra vegada. I després encara en van pujar una altra, que aquesta no sé si l'han destrossada o no.
1: Més gran, que ja, és a dir, fer-se la neta o per anar a destrossar creus...
2: Per anar a destrossar creus, sí.
1: És una pallissa
2: moment...
1: considerable, eh?
3: On vas a carregar-me una creu? Que...
2: Doncs això, al final ha sortit aquesta creu de la Neto, doncs, evidentment, repeteixo, és a dir, la van tallar amb una radial, però clar, prendre-la no la podien prendre, per tant la va tirar.
1: Has de pujar la radial fins allà dalt, mare meva, en fi.
2: Vinga.
1: Ja veig per on vas, Pitu.
3: Sí, la vols comentar tu?
1: No, digues fes.
3: No, comenta-la tu, perquè veig que sí. És que m'ha cridat l'atenció.
1: Crida molt l'atenció. M'ha cridat l'atenció, sí. Ho explica avui la Vanguardia. Tots aquells que jugaven al Pokémon amb el mòbil, jo no era d'aquelles, no,
3: no sé, no.
1: Nosaltres no ho érem gaire, no? Però no. Hi ha tota una generació que ho va fer molt, això, Doncs sembla ser que aquest joc del Pokémon Go va ajudar, tots aquests jugadors van ajudar, òbviament, sense el seu consentiment, a desenvolupar un sistema de posicionament militar. És a dir, va ser un fenomen mirar això l'any 2016, era, com saben, un joc...
3: la gent anava amb els mòbils,
1: exacte, que va connectar milions de persones, era gratuït, es feia amb el mòbil, i el que feia era com un reconeixement de l'espai, no? Doncs sembla ser que l'empresa que va desenvolupar el videojoc va signar un acord el 2025 amb la companyia d'intel·ligència espacial Vantor, que té contactes amb el govern dels Estats Units i que fa servir, és a dir, la tecnologia d'aquesta empresa es fa servir, entre altres, al camp militar. Per tant, què han descobert ara? Doncs que a través d'aquest acord, Vantor, que és aquesta empresa que es mou en el camp militar, va poder accedir a un model geoespacial a gran escala gràcies als posicionaments que van fer durant anys tots els jugadors del Pokémon GO. Per tant, poca broma, clar, això el que obre o posa damunt la taula és com és el doble ús de les tecnologies, no? És a dir, com algunes tecnologies, com en aquest cas el Pokémon GO, creat per l'àmbit civil, pel joc, per l'oci, després es traspassa en un àmbit militar. Per tant, poca broma, ara potser haurem de repensar-nos abans de jugar segons quin joc, o haurem de fer com consciència abans de descarregar algun joc, i d'aquests sobretot que et posicionen, que parlen de geolocalització, etc., perquè les empreses després són molt hàbils i fan servir tota aquesta informació, que és una informació òbviament molt valuosa, en l'àmbit militar i en aquest cas sobretot al servei dels Estats Units. Per tant, poca brometa, poca brometa. Més coses?
3: Sí, home, vinga, sí, va. Sí.
1: Deia abans, ha començat la calor, diumenge arriba... És que això és un clàssic entre tu i jo, Pitu? Diumenge arriba, la pujada de temperatures clàssica de quan comencem el programa d'estiu.
3: És un clàssic,
1: ve,
3: sí,
1: ve
3: sí.
1: Un nou episodi de calor, molt fort, i les dades deien, i això és el que m'havia cridat l'atenció, que l'any passat va ser el tercer any més càlid des de mitjans de segle XX. L'any passat, el 2025, i que la pujada de temperatura que han calculat a Catalunya és de 2 graus centígrads més respecte, diguem, als darrers estudis. Per tant, diguem que la tendència aquesta, per a aquella gent que encara dubti d'això del canvi climàtic, de l'escalfament global, tot plegat, doncs les dades ho confirmen, i aquest cap de setmana, sobretot a partir de diumenge i fins a mitjans de la setmana que ve, doncs es preveu de nou una forta pujada de les temperatures, en alguns llocs fins a...
3: Sí, sí.
1: Apropant-se als 40 graus.
3: Compte, no sé qui m'ho apuntava l'altre dia, que aquest proper mes d'agost serà un mes d'agost plujós.
1: Sí?
3: Diuen.
1: Podria ser. Sí, sí, tot... Jo amb això del canvi climàtic ja vaig perduda.
3: Sí,
1: ja...
3: jo també, però parlem en general d'un estiu calorós, òbviament, amb temperatures allò elevades, però les previsions apunten també cap a aquest mes d'agost, que serà bastant plujós.
2: Sí, no, veurem l'eclipsi.
3: Sí.
1: Tanta història amb l'eclipsi. Tots els turistes que han reservat hotels per l'eclipsi.
3: Que això és el dia 12, no?
1: El dia 12
3: d'agost.
1: Molt bé. Vinga, més qüestions. Ahir van sortir... es van fer virals unes declaracions, no pas per ser agradables ni boniques, del president d'Empresaris de Castella-La Mancha, Ángel Nicolás García, arran de que la COE, la Confederació Espanyola d'Organitzacions empresarials ha posat sobre la taula, reclama que la Seguretat Social es faci càrrec dels primers 15 dies de baixes laborals, perquè diuen que, que això ja és un problema de país. Parlen de que el 60% de les baixes duren menys de 15 dies i que són 1,4 milions de treballadors els que no van a treballar a diari, i això costa 33.000 milions d'euros a les empreses. Per tant, diguem que des dels empresaris, què demanen? Que sigui la Seguretat Social. El que venen a dir és si el sistema de salut públic no aconsegueix solucionar el problema d'una manera immediata, que se'n faci càrrec, que no es passi. És el que diuen els empresaris, eh? Bé, en aquest debat, aquest senyor Ángel Nicolás García va deixar anar que els joves agafen la baixa perquè els ha deixat la nòvia, que són uns memos. Així, amb tota la seva tranquil·litat, va deixar anar a aquesta frase, que òbviament després el president de la Confederació se'n va desdir, però vaja, i això s'ha viralitzat molt i ara està per les xarxes aquestes declaracions a tot arreu d'aquest senyor. Ahir en Joan ho comentava, el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat els mercaurans de Mercadona, i aquí Sitges ho acabem de veure, el nou Mercadona ja ha incorporat aquest espai de taules per dinar,
3: sí,
1: amb un microones, amb tot d'utensilis d'un únic ús, és tot autoservei, tu et compres el menjar per emportar dins del supermercat
3: i tu pots menjar allà.
1: Fins i tot hi ha una màquina de cafè. Doncs a Barcelona, el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat això per competència deslleial, i veiem, això és... Clar, a què s'agafa el Gremi de Barcelona? Que hi ha una ordenança, diguem, municipal, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, que no permet que en una distància entre la caixa, entre allò que cobres, i és dir, una distància mínima entre allò que menges d'alguna manera i la caixa.
3: D'acord.
1: I aleshores s'agafen, s'acullen això. Clar, entenc que aquí a Sitges no sé si tenim alguna ordenança d'aquesta similitud, però jo crec que s'obre un debat interessant i que els gremis de restauració, doncs, òbviament, ho entendran probablement com a competència de lleial, perquè només cal anar al Mercadona i veure com estan aquelles taules,
3: sí,
1: cada dia.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Més qüestions. Una més per acabar abans que aneu als esports. El Tribunal Suprem ja ha sentenciat de manera ferma. Recordareu aquell cas d'aquell treballador de Barcelona que treballava per Meta, que va denunciar la companyia per un tema de visualització d'imatges, que deia que l'havien causat problemes mentals, sí, salut mental i baixa, tot plegat. Doncs el tema va anar a judici i ha acabat el Tribunal, va anar al Suprem, i el Tribunal Suprem ara ja ha sentenciat de manera ja ferma que efectivament la visualització de totes aquestes imatges, saben que és gent que el que es dedica és a controlar aquest contingut, i el que han de fer és visualitzar-lo sí o sí, a més, diverses vegades, per evitar, diguem, que arribi a la gent, no?, al públic. Clar, doncs ha sentenciat que efectivament això causa problemes mentals, malalties mentals, i que per tant sí que és un efecte i causa directa, diguem, entre una cosa i l'altra. I ara el que quedarà a veure, però això és important, perquè ara queda a veure qui se n'haurà de fer càrrec de la indemnització. Sí, haurà de ser Seguretat Social si s'entén com a malaltia comuna, o haurà de ser l'empresa si s'entén que no és una baixa per malaltia comuna, sinó, en aquest cas, a càrrec de l'empresa. I aquí determinarà molt què fa l'empresa, en aquest cas, per, d'alguna manera, evitar o ajudar aquests treballadors que s'hi posin. Clar, és important perquè d'aquell cas en van sortir moltes més denúncies, caldrà veure ara com s'acaba de desenvolupar, però en tot cas aquell noi se li ha donat la raó, es va posar malalt a causa de totes aquelles imatges terribles que havia de veure dia a dia. Estem parlant d'imatges de violència, pederàstia,
3: sí, sí,
1: violacions, en fi, tot això que havia de veure per evitar que després això arribés al gran públic. Doncs ja hi ha hagut sentència ferma al respecte.
3: I posem la dosi esportiva de cada dia. Clar, jo, em perdó, borro de mi, intentava buscar les portades als diaris per si feien referència al partit de Messi. No, òbviament no, perquè el partit va ser a les 3 de la matinada. Però ja que estem en les portades dels diaris esportius, ja que les tinc aquí al davant, per exemple, els diaris de Barcelona, a l'Esport diu en manos de Lamin, arran, òbviament, d'aquest empat de la selecció espanyola davant Cabo Verde, confiança intacta, diu el Mundo Deportivo, el diari AS, en clau França-Madrid, doncs ho il·lustra, parlant de Mbappé com a rei de França, gràcies a la victòria de França 3-1 en el seu partit d'ahir, i que no cunda el pànico és el que diu el Marca, arran també de l'empat sense gols de la selecció espanyola contra la selecció de Cabo Verde. Però sense cap mena de dubte, el gran protagonista d'avui és Leo Messi. Ho dèiem fa uns moments, passen els anys, passen les temporades i Leo Messi sembla inesgotable la seva aportació, en aquest cas a la selecció argentina, perquè, com diu el Mundo Deportivo, Messi il·lumina Argentina i fa història amb aquests 3 gols que van servir per derrotar la selecció d'Argèlia.
2: Hi ha alguns diaris argentins que ja han sortit amb la portada. Entenc que amb el desfase horari aquest, i, per exemple, llegim un titular que és molt Mundo Deportivo, d'un diari que es diu Crónica del Chaco.
3: Sí, sí, sí.
2: Que el titular és Tremendo.
3: Tremendo. Sí, sí, sí, sí. Messi, que s'ha convertit en el futbolista que més contribucions de gol ha fet a la història de la competició, del Mundial, amb 24, superant fins i tot els 21 de Pelé. Als seus 38 anys va completar, com diem, aquest hat-trick per igualar Miroslav Klose com el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 16 gols. Per tant, Messi que continua engreixant aquest currículum que sembla inesgotable. Podem posar aquí també els 2 gols que va fer Haaland, que van servir doncs per imposar-se a la selecció d'Iraq. Noruega va guanyar 4-1 a Iraq. També la victòria de França, però en línies generals, Joan, aquesta primera fase del Mundial no ens deixa grans coses.
2: No, de moment és tot com molt descafeinat. És veritat que ahir, efectivament, Mbappé, Haaland, doncs ja van mullar, a diferència de la selecció espanyola. Sí que estem llegint algunes crítiques sobre el fet de les pauses d'hidratació.
3: Sí.
1: Que són publicitàries,
2: que
1: no?
2: Que són bàsicament publicitàries i fins i tot ja s'ha donat algun cas en algun partit, pel que hem vist, que el delegat de la FIFA ha demanat a l'àrbit que s'esperi perquè alguna televisió americana no ha acabat de passar els anuncis.
1: El servei...
2: Absolut, això és com ho fan allà.
1: Sí,
2: clar,
1: sí.
2: Tu portes el Mundial allà,
1: sí,
2: doncs
1: sí.
2: Què et diuen? No, escolti, aquí el que paga
1: aquí,
2: mana, tu.
1: Sí, sí. Mm-hmm. Sí.
3: Bé, doncs estava buscant els partits per avui, però no...
2: Avui entra en joc a Cristiano.
3: És veritat.
2: Juga a Portugal, no recordo amb qui, però juga a Portugal segur.
3: Espera't.
1: Escolteu, amic, mentre busques, Pitu, coses del Mundial. Jo que no tenc futbol no en tinc ni idea i m'importa, ja ho sabeu que realment poc. El que més m'agrada del Mundial és que sempre surten històries personals. I ahir s'ha donat a conèixer la història de Bocinha, el porter de Cap Verd, que va aconseguir aturar tots els tirs a porteria d'Espanya. I és una història tan bonica... És una història preciosa perquè és un home de 40 anys, no? que va començar a jugar fins i tot al futbol tard, que no té equip, que és molt barat, però més enllà d'això, sabeu d'on li ve el nom? Bocinha. En portuguès, avó, perquè saben que era colònia portuguesa, Cap Verd, avó és àvia. I es veu que el nano baixava a jugar a pilota al carrer i li fotien mastegots sovint. I aleshores ell, quan li fotien aquests mastegots, anava a buscar a Bocinha, que és l'àvia, abuelita.
3: Sí.
1: És l'àvia, sí, abuelita.
3: Sí, sí.
1: Aleshores els companys li deien, mira, ja està a Bocinha, com dient, va a buscar l'abuelita. I d'a Bocinha s'ha quedat en Bocinha. És a dir, això li ve de quan jugava a futbol amb els nanos, li fotien mastegots, ell s'anava a casa de l'àvia a buscar consol en l'àvia, els companys se n'enfotien d'aquest tema, però mira, li ha quedat el nom Bocinha, i ara ha estat el porter estrella, com a mínim, de la primera jornada del Mundial.
3: Les àvies que no diré que sovint tenen un paper fonamental en la història dels futbolistes, però parlant d'àvies, l'àvia de Leo Messi també. Va ser de fet, Messi quan marca un gol sempre fa aquest senyal d'assenyalar cap al cel perquè ell considera la seva àvia la figura clau per la seva carrera futbolística.
1: Perquè venen de països amb situacions molt precàries i aleshores en aquests països normalment les àvies, les figures d'avis i àvies són les que acaben jugant, sobretot les àvies, el paper de cria
3: sí,
1: i de cura perquè els pares han d'anar a treballar.
3: Portugal contra el Congo. I Anglaterra després juga a les 7, Portugal contra el Congo, i a les 10 de la nit Anglaterra-Croàcia, que em sembla ja una mica més...
2: A les 10 o a les 9?
3: A les 10,
2: ai, quina tard.
3: Sí, sí, Anglaterra-Croàcia, que em sembla que un dels primers partits interessants que ens presenta aquesta primera fase del Mundial. I per tancar tema esports, res, un apunt de futbol sala, perquè ahir es va començar a disputar la final de la Lliga de Futbol Sala, que protagonitzen el Barça i el Pozo de Múrcia, el Barça que, gràcies als penals, va poder anotar l'1-0 a l'eliminatòria després de l'empat a 5 del partit, dels minuts reglamentaris, els penals 3-2 favorable amb el Barça, i per tant el conjunt blaugrana que s'apunta aquest 1-0 al segon partit de nou al Palau. Després la sèrie es traslladarà fins a Múrcia.
1: Escolta'm, no em diguis per què ahir vaig escoltar al final d'aquest partit, no em diguis per què.
3: No m'ho preguntis.
1: Tenia la ràdio posada. Sí, sí. Escolta'm, quin final de partit, perquè va ser un empat en els últims minuts, allò in extremis.
3: Sí. Sobre la bocina, com aquell que diu.
1: Una emoció bàrbara.
3: Vinga, i per acabar, Carola.
1: Per acabar, va, una història, és que m'ha cridat molt l'atenció, i jo, a més, jo crec que els tres ens toca personalment, perquè vosaltres sabeu que lo del 6-7, la moda del 6-7, la coneixeu, no? Pels fills.
3: No me l'han acabat d'explicar, no. però,
1: aquest és el tema, però n'heu sentit a parlar, segur, sí. Els vostres fills, igual que la meva, en algun moment l'haureu vist fent allò de cada vegada que veu un 6 i un 7, on sigui, pot ser el rellotge, pot ser amb un preu, no sé què, fan aquell gest amb les espatlles, amb els braços, i diuen 6-7, i els pares ens quedem com dient, què vol dir això, quina xorrada, ni a que s'enfada, ni que diuen prohibit, no et deixo fer més aquesta xorrada, perquè no ho entenem. Doncs avui a La Vanguardia, el Tendències, parlen d'aquest signe, d'aquest codi, que és un codi adolescent, i expliquen, i és molt interessant, que és molt més que una tonteria adolescent. És una manera de com els adolescents, els joves, i no és una cosa nova tampoc, busquen pertànyer, busquen identitat. És una qüestió d'edat. En altres èpoques deien xachipiruli, no sé quina època, en la meva deia mola allò de mola, com mola, no? I sí, també sí. Moltes vegades no acabem d'entendre el significat. Probablement el que del 6-7, el que probablement ens molesta moltes vegades als adults, és que no entenem gens quan s'ha de fer i quin és el significat. És que no en té, i aquest és el tema. No té un significat clar. Es fa i prou, i ja punt, està. Sí. I ens hem quedat això. I aleshores explica La Vanguardia una mica aquest signe d'identitat dels joves, explica com el fan, i Òscar, molt curiós, jo no ho sabia i ho he comprovat avui, si entreu a Google i escriviu 67... Google es tambaleja com si fessis el gest. És increïble. És a dir, fins i tot l'algoritme ha entès perfectament aquesta necessitat adolescent, que és aquesta necessitat d'identitat pròpia, de pertànyer al grup, no? Que és una cosa molt de l'edat, que és un fenomen que ha existit sempre. I acabo amb això. De 6-7 ve d'un xaval que ho va fer viral a partir d'un Estats Units, en un partit, ho va fer, i allò es va fer viral. Però l'origen real és una cançó, i és aquesta. A veure si ens la posa. L'Albert és una cançó americana, així com de rap. I l'origen, el 6-7, que no té un perquè clar, eh? No té un perquè clar. Però l'origen de la cançó, el del 6-7, surt d'aquesta cançó. Shades on Apple with the glasses. Bro say cause he a savage. So many dead ops, so many ashes. You ain't catch that, I can't pass this. Shooter stay strapped, I don't need mine. Bro put belt rate to they behind. The way that switch, I know he dying. 6-7, I just bit rate on the highway. Déu-n'hi-do. Sí, ja sabem l'origen del 6-7, per tant, que ningú s'escarrassi ni s'enfadi amb el seu fill o amb la seva filla perquè no entén o perquè no li sap explicar què és 6-7. És que no ho saben ni ells, és que no té un sentit literal ni un sentit clar. És una cosa opaca, que és un tema d'edat, de pertànyer, de grup, d'identitària, que ni tan sols és un fenomen nou. Això ho estudia la semiòtica, és a dir, la disciplina que estudia els signes i la seva relació. Però vaja, per si volien entendre una mica més això del 6-7, aquests que ja no estem en edat adolescent, doncs ja ho sabeu.
3: Els ha quedat clar? 6-7. Carola, gràcies. Joan, gràcies.
2: Merci, Pitu.
4: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendi sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Yo, hey,
5: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit. Hi, this is Michael Jackson. Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

No sabia si s'acabava o no s'acabava. 10 i 8 minuts. I hem afegit aquesta pausa musical amb la veu de Terry Crawford. I posem d'aquests moments una miqueta d'actualitat esportiva.

0: Actualitat esportiva que ve marcada bàsicament per dos noms propis. Els ho dèiem tot just en començant el programa. Edu de Sous, que fins la temporada passada va ser jugador del Club Patí Subursitges, serà la persona encarregada de dirigir l'equip com a entrenador la propera temporada. Per tant, nou entrenador del sènior del Club Patí Subursitges en la seva nova singladura la temporada que ve, de nou a la segona catalana. Esperem en propers dies poder xerrar una estoneta amb el nou tècnic del Club Patí Subursitges. Amb qui sí hem pogut parlar és amb Manel Ruiz. Ell és el nou entrenador del bàsquet Sitges. Vilafranquí, han passat d'equips com el Casal de Vilafranca, el Xamba o el Monjos, amb qui va entrenar a la primera catalana. Manel Ruiz ens va atendre ahir a la tarda, bàsicament perquè volíem conèixer la figura d'aquest nou tècnic del sènior A del bàsquet Sitges, un Manel Ruiz que reconeixia així d'entrada doncs aquesta proposta que gairebé no va poder refusar.
1: Bueno, la veritat és que és una molt bona oportunitat. L'Edu, quan m'ho va oferir, crec que no m'ho vaig pensar massa perquè, bueno, és un projecte que la veritat és que jo vaig estar com a jugador aquí fa, ara deu fer 11-12 anys, i la veritat és que, bueno, era una de les coses que tenia pensat fer alguna vegada, entrenar aquí a Sitges, i quan m'ho va dir l'Edu no m'ho vaig pensar, no m'ho vaig pensar gaire.
0: Sorprèn una trucada com la d'Edu Piñero per oferir-te aquesta possibilitat?
1: Bueno, sí que és veritat que, bueno, aquests últims anys doncs a vegades hem jugat un contra l'altre i allò que mantens una mica el contacte, però bueno, sí que la veritat que quan em va trucar per exactament aquest motiu, doncs sí que és una cosa que sorprèn, la veritat.
0: Com ho afrontes, personal i esportivament parlant, Manel?
1: Bueno, jo ho afronto amb molta il·lusió. La veritat és que ara per mi és una situació de canvi d'aires. Sí que en aquest moment doncs estem acabant de confeccionar la plantilla, que intentarem fer la plantilla el més competitiva possible, amb gent que pugui sumar de fora, però sobretot mantenint una mica el bloc que ha estat aquestes dues últimes temporades a Copa.
0: Has tingut ja contactes, òbviament, amb la gent del club, amb els jugadors. Quina impressió o quina primera impressió t'emportes del club a dia d'avui, Manel?
1: La veritat és que estic molt content per la predisposició dels jugadors que estaven en el club. Jo crec que de seguida m'han obert les portes i han entès una mica la meva idea o filosofia, que podia ser a lo millor una mica diferent a la que han tingut aquests últims anys, i la veritat és que de moment estem molt contents per lo que estan treballant els entrenaments.
0: Tens ara mateix o et toca aquella part que els toca als entrenadors de com deies fa uns moments també, de confeccionar la plantilla. Vols una... amb qui comptes, amb qui no comptes? És complicat, ho sé, perquè a dia d'avui encara probablement és molt d'hora, però continues pensant que amb aquesta base de l'equip que hi ha actualment és suficient?
1: Aviam, aquí hem de tenir en compte que el Roger Pérez ha plegat, sí. I en aquest cas també el Nacho Velasco doncs també No continuarà la temporada vinent. Aleshores, en principi, la idea que tenim és continuar amb el gran part d'aquest bloc que ha estat, i sí que en aquest cas, doncs, amb les baixes que hem tingut, doncs, buscar aquest parell, tres d'incorporacions que ens puguin fer pujar el nivell, també.
0: Incorporacions que, òbviament, han de venir de fora.
1: Encara no tenim... Sí que ho tenim bastant perfilat, valent, però encara no tenim cap incorporació tancada al 100%. Vale, sí que ha vingut gent d'altres clubs, però ja et dic, en aquest moment, en principi, entre avui i demà sí que ho acabarem de perfilar, perquè sí que és veritat que aquests últims dies ha vingut bastanta gent a entrenar. L'altre dia, per exemple, érem 19 jugadors a l'entrenament, i aleshores, bueno, hem anat parlant una mica amb aquests jugadors que han vingut de fora i creiem que la predisposició és bona, i aleshores a partir d'aquí ens tocarà una mica escollir.
0: Quin ambient t'has trobat? Et pregunto això, Manel, perquè òbviament l'equip ve d'una mala temporada, ve de perdre categoria, òbviament els ànims no són els mateixos si s'hagués aconseguit la permanència, no? T'has trobat un ambient especialment, no diré negatiu, però més aviat baix d'ànims?
1: No, jo crec que els jugadors estan bastant mentalitzats, no? En que, bueno, ha sigut una temporada dura, que a lo millor no van poder aconseguir un objectiu que a lo millor s'havien marcat tant ells pròpiament com també el club, però crec que també estan amb ganes de fer un bon any a Primera Catalana i per què no intentar pujar de categoria.
0: Clar, suposo que t'hauria agradat agafar l'equip a Copa, no? Suposo.
1: Bueno, no és una cosa que em preocupi especialment.
0: Ja.
1: Sí que és veritat que doncs, m'hagués fet il·lusió doncs, entrenar a Copa, però en aquest cas jo crec que també quan vens d'una dinàmica de no guanyar molts partits, a vegades costa començar un projecte a través de costar guanyar, que no, en canvi jo crec que Primera que ens permetrà més treballar i disfrutar-ho des de l'inici.
0: Per aquells que a hores d'ara preguntin, home, qui és Manel Ruiz, no? Quin currículum té Manel Ruiz? Sabem poquet, Manel, però vaja, del que sabem, que has estat al Monjos, també al Samba Vilafranquí, una miqueta sí. Explica'ns quina és la teva carrera com a entrenador.
1: Bé, jo porto molts anys entrenant. Primer vaig començar al Casal de Vilafranca fa... quan tenia 18 anys, ja, d'això ja em fa 14. Sí que és veritat que vaig estar els primers anys allà, llavors sí que em vaig moure als Monjos, he estat moltes temporades de jugador i de coordinador, i també portava algun equip de la base, i doncs fa 3 temporades doncs em vaig agafar el repte d'acabar la temporada, perquè l'entrenador ens va plegar mitja temporada, i vaig agafar el repte ara fa 3 temporades, i bueno, he estat aquests últims 3 anys. La veritat és que aquest any ha sigut un any difícil, però l'any anterior, per exemple, vam aconseguir l'ascens quan molt poca gent hi creia, de segona a primera.
0: Uh-huh.
1: I sí que aquesta última temporada doncs, també portava diverses temporades entrenant al Xamba, i aquest any passat ja vaig ser el coordinador.
0: Molt bé. Per tant, serà la primera vegada que surts del Penedès, no?
1: Sí, com a entrenador, sí. Sí que és veritat que com a jugador vaig estar una temporada aquí a Sitges,
0: uh-huh.
1: que d'aquí també em ve la relació amb l'Edu,
0: sí.
1: Però sí, com serà la primera experiència fora.
0: Evidentment, ho deies fa uns moments, no? Que afrontes el repte amb molta il·lusió, i no sé si esportivament tu personalment també t'has fixat algun objectiu, Manel, en aquest sentit.
1: Bueno, la veritat és que jo crec que el tema dels objectius a vegades costa una mica ficar-los.
0: Mm.
1: Ens hem de trobar una mica ara, aviam com acabem de confeccionar l'equip. Ara, jo crec que si treballem i posem tot en el dia a dia, jo crec que tenim possibilitats d'estar a la part alta. Que després, jo sempre és el que dic, que un ascens és molt difícil. Que a la fi és una lliga amb molts equips i que només el primer o el segon té aquest premi.
0: Sí que és cert que l'equip ve de dues temporades difícils, aquesta última amb el descens de categoria. Bé, en aquest sentit, no diré que ho tens més fàcil, però sempre és millor venir de baix, no? De mals resultats, perquè ens entenguem, perquè evidentment el marge de millora és molt en aquest sentit.
1: Sí, jo, és el que et deia. Jo crec que l'equip en aquest aspecte necessita un canvi, de veure que pot sumar. Sí que és veritat que pel que he parlat amb els jugadors, doncs a ells els hagués agradat continuar a Copa, però sí que és veritat que a l'hora de treballar és més fàcil.

0: Qualsevol cas, sempre és interessant tenir gent de la confiança d'un, no? Suposo.
1: Sí, això és una cosa que li vaig comentar amb l'Edu. L'Edu, en aquest cas, també m'ha donat moltes facilitats. I m'ha dit que podria confeccionar tant l'equip com l'staff com jo desitgés. I en aquest aspecte, doncs, jo també crec que és un recolzament tenir algú doncs, en què puguis confiar i puguis treballar de manera que estiguis a gust.
0: Parlaves fa uns instants, Manel, de filosofia, eh? De que probablement la teva filosofia del bàsquet és una mica diferent del que es viu aquí. Com entén el bàsquet, Manel Ruiz?
1: Bueno, a mi la veritat és que m'agrada fer un joc bastant agressiu, tant en defensa com en atac. No m'agraden gaire les posicions llargues, que també considero que a vegades són necessàries, però sí que en aquest aspecte m'agrada molt un joc molt bastant ràpid. Sí, crec que també tenim els jugadors per fer-ho, i a més les incorporacions que intentem buscar van una mica en aquest perfil. Sí que m'agrada també una plantilla bastant nombrosa, per al tema de que, bueno, el desgast aquest físic d'intentar jugar a posicions ràpides i de ser bastant agressiu en defensa, doncs també provoca que els jugadors no puguin estar tants minuts a pista.
0: D'acord. Parlem de la categoria, l'equip competirà a la primera catalana. Clar, ara fa uns anys que aquí no hi estem avasats, no? Com és aquesta primera catalana? Per la teva experiència, Manel.
1: Bueno, jo crec que, aviam, qualsevol categoria és dura. Sí que és veritat que depèn una mica de la temporada. Per exemple, aquest any, a primera hi havia tres equips que eren una mica més superiors a la resta, vale? Que en aquest cas, bueno, doncs han fet fitxatges de categories més altes. Per exemple, el Morell, que ha pujat, doncs és un equip que havia fitxat dos exjugadors de l'EP Plata, un jugador que venia de la segona divisió francesa, diversos jugadors d'EVA, doncs és un equip preparat exactament per pujar. Després també et trobes el Tortosa, que en aquest cas havien incorporat el Jaume Sorolla, que havia jugat a l'ACB la temporada anterior. Que et trobes equips que van molt ben preparats, i sí que és veritat que la resta, doncs, jo considero que a primera catalana hi ha un molt bon nivell.
0: Uh-huh. I bé, una miqueta, el com es comenci la temporada dictarà molt, no? Allò que parlàvem abans dels objectius, no? Com estarà l'equip a principi, com estarà l'equip a la fi de la primera volta i com l'acabarà, òbviament. És difícil fer ara una conjectura en aquest sentit.
1: És difícil, sí que és veritat que tenim molt clar que si volem estar a la part alta, els primers partits són molt importants. Que això després no... vull dir, la temporada és molt llarga, però sí que és veritat que si tens un objectiu d'estar a la part alta i poder aspirar, sabent que és molt difícil, coses per estar dalt, doncs sí que és molt important a l'inici de la temporada. Per això també voldrem preparar una pretemporada molt física, moltes sessions d'entrenament, per tal de començar la temporada com millor possible.
0: Ara volia preguntar precisament sobre el plàning de la pretemporada. Quina idea teniu de quan començareu a treballar? Si ets partidari de jugar molts amistosos, com ho haveu planificat?
1: Bueno, en principi la idea és començar el 17 d'agost. Sé que aquí també m'han dit que la festa major, entre cometes, també és una mica sagrada, que,
0: sí,
1: que
0: aquí, agafa una mica... el 23 i el 24, per la teva informació.
1: Sí, sí. Aleshores, bueno, ens tallarà una mica aquests dies, treballarem la primera setmana, i sí que aleshores, bueno, ja estem acabant de tancar els amistosos, i la idea és el cap de setmana, el 30 d'agost, fer un parell d'amistosos, el cap de setmana del 4-5 de setembre un parell d'amistosos també, i llavors la setmana que coincideix, que també hi ha el pont per la Diada de Catalunya, doncs també fer un parell d'amistosos. La idea és fer un parell d'amistosos de diferents nivells, però un parell d'amistosos cada cap de setmana.
0: D'acord, doncs hem volgut avui conèixer de primera mà el nou entrenador del sènior del bàsquet Sitges, Manel Ruiz, a qui li agraïm especialment que ens hagi pogut dedicar aquests minuts. Manel, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon estiu i enhorabona.
1: Moltes gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Les 10 i 25, és hora de talent femení. I avui serà l'últim espai de talent femení en aquesta temporada. En aquesta temporada no serà l'últim, perquè esperem que tornin ja a passar l'estiu. Saben que fem relleu, eh? Quan arriba l'estiu, als col·laboradors habituals els hi donem vacances, n'entren de nous, i avui acomiadem l'espai talent femení d'aquesta temporada, i ho fem a lo grande, eh? Que es diu, ho fem com sempre amb la Montse Balada, que és qui ens porta sempre a l'espai, qui ens porta sempre les dones protagonistes. Què tal, Montse?
1: Encantadíssima. Encantadíssima i melancòlica, eh?
0: També les, tot, eh? Les dues coses, però hi tornarem. No és un comiat per sempre, això. Montse Balada, que com saben és la vicepresidenta de l'Associació Talent en Femení, i avui per acomiadar, per cloure, ens ha portat la presidenta, Susana Villagrasa. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Començant l'estiu, i entenc que és moment de balanços avui, no?
2: Sí,
0: moment
2: sí.
0: Farem una mica de balanç. I abans d'entrar amb els balanços, és que ha vingut una tercera convidada avui, que aquesta no l'esperàvem, ha sigut gairebé sorpresa d'última hora, però encantats de rebre la Vanessa. Vanessa? Ho estic dient?
2: Raquel.
0: No m'ho he apuntat, eh? Raquel Romero. Raquel Romero ja va estar aquí en el seu moment parlant. Ella, saben que es dedica al món de la immobiliària, oi? I a més és l'organitzadora d'uns creuers meravellosos que promouen des de Talent Femení, uns creuers per dones imparables. N'hi ha un en marxa ja anunciat de cara al proper mes de maig. Per tant, de seguida, després amb la Raquel, oi Raquel, en parlarem d'aquest creuer i d'aquesta iniciativa, que està sent tot un èxit, penso, no?
2: Sí, sí, després us ho expliquem.
0: Després ens ho explica, tercera edició. Vinga, va, Susana, anem cap a... Què fem? Balanç? Fem balanç de temporada?
2: Bueno,
0: ha estat una bona temporada?
2: Home, jo crec que ha sigut una de les temporades més bones després de fa molts anys. És a dir, des de la pandèmia cap aquí, podríem dir que ha sigut la millor temporada després de la pandèmia.
0: A xarxes, jo diria que és la temporada, des que us conec, que us he vist més actives.
2: Sí.
0: Que anava mirant i pensava, aquestes dones no paren. Estan tot el dia amunt i avall, ara un congrés, ara una xerrada, ara un taller, ara una cata, ara un no sé què. Per tant, a xarxes ja la percepció era aquesta, eh?
2: Sí.
0: Que ha estat una temporada en la que us heu mogut molt.
2: Molt. També ha ajudat molt de que a principi d'any vam tancar una agenda. Per primera vegada vam aconseguir tancar cada mes una cosa. I llavors això ha portat que el valor afegit després de diferents esdeveniments, doncs, bueno, clar, ha sigut un no parar. És a dir, han hagut 3 i 4 activitats mensuals, i això fa que, bueno, que estiguem tan visibles, no?
0: Què és el millor? Què ha estat el millor d'aquesta temporada?
2: Bueno, el millor d'aquesta temporada va ser fer els 10 anys de prèmits, no? Amb aquest meravellós llibre que vam fer amb les 100 premiades d'aquests anys, que això també ens ha donat un tret de sortida a la visibilitat, no? És a dir, fer visibles 93 dones i 3 homes és molt important, i més en un territori que no eren visibles, no? I llavors això ha sigut un tret de sortida. A partir d'aquí, doncs, bueno, hem començat l'any molt actives, com dius tu, i amb moltes activitats, bueno, hem fet participació local en molts esdeveniments locals i també, doncs, dintre de l'associació. També vam tenir un gran creixement gràcies al primer, al segon creuer que vam fer a través del Mediterrani amb 55 dones, i d'allà, doncs, vam tenir una tornada amb 20 dones més a l'associació. Això també ens ha donat un tret de sortida important, perquè al pujar 20 dones de cop, dones que no coneixen a les altres, doncs tothom n'hi ha molt aneguit a conèixer-nos i a poder fer activitats conjuntes, no? La ràdio, no cal dir-ho, que ens dona una visibilitat excepcional, i us donem molt les gràcies a vosaltres especialment, i a les 3 ràdios que queden darrere, i a la Montse Balada, que lidera, doncs, aquest espai meravellós que fa Les Dones Parlen, i evidentment portar la ràdio cada dia, doncs això també és una feina altruista, que porta dedicació, que tens de conèixer la convidada, que la tens de fer venir, i ara, a dia d'avui, jo sé que ella, doncs, té llista d'espera, i això també és el primer any que n'hi ha llista d'espera.
0: Ja va dir, ha canviat això, Montse? És a dir, no sé si en aquests anys també d'experiència que portes ja a la ràdio, aquí a Ràdio Maricel no tanta, però sí en altres ràdios també, eh? És a dir, et costava més convèncer abans a les dones, els havies d'explicar més? No sé si ara ja és com això, eh? És a dir, ara ja t'ho demanen, ha arribat el moment en què t'ho demanen de venir, les dones sòcies?
1: Totalment.
0: Sí?
1: Això és un abisme que hem aconseguit. Hem aconseguit des de totes les ràdios, des de les convidades que s'ho han passat unes amb altres, dient... compartiu aquesta experiència, viviu-la, perquè veritablement és enriquidora. Veritablement, tenir 4 emissores de ràdio i aquest espai que ens doneu, donar visibilitat al seu talent, al seu empoderament, a la seva experiència, tot el que hem fet aquests dies, aquesta temporada. I aquesta vegada sí, aquesta vegada ha sigut la primera vegada que el mòbil sonava i deia, tens algun lloc per venir? Volem estar... a aquest programa. I a totes moltes gràcies.
0: Que saben que és l'espai aquest que hem anat fent, no? Que ens ha permet, doncs, ens ha permès conèixer moltes de les dones membres de l'associació i conèixer els seus, conèixer-les a elles, per descomptar la seva història, però també els seus projectes laborals, sí. que es tracta d'això, eh? Estem parlant de dones bona... professionals, no? Emprenedores en la majoria dels casos, amb projectes que no sempre és fàcil tirar endavant, i venir a explicar-los, doncs, és una manera també de donar-los a conèixer.
2: No, és una molt bona visibilitat. Jo sempre dic que és un valor afegit i que sí que costa, perquè parlar, tothom es pensa, bueno, parlar per la ràdio a tothom costa, no? Però sí que és ben veritat que degut a aquests 10 anys de ràdio, perquè portem 10 anys, perquè el primer any que vam obrir talent ja teníem ràdio, a partir d'aquí ha anat sumant, tenim 4 cadenes, clar, 4 cadenes que són 4 setmanes, 4 setmanes que hi ha una persona que surt a l'espai de ràdio, que té una veu, que explica el seu negoci, i tot això és gràcies a una feina darrera, no es fa sol.
1: També és veritat que donem les gràcies també a totes les convidades, perquè venir a la ràdio en moment de feina no és fàcil, no. Per exemple, ara tenim el cas de Raquel ve de juny, sí. De fora, de i ella estar aquí, i és un agraïment que vinguin, que deixin aquest moment, que agafin el cotxe, que agafin el tren, que es presentin. A tothom, gràcies a totes.
3: Però ho valorem molt, perquè és un espai que abans potser no el teníem, no? Que si l'haguessis així clarament, si l'haguéssim de pagar cadascuna de les empresàries, vull dir, seria, doncs, al final un dineral, una inversió, que nosaltres la fem amb una associació i que en traiem, doncs, no diré el triple, sinó 20.000 vegades més en contactes, amb amistat, perquè són moltes les coses que ens dona talent femení, moltes, no només la ràdio. Vull dir que és un regal i s'agraeix i tant.
0: És aquesta xarxa, no, Susana, de la que sempre parlem, que ha anat construint amb els anys, una xarxa ja molt ben teixida, ara és una xarxa molt forta. Quantes socis sou en aquests moments?
2: Bueno, quasi 100, 95.
0: Està bé, no? Està, és una bona bé. Xifra.
2: Vam sigut més. Va arribar abans de la pandèmia, érem 170. Però amb la pandèmia va caure molt, evidentment, i ja després estem remuntant. Sí que és veritat que la visibilitat de lo que és pertany a una associació costa molt, sí. En les noves generacions, potser la meva generació ho valoraven molt, les noves els hi costa, perquè, bueno, tenen unes altres prioritats, la gent fa molt exercici, busca espais per elles mateixes, però arriba un moment que fa el clic. Jo sempre dic, quan arriben als 40, o 40, 45, que ja tenen els nens mig embastats, vale? Les empreses ja estan mitjanament consolidades, diuen, ara em toca a mi. Hi ha moltes que diuen, ara em toca a mi i vull venir a l'associació. I tenen aquesta edat. Per això tenim un teixit que jo dic jove, perquè, clar, en la meva època havia molta gent gran a les associacions, ara ja no n'hi ha tanta, no? La més gran soc jo, bueno, quasi. No? Però tinc un teixit empresarial molt gran, de gent jove, gent activa, gent construïda.
0: I molt variat i molt divers.
2: I molt divers.
0: No sé si aquesta és una part, considereu que és una part de la riquesa també de l'associació, sí. No? Que perquè moltes vegades les associacions, no, acaben com agrupant-se, no? I acaben, doncs, creant-se amb gent sobretot d'un sector determinat. No? En el cas de talent femení hi ha una diversitat de sectors, sí. Increïble. No?
2: Bueno, també va molt vinculat amb els prèmits. No? És a dir, gràcies a haver fet 10 categories, també tenim gent amb diferents activitats, i sí que és veritat que som un reclam. Llavors, bueno, qui té interès de conèixer, de fer xarxa, de, pues, bé, i poden ser des del món del vi fins al món empresarial, total, immobiliària, el sector...
0: Sí, de l'estètica, de la salut...
2: La salut, escritores... Entra tot un gran gruix que, vulguis o no, sempre ho hem volgut que sigui ric. I jo, com sempre dic, pues, fer aquest atacat d'oli al territori, no? Això també és molt important. I fer conèixer el territori, perquè a vegades no coneixem els espais. Llavors, clar...
0: ens movem molt a la nostra zona,
2: sí,
0: no?
2: Llavors, bueno, o no sortim d'aquí, anem a veure el món i veus tots els museus del món i els d'aquí no els coneixes, o els espais emblemàtics d'aquí tampoc, o les bodegues, o bueno, qui diu...
0: I això llocs... amb talent ho tenen, perquè no paren, com dèiem, no paren, tenen activitat dia sí, dia també, o bueno, setmana sí, setmana també, no? Que justament, doncs això, el que entenc que els permet per a totes les sòcies és descobrir espais, no? Sí. Altres projectes empresarials, altres persones, no? I a partir d'aquí generar sinergies, no? I fer vincle tot plegat. Projectes de futur.
2: Projectes de futur, molts. Tenim els premis, que aquest any s'anem cap al Penedès, ho farem a Torreblanca, a Olèrdola, i llavors, bueno, allà farem la 11a gala, també amb premiades. Podem desvelar convidada d'honor, perquè sitgetana, ja que estem a Sitges,
0: home,
2: no?
0: Home!
2: La Mercè Comas serà premiada d'honor i evidentment ella que ve del món del teatre, de les tresines, de la cubana, de la fundació de la fundadora de la cubana, és una dona molt emblemàtica al territori i crec, pues, que li teníem de donar un premi i volíem fer això perquè també fa molts anys que es va crear aquest espai teatral i ho posàvem en valor, no? I bueno, com tot, pues, volem fer que tingui aquest premi.
0: Aquest
2: especial.
0: Reconeixement, sí, no? La Mercè, una sitgetana d'aquí, a més d'aquí del barri, d'aquí del barri, que ens estimem molt i molt felices perquè ja sigui la premiada d'honor, sí. I tant.
2: Pues ella serà. Llavors, a partir d'aquí, bueno, pues tenim aquest creuer meravellós al mes de maig.
0: Vinga,
2: que
0: va,
2: avui
0: anem al creuer.
2: Expliqui la Raquel.
0: Anem al creuer, perquè clar, a més ara arriba la calor, l'estiu, no sé què, ens expliquen això i se'ns cau la bava, no? Tercer creuer. D'entrada, sí. Tercer creuer. Sí, jo sí. No sé si, Raquel, quan tu vas tenir aquesta idea del creuer, el primer creuer, vas pensar que arribaria a una tercera edició?
3: Bueno, jo sóc una dona que no es posa molts límits, i la veritat és que empoderada de la mà de talent femení, això és un goig, perquè us he de dir que els primers que van proposar fer el creuer va ser talent femení com a associació, que vam dir, perquè com que sempre estem fent activitats, doncs un dia vam dir, fem
0: en
3: coses
0: dia,
3: diferents,
0: clar,
3: no?
0: Allò un dia que diu, en un dia no n'hem tingut prou, no? Anem-nos en una setmana,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, bueno, hi ha molts retirs, hi ha moltes cosetes així ara que les dones s'estan trobant, no? Però jo com que venia del món dels events, de fer altres cosetes, i ja estava en el món dels creuers, vam dir, ei, Susana, què et sembla? Reunim-nos i mirem si li podem donar forma a això. I efectivament va ser possible. Llavors nosaltres, a través de Vantage Events, que és l'empresa que organitza, doncs, bueno, comprem X places. El que passa és que primer eren molt conservadores. Enguany en tenim 70 places reservades, que les hem d'omplir. Ull, en tenim ja bastantes, però igualment encara tenim places perquè es puguin apuntar moltíssimes dones. Però quin és el secret? El secret és que sí que és veritat que es diu Mujeres Imparables, que nosaltres l'enfoquem de cara a la dona emprenedora i empresària, però cada dia més es sumen altres dones que ni elles saben que tenen aquest ADN emprenedor. Vull dir, jo l'últim creuer, no, vaig rebre el missatge d'una dona, oye, Raquel, és solo para mujeres empresàries? Digo, no, perquè segur que tens un projecte a la ment que el pots fer visible i el pots transformar en una realitat, perquè el creuer no és només una trobada, que sí, que ho és i és una experiència, sinó que és un lloc on aportem molt de valor, fem tallers de tant de coaching, no? Sí. Portem grans coach perquè treballem el que és la ment, el mindset, no? El cos, la bellesa, que sempre tenim a Marta de Armes, la meva sòcia, doncs amb la part de més física, no?
0: Sí.
3: Tenim, bueno, vam tenir uns amaneceres amb uns amb unes sessions de hem tingut,
2: de
3: com
2: yoga.
3: Es diu això? Sí, de yoga i de
2: cuencos tibetans.
3: Cuencos tibetanos, vam tindre amb una la primera edició vam vindre des de Califòrnia del Nord, va vindre un especialista en aquest tema. Vull dir, són experiències que et graven. Després les dones ho passen molt bé, molt, molt, molt bé, molt bé, i per això volen repetir. Surten d'un que han dit, ei, apuntem-nos a l'altre, perquè tenim la facilitat de que ho poden anar pagant a poc, no? Però dintre d'aquests tallers hi ha la part també empresarial, tallers més dedicats a la dona emprenedora, com pot fer, no? Pues enguany vam tenir amb un especialista que va vindre d'Astúries, a més, per ensenyar-nos a fer aquest producte aspirina, que n'hi diem, no? Que dir, quin és el teu talent? Busquem-li la forma de monetitzar aquest talent que tu tens. Uh-huh. I això no ho fas fins que no t'ho creus i fins que hi ha alguna persona especialista en això que t'ajuda i va amb tu de la mà per dir, ei, això que tu fas, que sembla que és tan innat, no? Com aquesta noia, per exemple, era infermera, sí. I una cosa tan fàcil com ella mou a la gent amb un llit, tu tens algú mal a la casa i si l'has de moure, per mi seria un mal d'esquena brutal, al mes estaria fet a pols, però si algú et diu això ho has de fer així, d'aquesta manera, i una cosa que per ella és innat i ho sap fer, a mi, si tingués algú mal a la casa, m'ajudaria de fer aquest, si creés aquest curs ella, i jo li pagaria encantada aquests 30, 40, 70 euros, el que fos. M'explico, vull dir, d'una conversa al vaixell surt un projecte. I això és el maco dels nostres creuers, que unes a les altres s'ajuden, escolta, ah sí, això com ho fas i com no ho fas, aquest compartir, perquè són 4 dies, en aquest cas són 6 dies, 5 nits, no?, de convivència, donen per molt, eh? Per molt, moltes estones, i a més que les aprofitem tant, matinem molt perquè volem anar a veure tots els destins. Si veieu ara el nostre creuer, sí, passa per les Illes Gregues i Istanbul, i baixarem cada dia a veure aquestes magnífiques ciutats de les Illes Gregues, no? Istanbul, que bueno, jo n'estic enamorada, però clar, durant, no? Durant el viatge, aquestes estones de l'autobús, quan baixes,
2: els dinars,
3: les fotografies, els dinars, el sopar, vull dir, és que és tot, després s'emporten molt de contingut. Elles aprofiten molt per gravar-se les unes a les altres, per fer-se entrevistes, i per donar un lifestyle que estan de moda, sí, estar, perquè vegin que els seus projectes no només és treballar, que això ja ha passat a la història, no? I llavors, doncs és que els creuers, és aquest creuer que nosaltres creem, justament aquests que nosaltres fem, els fem amb aquesta intencionalitat.
2: Jo volia aportar, i ara parlo com una senyora gran, eh? Quan es va muntar això, la gent demanava un KitKat a la vida, perquè la dona és empresària, és mare, és dona d'algú. En aquell moment, que era la unió de la família, clar, necessitaven un espai de dir, me'n vaig a dalt un barco que el mòbil no funciona, sí, i
0: que no em poden venir a buscar, no?
2: Que no em poden venir a buscar, ningú em pot dir, mama, on està aquest jersei? Sí. No? I és ben veritat que la dona necessita aquest espai. Els homes sempre l'han tingut, aquest espai, mm-hmm, perquè quan no han anat a caçar han anat a fer una cursa en moto. Però les dones es vam incorporat amb aquest món, no? I és ben veritat que quan baixen n'hi ha gent que no ho ha fet mai, que no ha marxat mai de l'àmbit familiar i se'n va sol amb nosaltres, i quan baixa diu, l'any que ve torno.
3: Sí.
2: Torno per què? Perquè han arribat amb les piles carregades, s'han fet un fart de riure, han disfrutat, han desconnectat, han fet negoci, i a sobre arriben a casa i les estan esperant.
3: Ah, sí.
2: És com aquell que cobra la, sí, porta, sí, i sí, el gos salta, sí, no? Sí, pues sí, passa, sí, el mateix amb tota la família. No? Hem trobat a faltar. Posen en valor aquella mama que se n'ha anat també. I el seu papa ha tingut de fer de papa en aquell moment. Uh-huh. O, bueno, pues, tot això és un valor afegit amb aquesta sortida que dic jo, KitKat, de la vida, que a vegades ens ho mereixem, perquè només pensem en els altres, les dones sempre pensem en els altres, però aquesta vegada penses en tu.
0: Un, no?, espai per dones, pensat per elles, dissenyat per elles, en el que, més enllà de l'oci, doncs com deia ara la Raquel, també hi ha un espai pensat i dissenyat per tota la part laboral, empresarial, perquè doncs, qui no la té la pugui desenvolupar, qui la té la pugui millorar, que pugui créixer en coneixement, en contactes, en xarxa, tot plegat aquesta experiència. I aquest any us aneu, com deies, a les Illes Gregues d'Istanbul del 7 al 13 de maig. Com funciona això, Raquel? Ara si ens està escoltant alguna dona. D'entrada, cal ser de talent femení per anar al creuer?
3: No.
0: No cal. No. Ja ho deia també per la Raquel. Tampoc cal ser empresària, no cal tenir un negoci propi. Pot ser una assalariada, simplement, una treballada, o no, és a dir, el que sigui. Simplement cal que siguis dona i que tinguis ganes, entenc, de viure l'experiència,
3: sí,
0: no? Què més han de fer, Raquel? Com s'han d'apuntar?
3: Res, només ens han de seguir a les xarxes, Primer, talent femení, sí, òbviament, perquè ens de seguida trobaran la informació, però també Avantage Events, sí, que és la nostra pàgina d'Instagram, i allà veuran que, bueno, i si no ens truquen, tenen els nostres telèfons, estem a disposició per donar-los la informació, però es fa una petita reserva de 300 euros, i si tampoc no són 300 i hem d'anar a poc, anirem a poc, vull dir, amb això ens adaptem, perquè coneixem les situacions de cada... Som humans, i som molt... posem les sabates, no? Empàtiques, no? I llavors es pot... La idea és que fer-ho amb tant de temps, perquè amb tot aquest temps elles vagin pagant a poc, perquè entenem, home, aquest enguany, doncs clar, puja una miqueta més, per què? Perquè hem d'anar amb avió fins a les Illes Gregues, llavors aquí hi ha un cost afegit,
0: que és l'avió,
3: no? Que és l'avió, que són boi la meitat del preu, però que si no per 1.400 i pocs euros vindran, m'explico, llavors ho paguem a poc, són 100 euros al mes.
0: Un cop pagat això ja està tot inclòs, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Un cop estan
3: sí,
0: allà, sí, ja, sí, fora sí, que es vulguin sí, comprar sí, un souvenir, eh? Però entenc que la resta...
2: Les begudes, sí, no?
0: La resta està tot inclòs. I l'últim creuer, quantes dones vau ser? 50, heu dit?
3: Sí, 55.
0: 55 dones, clar, sí, és el 50% gairebé de l'associació, sí, i no sé sí, si eren sí, totes de l'associació, Déu-n'hi-do,
2: no,
0: eh?
2: No, sí, sí,
3: això és el que et anava a dir, no? que a més de que les dones arriben i coneixen, ens coneixen a totes, coneixen l'associació, i és com a més fàcil entrar, perquè si una dona volgués sí, buscar l'associació, si no és perquè una altra la trau, és difícil que algú vingui i digui, ai, m'apunto, no? ens és complicat.
0: Sense però, la referència.
3: Exacte,
0: no?
3: Però quan estàs allí, has conegut a la presidenta, a la vicepresidenta, que enguany també ens acompanyarà, la Montse, que altres anys no ha pogut venir, estava les Illes Gregues són per ella, així que enguany la tindrem a dalt.
1: És que hem tingut una conversa, ara sí, dic, Raquel, jo vinc aquest any.
3: Estava esperant ella, el supercrucero. Doncs ja el tenim, ja el tenim. I llavors és una via d'entrada, d'accés a l'associació, de forma natural.
0: Raquel, quants anys portes tu a l'associació?
2: Des de l'inici.
3: Quasi, vuit anys, més o menys.
0: Sempre, és a dir, encara no t'ho planteges, de deixar l'associació, per
3: no,
0: res,
3: no,
0: eh?
3: No, no, no.
0: És a dir, encara, quan una porta molts anys a l'associació, encara li suma, eh? Sempre suma, entenc.
3: Clar, és que sempre són coses noves. Vull dir, cadascuna de nosaltres som diferents en els anys. Jo no era la mateixa Raquel que va de l'inici. I tampoc la Susana ni la Montse, bueno, la Montse la vaig conèixer potser més tard, no?
2: No, la Montse també és de l'inici.
3: Vale, però no estava a la Junta, bueno, en fi, també ens anem anant coneixent més, si estem a la Junta, si som més participatives, i vull dir, a veure, que són moltes, no totes coincidim sempre
0: clar,
3: a tots
0: clar,
3: els events, no?
0: Clar, clar.
3: Però això és el bo, que vas anant coneixent gent jove. És veritat que unes entren, altres surten, com a tot arreu,
0: sí,
3: no?
0: Sí, ja m'ho dic, hi ha rotació.
3: Si tens una mentalitat una miqueta empresarial també, d'aprofitar el que et donen, perquè només és vingui i ja està, no? Esperar que et donin, sinó tu també aportar i aprofitar-te de tots aquests coneixements que cadascuna d'elles et dona, i a nivell personal, vull dir, és que hi ha molts moments a la vida d'una dona que necessites tirar d'algú altre, que, no sé, poses més personals, no? Quantes dones no s'han separat, o quantes dones tenen problemes amb fills adolescents, que després això també passa, i després tornen, no?
1: Bueno, de fet les associacions neixen d'aquest moviment associacionisme que nosaltres les dones vam crear.
3: Exacte.
1: I llavors, d'aquí neixen aquestes associacions, i suposo que és el vincle heredat, no? Que queda de les nostres ancestres, sí, no tan ancestres, perquè tenim la sort de tenir a la nostra associació, la Susana Villagrasa, que és una pionera d'aquest associacionisme, i això, jo diria una altra paraula, però me surt ara del cor, que és molt, no? Perquè vas on vas, qualsevol... Jo ara que tinc la sort de tenir una mica més mà a mà amb ella, i anar i tothom... Ostres, te'n recordes, Susana, quan van començar? Te'n recordes? Vam estar lluitant, vam estar al Consell, a tot arreu, i et quedes una mica embadalida, no? Pensant, ostres, doncs elles van començar. I això és un honor, no? Poder viure-ho.
0: La Susana és una gran defensora del fer xarxa, del treball en comunitat, del treball en equip. És veritat que en el món actual, no, que és un món molt més individual, no? I molt més individualista, no? Sembla que costa una mica més. Però també és veritat que el que deies, que les dones en determinat moment de la vida fem aquest clic, i com que de sobte ens adonem de la importància de tenir aquesta xarxa de dones al nostre voltant i doncs que per què no que sigui una xarxa també relacionada amb el món laboral, no? Ara que cada vegada hi ha més dona empresària i que té projectes propis i tot plegat. Deies, un dels reptes els premis. Entenc que l'altre seguir creixent en nombre de sòcies, no? Sí, m'imagino que aquest repte no acaba
2: aquest
0: mai,
2: no? Para,
0: no? Aquest no acaba més. Què més, Susana?
2: Bueno, ara el més evident és tenim la nit blanca,
0: sí,
2: que és el dia 3 de juliol,
0: sí,
2: i ho fem al Chiringuito Cero, com cada any, i tenim una sessió de Hackea tu vida, vive tu mejor momento y tu mejor versión. A través de la Maria Muñiz farem com si fos, bueno, això, no? Com mindfulness,
0: sí,
2: al mig de la platja.
0: Sí.
2: Totes portarem un pareo per fer aquest tipus
0: això
2: de reflexió.
0: Això que està aquest dia, el dia de la nit,
2: la
0: nit
2: blanca,
0: eh?
2: I després farem un sopar, però que sempre ha sigut pica-pica i aquest any farem brasa, perquè el xiringuito fa brasa i bueno, podem menjar molt bé i després gaudir de la lluna. De la lluna i l'aigua, la brisa marina, que bueno, a la platja de Vilanova pues, tenim aquest espai tan gran de sorra que podem gaudir de diferent espai amb totes les dones per allà al mig i després assentar-nos al sopar.
0: És com una sortida d'oci, però no és oci.
2: No.
0: És el que sempre ofereix talent, eh? Que totes les seves sortides i vistes des de fora, quan un veu les fotos, pot pensar, mira aquestes dones que bé s'ho passen, són tan dia de juerga. Hi ha una part d'oci, de desconnexió, però sempre inclueu alguna part, no,
2: sí,
0: que tingui a veure amb el creixement personal, amb el creixement laboral, més enllà que després les xerrades, les converses que una pugui tenir,
2: sí,
0: amb les altres sòcies que puguin ser més
2: no,
0: o menys profitoses. Però sempre ho inclueu, això, eh? És a dir,
2: sí, bueno, perquè
0: és a dir, podeu dir que aneu a treballar. Vull dir que pot ser com després, no, me'n vaig a treballar.
2: Sí, sí, o
0: no?
2: Feu un exercici sí, de meditació. Sí. També. No, però... la nit blanca, ara explicaré, faré una
0: sí,
2: petita explicació de com va néixer la nit blanca.
0: Vinga.
2: La nit blanca va néixer que estàvem a l'associació i va haver una de les sòcies que va dir que oi, crec que n'hi ha una miqueta de mal rotllo, podríem fer alguna cosa, per fer així una nit blanca a la platja i no sé què. I bueno, ho vam fer a la platja de la República justament en aquell moment on anàvem al restaurant, cada un portava menjar i fèiem una taula tipus bufet i vam fer una musicoteràpia. Però el més bo és que quan la gent anava arribant a la platja vestida de blanc, semblava una marea blanca, no?, que anàvem cap allà a la platja de la República, tothom es anava abraçant i saludant, que havia molta gent que no es havia vist durant l'any, que no havien coincidit... I tothom es anava saludant i em diu aquesta noia, no? Em diu, em sembla que m'he equivocat, no n'hi ha mal rotllo, al contrari,
3: no.
2: n'hi ha una sinergia més bona, un aire flaire, una amistat, no, bueno, havia la necessitat de trobar-se en un lloc distens i allà vam fer una musicoteràpia tocant diferents instruments amb antorxes de nit i tal. I vam sortir d'allà i vam dir, això es té de repetir sempre. Per què? Perquè és com el final del curs escolar,
0: sí,
2: no? Que la gent es relaxa, però clar, davant del mar, aire fresc, val? Amb una sessió així una miqueta llunàtica, no? Com els llunàtics de
0: Vilanova. Vilanova, sí, sí.
2: Una mica llunàtica. I amb aquesta sinergia de que fa dies que no et veus perquè no has anat coincidint, lo millor, o coneixes a gent que no ha vingut mai perquè no ha pogut venir, s'ha apuntat i no ha pogut venir, aquesta sinergia és molt bonica. I sempre diem, com la Raquel és una abanderada d'això, que tota sòcia té de portar com a mínim una amiga.
3: Mínim,
2: que, com
3: jo
2: a mínim,
3: dic dos, eh?
2: Una amiga perquè ens coneixi. Perquè si ve el sopar de blanc, s'ho passarà tan bé que voldrà acabar anant de creuer, voldrà venir a la ràdio, voldrà vindre a fer les activitats, perquè n'hi ha molt bon rotllo. N'hi ha una sinergia, jo sempre dic que n'hi ha una sinergia...
0: I això com s'aconsegueix? Això es
2: bueno,
0: construeix? És
2: a
0: dir...
2: Jo crec que sí.
3: Sí.
2: Saps què passa? Que amb això sempre he sigut com una miqueta selectiva i jo crec que hem anat a buscar perfils que ens assemblem. Són totes molt diferents, però n'hi ha un fil conductor que ens uneix. I aquest fil conductor fa que, siguem molt diferents, n'hi ha aquest bon rotllo. perquè totes, mira, la Montse és totalment diferent a la Raquel és diferent amb mi i jo diferent amb la Montse. És a dir, som totes diferents i tenim diferents...
0: Sí, sí, molt diversa.
2: Però n'hi ha un fil que ens uneix i acceptem com és l'altre. És a dir, sí, home, hi haurà algun moment que diràs, bueno, clar, jo aquí no combrego, sí, no? Però això passa tot arreu. Però sí que és ben veritat que el respecte hi és, la sintonia hi és i aquest fil fa que no ens deixem, que ens uneix. És com aquell alambre invisible, sí, que sí, diu quan el passes et cremes. Pues aquí passa el mateix, que aquest fil és com el fil conductor que dona aquest aire de compartir sinergies. Bueno, és que tenim alguna cosa que ens uneix a totes.
0: Sí, i probablement també, i no sé si ho construïu també a partir d'aquestes trobades en les que més enllà d'aquesta vessant més laboral o professional, sempre busqueu com un punt de plaer o de connexió, no?, entre altres, i clar, això probablement entenc que facilita, no? És a dir, sí, entenc que ho busqueu per això també, no?
2: Bueno, però jo sempre dic que la gent que ve a l'associació no cal que siguin amigues, perquè amigues tothom tenim, el nostre cercle d'amigues íntimes.
0: Sí, sí.
2: Vale? Allà és, vas a compartir negoci, vas a compartir idees pròpies i intentar ajudar amb una altra persona, perquè nosaltres tenim un xat que és molt silenciós, però si hi ha una que diu un crit de guerra, necessito una persona que es dediqui a això, o m'ha caigut al sostre i necessito un paleta.
0: Sí, algú coneix, no?
2: Immediatament sempre hi ha algú que contesta, i el xat no és molt actiu, però la gent està pendent. Sí. I llavors, al moment, n'hi ha algú que et diu, mira, jo coneixo fulanito i tal, o necessito un metge, o necessito un especialista, el que sigui. Al moment sempre hi ha algú que contesta, t'ho dic pel privat, però ho diu, jo ho sé, i jo ara connecto per privat i t'explico qui és i tal, no?
0: La xarxa.
2: Però la xarxa també s'ha mantingut molt bé, perquè no són aquells grups pesats de buenos días, buenas tardes, buenas noches, felicidades.
0: No hi ha obligatorietat, no?
2: No, perquè està prohibit. Primer està prohibit parlar així. Està obert i la gent se sap comportar. És un xat professional que tu pots compartir la teva activitat. Tu fas una presentació, sí, d'un, sí, llibre i ho pots posar. Tu fas una activitat, també ho pots posar. Però no entrem amb el l'amigueo.
0: Sí, sí. Ni en comentaris, ni en valoracions.
2: No. Queda és molt clar. Professional. I això s'ha mantingut des del primer dia, perquè quan s'ha desmarxat s'ha posat ordre. Perquè ha dit, ei, ens estem passant, perquè si no la gent...
0: Hi ha l'administradora aquí que...
2: Sí, que
0: posa ordre, bueno, i no deixa que la qüestió es desviï. Tot això és talent femení, aquesta associació que, com saben, treballa en xarxa amb dones del territori, amb dones professionals del, sí, territori, principalment per visibilitzar-les, perquè les dones, i això ens ho explica la Montse sempre amb aquesta secció, amb aquests espais, amb aquestes capsuletes, han estat invisibilitzades al llarg de la història en tots els seus àmbits, i justament és el que mira que talent femení no torni a passar, que no repeteixi aquesta història, i donar veu i espai i llum i finestra a totes les dones del territori, i a partir d'aquí doncs ja cadascuna fa el seu recorregut. Alguna cosa més que vulguis afegir?
2: Bueno, jo voldria afegir, ja que estic aquí,
0: clar, i tant, endavant,
2: que tu, que has sigut premiada,
0: sí,
2: dels Premis Talent,
0: sí,
2: ara t'hi dono una llança.
0: Vinga, va.
2: Sensacions que vas tenir... Que vas
0: ara m'estàs fent d'entrevistadora,
2: clar,
0: tu, a mi, eh?
2: Sensacions, ostres, que vas tenir el dia dels premis... I com ho vas viure? Com ho vas veure? Perquè jo... tu eres benvinguda, sí que ens coneixes.
0: Ho sé, sí. No, però... L'any passat vaig anar a la nit blanca aquesta també, eh? I també m'ho vaig passar molt bé, que a més vaig descobrir la Teresa Bisbal en aquesta nit,
2: sí,
0: que és una dona meravellosa, meravellosa. És a dir, vaig descobrir altres, però vaja, aquestes coses de descobrir persones que no coneixes, perquè clar, ella no viu aquí, no ens haguéssim conegut probablement si no fos per la nit. Respecte als premis, jo ho vaig viure, jo ho vaig dir en el seu moment, amb molta il·lusió, molt emocionada, perquè és veritat que era la primera vegada que em donen un premi professional per la meva feina, i al final és un premi per la meva feina del dia a dia, cosa que entenc que no cal reconeixement, però que valoro moltíssim, i més, molt més, que hagi estat un grup de dones, en aquest cas de dones professionals, que me'l donin, perquè en tant que feminista que m'hi considero i que ho reivindico, valoro molt que les dones... tinguin la capacitat, que la tenen, de reconèixer el talent d'altres dones, tenint en compte que la història no ho ha permès sempre i els homes no ho han fet sempre. Per sort això està girant, està canviant, però ho valoro profundament. I després va ser una nit estupenda en la que també em va permetre doncs, conèixer altres dones de l'associació fora de les que ja us coneixia, descobrir els talents, també algunes han anat passant per aquí perquè després la Montse les ha anat portant i doncs això, és al final jo ho vaig viure com una nit de descoberta una mica, que una mica és el que representeu per mi, sou com una associació de descoberta, perquè cada vegada que ve algú aquí és una dona amb un projecte nou que a algú li semblarà més interessant o menys, s'aproparà més el que necessita o no, però sempre hi ha espai on aprendre, sempre. I després valoro molt la generositat en general que vaig viure aquella nit i que veig aquí, d'explicar i de compartir totes les experiències, perquè això és una cosa que els que treballem a la ràdio i que ens dediquem molt a escoltar valorem moltíssim, i és la generositat d'explicar l'experiència pròpia de cadascun. No és una cosa fàcil de fer, ni tan sols és obligat de fer, i per tant jo valoro profundament que les dones d'aquesta associació siguin tan generoses de venir aquí i explicar les seves experiències, i aquí dia de la nit de premis pujar dalt de l'escenari cada una explicar doncs, la seva experiència particular. Agraeixo profundament això perquè jo crec que s'aprèn molt de les experiències dels altres, per tant és molt generós per part de totes les dones que compartiu. Per tant, encantats de que aquí a la ràdio de que vingueu mensualment a fer l'espai. Espero retrobar-vos al setembre, no?
2: I tant, t'esperem a la nit de blanc,
0: Miraré de venir la nit de blanc perquè l'any passat m'ho vaig passar estupendament, la veritat. O sigui que ja sabeu que jo sempre que puc, m'escapo i m'agrada compartir espais amb vosaltres i anar-vos descobrint, perquè també us vaig descobrint mica en mica a totes vosaltres, i ha estat un plaer aquesta temporada, no només pel premi, el premi també, però no només pel premi.
2: Va ser un discurs molt emocionant, jo el tinc molt a la ment, perquè vas dir unes paraules molt grans, que el que és la veu local del periodisme local no està reconegut, perquè reconeixem els periodistes de la televisió o de les grans ràdios, val? Però el local no estava reconegut. I ho vas dir amb tant amor al territori, jo que t'he anat seguint a la vida professional, i vaig pensar que bonic que digui aquestes paraules, perquè és posar en valor la feina que feu també en tot el teu equip, perquè tu ets la veu d'aquesta ràdio.
0: Soc una de les veus, que aquí en són moltes de veus.
2: Però n'hi ha moltes, i evidentment aquest reconeixement, dir-ho en públic davant de tanta gent, doncs, dius, m'agrada que se senti orgullosa de rebre aquest
0: premi. Sí, és que ho vaig dir perquè ho sentia, perquè ho penso de debò, i perquè d'alguna manera crec que això ens connectava una mica amb el que passa en general a les dones que formen part del talent, és aquesta invisibilització. Els mitjans locals i petits també estan invisibilitzats, molt invisibilitzats, i moltes vegades menys tinguts. I tenen un paper, jo crec, molt important en el panorama comunicatiu de país. Tenen un paper, al meu parer, molt important, que és el que vaig voler dir. I de la mateixa manera que penso que cada una de les dones que formen part d'aquesta associació, com qualsevol, té el seu paper en el seu sector, i d'aquí la importància doncs, de posar-les en valor, perquè si no al final només parlaríem de 3 persones cada dia, serien les mateixes, que de vegades és el que passa una mica als diaris i una mica el que fem als mitjans, que la sensació és que només parlem de les 3 mateixes persones tots els dies, i clar, quan després tens oportunitat de conèixer doncs altra gent del territori i vas descobrint persones, dius, home, però com és que no hem parlat d'aquesta persona, que és meravellosa, i mira el projecte que té, i mira el que fa, i això és el que a mi m'agrada més de la meva feina, ja ho sabeu, que és descobrir persones, així que m'ho poseu molt fàcil. Dones, ha estat un plaer tenir-vos, digues.
2: Podríem parlar de la nova temporada de la ràdio, no?
1: Sí, ara mateix jo crec que m'ha llegit el pensament, perquè estem molt connectades.
0: Acabem amb això, Montse, va.
1: Presidenta i vicepresidenta, tenim allà una
0: sintonia,
1: connexió.
0: Teniu sintonia.
1: El que sí que és veritat és que he agraït a totes les ràdios, i he agraït a totes vosaltres, periodistes, he agredit a les convidades, però m'ha quedat un agraïment a fer, que és a totes les dones del passat, que sempre estan presents, construint aquestes arrels de la llibertat femenina, que tant hem de valorar. Aquest any l'han dedicat a les pirates, a totes elles, li dono les gràcies, perquè amb elles no només hem descobert el valor, no només hem descobert la tenacitat, hem descobert que la venjança també existeix. en to femení. I en totes elles, aquella valerositat que tenen, li dono les gràcies perquè ens han omplert el nostre present i segurament ens ajudaran a construir el nostre futur. I les gràcies total. La nova temporada... Ja ho sé, però no ho puc dir.
2: No ho t'he de dir. Digue-li que ho digui.
0: Com ella vulgui.
1: No, ho puc dir.
0: Perquè, sorpresa,
1: perquè de vegades la Montse Balada arriba a l'estiu i diu ho tinc molt clar i de cop i volta apareix un altre col·lectiu de dones.
0: I t'has de guardar.
1: Sí.
0: Doncs ho descobrirem. Ho descobrirem quan reprenem la temporada, que reprenarem el talent femení aquí a Ràdio Maricel. Serà un plaer tenir una temporada més. Que passeu gràcies. Molt bon estiu.
1: Gràcies.
0: Ja ho saben que es poden apuntar al creuer, que hi ha places disponibles, que serà al maig, tenen temps, es pot finançar de poc a poc, s'adapten, posarem a les nostres xarxes també i al nostre web posarem el telèfon de contacte si gràcies. Cal o al web perquè la gent s'hi pugui apuntar, però creuer obert, només has de ser dona i tenir ganes de compartir, bàsicament, a partir d'aquí, feel free, que es diu, Raquel, un plaer. Gràcies per tornar a la ràdio.
3: A tu per rebre'm d'aquesta manera. Meravellosa.
0: Montse, ens retrobem al setembre.
1: Bon estiu.
0: Vinga, va, passat Santa Tecla. Susana, com sempre, gràcies.
2: Gràcies a tu per comptar sempre amb nosaltres.
0: Un plaer, noies.
4: Arriba Jordi Casas House. El programa que presenta Jordi Casas, el mestre del house.

0: Jordi Casas ha punxat a Patxà, a Amnesia, a Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutlum, mutlum.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Dimecres 17 de juliol i arribada aquesta data, com bé sent tradició, ens toca parlar de les festes de Sant Joan del Poble Sec, perquè saben que sempre es fan entorn la festivitat de Sant Joan, saben que hi ha una comissió estupenda del Poble Sec que hi treballa, que és qui les organitza, que estan ja absolutament posats en l'organització de la festa perquè tot surti perfecte, perquè això arrenca ja aquest dissabte. I de fet avui en parlem amb la presidenta d'aquesta comissió de festes del Poble Sec, l'Ainara Martínez. Què tal, Ainara?
1: Bon dia.
0: Bon dia, benvinguda. Deies, ara venim, estem posant ja les banderoles,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. O sigui, aquesta setmana està sent una mica caòtic, perquè al final És ja.
0: Comencen
1: a portar-ho
0: tot. És dimecres, dijous, sí. Divendres, dissabte, ja està.
1: Són els dies que dius, em passo més estona ja al centre cívic que a casa meva. I
0: l'Aina és el segon any, no?, que sí. Estàs a la presidència de la comissió. I estaves a la comissió abans de ser presidenta, sí, eh? Per tant, ja tens una certa...
1: Crec que ja són 4 anys.
0: Una certa experiència. Sí. És un grau, això de l'experiència és un grau?
1: Sempre té una mica, però ja et dic, sempre surten coses noves i també es vol innovar, aleshores la novetat sempre la tens.
0: Sempre, és a dir, al final el treball sempre hi és a dir, no hi ha res fet aquí, no es pot donar res per fet, tot i que entenc que ja hi ha més o menys un guió marcat, sí, no? Sí, que és el que es va seguint any rere any, amb petites o més grans incorporacions que pugueu anar fent. Comencem pel cartell, que és el primer que vau ensenyar. Vinga, un cartell estupendo de l'Alba Martín, que s'ha centrat justament en les banderoles, que són molt de Sant Joan, no? I en aquesta taula, no? És aquesta imatge de la taula del sopar de pa amb tomàquet, no? I amb aquesta imatge tan de barri. L'Alba és una noia, és del Poble Sec? És una noia de Sitges?
1: L'Alba és de Sitges.
0: No sé si és del Poble Sec, ella. No ho sabem. No deu ser-ho, perquè ho sabries. Tan fa, és una noia... Home, és que si s'haguessin de centrar només en artistes del Poble Sec, us limitaríeu massa, eh?
1: Sí, sí.
0: Heu d'obrir. En qualsevol cas, és una noia de Sitges que ha fet aquest cartell estupendo. I clar, això també és tota una recerca, no? Anar a buscar qui fa el cartell cada any. No sé si tenim com un llistat de
1: clar,
0: persones.
1: Fins ara havia sigut tot... Bueno, som una comissió una mica artistes, aleshores fins ara...
0: Entre vosaltres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, fins ara ho hem anat fent, però clar, ja hem passat tots per... parlar d'això i abans hem dit, bueno, doncs anem a buscar. I justament va sortir el nom d'aquesta noia i la veritat que ha sigut superfàcil treballar amb ella i super, no sé, superagradable.
0: Ha fet un cartell, jo diria que és aquarel·la, no? Que està fet
1: sí,
0: amb aquarel·la.
1: Sí, però és digital, és aquarel·la digital.
0: D'acord. Mm. És un cartell molt xulo de les festes de Sant Joan del 2026, que ja està a tots els aparadors del Poble Sec i a tot arreu, per tant, si no l'han vist el poden buscar, i si no van a Festes Poble Sec Sitges a l'Instagram i també el tenen allà penjat. És del primer que publiqueu sempre,
1: sí,
0: no?
1: Normalment, sí.
0: El cartell, la imatge, sí. I tot seguit hi ha la programació, que és el que avui anem a parlar una mica més. Això arrenca dissabte, no?
1: Sí.
0: Amb una iniciativa que justament va portar la vostra comissió, no? Que ha estat un èxit.
1: Crec que abans ja s'havia
0: sí,
1: fet.
0: Sí, la, bueno, dic la vostra perquè ja està. Sí, s'havia fet anys enrere, es va fer alguna edició, es va deixar de fer
1: sí.
0: I la vau recuperar.
1: I
0: heu decidit que la deixeu perquè funciona, no?
1: Sí, totalment. També penso que és com que li dona una mica d'ambient al poble abans de, també de fer el sopar del pa amb tomàquet.
0: Estem parlant de l'activitat que se celebrarà dissabte, dia 20, aquest dissabte a les 6 de la tarda, que és el Ilki...
1: No, segon corre.
0: Segon, perdó, i li estava llegint. Segon corre i no et quedis sec, és a dir, un correbars, bàsicament, eh? Perquè ens fem una mica a la idea, però ho fan... No és tan fàcil com anar simplement de bar en bar, és a dir, feu un seguici musical, és a dir, hi ha tota, diguem, una idiosincràsia muntada, no? Tota una logística, no? Que el que feu és com donar obertura a aquestes festes,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Això que ho feu amb els establiments del barri, que parleu tot plegat, no?
1: Sí, nosaltres vam voler ficar com una mica de limitació al barri i fer també com una mica de... Bueno, de fer veure aquests bars que hi ha al barri.
0: Que de vegades, no? No
1: sí,
0: estan... Que en teniu algun de nou, al barri? Algun establiment
1: ja,
0: nou que els
1: ja.
0: Haureu d'anar incorporant?
1: Ja estan incorporats.
0: Ah, anava a dir, perquè, clar...
1: Al carrer Lafita, que no sé què ha passat aquest últim any, que ha sortit molts locals, però estem supercontents i ho tenim en compte.
0: Per tant, qui es pensi que aquest qui corre i no et quedi sec, aquest segon corre i no et quedi sec, és una ruta per 3 establiments, doncs ja no seran 3, res, no? Això ha crescut perquè els establiments justament d'això, de restauració, diguéssim, o de bar, diguéssim, a la zona del Poble Sec ha crescut notablement aquest any, està funcionant molt bé i entenc que això també us ajuda també, no? Sí. No sé si és un bon símptoma i sentiu també una mica així de que el Poble Sec està en auge i està en un bon estat de salut.
1: Home, la veritat que dona gust perquè al final nosaltres sí que és veritat que, per exemple, les festes també... els comerços ens ajuden moltíssim, o sigui, són una part fonamental de la festa. Aleshores, que creixi tant el barri ens ajuda també a, no sé, que també que vulguin donar un cop de mà, o sigui, nosaltres estem supercontents.
0: I sobretot amb establiment, que és una cosa que té el Poble Sec, que no passa al centre, amb un establiment de sitgetà, no?
1: Sí.
0: Identitari, no?
1: Sí.
0: És a dir, no, clar, que aquí no teniu franquícies, o no hi ha gaires, no hi ha franquícies al Poble Sec, no? I entenc que això a l'hora de subvencionar la festa i de demanar ajut, no? Mm-hmm. Per la festa entenc que us deu posar les coses fàcils, no? Perquè
1: sí.
0: Hi ha gent que coneix el Poble Sec, sí. Que coneix el barri, no?
1: Sí, sí, de fet, per exemple, aquest any pel sopar del pa amb tomàquet, el pa, l'agafem a la iaia Mari,
0: sí.
1: I va ser com un...
0: Ostres!
1: Ens ha caigut de conya, saps? Perquè al final nosaltres tenim contactes i vam
0: clar.
1: Dir, pues, ostres, ajudeu-nos, saps?
0: Clar, clar, clar. La iaia Mari, que saben que és aquesta cafeteria, establiment, que ha obert recentment,
1: sí.
0: Fa uns mesets, allà a cantonada Camí de la Fita, amb el carrer de l'Estalvi, mm-hmm. Que just fa aquella cantonada, i vaja, que l'he donat una mica de revifalla, no?
1: Sí, sí.
0: En tota aquella zona. Això diu el pa del sopar de pa amb tomàquet, que serà el dissabte, mm-hmm. Per tant, després d'aquest corre i no et quedis sec, no? O empalmareu, no? I directes al sopar de pa amb
1: sí.
0: Tomàquet a les 9 a la plaça Catalunya. Aquest és com...
1: És l'acte
0: principal, no? Aquest
1: sí.
0: És l'acte que no pot fallar mai.
1: Jo crec que no, perquè al final també és com... Sí, sí que és veritat que la Revetlla de Sant Joan ens juntem tot el barri, però també és com gent externa, però com que el sopar del pa amb tomàquet és com molt més íntim, més del barri, o sigui, saps que hi haurà només la gent que viu allà. No...
0: La que viu i la que no, eh? Jo ara et diré, els meus pares no són del Poble Sec.
1: Cada cop ve més gent.
0: I van cada any.
1: Ja. Yeah.
0: I van cada any, és
1: yeah,
0: a dir, no yeah. Se'l perden. És veritat que òbviament que tenen amics a la zona, no? I diguéssim que s'hi ajunten, però s'ha convertit una mica... És que és el típic sopar de

0: de tota la vida, no?
1: Clar, nosaltres al final, també quan vam entrar a la Junta, va ser com un... Volem que torni aquell ambient, perquè, no sé, suposo que gairebé tots els de la Junta tenim els avis que han viscut al barri, sí. I sempre ens expliquen batalletes, i sempre m'explicaven, jo recordo. No, perquè nosaltres baixàvem i baixàvem les cadires, tal, no sé què, i és com, jo vull tornar...
0: Sabeu quantes edicions es porteu del sopar de pa amb tomàquet?
1: No tinc ni idea.
0: Això ho hauríem de preguntar alguna vegada, ja, d'anar a buscar fotos, sí, sí, i fer una mica d'arxiu i de saber quants anys d'aquest sopar s'acumulen ja, perquè són uns quants. Saben que els tíquets es poden comprar a la Calderón i al Mauricio, establiments... emblemàtics del barri.
1: Tot i que s'estan acabant.
0: Sí.
1: Ahir em van dir...
0: Queden 3 o 4, eh? Per tant, igual que van tard. Quanta gent acollireu en aquest sopar?
1: Aquest any, de moment, 450. Si veiem que anem molt justos...
0: Es podria
1: justos,
0: estirar 500.
1: Potser. Tot depèn.
0: S'ho pensaran. Però clar, això és una feinada per tota aquesta gent.
1: I de
0: gent,
1: cadires i de taules. Que, clar, clar. No
0: d'on ho traieu tot això?
1: Hi ha una part que el tenim allà al centre cívic,
0: sí,
1: que... són de fa anys,
0: sí,
1: i la resta els hi demanem a l'Ajuntament, però clar, és una temporada també molt difícil perquè hi ha les festes de final de curs, hi ha molts, llavors és...
0: Van molt sol·licitades les cadires,
1: sí,
0: i les
1: totalment,
0: taules, no?
1: Totalment.
0: Van sol·licitadíssimes, sí. Tothom vol cadires i taules, sí. I clar, no, i que s'ha de muntar, i que aquesta comissió, ajudada a tots els voluntaris, es dedica a muntar les taules, a parar i desparar taula, vaja,
1: una feinada
0: d'anar a associar. Teniu un bon gruix de voluntaris, vaig veure l'altre dia que buscava voluntaris.
1: Sí, bueno, cada any costa més trobar,
0: sí?
1: Voluntaris, s'ha de dir, sí, però bueno, també s'ha d'entendre que la gent, bueno, entenc que vulgui sortir de festa, vulgui estar amb els seus col·legues, però també jo, per exemple, m'agrada que quan vagi a una barra d'una festa popular, en plan de barri,
0: sí,
1: trobar-me gent coneguda, i cada cop se'ns fa més difícil, llavors... Tampoc volem buscar alternatives, però se'ns fa molt difícil trobar gent.
0: Clar, i si arriba el moment en què no trobeu prou gent, les alternatives, què passaria a contractar?
1: A veure, a vegades s'ha buscat a gent, per exemple, a les colles de Carnaval,
0: sí,
1: però clar, ja no és el mateix, perquè llavors tens a voluntaris i tens a gent que tu li pagues per si
0: sí,
1: a canvi de que et cobreixin uns torns, és una mica...
0: Ho tenen molt ben establert, eh? Perquè un s'apunta a voluntari per torn horari.
1: Exacte.
0: Oi? Mm-hmm. Per torn horari. Per tant, és a dir, pots anar a treballar, a col·laborar un ratet i després segueixen la festa
1: i
0: o
1: ja
0: al
1: està.
0: Revés, no? Mm-hmm. És a dir, que ho tenen molt ben muntat, per tant, clar, sense aquesta gent és difícil fer la festa, eh?
1: És molt difícil. I pel pa amb tomàquet encara que és tranquil·let, però per Sant Joan és... una bogeria, és una bogeria. El nivell de gent que ve a la barra a demanar, o sigui, jo...
0: Sí, bueno, tots els que anem allà ho sabem, no?
1: Sí, sí,
0: els que
1: sí,
0: estem a l'altra banda de la barra ho veiem, no? Sí. Que a vegades venen ganes de saltar i dic, m'hi vaig a posar.
1: Ja m'ho poso jo, sí, sí.
0: Que van pobres saturadíssim,
1: sí,
0: no? Per tant, de voluntaris encara oberts a que s'apunti qui vulgui, eh?
1: Endavant, són benvinguts tothom.
0: I el que els hi dic, ho tenen molt ben muntat per franges horàries, no es tracta d'alguna manera d'evitar que gaudiu de la festa, sinó us demanen... Entenc que deuen faltar sobretot per una
1: última hora.
0: La última hora, no?
1: Sí.
0: La de matinada.
1: És normal, però que també et dic, a última hora sempre arriba el típic amic o la típica
0: que
1: persona que diu,
0: no?
1: Necessites ajuda i tu, sisplau, entra. I bé, però bueno, clar.
0: Que bé que funcioni així això també,
1: sí,
0: no? És a dir, que es pugui mantenir cara aquesta essència,
1: sí,
0: d'organitzar-ho, doncs això, que pugui venir un amic, no? I que no li has de dir, no t'has apuntat, no? Que no, que...
1: no, allà tothom és benvingut, i més aquelles hores.
0: Doncs voluntaris, ja ho saben, si tenen ganes de col·laborar, encara hi ha espai pels voluntaris, sempre seran benvinguts. Hem parlat de dissabte, el Corre i no et quedis sec, el popular sopar del pa amb tomàquet, després hi haurà festa amb el DJ... DJ? HXO,
1: sí.
0: HXO, eh?
1: Sí.
0: Vale, que menjarà la plaça Catalunya, perquè saben que plaça Catalunya és el centre neuràlgic, em sembla que ha posat sí. Poble Sec, ha dit que és el centre neuràlgic de les festes de Sant Joan, sí, clar, és que les festes de Sant Joan són el Poble Sec, ja, a Sitges no hi ha, gairebé no hi ha enlloc més. Això dissabte, diumenge, va, festa infantil. Els nens també els hi doneu el seu espai, eh?
1: Sempre, sempre s'ha de donar. Al final és un barri també molt familiar. I bueno.
0: Això serà diumenge, a 6:45 de la tarda, també a la plaça Catalunya. Hi haurà jocs d'aigua, escuma, música... Vaja, han contractat una companyia d'aquestes, no?, que es dedica a amenitzar festes infantils i, per tant, a més, amb una hora prou prudent, a 6:45 de la tarda hi ha una foto que hi ha calorada de caldeu i, en tot cas, hi ha són jocs d'aigua, per tant, es refrescaran. I després, i aquesta és una de les novetats d'aquest any, no?, heu fet tas de Sant Joan al CIM, al Centre d'Interpretació de la Malvasia, ja saben, allà al pati del Corral de la Vila, a 7:45 del vespre. Què és això? Ainara.
1: Doncs

0: Doncs aquest any, per part del CIM, ens van proposar fer com un vespreig gastronòmic,
1: Sí.
0: que participa també el Forns Enric.
1: Sí.
0: Aleshores, res, simplement és passar allà com la tarda fent un maridatge, del qual consta de tres coques tradicionals
1: Sí.
0: i amb la malvasia i
1: I
0: en
1: amb la
0: el...
1: malvasia. Sí, que
0: Sí.
1: és, clar, a més, en un espai que també està al Poble Sec,
0: Sí.
1: que és un espai que moltes vegades és centre de moltes activitats del municipi, no? És com que no pot ser que les festes del Poble Sec no facin res al cim, no? Entenc que aquí també hi ha com la manera de vincular, no? L'espai al barri, no?
0: Bueno, de fet, sempre el cim
1: Sí.
0: i les festes sempre han sigut molt lligades, perquè al final també el Ron Cremat el fem allà, o sigui, és també com un... Jo, mira, a mi m'agrada moltíssim aquell lloc perquè és com tan acollidor i també és com, no sé...
1: És un espai estupendo
0: Sí.
1: si no hi han anat mai, així que és una molt bona oportunitat per descobrir-lo si no ho han fet i per tornar-hi a anar si volen. La gent s'ha d'apuntar abans? Com ho han de fer, això, Inara?
0: Sí, han de fer una reserva.
1: D'acord, a
0: Penso
1: través
0: que
1: de
0: l'Instagram suposo
1: l'Instagram i a
0: que
1: través de les vostres xarxes, eh?
0: sí.
1: Ho busquen i fan la reserva perquè entenc que deu haver un límit, un aforament, no?
0: Sí.
1: Perquè allò té un aforament. Vale. Un tastet de coca de Sant Joan, en aquest cas cedida per Fons Enric, i de malvasia al cim el diumenge 21 a quarts de vuit del vespre. I ja ens anem al dia de Sant Joan, que és el dia gros, no? Fins ara la prèvia, dimarts 23, a les 12 hi haurà els mortadets, com sempre, no
0: Les dues.
1: s'espantin, eh? Ai, a les 12. A les dues, els 12 mortadets, a la plaça de Catalunya. Qui els tira aquest any?
0: Nosaltres,
1: A la
0: normalment,
1: comissió.
0: ens ho... Sí, però, bueno, aviam, és un pito-pito, perquè la gent també... El problema que tenim és que també treballem, aleshores
1: Clar.
0: és...
1: És que, a veure,
0: Qui ve aquest any?
1: és que a veure, aquesta gent treballa, això és una feina altruista la de muntar aquestes festes del Poble Sec, eh? No s'hi dediquen, us heu de muntar, no? Mans i mànigues aquí per venir a organitzar la festa. A les 7 arribarà la Flama del Canigó, a plaça Catalunya, i a les 11 de la nit, i aquí comença el gran xou, que és la revetlla de Sant Joan, no?
0: Sí.
1: Que és com el gran moment també, no?
0: És
1: Del
0: el
1: Poble
0: moment
1: Sec.
0: que dius, ja està, som-hi.
1: Llum i color, diu aquí a la nota de premsa, música, per descomptat, amb Blue Versions, DJ Miku i el DJ... DJ? Què és això? DJ 17? Què és això? No sé, és
0: Un
1: un...
0: Xavi.
1: Eh?
0: Xavi.
1: Ah, Xavi.
0: Sí.
1: Ah, vale. Però deu faltar, deu faltar una lletra aquí, no?
0: Bueno, crec que ho posa així
1: Ho posa
0: com el
1: així.
0: número
1: Jo he dit 17 perquè és un 17 en números romans,
0: Exacte.
1: però es veu que es llegeix Xavi. Vaja, aquí
0: Sí.
1: perdonin aquí a la de la generació X que no s'entera. En qualsevol cas, música, eh? A Plaça Catalunya, per tots els gustos, per totes les persones, per tot el públic. El que té aquesta festa revetlla de Sant Joan, que, i no sé si ho busqueu això amb la música o simplement es dona, és que s'ajunten. No hi ha gaire festa, per no dir que no hi ha cap festa.
0: No.
1: És que jo diria que ni tan sols l'embalat o la música per festa major aplega tantes generacions diferents. És que
0: És
1: al Poble Sec hi ha des de canalla de 12 a 13 anys, fins a més petites que van amb els pares, però fins a avis. I estan totes les generacions allà
0: Sí.
1: barrejades.
0: I això també se'ns fa a vegades una mica complicat a l'hora de trobar grups, perquè
1: Música,
0: tothom
1: no?
0: ens diu, per què no porteu aquest grup?
1: Clar.
0: Com? No, o sigui, al final nosaltres hem d'agafar un estil musical que pugui agafar com a totes aquestes edats. Aleshores, sempre tirem cap a un grup de versions perquè
1: Sí, clar.
0: pot tocar tot tipus de
1: Et pot fer la
0: cançons.
1: versió dels 80, no? I
0: Exacte,
1: la del
0: exacte.
1: 2025,
0: I
1: no?
0: penso que va superbé, o sigui que la gent està supercontenta, cada any ens, o sigui, tothom ens felicita, o sigui
1: Clar, deia
0: que...
1: que és veritat que aquí hi ha places com un espai ideal, és un espai obert, a la fresca, no? Amb la música que té, a més, és molt, molt obert i per tant té molta sortida, molta via d'escapatòria, no? Que fa que la gent s'aplegui allò excessivament, no? Tancada en un únic punt. I després té aquesta capacitat, doncs, de plegar a generacions diverses que entre els autors de xoc, que també hi són, no?
0: Sí.
1: Que
0: De
1: és...
0: fet, crec que han començat aquest cap de
1: Sí.
0: setmana, jo.
1: És l'altre gran, no sé si dir emblema o imatge o identitat, o
0: Bueno,
1: gairebé
0: Autopistes
1: sí.
0: Aragón, jo no sé quants ens porten, però...
1: És un signe d'identitat de les festes del Poble Sec, els autors de xoc. Si mai a la
0: Totalment.
1: vida a algú se li ocorrés treure'ls, hi haurà un daltabaix.
0: Tallaran caps, jo crec.
1: No us ho plantejat mai a la vida, això, no?
0: Mira, va fer... Fa 2 anys, crec que va ser un moment que ens vam seure i vam dir...
1: Què fem?
0: Què passa? Perquè hi havia problemes amb els autors de xocs, perquè havia tingut com, no sé, bueno, va tenir un problema
1: Sí.
0: al que ho porta i vam dir, merda, com no vinguin els autors de xocs, estem perduts, saps? Perquè al final també mou molta gent, vulguis o no, O sigui...
1: I durant molts anys fa que ho fa, perquè sí. És que m'hi pujava jo quan era petita, eh? Sí, els autos sí. De xoc, vull dir, ja hem passat moltes generacions sí. Per autopistes a Aragó,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Que n'hem passat pels autos de xoc, és el que deia, una mica signe d'identitat de les festes del poble sec, sobretot de la Revella, no? De la nit de la Revella, tot i que està més dies, els autos de xoc, però aquella nit és com
0: és clau.
1: Una anar i tornar dels autos de xoc a la pista, no? I de la pista als autos de xoc constant. Tot això serà dimarts dia 23, a la Revetlla de Sant Joan, la vigília de Sant Joan, i ja el dia de Sant Joan, diguem que els actes més institucionals, no, Inara?
0: Mm-hmm. Sí. Mm-hmm.
1: Fareu Eucaristia, la missa, no? La sortida d'ofici... Una mica el de sempre,
0: de
1: no?
0: Sempre, sí.
1: Vinga, doncs l'Eucaristia, la missa a 11:15 del matí a l'església de Sant Joan, dimecres 24, tot seguit la sortida d'ofici a 11:45 del matí, amb la col·laboració en aquest any de la colla Noies de Bastons i la colla Mitjana de Bastons, per tant...
0: I també les Gitanes de la Vila.
1: I les Gitanes de la Vila, també, doncs vinga, les afegim, les Gitanes de la Vila, i després sardanes tot seguit, això és una cosa una rere l'altra.
0: No para.
1: Exacte, després a l'Hospital Sardanes amb la cobla Sitgetana, i ja de cara a la tarda, de nou a Eucaristia a les 5 de la tarda a l'Hospital Sant Joan de Baptista i el toc final, que és les Havaneres, no? A la plaça Joan Duran i Ferret, que és allà davant del cim, no?
0: Sí.
1: A les 10 de la nit i la traca final de festa, i aquí la Inara i companyia respiraran.
0: Podríem anar a dormir, també.
1: Dormireu, descansareu i ja espereu anar, entenc, ja a gaudir a les festes de les Cases Noves, perquè és la següent que tindrem, no?
0: Sí.
1: És com un inici d'estiu, això.
0: Sí, de fet, ens fa gràcia perquè a vegades estem a la Revetlla de Sant Joan i ve la comissió del poble de Cases Noves. Què tal, com aneu? Molt bé, molt bé. I després fem el canvi, també anem allà a Cases Noves. Què tal, com aneu? Anem saturats. Pues vagi molt bé.
1: Marxem, eh?
0: Sí,
1: aquesta no ens toca, no?
0: Sí, sí.
1: Vosaltres una mica poseu com el punt de partida,
0: sí.
1: No? És veritat que hi ha un vincle, són dos barris, molt de Sitges, molt de tota la vida, que manteniu aquesta festa tan tradicional, tan de barri, no? Que comparteix públic, evidentment, no?
0: Sí, sí.
1: El públic d'una és el públic de l'altra, que cada una té el seu model de festa, també, no? Hi ha coses compartides, però coses que no, i està bé com manteniu. Ainara, per quants anys de presidenta de la comissió? Què estableixen els estatuts?
0: Si els estatuts... Jo m'entauria 2 anys més.
1: 2 anys més.
0: Sí.
1: És per 4 anys, això, eh?
0: Sí. En teoria, sí.
1: T'hi veus amb cor?
0: Jo m'hi veig amb cor, però... Bueno.
1: Ja ho veurem, no?
0: A mi, per exemple, el que l'altre dia li deia a una dona d'allà del barri, li deia, és que em fa por que arribin d'aquí 2 anys i que ningú es vulgui presentar com a president o presidenta, perquè al final, si això es perd, farà mal. Aleshores, també animo a que la gent...
1: S'involucri, no?
0: Sí, sí.
1: És que sense comissió no hi ha festa.
0: No, és impossible. És impossible.
1: Per tant, si volem la festa, no? Algú durant un període de temps ha de fer l'esforç, no?
0: Clar.
1: I que a més entenc que és un esforç agradable també,
0: m'agrada
1: la festa i tot
0: recompensa.
1: Però algú ha de fer l'esforç d'involucrar-se. Clar, el que passa que veiem a la Inara molt jove i algú podria pensar, doncs, escolta'm, ja s'hi pot estar 20 anys ara aquí, no?
0: No.
1: No és la intenció, no, Inara?
0: No, a veure, que no em desagrada, tot s'ha de dir, però al final també... Jo, per exemple, a Sant Joan, des que tinc els 18, els he viscut dins. O sigui, he viscut dins de la comissió, aleshores també m'agradaria viure una mica
1: en algun moment...
0: Donem-li en tranquil·litat.
1: Donem-li un respir a la Inara i en algun moment, de moment té 2 anys, segons
0: sí.
1: Els estatuts, per tant tenim, hi ha 2 anys, no?
0: Tenen perquè... 2 anys per pensar-se si volen entrar a la comissió i si... I endavant, seran benvinguts.
1: Sí, ja saben, a més que aquesta comissió va fer aquest relleu generacional ara fa uns anys, no? Que va entrar tot un grup de gent jove del barri que va decidir agafar una mica les rendes, entenc que per alegria de molta gent gran del barri que va dir, home, això ho tenim per anys perquè ve aquí gent jove, però també, òbviament, necessiten relleu. Però vaja, de joves n'hi ha molts a Sitges, el poble sec està planíssim, a més és un barri que està, jo penso, en un molt bon estat de salut, si més no, això és el que... es percep, no?
0: Sí,
1: caminant
0: sí,
1: pel barri, cada vegada amb més establiments, amb més moviment, així que per molts anys de Poble Sec, per molts anys de les festes de Sant Joan del Poble Sec, i ara ja està, moltíssimes gràcies per venir. Cridar la gent que vagi, no? Que
0: sí, sempre.
1: El que voleu és això, no?
0: Sí.
1: Que estigui, que hi hagi molta gent, no?
0: I que tingui ganes de passar-s'ho bé, també.
1: Que són unes festes, a més, que no passa mai res.
0: No, normalment no acostuma a passar, és molt tranquil, la veritat. I agraeixo també en part...
1: I això no sé si s'aconsegueix...
0: Jo crec que en part perquè és com un ambient molt familiar. No és...
1: El que dèiem, aquesta barreja de generacions, no?
0: Sí, jo crec que en part és per això. i que no hi haurà conflictes molt, molt greus perquè al final... Pues...
1: Tot i que la festa s'allarga fins a 5 de la matinada o a les 6, sí, no sé sí, fins sí, a quina sí. hora, no es pensin que això s'acaba a la 1, no. No, això s'allarga moltíssim, però és veritat que a les 3 de la matinada encara hi ha canalla, que varia a córrer i hi ha gent, hi ha avis, diguéssim,
0: sí, sí,
1: és
0: hi ha
1: a
0: dir, tot.
1: Que hi ha una barreja, és veritat que hi ha una barreja generacional molt xula, però que tothom ja fa els seus plans i és molt de Sitges això també. Sí. On anem a sopar que després anem a la Revetlla,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Totalment.
1: Els plans de Sant Joan. Així és. Aina, era un plaer, com sempre, i gràcies.
0: Igualment.
1: Gràcies per la feina, tant a tu com als altres membres de la comissió, per tot el que feu per aquesta festa, per mantenir aquesta festa al municipi. Gràcies, bonica.
0: A tu.

0: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit.
4: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
3: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
5: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Les 11:38, vinga, acabarem el programa avui parlant d'un dels espectacles que s'inclouen dins la Pregonera, l'agenda cultural del municipi.

0: Mirarem de parlar amb qui hi ha darrere de... Perdó, la primera i les mestres de la República, un espectacle teatral que homenatja justament la primera alcaldessa que va tenir Catalunya, Nativitat Llarza Planas, una mestra, activista, feminista i miliciana, i mira de retre també homenatge a les mestres de la República, especialment sobretot a les oblidades a l'exili. Un muntatge feminista, un muntatge emotiu, impactant, que mira sobretot de reivindicar la memòria històrica, la memòria democràtica i el paper de les dones en la història del municipi, mirant doncs de convidar el públic a que reflexioni sobre el tema i sobretot sobre aquesta invisibilització del paper de les dones en el paper de, en aquest cas, de la política catalana. En parlarem de seguida amb Nan Valentí, a veure si aconseguim que ens agafi el telèfon. Li havia sortit un petit inconvenient i ens havia demanat uns minutets. Saben que tot això està emmarcat en l'agenda cultural de la Pregonera, que és aquesta agenda que programa doncs tota l'activitat cultural al llarg de l'any i de la que en parlarem també breument en un parell de dies. Divendres en parlarem també d'una altra proposta, en aquest cas musical, coincidint amb el Dia Internacional de la Música. Parlarem amb membres del duo Aidos, perquè diumenge, dia 21 de juny, hi haurà també doncs aquesta proposta musical a l'Escorxador. Ja saben que és l'espai, aquest centre d'arts vives de Sitges, aquest espai que acull doncs la majoria d'aquests espectacles que es programen a la Pregonera. Abans, però, com dèiem, Aquest divendres 19 de juny a les 8 del vespre a l'Escorxador, la primera i les mestres de la República. Amb Nan Valentí. Nan Valentí, què tal? Bon dia. Bon dia. Em sents ara? Sí, no et sentia
1: jo. Sí, perfecte.
0: Tu em senties, eh? Ja està. Arreglat.
1: Gràcies.
0: Ja ens sentim. Nan Valentí, arribes amb la primera i les mestres de la República i entenc que amb aquesta voluntat de recuperar la memòria històrica, eh?
1: Exacte, sí, estem molt il·lusionats de poder ser aquí a l'Escorxador, aquest centre d'Art Vives, perquè no hi hem estat, i per tant ens fa molta il·lusió portar totes aquestes dones, aquestes mestres de la República, i 21 primeres també que van trencar barreres. És un testimoni de tot un seguit de dones, van néixer a mitjans del 19, però que després doncs van viure, o a finals, cap a finals també del 19, i que van viure la gran il·lusió de la República i després la gran desfeta de amb la Guerra d'Espanya, no? I l'exili i la repressió. Sí.
0: De fet, arribeu amb la primera i les mestres de la República, que ho deia abans, homenatge a la primera alcaldessa de Catalunya, la Nativitat Llarza Planas, però teniu ja un seguit de muntatges de teatre documental des de fa anys, des del 2018, no? Amb el Mort a les Cunetes, el 2020 amb Molotov, amb aquesta de la primera i les mestres, i després n'heu fet dos més, el 24, Més que un club, el feixisme contra el Barça, i el 26, Dones del 36. Per tant, us heu especialitzat en això, en aquesta temàtica.
1: Sí, podríem dir que sí. Des del 2018 amb en David Pintó, que ja ens coneixíem d'abans, ell, doncs, actor, director, lletrista, buf, moltes coses, doncs, mira, ens vam embarcar en aquella aventura d'uns fets que van ocórrer a Can Massana, a cavall entre la Noia i el Bages, d'uns pobres que els van fer anar por ellos al final de la guerra, i d'aquella història, doncs, ens vam engrescar i hem seguit, i de fet fem teatre de repertori perquè les cinc obres les girem totes, vull dir, a la vegada. Vull dir,
0: ah, sí? Tant, és a dir, estan girant totes,
1: Sí, estan girant totes, i llavors pot ser que divendres doncs venim a fer la primera, però després el diumenge farem Dones i la setmana que ve farem Mort a les Cunetes, per exemple, i sí, estem contents.
0: Dos homes recuperant una memòria històrica principalment femenina, no?, i feminista. Què us sentíeu una mica amb deure?
1: Home, amb deure total, a veure, vull dir, sobretot perquè la història, lamentablement, l'hem escrit els tios, l'hem escrit els homes, i així està, no? I dels grans noms de la història, si mirem, doncs la majoria són homes, però darrere, lamentablement, hi ha la dona, com sempre, i que, a més, la dona moltes vegades és la que ha fet molta part de la feina, però qui sap si ha apuntat les medalles, qui n'ha tret ha sigut el tio, no? Per tant, nosaltres, és el que dic, jo estic amb la primera, estic a dalt de l'escenari, però, de fet, és un tio parlant de dones, parlant de feminisme, com tu molt bé dius, però que en realitat les protagonistes són elles, i qui vingui a veure l'obra se n'adonarà que realment és un homenatge a aquestes dones lluitadores i que gràcies a elles avui dia doncs som allò una mica millor, no? Elles van aportar el seu granet de feminisme, el seu granet de justícia.
0: Què descobrirem de la Nativitat Llarza, d'aquesta primera alcaldessa de Catalunya, que ho va ser, si no tinc mal entès, per Esquerra Republicana a quin poblet?
1: A Bellprat,
0: això.
1: Noia, sí, ella és la primera, durant un temps es havia especulat que s'havia sigut també la primera alcaldessa d'Espanya, escollida democràticament, perquè a l'època de la dictadura de Primo de Rivera, aquí mateix a Catalunya hi va haver cap a Osona una alcaldessa, però clar, era imposada, era dit.
0: No, aquestes canvi, no compten.
1: Clar, estem parlant, no, esclar, a partir de que el novembre del 33 les dones per primera vegada a Espanya poden votar, doncs aleshores abans ja podien ser escollides, però llavors elles podien ser, es presenta per Esquerra Republicana en aquest petit poblet de l'Anoia, que a més ella ja era mestra, perquè ella venia d'anys d'exercir, de mestra, era, en aquell moment no es parlava de feminisme, però sí que era una militant, o sigui, feminista, una activista feminista, i a més va ser miliciana, perquè quan hi ha el cop d'estat feixista esclata la guerra, ella se'n va al front d'Aragó amb 63 anys.
0: Caram.
1: 63 anys de l'època, del 36, eren molts anys.
0: Sí, sí.
1: I s'ha pogut, que això l'obra també ho veurem, una fotografia que es va poder recuperar amb la feinada que van fer l'Antoni Dalmau i l'Isidre Surroca, veus, també dos tios documentant la biografia, una fotografia d'ella vestida de miliciana, que això té una importància també fantàstica. Uh-huh. Vull dir que era una dona que va poder... Ara passa un camió, que sentireu una sorollada de por...
0: No passa res, doncs, és la ràdio en directe.
1: La ràdio en directe, és que m'heu enganxat, que estava aquí d'assajos i d'un lloc a l'altre. Doncs que és una dona que ho va tenir tot, perquè a més quan és escollida alcaldessa la convida a anar a Palau de la Generalitat, al president Companys, a múltiples actes, a mítings, perquè tenia molt bon parlar, com totes les mestres. Com totes les mestres de la República, i ella toca, diguem-ne, el cel i després sent també la portaveu del Sindicat de Mestres de Catalunya i després, amb la desfeta, ella ha de marxar cap a Tolosa de Llenguadoc a peu i allà malviu fins i tot fent de planxadora amb 80 anys, vull dir que realment el seu i desapareix a la fossa comuna de Tolosa, vull dir que el seu final, realment, una dona que ho va donar tot i realment el seu final és molt lamentable, molt trist. Però com moltes mestres, moltes mestres que van haver de marxar, que es van haver d'exiliar per no anar a parar a la presó o a altres llocs pitjors, i després també van desaparèixer en el dur exili, que no constaven enlloc, això ho expliquem a l'obra.
0: Que és curiós, perquè, per exemple, s'ha fet molt... hi ha filmografia, no?, i fins i tot han explicat les històries en llibres i tal sobre mestres de la República, però sempre són figures masculines, és curiós, I, per tant, aquí també la importància que vosaltres us centreu en la figura femenina de la mestra, que n'hi havia
1: sí,
0: moltíssimes,
1: moltes.
0: Però
1: moltes,
0: els que coneixem, justament, són els homes mestres, I hi havia moltes dones, per tant, d'aquí la importància. Clar, l'objectiu d'això, entenc el que dèiem al principi, recuperar aquesta memòria històrica, però com, és a dir, entenc el que voleu és que aquest nom ja no ens marxi mai del cap als espectadors que anem allà, ja tinguem clar que, doncs, en aquest cas, la Nativitat Llarza va ser la primera alcaldessa de la Catalunya Democràtica, diguéssim, que ella i tantes altres van ser mestres de la República. Entenc que és, al final, generar coneixement, no?
1: Sí, totalment. Esclar, és el que parlàvem. La història no ens ho ha ensenyat ni a casa ni a l'escola i, per tant, doncs, hi ha tanta feina a recuperar perquè tot això s'ha silenciat i, a més, actualment encara s'està agreujant perquè ara ja s'està reescrivint. Ens volen reescriure la història, que l'estan reescrivint. I diuen allò de que no cal que remuguem les ferides, però és que aquestes ferides no han estat cicatritzades, no han estat curades, no es poden tancar unes unes ferides si abans no han estat netejades.
0: I aquest reparades, és el tema. I tant, sí, sí, efectivament.
1: Clar, i per tant és això, reparació, i per tant és que la gent que vingui a veure l'espectacle descobrirà això, doncs qui era la Natividad Yarza, i descobrirà molts altres noms. La primera directora d'un diari a Espanya, la primera llicenciada en Medicina a l'Estat espanyol, la primera aviadora catalana, la primera dona, doncs la Francesca Bonmeson, no, que ja és més coneguda, o la Rosa Sensat, no, que ja són noms coneguts, però que també el reivindiquem, o la primera dona afusellada, assassinada al Camp de la Bota, a Sant Adrià de Besòs. Tots aquests noms els recuperem en aquesta obra.
0: Uh-huh. Una mica, quina és la resposta del públic? No sé si us hi trobeu també amb gent, amb dones o amb familiars, fins i tot en algun cas que diguin, ostres, jo, és família meva, o saps, o jo, és com un avantpassat meu, o jo no sabia de la història d'aquesta dona. Una mica, que és el que, amb el que us rep el públic?
1: És fantàstica. Mira, portem ja 104 bolos, perquè de temporada no n'hem fet a Barcelona. Bueno, vam fer 4 funcions a la Sala Fènix seguides, però vull dir, tot l'altre són bolos, 104 en 3 anys, i la resposta és fantàstica. La resposta és fantàstica perquè, a més, vull dir, fem, no sé, que ens venen a parlar al final, com tu molt bé dius, a parlar-nos de testimonis seus.
0: Clar,
1: l'altre dia mateix, doncs, a Viladrau, ens va venir una senyora gran, i ens deia, dius, que la història que expliqueu, també d'una altra mestra, la Dolors Porcalla Sierra, doncs diu, és que és la història de la meva sogra, vull dir, perquè li passa exactament igual, la van fer casar també el cacic del poble, la va fer casar amb el ric del poble, perquè ella va anar a fer de mestra, però en canvi la van estar martiritzant fins que ho van aconseguir i li van destrossar la vida. Vull dir, coses que realment són molt colpidores, i moltes mestres també que al final ens venen i venen emocionades i venen agraïts també de que reivindiquem també la feina de les mestres, perquè ja ho diem a l'obra, elles van ser les primeres a adonar-se de la importància de la coeducació. És que a nivell pedagògic, en aquest país, hi ha hagut grans pedagogs, sobretot a l'època, als anys, ja a principis de segle XX i cap als anys 30 amb la República, però és que les dones van ser claus, van ser decisives perquè la pedagogia i l'educació, diguem, arribés a un nivell, aquells nivells, i després també amb tota l'associació Rosa Sensat, tot això i altres d'allò s'ha pogut anar recuperant una mica, no? D'allò
0: sí,
1: que havia
0: sí.
1: sigut.
0: I es tractarà de reparar tot això i d'alguna manera donar-los el reconeixement que probablement elles en vida no van arribar a viure mai ni a sentir, probablement. No sentien que estaven convertint-se en grans referents, no? De la història del nostre país. Això no sé si aquesta temàtica és com un guió sense fi, això, Nan? És a dir,
1: no
0: us ho acabareu, això, eh?
1: Hi ha tant material, per sort també hi ha altres companyies que es dediquen també al tema de memòria democràtica, hi ha ajuntaments sensibilitzats, com també aquí Sitges, que ens porteu, i realment cada vegada hi ha més llibres, per sort més pel·lícules, estem, jo crec que hi ha tot un seguit de gent que també estem lluitant, també és una lluita contra el feixisme, aquest feixisme que torna a estar desbocat i que l'hem de lluitar, i per lluitar-lo hem de ser conscients realment d'allà on venim i de la gent que ja va lluitar en el seu moment i que podem aportar tots i cadascuna de nosaltres.
0: I explicar històries reals, que és la gràcia, una de les gràcies, no, de les peculiaritats d'aquesta obra, d'aquest teatre documental, que aquí no hi ha ficció, és a dir, òbviament, i aquesta part que tu ficciones i tu expliques, però estàs explicant històries reals, això va passar, no? És a dir, el que estàs explicant tot va passar, no? Totes aquestes dones van existir, i d'aquí el pes, no, del contingut, no? Que òbviament, clar, quan una cosa és real i saps que és real, pesa molt més, impacta molt més.
1: Sí, sí, sí, a nivell, per exemple, nostre de la professió, doncs a vegades et toquen fer papers que potser estan més allunyats, però en canvi això t'interpel·la molt. I ara nosaltres a l'escenari, l'Arnau, que també és el tècnic, que va llançant un també tracks de veu en off i tal, músiques i tal, ens interpel·la molt directament. No hi ha dia que realment hi hagi, nosaltres ens emocionem i la gent s'emociona. I el que fem sempre en els nostres espectacles, a part de que li donem un ritme que no sigui una cosa, diguem-ne, que te n'adones l'espectacle, que ja està passant, ja està acabant, a més hi posem posem moments també d'humor perquè el drama ja hi és, per tant, doncs anem a també alguns moments de somriure o de poder fer-ne broma de, jo què sé, de la repressió franquista.
0: Perquè el que veurem dalt de l'escenari és a tu.
1: Sí, sí, jo estic a dalt de l'escenari, et deies, és un tio parlant de dones, i després això sí que hi ha l'Arnau, que és el tècnic, l'Arnau Alcoverro, que és el que també dona suport amb tota, la banda sonora, diguem-ne, de l'obra. I ja et dic, és un espectacle que dura 1 hora i 10, passa, però molt bé, que ningú no té temps de mirar el rellotge, i a més hi ha moments, ja et dic, moments també de participació, sense tampoc, vull dir, de comunicació directa amb el públic, per entendre'ns, i també hi ha moments de somriure, per, no, de riure. Sí.
0: Amb tot aquest grup d'obres, no?, que esteu girant totes d'elles ara, no?, que les gireu totes alhora, hi ha alguna dona que t'hagi impactat més que altra? Hi ha alguna història de dona que t'hagi impactat més, que t'hagi arribat més d'endins?
1: La història de la Trinitat Llarta sempre impacta. Sempre. Jo trobo que ha sigut una dona que, et dic, ella va tenir-ho tot, i perquè no tenia, o potser perquè no tenia els contactes adequats, o perquè era una persona que tampoc, no ho sé, no era de demanar coses, doncs va tenir aquest final, com suposo com moltes, a l'exili tan desastrós, no? Sí. Va sola, no? Però, per exemple, l'últim espectacle que hem estrenat aquest gener, Dones del 36, clar, sí. Les històries encara són més esgarrifoses,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Perquè conèixer la història de la Matilde Landa, de la Mercedes Núñez Targa, la de la Carme Clara Montbarot, no sé, la de la Trinidad Gallego Prieto, són històries molt, molt fortes, molt fortes. Per tant, doncs, jo dic que ens impacten totes, eh?
0: Sí, moltes, sí. Sí. I que ens remouen, i ens remouen per aquesta part de realitat que hi ha en totes elles, és a dir, que aquí no hi ha ficció, que això són històries reals, són històries documentades, no?, que s'han invisibilitzat, perquè la història ha invisibilitzat a les dones de manera constant i freqüent, i ara doncs hi ha gent com, per exemple, en Nan Valentí i en David Pintó, no?, que miren de reparar aquesta invisibilització i donar-los presència, protagonisme, no?, el que mereixen, no?, el que mereixien totes aquestes dones a partir del teatre, que entenc que és una bona manera de generar coneixement al teatre, és a dir, fer-ho a partir d'una obra teatral que no deixa de ser oci, no?, i cultura, és una bona manera de generar coneixement, penses?
1: Sí, sí, perquè sempre nosaltres, a més, contrastem molt la informació. Nosaltres ens basem en els llibres, la recerca que la fem a través de llibres dels historiadors i historiadores, sort d'ells perquè tenim aquest material, i després també el que anem trobant doncs, per en els buscadors de les xarxes, i després tot això doncs, ho contrastem amb historiadors i historiadores, la Caral Soler o el Josep Maria Soler i Sabater, o vull dir que després el que diem a de l'escenari allò està contrastat, no ens inventem, no, allò que et deia, no reescrivim la història. I d'aquesta manera jo crec que si la història està això contrastada, és una manera fantàstica d'arribar al públic. El teatre sempre ha sigut això, no? A partir de l'emoció t'entra pels poros. Aquesta feina l'estem fent al teatre o l'estem fent al cinema, no? Que parlaves abans, per exemple, de l'Antoni Benages, no?
0: Sí.
1: Que va prometre al mar, que és potser el referent que la gent té, que a més és una
0: pel·lícula...
1: Meravellosa,
0: amb l'Enric Auqué, meravellós, sí, sí.
1: L'Auqué està genial, perquè sí. A més és que te'l creus que sigui de Tarragona, d'allà,
0: sí, sí.
1: Vull dir que molt bé. Doncs, per dir-te que nosaltres seria la primera, seria com el mestre que va prometre al mar, però en aquest cas protagonitzat per dones.
0: Efectivament, i en versió teatral, però és això, eh? És una història...
1: En versió teatral, que aleshores la comunicació és directa. I a més en espais, els que acostumem a anar nosaltres, que són de petit, mitjà format, encara tens la gent més a prop i ho vius molt més.
0: Es tindreu a prop, perquè ja ho veureu aquí a l'Escorxador, si no heu estat mai, em sembla que has dit que no hi havia estat mai, que és un espai relativament nou. Bueno, nou, no és nou, relativament reformat, sí. Que tenim aquí a Sitges i tens el públic a tocar, per tant ja ho podreu gaudir. Això serà aquest divendres 19 de juny a les 8 a l'Escorxador. Crec que encara queda alguna entrada, per tant volin, perquè això s'omplirà i l'aforament és el que és a l'Escorxador, per tant saben que poden accedir a través del web de Sitges.cat, de culturasitges.cat, i poden accedir allà a les entrades per veure en Nan Valentí en acció i aquesta obra, La Primera i les Mestres de la República, que ens recorda doncs, el paper de tantes i tantes dones al llarg de la nostra història que doncs, han marcat part de l'esdevenir després del país, però malauradament no sempre s'ha explicat. Nan, un plaer!
1: No, el plaer compartit, doncs, perquè realment m'ho he passat molt bé parlant amb tu i que hi veniu, perquè no us decebrà l'obra, ja us ho diem.
0: Moltes gràcies!
1: A vosaltres.
0: Adéu-siau. I fins aquí tanquem avui la cel oberta dimecres i tornarem demà dijous, com sempre, amb més contingut. Fins aleshores, que acabin de gaudir del dia. Adéu-siau.

0: José Luis Rodríguez Zapatero nega qualsevol implicació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la seva declaració davant el jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga per diversos delictes, com ara tràfic d'influències. L'expresident del govern espanyol també haurà d'aclarir l'origen de les joies que es van trobar en una caixa forta del seu despatx. I Pedro Sánchez ha esquivat al Congrés aquesta declaració de Zapatero. La sessió de control, Sánchez ha tornat a descartar avançar eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. En marxa les protestes convocades pel Sindicat Metges de Catalunya en el 12è dia de vaga per reclamar un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral a l'aturada. Hi han afegit concentracions a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Israel ataca avui el Líban malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats. El territori Teheran ja ha amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra que està previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb Trump inclòs a endurir les sancions a Moscou per forçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera Evian s'acaba avui encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. Adif defensa com a procediment dins la normativa que uns treballs de manteniment deixessin sense soldar dos carrils per falta de temps i es subjectessin amb unes brides especials. Dissabte passat, un maquinista es va adonar que no estaven soldats i es va aturar el pas de trens tota la tarda entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. I toc d'alerta del govern a les empreses del sector agrari de Lleida les adverteix que seran sancionades si no compleixen amb l'obligació de tenir una avaluació de riscos per les altes temperatures. L'any passat va morir un temporer per un cop de calor en una de les 9 empreses que van ser multades. Municipis com l'Escala i Roses, a l'Alt Empordà, alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. I l'arxiu del monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell, reclama una reforma a fons per garantir la seguretat i la conservació dels documents, alguns d'època medieval. Ara es busca una subvenció per millorar les instal·lacions i restaurar els còdexs més malmesos.
1: Esports. El Madrid anuncia el fitxatge de Bernardo Silva per les dues pròximes temporades. Silva debuta al Mundial de Futbol aquesta tarda a les 7 en Portugal contra el Congo, a les 10 Anglaterra-Croàcia, de matinada Leo Messi ha igualat el rècord de gols en Mundial, 16, després de fer un hat-trick a l'Argentina 3, Algèria 0. El Barça de futbol sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra el Pozo Múrcia i victòria al primer partit als penals. I en bàsquet, l'Uni Girona de la Lliga Femenina incorpora l'escorta estatunidenca Madison Conner per a la pròxima temporada. El Cadí i la Seu han fitxat una altra escorta estatunidenca, Lexi Donarski, que ve de la Lliga Universitària.
0: Ja ens queda el titular del temps. Avui, jornada de calor intensa. Les temperatures arribaran als 35 graus a les comarques de l'interior i als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que podran deixar alguns ruixats. 3CAT Info.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: El Parlament ha d'aprovar aquest migdia la llei per eliminar l'amiant. És un material que fa molts anys que sabem que suposa un problema de salut pública greu, perquè és present a moltes edificacions. Per agafar consciència de quina magnitud té aquest problema de salut pública, l'Agència Catalana de Notícies ha recopilat dades i ho exemplifica d'una manera molt clara, molt gràfica. La superfície d'amiant que hi ha ara a Catalunya equival a la superfície de la ciutat de Sabadell. Són gairebé 38 quilòmetres quadrats. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona fan aquesta altra comparativa.
2: Hi ha més afectacions mortals degudes a l'amiant que no d'accidents de trànsit.
1: I els metges també alerten de l'impacte que aquest material té per la nostra salut.
3: Ha fet moltíssim més mal del que la gent comprèn. Sí, és una pandèmia a nivell mundial i que a més va a més.
1: Va a més, és a dir, que va provocant més malalts i més morts perquè les uralites, que es van col·locar ja fa una pila d'anys, estan molt malmeses, s'estan desintegrant i les seves partícules s'estan escampant. En fa més de 40 del seu boom en la construcció i la indústria, i un dels col·lectius que més ha alçat la veu és el dels jubilats de la planta Macosa Alstom de Barcelona.
4: ¿Sabes cómo lo usábamos en Macosa? Como mascarilla, el amianto en mascarilla como manta. Morir, enfermar, porque hay gente que se haya querido enriquecer sabiendo que eso nos podía matar. Eso es para jugarlo, ¿eh?
1: Demà s'obre la convocatòria per optar les ajudes per la retirada d'amiant d'aquest any. I avui, just també a Badia del Vallès, el municipi català que té més fibrociment, l'Ajuntament ha fet el primer pas per retirar aquest material. L'ús de l'amiant es va prohibir l'any 2001. Només hem tingut 25 anys per intentar reparar el desastre o, si més no, evitar que vagi a més.
0: Catalunya al dia.
1: Avui és dimecres 17 de juny. Quim Balaguer, bon dia.
5: Bon dia, Estel.
1: I avui torna a haver-hi vaga de metges a la sanitat pública. És la dotzena ja des de la tardor.
6: Des de Metges de Catalunya estem contents perquè la gent manté el pols i, sobretot, perquè la campanya Ni un minut més està tenint un èxit rotund.
5: Ni un minut més persegueix que els metges deixin de fer hores extres, addicionals i voluntàries per posar en evidència les mancances estructurals del sistema. Coincidint amb aquesta jornada de vaga, s'han fet protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
7: Metge cansat!
1: Avui també us parlarem de l'alerta que llencen els ajuntaments de l'Escala i Roses a l'Alt Empordà sobre les conseqüències que pot tenir el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics de cara al 2028.
5: Segons ells, aquests municipis no podran absorbir la demanda de visitants que tenen ara.
8: Aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
1: I avui ens centrarem també en què podem fer per conservar els nostres arxius davant de l'impacte del canvi climàtic. Ho farem a partir de dos casos concrets. D'una banda, el cas del Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta.
5: L'excés d'humitat ha provocat l'expansió d'un fong que ha afectat les 5.000 peces de la sala d'etnologia.
9: Hem començat en uns tractaments a la mateixa sala i un altre pas important que hem pogut fer gràcies a la subvenció és la renovació del sistema de ventilació de les tres sales de reserva del museu.
1: I a Vallbona de les Monges, a l'Urgell, el monestir femení més important de Catalunya, de l'Orde del Cister, també treballen per millorar les condicions de l'estança on guarden documents molt valuosos.
5: Com ara còdecs, llibres i pergamins, molts d'època medieval.
10: Estan en una habitació que no reuneix les condicions. Hauria de ser una habitació climatitzada per treure tota la humitat.
1: Doncs, dit això, mirem també cap a les carreteres i cap al transport públic, com ho tenim tot plegat, equip viari, Clàudia Serra.
11: Doncs complicat si circuleu per la P7 entre Barberà i Santa Perpètua i a cua direcció sud per un accident entre camions, tallats dos carrils, també densitat en aquest punt sentit nord. En paral·lel, hi ha retencions a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia, sentit Barcelona, i a l'A2 a Abrera, en sentit Lleida, en aquest cas per unes obres. I hem de parlar de transport públic perquè hi ha incidències a Rodalies, retards de 20 minuts a l'R2 sud i al regional sud per una incidència a l'estació de França, i també de 20 minuts a l'R4 per una incidència, en aquest cas a Castellbisbal, ja resolta.
1: Doncs mal moment per moure's a aquesta hora, si més no. I pel que fa al temps, calor, calor i més calor, Francesc Mauri.
7: Doncs sí, més calor, però l'augment de temperatura s'arribarà a partir de diumenge. De moment avui dimecres, dijous, divendres, tres dies de calor més o menys estable. Un grau amunt, un grau avall, depenent de l'observatori. Dissabte, l'esglaonet lleuger ja seria l'alça, i entre diumenge i dimecres s'ha fet aquest matí ja un preavís d'onada de calor, que vol dir persistència de temperatures molt més altes del que és normal durant tres dies o més. En aquest cas, de diumenge a dimecres de Sant Joan, sense perspectives posteriors de fluixar.
1: Doncs tindrem una revetlla amb força calor, per tant. Gràcies, Francesc, bon dia.
7: Bon dia.
1: I tindrem esports també puntualment a la 1:54 amb la Montse Raya. Montse, amb quins continguts avui?
12: Doncs també puja la temperatura al Mundial de Futbol. Leo Messi iguala el rècord de gols en la història dels Mundials. 16. Després de fer un hat-trick, a l'Argentina 3, Algèria 0. És a punt de fer 39 anys. Mentrestant, el Barça de futbol sala posa l'1-0 a la final de la Lliga. Van remuntar partit i es van imposar els penals contra Pozo de Múrcia. Madison Conner és nova jugadora de l'Uni Girona de bàsquet per a la pròxima temporada a l'escorta estatunidenca d'1,80 d'alçada. I 22 anys arriba procedent de l'Estepona. Al Cadí i la Seu també han fitxat una escorta estatunidenca, Lexi Donarski, de 24 anys, que ve de la Lliga Universitària Nord-Americana. I al Nàstic, el club ha anunciat una altra incorporació, la del davanter del Castelló, Pere Marco. A les pròximes hores es pot confirmar també l'arribada del japonès Shinosuke Katsushima, del Girona B, i del central Nico Fanring.
1: Doncs tot això al Catalunya al dia. És un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb en Quim Balaguer a la Sots Edició, amb l'Aurora Guindo i en Marc Alonso a la producció, amb en Dani Jiménez al control tècnic i amb en Víctor Lorenz al control central. És la 1:07. Vinga, va, comencem.
0: Catalunya al dia.
1: El Parlament ha aprovat fa uns minuts una llei per erradicar l'amiant de Catalunya. Repassem què recull aquesta norma.
13: És una llei pionera que integrarà en un mateix text la reparació de les víctimes, la prevenció i l'eliminació progressiva de l'amiant fins al 2032, marcat per la normativa europea.
14: Planteja sancions de fins a 100.000 euros per a propietaris que no retirin aquest material cancerigen.
13: Impulsa la creació d'un cens català que registri la presència d'amiant arreu del país.
14: Preveu l'aprovació de forma regular d'ajuts per a la retirada d'amiant, especialment als ajuntaments i als propietaris.
13: I fixa mesures per protegir la salut dels treballadors que manipulen aquest material i de la ciutadania durant els processos de retirada.
1: Doncs aquesta llei que s'acaba d'aprovar és el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'Organització Mundial de la Salut vincula a més de 100.000 morts cada any arreu del món. La plataforma de treballadors de Macosa Alstom van ser un dels primers a aixecar la veu. Fons sindicals vinculen la mort d'una quarantena d'extreballadors d'aquesta planta de Barcelona a l'ús que feien justament d'aquest material, de l'amiant. Des del Parlament, Cristian Roldán.
15: Els treballadors de Macosa Alstom treballaven amb amiant cada dia sense utilitzar mesures de seguretat. Gairebé 40 anys d'exposició a aquest material que no es va prohibir a l'Estat fins al 2002, un quart de segle després que l'OMS declarés l'amiant com un cancerigen de primer grau, el 1977. Miguel Moreno explica al Catalunya al dia com es treballava la planta.
4: ¿Sabes cómo lo usábamos en Macosa? Como mascarilla, el amianto, mascarilla como manta, que está en nuestras vidas arraigado y sabemos de que nosotros estamos afectados porque hemos vivido, hemos inhalado ese material y en cualquier momento nos puede salir la enfermedad.
15: Aquests treballadors de Macosa Alstom van presentar al Parlament l'any 2017 més de 100.000 signatures per tal de prohibir l'ús de l'amiant i retirar el que ja estava instal·lat, una reivindicació a la qual es va sumar també la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. El portaveu de la Comissió contra l'Amiant d'aquesta federació, Joan Maria Soler, assegura que amb l'aprovació de la norma no n'hi ha prou, que també caldrà seguir dedicant-hi recursos econòmics.
16: Per impulsar aquesta llei es necessitaran recursos econòmics molt importants, i això és el compromís que a partir d'ara doncs, també volem estar-hi a sobre i anar pressionant perquè hi hagin les partides conseqüents perquè la retirada de l'amiant es faci sobretot en condicions segures.
15: Les seqüeles de l'exposició a l'amiant triguen entre 10 i 40 anys a desenvolupar-se i a mesura que passa el temps, la degradació d'aquest material va a més i les seves partícules són més presents a l'ambient.
1: Doncs justament aquest matí, coincidint amb aquesta aprovació al Parlament de la llei per erradicar l'amiant, Badia del Vallès ha adjudicat els treballs per retirar aquest material a més d'un centenar de blocs de la ciutat per un import de 2 milions d'euros. Aquest municipi del Vallès Occidental és de tot Catalunya i de tot l'Estat on hi ha més edificis amb fibrociment. Equivale a una tona per cada un dels seus habitants. Badia del Vallès. Marta Vallès, bon dia.
17: Bon dia. Són edificis construïts de manera ràpida amb l'onada de la immigració dels anys 70 i tenen amiant per tot arreu, a les teulades, a les canonades. Avui s'ha fet un gran pas amb l'adjudicació de dues de les tres partides per deixar la ciutat lliure d'aquest material tòxic i cancerigen. Josep Martínez, València, alcalde de Badia del Vallès.
18: La Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà dues empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar i, per tant, es fa factible una reivindicació veïnal amb una escolta activa per part de les administracions públiques. A Badia estem liderant tot aquest procés, som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
17: Queda un bloc de treballs per adjudicar amb 25 edificis més, pendent de revisar les ofertes que s'han presentat. Fa anys que l'Ajuntament denuncia el retard en l'inici de la retirada del fibrociment. Aquestes obres les finança íntegrament l'Agència Catalana de Residus. Mentre durin les obres, que començaran aviat, els veïns dels blocs on es treballa podran entrar i sortir normalment, però no podran obrir les finestres.
1: Gràcies, Marta Vallès. 4 minuts i un quart de dues. Doncs aquestes són les protestes d'una nova jornada de mobilitzacions dels metges. I a vaga avui ha tingut un seguiment del 4% segons dades del Departament de Salut. S'eleva a 29% segons el Sindicat de Metges de Catalunya. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral que tenen els metges. Aquest matí les protestes s'han fet a Barcelona, també a Tarragona, Lleida i Girona, les quatre capitals. La mobilització de Barcelona a la seguida, la Mònica Mas. Mònica, bon dia.
12: Bon dia, Estel.
1: Hi ha molt seguiment en aquesta concentració? Ha tingut molt seguiment?
12: Doncs no massa en comparació amb les primeres vagues de l'octubre. Aquesta és la dotzena, recordem-ho. S'han concentrat uns 300 metges davant dels serveis territorials de salut a Barcelona. Han tallat durant una estona al carrer Aragó per protestar contra la sobrecàrrega de feina i per demanar al Departament de Salut que s'assegui a millorar les seves condicions laborals al marge de la resta de professions mèdiques. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunar, adverteix que si el govern de Salvador Illa no mou fitxa al setembre, tornaran amb més força que mai i ha fet servir el símil del conflicte de l'Ulster per il·lustrar el que pensen fer.
19: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
12: De fet, ja fa unes setmanes que estan fent la campanya Ni un minut més, que consisteix en deixar de fer hores extres i activitat assistencial fora del seu estricte horari laboral, un mecanisme molt habitual del departament per eixugar llistes d'espera. La Mònica és metge de família i explica com ho estan fent al seu CAP.
20: Tot allò que accedeix d'aquell temps, si no és urgent, es valora i es reprograma amb el temps específic per fer-li una atenció adequada.
12: Aquesta campanya s'hi han adherit ja 243 serveis hospitalaris de 42 centres i 19 centres d'atenció primària.
1: Gràcies, Mònica Mas, des de Barcelona i a Tarragona. Els facultatius s'han manifestat pel centre de la ciutat durant tot el matí. La vaga ha provocat suspensions i ajornaments de visites i també d'operacions. Manel Sastre, bon dia.
21: Hola, bon dia. Sí, el Joan 23 s'han suspès una trentena d'intervencions, segons explica el Sindicat Metges de Catalunya. El recorregut de protesta, que ha arribat a plegar un centenar de facultatius, s'han sentit consignes contra la consellera Panell demanant un conveni propi més personal per reduir tensió assistencial i les hores extra dels metges, que segons el delegat del sindicat, el Joan 23, Marc Ballbé, acaba generant la fugida dels bons professionals del sector públic.
22: Si no se'ns escolta directament, no podrem estar a gust en aquest sistema sanitari. I el que passarà és el que ja està passant, que hi ha una fuita de professionals enorme cap a sectors privats, però també cap a altres països. Perquè els metges que es formen a Catalunya i a Espanya són metges que estan altament qualificats. I a fora se'ns rifen.
21: Amb la perspectiva d'una vaga indefinida a la tardor, els metges reclamen més receptivitat, sobretot per part de la conselleria, que segons ells ara mateix és pràcticament inexistent.
1: Molt bé, gràcies Manel Sastre des de Tarragona. Bon dia.
21: Bon dia.
1: I la concentració del migdia a Girona davant de la seu territorial de salut ha plegat un centenar de metges. No han parat de cridar consignes com aquesta. Una mica el mateix lema que hem sentit també a Tarragona, conveni mèdic ja, ha estat una de les demandes que més s'han sentit. Ha seguit la protesta, en aquest cas, la Carla Saló Pujol. Carla, s'ha notat aquest matí la vaga amb l'anul·lació de visites?
2: Hola, bon dia. Doncs puntualment sí. Per exemple, a l'àrea de traumatologia de les consultes externes de l'Hospital Trueta de Girona. Dels tres especialistes del matí, només n'ha treballat un. En Joan, un nen de Banyoles de 10 anys amb el braç enguixat, haurà de tornar un altre dia. Un altre pacient, la Carme, del poble d'Anglès, ha tingut més sort. L'han atès, però ha defensat la protesta dels metges.
3: Hem anat a la consulta i no hi havia ningú. I no ens han pogut atendre, perquè hi ha una vaga, no? I hem de tornar la setmana que ve o d'aquí dos?
6: Era una visita molt important i ens han atès correctament. I és molt trist que els metges hagin de fer vaga i tenen tot el seu dret, igual que el tenen els mestres i els pagesos.
2: La concentració del migdia davant la Generalitat a Girona ha acabat amb una petita manifestació que durant uns minuts ha tallat el trànsit per la Gran Via de Jaume I.
0: Catalunya al dia.
1: Doncs ens ocupem d'altres qüestions. Quan passa un minut d'un quart de dues del migdia, al Parlament el govern ha evitat pronunciar-se sobre la polèmica per la prova pilot dels Mossos de Paisà als instituts l'endemà de l'embolic intern sobre si aquest pla continua actiu o no. Recordareu aquelles declaracions que va fer la consellera de l'Interior, Núria Parlon, en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio, dient que aquest pla havia entrat en una via de paràlisi i després la consellera Paneque, el govern i també el mateix Departament d'Interior la van contradir. Davant l'oposició, la consellera d'Educació, en aquest cas, ha evitat posar més llenya al foc mentre continua obert aquest conflicte amb mestres i professors. I per replantejar el funcionament del sistema, Esther Niubó, la consellera d'Educació, ha anunciat que obriran un nou canal de diàleg al marge de la negociació sindical. Des del Parlament, Albert Prat, bon dia.
23: Què tal? Bon dia. Sí, el govern és conscient que la legitimitat del sindicat majoritari ha quedat tocada després que els mestres tombessin el preacord que havien negociat i ara Educació ha decidit obrir una via alternativa per conèixer de primera mà l'estat d'ànim a les aules. El departament convocarà de forma immediata una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que voluntàriament vulguin traslladar les seves queixes, tal com ha anunciat la consellera Niubó al Parlament.
24: Que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
23: Aquestes reunions les comandarà directament la conselleria i la idea és fer-ne fins al març de l'any que ve, de manera que el govern ja assumeix que no resoldrà el conflicte educatiu de forma immediata.
1: Ara sentíem en Francesc Mauri advertint que la calor va a més i que la setmana que ve tindrem el que tècnicament és una onada de calor. Doncs bé, falten 4 dies encara perquè comenci l'estiu pròpiament i les temperatures a les comarques de Ponent ja estan disparades. Avui a Lleida el govern ha advertit les empreses del sector agrari que s'enfronten a sancions greus si no compleixen amb l'obligació de reduir riscos i adaptar la feina quan fa molta calor. L'any passat es va detectar 9 infraccions que van sumar prop de 170.000 euros, aquestes multes. Des de Lleida, Estel Abusoms, bon dia.
25: Hola, molt bon dia, Estel.
1: I una de les multades va ser l'empresa per la qual treballava un temporer que, recordem-ho, va morir per un cop de calor, justament.
25: Sí, sí, recordem que va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus al Segrià. L'empresa no tenia cap avaluació de riscos laborals per la calor i va rebre 2 sancions greus. Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
26: No ho sabem, la majoria de les empreses ho hauríem de tenir. L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin. I a partir d'aquí, pues, les actuacions sancionadores corresponents.
25: De moment, segons el Departament de Treball, ja s'han fet inspeccions de forma planificada a 123 empreses i enviaran cartes a més de 24.000 firmes de treballs a l'aire lliure, sobretot de l'agricultura i la construcció. Avui, el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector.
1: Entesos, gràcies, Estela. Bon dia.
25: Bon dia.
1: Barcelona tindrà 75 nous espais d'ombra el proper estiu. Principalment es posaran tendals per frenar les altes temperatures.

0: També de cara a l'estiu que ve, al Passeig Marítim de Barcelona i d'aquí 2 anys, al Portal de l'Àngel.
1: I a Catalunya cada vegada hi ha menys dies de vent i les ratxes són més dèbils. La velocitat del vent ha baixat concretament un 14% en els últims 25 anys. Així ho recull el butlletí anual d'indicadors climàtics que ha publicat avui el Servei Meteorològic de Catalunya. Toni Fortesa, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: I aquest any 2025 que hem deixat enrere, s'ha seguit la tendència?
2: Doncs sí, ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. I com apuntaves ara a l'entradeta, la reducció afecta tant la intensitat com la freqüència. La tendència és generalitzada, però es nota especialment a l'Alt Empordà i al Delta de l'Ebre. Com a dada, al Cap de Creus, ara registren 28 dies menys de vent fort a l'any que fa 30 anys. Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
3: Si es confirmés aquesta tendència cap a la disminució del vent, doncs estaríem en una situació en què la capacitat de refredament que tenen les brises, especialment a l'estiu, disminuiria, i també el potencial que té les brises de dispersor de contaminants doncs també aniria a la baixa.
2: La disminució significativa de vent és un fenomen conegut com a encalmament, s'està detectant a escala global i està relacionat amb l'escalfament del planeta.
1: Doncs encalmament és un nou concepte que afegim en aquest vocabulari d'aquest màster accelerat que fem tots cada dia amb aquests canvis climàtics que ens veiem obligats a explicar. Gràcies, Toni, bon dia.
2: Bon dia.

0: Atenció a aquest incident. Dissabte passat, la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment. Els treballs es van fer durant la nit, però la falta de temps per acabar-los va fer que es posessin unes brides de subjecció en lloc de fer la soldadura. És un procediment que, segons Adif, està permès per normativa. Ho ampliem en connexió amb la nostra corresponsal al Garraf, és la Montse Janer Riba. Montse, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, se sap exactament què va passar aquí?
1: Mira, el Diari de Tarragona, que és qui ho ha avançat, diu que els trens de dissabte al matí van circular diverses hores amb un carril trencat, perquè a la nit els tècnics d'Adif, quan van substituir un tros de carril, no el van soldar i tampoc van col·locar les brides que es posen com si fos una grapa. Al matí els trens van començar el servei amb passatgers amb una limitació de velocitat a 60 km per hora. Fins que unes hores més tard es va interrompre totalment la circulació per una via i els trens van continuar la resta del dia per via única. Hem consultat a Adif, responsable del manteniment de les vies, i el que expliquen és que els treballs de manteniment no es van poder acabar, la soldadura, per tant, no es va poder fer, i per deixar pas als primers trens es va col·locar una brida per ajuntar dos carrils, un procediment que recull, diuen, la normativa. Diuen també que a la una del migdia un maquinista va avisar que la brida estava trencada i els dos carrils estaven una mica separats, cosa que podria provocar un descarrilament. De seguida es va aturar tota la circulació per aquella via. Durant la tarda es va soldar. Aquell dia molts passatgers van quedar afectats sense alternativa quan arribaven a l'estació del poble de Garraf. Adif vol deixar clar que en cap moment es va posar en risc la seguretat dels viatgers i que el procediment va ser el correcte. Diu que entre les funcions dels maquinistes hi ha les de revisar les vies per les quals passen. Renfe no vol entrar en detalls i diu només que es van prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat dels viatgers.
0: Gràcies, Montse. Encara relacionat amb trens, les plataformes d'usuaris de trens a Catalunya no veuen que arribin solucions a la crisi de Rodalies. A través d'un comunicat conjunt, les 10 entitats que representen els passatgers consideren que no hi ha compromisos concrets i que la interlocució amb la Generalitat s'ha degradat. Joan Garcia, bon dia.
2: Bon dia. Diuen que s'han cansat de sentir anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que no es tradueixen en resultats i que continua havent-hi mancances, com ara una informació fiable sobre incidències. Les plataformes reclamen tenir un contacte directe amb responsables tècnics i reunions bilaterals de l'administració amb cada plataforma per abordar d'una manera més concreta els problemes de cada territori. Carles García Ureta és el nou president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
3: Ha anat passant a ser una reunió molt rutinària, que no se'ns avisava de massa més coses del que ja sabíem a través de la premsa. I, per tant, doncs, trobem a faltar bastant conèixer de primera mà què és el que està passant.
2: Al ple del Parlament, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha renovat el compromís amb els usuaris per millorar Rodalies.
4: I, efectivament, trigarem més temps del que voldríem, si és així. Però el que el nostre compromís amb els ciutadans i ciutadanes ja és que hi haurà aquest treball, hi haurà aquest esforç i revertirem aquesta situació.
2: Paneque responia així una pregunta de Junts que ha exigit algú.

0: Govern portat Renfe i Adif als tribunals.
1: Catalunya al dia. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena una reforma del bloc d'obstetrícia que permet que les dones puguin parir amb intimitat i que respectin els protocols de part. Fins ara i durant dècades havien de dilatar en una sala compartida per 8 dones més i calia traslladar-les 3 vegades com a mínim durant tot el procés de part. Lleida, Noelia Casellas, el canvi, per tant, d'aquestes instal·lacions és radical.
2: Bon dia, Estel. Sí, ara una dona que hagi de parir a l'Arnau pot entrar en una de les 10 habitacions que s'han creat, totes individuals, amb lavabo i prou espai per moure's i sortir-ne amb el nadó en braços. I això és molt diferent de com han parit les dones a l'Arnau durant més de 40 anys. María José Pelegay és la cap d'obstetrícia de l'Arnau.
3: Antes era una sala comú de dilatació que se compartia entre todas separado por unas mamparas y por cortinas, pero no había individualidad. Aquí tenían todo el proceso de la dilatación del parto, pero cuando llegaba el momento del nacimiento, del expulsivo, pasaban a los paritorios. Ahora sí pueden hacer aquí todo el proceso, la dilatación, y cuando son partos de baja complejidad se pueden asistir aquí y de media complejidad.
2: Les obres han costat 1,5 milions d'euros i milloren un espai que havia quedat completament obsolet i que no permetia parir respectant els protocols vigents. Ara hi ha 10 habitacions, una de les quals amb banyera de parts. També es mantenen els 2 paritoris per als processos més complicats. A més, allunyada d'aquest espai, hi ha una habitació per a parts amb mort perinatal. L'objectiu en un futur seria construir un bloc obstètric totalment nou. L'any passat van néixer a l'Arnau 2.300 nadons.

0: I a punt d'engegar la campanya d'estiu, dues poblacions de la Costa Brava, l'Escala i Roses, encapçalen un moviment de rebuig al projecte del govern d'eliminar bona part dels habitatges d'ús turístic de cara al 2028 i destinar-los al lloguer residencial. Alerten que es perdrien aquí més de 5.000 allotjaments i els dos municipis de l'Alt Empordà no tindrien capacitat per absorbir la demanda actual de visitants. Fèlix Martín, hi ha dades que avalen aquests pronòstics?
1: Sí, bon dia. Just l'Ajuntament de l'Escala ha publicat un estudi que conclou que aquest tipus d'allotjament no és cap complement de l'economia local, sinó la columna vertebral del sector turístic. Hi ha 3.200 habitatges amb aquests usos, amb més de 17.000 places. Representen el 70% de tota l'oferta d'allotjament de la població, i això genera uns ingressos anuals de 16 milions d'euros. Si el decret del 2023 s'aplica com està previst el 2028, caldria eliminar més de 2.000 llicències. L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, confirma converses amb d'altres municipis afectats per fer pinya.
2: Ara ens toca treballar amb altres municipis que es troben en unes circumstàncies similars i els habitatges d'ús turístic formen de part de l'estructura d'allotjament principal del municipi i sense aquests habitatges d'ús turístic doncs està demostrat amb números que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
1: I des de l'altra banda de la badia, a Roses, el regidor de Turisme, Fèlix Llorenç, explica que molt habitatge de segona residència no està preparat per ser habitatge permanent.
3: Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any i tan sols s'obri un mes l'any amb el procés econòmic que això comportarà el poble de Roses, perquè al final, quan aquest habitatge està ple, és gent que ve a passar el cap de setmana a Roses, que don vida en els restaurants, que don vida en els supermercats i les botigues del poble.
1: L'Ajuntament de Roses calcula que l'aplicació del decret implicaria eliminar 3.300 allotjaments turístics dels 5.400 que hi ha al municipi. És un 62% de l'oferta actual.
4: Catalunya al dia.
0: Acabem de saber que l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, declararan dilluns que ve com a investigats davant del Tribunal Superior de Justícia pel cas de les contractacions suposadament irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla. És una causa que s'instrueix també al Suprem perquè l'exalcalde Fèlix Alonso, investigat per prevaricació, és actualment diputat dels Comuns al Congrés. El Tribunal Superior va assumir la instrucció del cas pel que fa a Elena i Herrera. Se'ls investiga com a cooperadors necessaris perquè l'empresa que tenien hauria obtingut un contracte d'assessorament jurídic de l'Ajuntament d'Altafulla utilitzant de manera fraudulenta la fórmula dels contractes menors per evitar un concurs públic. Hi ha almenys 10 detinguts a Salou en una operació policial contra el Top Manta en diferents municipis, la majoria al Camp de Tarragona. Des d'allà ens n'informa la Clara Chavarría Domingo. Clara, què més n'ha transcendit d'aquest dispositiu?
5: Hola, bon dia. Doncs que l'operació, que ha començat a primera hora del matí, encara està en marxa i treballen conjuntament els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en diferents localitats del territori, com ara Salou i Reus, tot i que també s'haurien fet entrades i escorcolls en altres demarcacions. L'objectiu era desmantellar una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, en un domicili del carrer Església, els agents han detingut 10 persones i han intervingut nombrós material que s'hauria falsificat, tot i que a la ciutat s'han fet més intervencions i detencions, si bé no n'han transcendit les xifres. De fet, Salou és un dels municipis que més preocupava els Mossos d'Esquadra perquè fa exactament un any, en operacions similars, es van produir enfrontaments amb grups de manters en protesta pel comís de la mercaderia i detenció de companys. Aquesta vegada, però no s'ha produït cap incident.
0: I a Montbrió del Camp, al Baix Camp, un home ha mort en un incendi en una parcel·la.
5: Sí, els bombers van ser alertats a les 9 del vespre d'un incendi en una parcel·la situada al camí dels Campassos que cremava dues caravanes i una caseta de fusta. Hi van treballar 6 dotacions i un cop extingit el foc es va localitzar el cos sense vida d'un home. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències i de la investigació per determinar les causes del foc.
4: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Bé, doncs ara fem clic a la web i a l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: I comencem per on avui?
6: Mira, d'entre les notícies més clicades avui, aquesta creu del cim de l'Anito, que va desaparèixer a l'abril, que sapigueu que ja l'han recuperat, per casualitat ha estat gràcies al desgel. La Guàrdia Civil, a través de l'helicòpter, doncs la va veure, s'havia fos, diguem, estava estimbada, diguem, sota la neu, i per tant confirmen que és una bretolada i l'han rescatat. I la idea és
0: restaurar. I la tornaran a col·locar,
6: ja veurem,
0: no?
6: Ja veurem com queda tot això, sí.
0: Molt bé, què més tenim?
6: Mira, tenim també aquest os bru que han gravat a tocar del poble de Bagergue, això és la Vall d'Aran. En fi, és un conductor que va gravar doncs, aquest exemplar que gairebé, diguem que a peu de pista forestal.
0: Sí, a les portes
6: del estava poble,
0: no?
6: A menys d'un quilòmetre del poble, per tant, sí.
0: I avui què recomanem de llegir?
6: Mira, entre les recomanacions, aquesta nova llei que n'hem parlat, no?, per erradicar l'amiant de Catalunya, aquí podreu veure una mica en aquesta informació del 3Cat Info, barri a barri, poble a poble, diguem, els més afectats en un mapa que està molt ben explicat, i això, i com aquesta iniciativa legislativa, doncs, que és pionera, doncs us pot ajudar si teniu aquesta inconveniència de tenir amiant a casa i haver-lo d'erradicar.
0: Sí, perquè a més hi ha moltes diferències, no? Àrea de Barcelona, òbviament, per el pes de la indústria, ja és on es concentra més, però també a Ponent hi ha nuclis també a les Terres de l'Ebre, i en canvi Girona, tret d'algunes zones, seria la que sortiria més ben parada.
6: Molt lligat també el desenvolupament dels anys, no?
0: Clar, dels 60,
6: per tant, és això, sí, correcte.
0: Molt bé, i fa un any de què parlava?
6: Mira, parlàvem d'aquest fenomen del dol migratori als instituts. Sí. Era un reportatge que fèiem des de la Seu d'Urgell, al Joaquim Albalate. Explicàvem com això, com a l'aula d'acollida, doncs es compartia en un taller, doncs, les inquietuds i les experiències d'aquests alumnes que just arriben i que tenen, deien, no, em sento d'aquí, però no tinc els amics d'allà. Per tant, com es treballava aquest dol migratori a aquestes aules d'acollida.
0: Molt bé, Marc, doncs demà més.
6: Molt bé, adéu-siau, bon dia.
4: Catalunya al dia.
0: Dos quarts i quatre minuts a dues.

0: Preocupació a Vallbona de les Monges a l'Urgell per l'estat en què es troba part de la documentació que es conserva al monestir. Es tracta de còdexs, llibres i pergamins, molts d'època medieval, que estan en una sala que no reuneix les condicions necessàries perquè es puguin preservar en condicions òptimes aquests documents. I Lleida Julià Albacar, això s'està intentant tancar un acord per poder reformar aquest arxiu i evitar que es degradin aquests documents.
1: Bon dia, Estel. Doncs així és. Es tracta sobretot de llibres litúrgics, però hem de pensar que quan es va fundar el segle XII, el monestir no era només un centre religiós, sinó que administrava terres i tenia drets. Per tant, també generava molta documentació notarial, legal o jurídica. I tot plegat ha resistit al pas dels segles, com ens explicava l'alcalde de Vallbona de les Monges, Eduard Montseny.
2: Són llibres que han estat maltractats perquè quan hi ha hagut guerres i conflictes s'ha agafat aquests llibres i s'han amagat, s'han enterrat moltes vegades sota terra, s'han amagat en pallers, s'ha fet el que s'ha pogut per conservar-los.
1: Tota aquesta documentació, però, es troba en una sala que no reuneix les condicions necessàries d'humitat i temperatura per poder garantir una bona conservació de tots aquests llibres, còdexs i pergamins.
2: Estan en una habitació que, podríem dir, no reuneix les condicions. Hauria de ser una habitació climatitzada per treure tota la humitat i actualment no és així.
1: I per això s'està treballant ara amb la Diputació de Lleida per tancar una subvenció i que pugui tirar endavant una reforma de tot l'arxiu. Joan Talarn és el president de la Diputació.
3: Per part de la Diputació, una quantitat per poder fer una actuació en el propi arxiu, perquè una vegada estiguin restaurats aquests llibres, doncs puguin conservar-se en les millors condicions possibles.
1: Recordem que el cenobi, declarat bé cultural d'interès nacional, pertany a l'ordre del Cister i és el monestir femení més important de Catalunya.
0: Doncs l'emergència climàtica també afecta els fons dels museus. Unes 5.000 peces de les Terres de l'Ebre s'estan restaurant per evitar l'expansió de fongs. La sala més afectada és la d'etnologia, que està situada a la planta baixa d'aquest edifici, en posta Jordi Barranca. Bon dia.
4: Hola, Estel, bon dia.
0: I què han hagut de fer per reparar-ho?
4: Doncs mira, Recicur netejar i restaurar peça per peça tot el fons de la sala. Un procés llarg i complex que pot durar 2 anys. Maria Torta, restauradora de béns culturals.
5: Hem fet les desinfectacions ambientals i dirigides, hem fet una neteja puntual sobre, o sigui, una neteja i desinfecció individual de cada peça. Les últimes gràfiques que jo he revisat portàvem un 34% de les peces. Tenim que anar peça a peça, perquè si no, no serveix. Queda l'espora, els residus dels tractaments. Llavors, n'hi ha peces que són molt més ràpides, no? Hi ha ubicacions i hi ha peces que són gegants.
4: A banda, i gràcies a una subvenció del Departament de Cultura, també han renovat el sistema de ventilació de la sala. Ara tenen la humitat més controlada i el canvi es nota. Helena Fabra, directora del museu.
6: Així, molt ràpid, molt ràpid. Hem començat en uns tractaments a la mateixa sala. Hem començat també amb un procés de neteja. I un altre pas important que hem pogut fer gràcies a la subvenció és la renovació dels aires, del sistema de ventilació de les 3 sales de reserva del museu.
4: I és que una de les vies per on es feia travar la humitat era pel mateix terra. La sala està a la planta baixa de l'edifici i a l'exterior mateix hi ha un parc públic.

0: I l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta restaurat i exposat els primers pergamins hebreus que s'han trobat a les Terres de l'Ebre, datant de finals del segle XIV i es van fer servir com a cobertes de llibres. Jordi, com s'han descobert?
1: Doncs mira, va ser d'una forma totalment fortuïta. Fa 2 anys van aparèixer en 2 llibres de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs a la comarca de la Terra Alta. Estem parlant d'una casa, aquesta Casa Coll, d'un immoble que forma part del catàleg de l'Inventari Arquitectònic de Catalunya i que està en vies de convertir-se en propietat de l'Ajuntament. El propietari del fons de la casa, Joaquín Ferrer, va donar concretament 33 volums a l'arxiu, entre els que hi havia aquests 2 documents. Un cop els van rebre, des de l'ENS el que van fer va ser contactar amb un professor jubilat de la Universitat de Granada que ha estat, que ha confirmat que eren escrits en hebreu. Laura Tiendas, la directora de l'Arxiu Comarcal.
2: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà. La Torà va lligada al fet d'una sinagoga.
1: L'ús de textos en hebreu per enquadernar llibres era força habitual, sobretot després de l'expulsió dels jueus de la península.
2: És una manera de denigrar una miqueta, no deixa de ser agafar un text per a ells el més important i fer-lo servir per a un fet menor, com és una coberta d'un llibre. Si tu tens un pergamí a casa i consideres que té un valor i que és una cosa que has de cuidar, no l'utilitzes per embolicar un llibre d'escola del teu fill.
1: El fons de la Casa Coll, unificat des de fa un any a l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, té 36 volums dels segles XVI i XVII i 6 pergamins. La major part de tot aquest material es pot consultar en obert al web Arxius en línia.
0: I encara més documents. A la Cerdanya, l'Arxiu Comarcal ha restaurat el llibre de privilegis de la séquia de Puigcerdà. És un recull de documents que fa referència a la història d'aquesta infraestructura. Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, bon dia.
3: Hola, Estel, bon dia.
0: Una séquia que és medieval, però que de fet encara es fa servir avui.
3: Sí, que ha estat un punt de conflicte al llarg dels segles, per exemple, per la divisió de la Cerdanya pel Tractat dels Pirineus. Per això l'Ajuntament, que n'és el propietari, va fer aquest llibre amb tots els documents que hi tenien a veure. Ara la Simone és la directora de l'arxiu.
4: La séquia de Puigcerdà és propietat de l'Ajuntament i precisament quan es va fer el Tractat de Baiona, l'Ajuntament va haver d'acreditar la propietat de la séquia. I on van anar a buscar els documents que acreditaven la propietat a l'arxiu? I van presentar còpies que acreditaven que allò era seu, no?
3: Però amb el pas dels anys s'havia anat fent malbé amb documents molt antics. El primer és del 1318, per això ara s'ha restaurat.
4: Recuperar una mica totes les pàgines que estaven molt malmeses, tant dels primers fulls com els últims, s'ha refet tota la relligadura i s'ha refet tota la coberta, que és de pergamí, per tal de que tingui solidesa i es pugui manipular.
3: Ha estat una feina totalment artesanal perquè el llibre, com molts altres documents de l'arxiu, pugui continuar sent útil durant molts anys.
0: Entesos, gràcies, Joaquim. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: I ara a la Vall d'Aran, marxem cap allà, que celebra avui l'Esta d'Aran, la seva Diada Nacional.

0: Sentim els primers compassos d'Aqueres Muntanyes, que és l'himne de l'Aran, una jornada que arriba just un mes després que es firmés el nou sistema de finançament singular aranès. Allà seguint-ho ho tenim la Sofia Cabana. Sofia, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: Aquesta esta també és l'última legislatura, no?
1: Doncs sí, és l'última esta d'aquesta legislatura i per això segurament avui els discursos institucionals han subratllat especialment l'obra de govern i una de les fites, sense cap dubte, d'este mandat, el nou sistema de finançament singular acordat amb la Generalitat i que aportarà als aranesos este 2026 gairebé 43 milions d'euros. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
2: Més de llibertat, que jo estaran a celebrar força qüestions, jo d'era és importantíssima, aquest nou model de finançament, que com ben dit ja en men discurs, suposa un avantes i un dempús, no són que en quant a les quantitats econòmiques, sinó encara format en model que permet, com a digui, major corresponsabilitat i capacitat de decisió des del territori.
1: La bona entesa entre els governs català i aranès també s'ha vist plasmada avui amb la presència del conseller de la presidència, Albert Dalmau.
3: I aquest treball compartit entre el govern de Catalunya i el govern d'Aran, doncs en aquesta legislatura he de dir que crec que ha donat fruits històrics, sobretot amb l'aprovació d'un nou sistema de finançament. Un nou sistema de finançament que al cap i a la fi són més recursos al servei dels ciutadans i ciutadanes de l'Aran.
1: 17 de juny de 1991 és la data en què ara fa 35 anys es restituïa el Consell General d'Aran i, per tant, els aranesos recuperaven, després de 146 anys d'abolir-se, el seu autogovern. Des d'aleshores, Muntanyes Araneses, que és l'himne oficial de la Vall d'Aran.
0: Doncs, Sofia Cabanes, gràcies i que acabi d'anar bé aquesta diada nacional, aquesta esta de la Vall d'Aran.
1: Adixats, bon dia.
0: I ara us parlem dels agents rurals que faran servir un sistema de reconeixement facial per identificar els ossos del Pirineu.

0: El sistema de parament fotogràfic amb intel·ligència artificial permetrà reconèixer els ossos de manera individual a partir de les imatges que captin a la natura. Des de Sort Ara, Pau Rovira, mitjançant patrons facials i morfològics, se'n podrà fer un seguiment personalitzat d'aquests ossos, per dir-ho d'alguna manera.
1: Hola, Estel, bon dia. Exacte. El sistema es basa en la xarxa de càmeres de fototrampeig instal·lades en punts del medi natural, un centenar, que capten imatges dels animals en llibertat. A partir d'aquestes imatges, els algoritmes d'intel·ligència artificial analitzen trets del rostre i del cos per distingir cada individu i generar un registre propi per a cada os detectat. Aquest seguiment es complementa amb l'anàlisi d'ADN que els agents rurals obtenen de restes localitzades al territori. La combinació d'imatges i dades genètiques permet confirmar la identitat dels exemplars quan el reconeixement visual no és suficient i millorar així la precisió del sistema. Segons l'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, això permet fer un seguiment individualitzat de cada exemplar.
2: Ara mateix no tenim aquesta certesa, no sabem exactament aquell pèl a quin animal correspon, i a través de lligar el reconeixement facial amb les mostres d'ADN que ja tenim, doncs ens facilitarà el seguiment i optimitzarem també els recursos en quant a que reduirem la necessitat d'anàlisi d'ADN.
1: Es preveu que aquest sistema es comenci a implantar l'any que ve.
0: I ara fixeu-vos en això. Ha crescut un 27% la xifra de docents jubilats que continuen vinculats al Departament d'Educació, treballant de manera voluntària, sempre acompanyats del professor titular. Segons ha pogut saber aquesta emissora, aquest curs n'hi ha 316 que fan això, que malgrat estar jubilats, continuen més o menys vinculats amb la seva activitat docent. L'augment més important ha estat a la Catalunya Central. Aquí s'ha passat de 9 a 42 professors jubilats. La nostra corresponsal a Osona, la Nati Adell, ha anat a un centre d'infantil i primària de Gurb i a l'escola d'adults de Torelló, que és un cas singular.
3: Comencem la classe. Bona tarda, Josian.
4: Bona tarda.
3: Què tal? Com ha anat el dia? Ha anat bé?
4: Bé, i tu?
3: També, gràcies a Déu, molt bé.
5: Entrem a una de les aules del Centre de Formació d'Adults de Torelló. Fa 2 anys que el Pep Vasco, que en té 66, ensenya català a persones nouvingudes.
4: Soc una noia jove. Tinc 36 anys.
5: El Pep va estar 7 anys treballant aquí i té una energia que desborda.
6: Molta empatia i que els hi entrés el català pel cor i per la vista i no pas per l'escriptura ni pel parlar, perquè pràcticament no parlen. Seria una mica això, fer-los agafar amor a la llengua.
5: Fer de voluntari li aporta molt.
6: M'aporta satisfacció, relacions socials amb tota aquesta gent nouvinguda, relacions socials, evidentment, amb els mestres que treballen aquí, i m'aporta moltes coses.
5: Xavier Fabré, director del centre.
7: A vegades una persona jubilada doncs té la imatge aquesta d'una persona que ja no serveix, i per mi doncs és el contrari. En la nostra feina de mestre, moltes vegades és més les ganes de fer una cosa que no pas el fet de tenir 30.000 coneixements.
6: El que es jubila i para de treballar, malament, per la seva salut. De fet, estic més ocupat ara de jubilat que quan treballava.
5: Ens traslladem ara fins a les escoles de Gurb. Aquí hem conegut la Maria Carme Nesplé, de 61 anys, que amb la seva vitalitat també aporta un plus al centre, on va estar 8 cursos. Ajuda amb el que calgui.
8: Va ajudar amb els pastorets. En una frase em vaig equivocar una paraula i em va ajudar.
9: Molt simpàtica, amable. A mi ja m'agrada que vingui.
10: Bueno, ens va ajudar a l'hort a plantar les faves i a forrar la porta.
5: És conscient, però, que el centre és un oasi.
11: Em deia, tu, si jo estic cansada, estic cremada de treballar, doncs perquè ells treballen doncs en centres d'alta complexitat i no és el mateix estar en una escola en què l'entorn és favorable, en què les famílies ens van de cara. Llavors tot això marca la dinàmica, que tu et jubilis d'una manera o d'una altra.
5: L'Eva Font és la directora.
12: Saviesa, experiència, paciència, i és molt bonic el que transmeten.
5: És una més a més.
12: Complementen i aporten també uns valors més que físics, no? També emocionals, perquè moltes mestres coneixen l'alumnat d'aquí a l'escola.
5: Tots els docents jubilats que fan de voluntaris no poden estar sols amb els alumnes, sempre han d'estar acompanyats i compten amb la cobertura legal del Departament d'Educació.
11: Per exemple, quan estava forrant portes hagués caigut, doncs el Departament coneix que jo estic oferint aquestes tasques d'ajuda a l'escola, per tant, t'empara a nivell legal. I això és molt important també,
0: Doncs és l'experiència aquí a Osona d'aquests docents jubilats que continuen vinculats d'alguna manera a les aules. Una figura ben valuosa, molt a tenir en compte en els nostres dies. I ara anem amb premis perquè Sau, de Ferran García, La passió dels estranys, de Marina Garcés, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026, Marta Vives.
5: La novel·la Sau, de Ferran García, ha estat distingida com a millor obra de literatura catalana 2026 pel Gremi de Llibreries. Sau explica la llegenda d'amor prohibit que passa a Osona sobre la memòria de les ferides. Ferran García.
13: I en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
5: El Premi de Literatura Infantil i Juvenil ha estat per les Cartes imprevistes de la Tina Vallès amb les il·lustracions de Mercè Galí. Tina Vallès.
14: És un dels llibres en el que m'he passat més bé escrivint, perquè hi ha les meves dues obsessions principals, que són les novel·les epistolars, i de l'altra els objectes. Què dirien els objectes si poguessin parlar? I com que ningú m'ho contestava, doncs vaig decidir respondre-ho jo amb aquest llibre.
5: Pel que fa al millor llibre d'assaig, ha estat per Marina Garcés i les seves reflexions sobre el concepte de l'amistat a La passió dels estranys, de Galàxia Gutenberg. Tot i que no té dotació econòmica, el Premi Llibreter és un dels més prestigiosos, perquè són les llibreries agremiades de Catalunya les que destaquen la qualitat literària de les obres, independentment del ressò que hagin tingut.
0: Doncs mireu ara un tema que vincula justament les dues últimes notícies que hem tractat. Un equip de professors de didàctica de la llengua de la Universitat de Girona han creat el projecte Joc Negre, Misteris per Resoldre. És una proposta lúdica en forma de llibre per incentivar l'enginy i la competència lingüística. En principi es va pensar per alumnes de secundària, però es fa extensiu a qualsevol lector. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
15: Sí, doncs es plantegen una trentena d'enigmes relacionats amb robatoris, segrestos, enverinaments, suborns, plagis o assassinats, tots situats en un poble fictici batejat com Masfoc del Clot. El projecte es va crear en un principi com a recurs per mestres i professors de llengua de secundària per incentivar l'interès dels alumnes en diferents aspectes de la llengua, però cada cop ha anat més enllà. Maria Fernández Pou el va posar en marxa.
16: En principi anava dirigit a alumnes de secundària. La sorpresa va ser que posar-ho en pràctica amb alumnes d'universitat van veure que també hi lligava, i a més hem anat descobrint que les persones, amics, que no són del món de la docència, també s'hi queden enganxats. Per tant, aquí va dirigit, és un material versàtil i va dirigit a qualsevol lector.
15: Per resoldre aquests casos cal posar en pràctica la comprensió lectora, el raonament crític, la lògica i coneixements lingüístics. Rosa Jiménez, professora del Departament de Didàctiques Específiques de la UDG.
17: Aquests casos, sí, necessiten resoldre's mirant la llengua, reflexionant sobre la llengua, segons la lògica, i també amb els coneixements del món que tots tenim com a ciutadans, no?, d'aquesta societat, i una mica posant-ho tot en marxa, fixant-nos en què diu qui, quines coses no està dient i deixar implícites, no?, llegint una mica més enllà del literal, doncs esperem que serveixi això per millorar la comprensió lectora, l'atenció, per reflexionar sobre la llengua.
15: Els casos que s'han de resoldre s'han concebut d'una manera molt precisa per afavorir també aquest interès per la llengua.
17: Tots els noms del Joc Negre estan molt ben pensats i estan triats amb un per què a darrere, que també intentem donar pistes i que els lectors s'interessin de per què aquest nom, per què aquest altre, què vol dir mandró, què vol dir la tuta del corp, que és la presó que apareix. I aquest micromón que hem creat esperem que sigui prou transversal, prou conegut per gent molt diversa.
15: Joc Negre és fruit de la col·laboració entre 6 professionals de la didàctica de la llengua de diferents àrees de la Universitat de Girona.
0: 7 minuts, haurem arribat a les 2 del migdia. De seguida anem amb la informació esportiva abans, però us hem de dir que avui és dia de dol a la Universitat de Lleida per la mort de qui va ser el seu rector durant 9 anys, Joan Vinyes. Va ocupar el càrrec del 2003 al 2011. Tenia 75 anys. També havia estat catedràtic de cirurgia i degà de la Facultat de Medicina. L'actual rectora, la Maria Àngels Balcells, ha lloat la seva figura dins i fora de la universitat.
18: La seva projecció, tant personal, professional com acadèmica, és el viu exemple de la transmissió de coneixement, de ciència i d'humanisme.
0: Com a metge va tenir un paper destacat en la millora de l'Hospital Arnau de Vilanova. Justament avui que parlàvem d'aquestes noves instal·lacions de la unitat d'obstetrícia, el seu paper aquí de Joan Vinyes va ser durant la transició i també va ser un dels fundadors de l'Associació Antisida de Lleida. Per tant, dol avui a Lleida per la mort del que va ser rector de la Universitat de Lleida, Joan Vinyes.
5: Esports.
0: Doncs ara sí, anem als esports. 6 minuts per les 2 del migdia, en desconnexió per les 4 demarcacions del país, el més destacat de l'actualitat esportiva. Aquí a Barcelona, Montserrat Raya, bon dia.
19: Bon dia.
0: Hi havia molts dubtes al voltant de si Leo Messi podria tenir un bon rendiment al Mundial de Futbol per la seva edat, té gairebé 39 anys, i pel fet que fa unes setmanes tenia molèsties físiques. Doncs bé, Messi els ha resolt tots d'una tacada, aquests dubtes.
19: Doncs sí, amb un hat-trick espectacular en el seu debut al Mundial aquesta matinada en l'Argentina 3, Algèria 0. Però, a més, Messi ha igualat el rècord de gols en la història dels campionats del món. Ha sumat ja 16 gols en Mundials, els mateixos que té Miroslav Klose, i un més que els 15 del també ex-blaugrana Ronaldo Nazario.
20: Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
19: Una curiositat, segons les dades recollides per la tecnologia Connected Ball, integrada a la pilota oficial del Mundial, l'Adidas Trionda, el primer dels 3 gols de l'argentí ha estat el més potent del partit, un xut de Messi des de 21 metres que ha arribat als 109,4 km per hora amb una rotació màxima de 16,8 voltes per segon, un autèntic míssil. També al Mundial ahir, França 3, Senegal 1 amb 2 gols d'Mbappé i ja de matinada Iraq 1, Noruega 4 amb 2 gols també del davanter del City, Erling Haaland. A primera hora del matí s'ha jugat el partit Àustria-Jordània amb 3-1 a favor de l'equip austríac.
0: Sí, que estupefacte encara amb aquestes xifres de 109 km per hora i una rotació de gairebé 17 voltes per segon. Mare de Déu. El Mundial continua avui amb més partits. El Portugal-Congo, per exemple, on jugarà Bernardo Silva del City, que ja és nou jugador del Madrid.
19: El club blanc ho ha tornat a fer i ha anunciat el fitxatge de Bernardo Silva just unes hores abans que el jugador debuti en Portugal al Mundial. Silva serà de Madrid per les dues pròximes temporades, fins al 2028. A Madrid ja va anunciar el fitxatge de Marc Cucurella just abans de debutar amb l'equip espanyol al Mundial. Així doncs, a les 7, Portugal-Congo, on també hi ha el blaugrana Cancelo, amb l'equip portuguès que dirigeix el balaguerí Robert Martínez. Partit destacat avui al Mundial a les 10 del vespre, l'Anglaterra-Croàcia amb el blaugrana Gordon, amb l'equip anglès.
0: El Barça de futbol sala posa l'1-0 a la final de la Lliga després de remuntar ahir el partit i guanyar els penals contra el Pozo de Múrcia.
19: I això que ho tenien fatal. Perdien 1-4 a la segona part, però els blaugranes van igualar el marcador a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga, amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter blaugrana Didac Plana parla de remuntada èpica al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
21: Tal i com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
19: Demà jugarà el segon partit de la final de la Lliga de Futsal, el millor de 5 partits i també al Palau. Pitu no hi serà perquè hi va veure la targeta vermella. I a la Lliga F de Futbol, Maria Valenzuela continuarà defensant la porteria del Badalona Women la pròxima temporada. Després d'arribar per la lesió d'Antònia Canales el febrer passat, la granadina s'ha convertit en una peça clau per a l'equip.
22: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero.
19: Valenzuela ha disputat 12 partits com a titular amb 8 porteries a 0 entre Lliga i Copa.
0: I d'aquí res, a les dues surt el Barça de bàsquet cap a València. Demà comença a jugar la final de la Lliga ACB.
19: També és una final amb millor de 5 partits. Els blaugranes tenen el factor pista en contra. Sentim l'escorta del Barça, Darío Brizuela.
23: Muy importante y bueno... Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
19: També a la Lliga CB demà, Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa enguany, passarà a revisió mèdica amb el Joventut i, si tot va bé, signarà amb la penya. La situació de reestructuració a l'Unicaja de Màlaga després d'una temporada decebedora també ha ajudat en la seva presa de decisió.
5: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Els pianistes i compositors Clara i Robert Schumann organitzaven sovint a casa seva, a Leipzig, vetllades musicals que es van acabar convertint en una mena de laboratori artístic. Amb la presència de reputats convidats, altres músics, però també escriptors intel·lectuals, s'hi estrenaven aquí noves composicions. Ara, 190 anys després, pràcticament, els germans Joan i Maria Espuny, també pianistes, proposen un concert inspirat en aquestes vetllades musicals del matrimoni Schumann. El faran a casa seva, a Vic, a l'Atlàntida, demà passat a les 8 del vespre. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però hi tornem demà a partir de la 1 del migdia. Que acabeu de passar un bon dimecres.
1: El jutge descarta mesures cautelars contra Zapatero després de la seva declaració a l'Audiència Nacional. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Notícia de fa tot just uns segons, no fa ni minuts. El jutge Calamà descarta cap mesura cautelar contra l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, Joan Bota.
3: Zapatero s'ha convertit aquest matí en el primer expresident del govern espanyol a comparèixer com a imputat davant d'un tribunal i ha negat tràfic d'influències i s'ha declarat innocent. I, a més, ha dit que està convençut que ho podrà demostrar. Assegura que ha autoritzat el tribunal a comprovar que no té béns ni diners a l'estranger. La declaració ha ressonat, com era esperable, al Congrés dels Diputats.
1: Madrid, Dani Sainz de Aja i Tania Tàpia.
4: El jutge acaba de rebutjar les mesures cautelars que demanaven la Fiscalia i l'acusació del PP, que era la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya, tot i que en el seu auto el jutge sí considera que Zapatero no ha esvaït les acusacions en contra seva. El pas de Zapatero per l'Audiència Nacional ha durat 4 hores, durant les quals ha deixat clar que ni va intercedir pel rescat de Blues Ultra ni va cobrar comissions irregulars, malgrat que ha deixat per més endavant les explicacions de l'origen de les joies trobades al seu despatx.
24: El Congrés Sánchez ha esquivat totes les referències al cas Zapatero, tampoc per defensar-lo, diu la Moncloa, que la posició és la mateixa de sempre. Però avui Pedro Sánchez ha intentat girar el focus cap a l'economia. Altres ministres, però també des del Partit Socialista, han sortit avui a donar-li total suport.
25: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
26: Estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
27: El dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación me parece que no se sostienen.
1: De seguida donem tots els detalls d'aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, tot plegat el dia en què el G7 ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia.
3: Hi han estat d'acord tots els líders, Donald Trump inclòs. El president nord-americà, per cert, ha estat l'últim a entrar a la reunió, però ho ha fet subratllant que...
28: Hello, I'm the boss.
3: I am the boss, sóc el que mana.
1: Vaja, com a mínim ell s'ho creu. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
29: Sí, Trump ha volgut marcar perfil en l'últim dia d'una cimera que, si no hi ha sorpreses d'última hora, haurà aconseguit contenir la tensió amb el president dels Estats Units, que acaba avui a Versalles sopant amb Macron. Amb l'acord amb l'Iran encarrilat, Trump ha acceptat tancar files amb la resta de líders del G7 per imposar noves sancions al petroli i gas de Putin.
1: Al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en la llei per erradicar l'amiant a Catalunya que ha aprovat aquest migdia al Parlament.
3: És un text pioner a escala internacional perquè, a banda de l'eliminació de l'amiant, inclou també la reparació de les víctimes i polítiques de prevenció. Sentiu el doctor Josep Tarrés, que és especialista en malalties respiratòries.
30: Ha fet moltíssim més mal del que la gent comprèn. Sí, és una pandèmia a nivell mundial i que a més va a més, perquè la majoria de països a dia d'avui encara no està prohibit.
1: Això en dient que tenim una nova vaga de metges, la dotzena dels últims mesos i l'última abans de l'estiu.
3: El col·lectiu continua amb la lluita per un conveni propi i per acabar amb la sobrecàrrega de feina.
1: Barcelona, Mònica Mas.
31: Bon dia, i no pensen afluixar la seva protesta, malgrat avui només s'han concentrat uns 300 metges convocats pel Sindicat Metges de Catalunya i el seguiment de la vaga, segons el Departament de Salut, ha estat del 4%. Al setembre, segons el sindicat, volen radicalitzar encara més el conflicte fins al punt que el funcionament del sistema sanitari sigui ingovernable, diuen.
1: I atenció també a això. La incidència que va aturar la línia R2 Sud a Rodalies dissabte a la tarda va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres, cosa que deixava el carril tallat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené.
6: Ho ha avançat el Diari de Tarragona i Catalunya Ràdio ha pogut confirmar que la brida que es va posar per ajuntar dos carrils en lloc de fer la soldadura estava trencada quan va passar el tren de la una del migdia, que el maquinista se'n va donar i va avisar, cosa que va provocar l'aturada de tota la línia la resta de la tarda. Adif diu que és reglamentari posar brides en cas que no hi hagi temps de soldar els carrils abans que passin els primers trens i que no es va posar en risc la seguretat dels passatgers.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
1: Leo Messi segueix fent la volta al món. Avui ha estat pels 3 gols que ha marcat en el seu debut al Mundial.
7: L'Argentina ha guanyat 3-0 a Algèria, amb 3 gols de Messi, amb 38 anys, segueix en plena forma. El sentirem al Catalunya migdia. També han marcat els altres grans avanters del Mundial, Mbappé i Haaland. I avui destaca el debut de Portugal contra el Congo, amb el català Robert Martínez a la banqueta portuguesa. I a poques hores aquest partit, el Madrid ha fet oficial precisament el fitxatge de Bernardo Silva per 2 temporades.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Circulació molt complicada a aquesta hora a l'AP7 per un accident a Barberà en sentit sud que talla dos carrils des de ja fa més d'una hora. Hi ha intensitat des de Mollet, també intensitat en aquest mateix punt sentit nord des de Sant Cugat. En paral·lel es troba afectada també la B30 Cerdanyola en sentit Girona. D'entrada a Barcelona tenim cua a la B20 a Santa Coloma i a les rondes trams amb intensitat en tots dos sentits als punts habituals.
1: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
1: Ens preparem per la primera onada de calor de l'estiu?
10: Doncs sí, i la veritat és que els mesos de juny comencen a ser... ja n'hem tingut uns quants, podríem dir, de mesos de juny estrella, doncs ben preocupants, perquè la calor s'avança moltíssim, ja ve des del 20 de maig, i ara vol tocar sostre, i això serà entre diumenge i el dia de Sant Joan, com a mínim, perquè pintaria més enllà. De moment, preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per temperatures a dalt de tot durant 3 dies o més, que és el que significa onada de calor. N'estarem pendents. De moment, temperatura estable d'aquí a divendres. Dissabte començaria a pujar una miqueta i, de moment, sense canvis al cel.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2 i gairebé 7 minuts. El jutge descarta cap mesura cautelar contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que avui ha declarat durant poc més de 3 hores a l'Audiència Nacional. És el primer excap del govern que declara com a imputat. Zapatero s'ha defensat dels delictes de tràfic d'influències i d'organització criminal, al·legant que mai va interferir en el rescat de la companyia Plus Ultra i que no té ni empreses ni diners fora d'Espanya. En un comunicat, Zapatero també ha demanat confiança a la ciutadania. Anem a l'Audiència Nacional. Dani Sainz de Aja, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: La notícia d'última hora, Dani, l'hem conegut de fa uns minuts, és aquesta decisió del jutge que deixa Zapatero sense cap mesura cautelar. Com ho argumenta el jutge?
11: Sí, és un auto de 4 pàgines on Calama rebutja imposar mesures cautelars contra Zapatero, ni li retira el passaport ni li prohibís sortir d'Espanya, com havien demanat la Fiscalia Anticorrupció o l'acusació exercida pel PP en nom de la resta. Les altres acusacions, les que s'havien quedat fora, com Vox o Azteuir, reclamaven presó provisional sense fiança per risc de fuga. El jutge, en el seu auto, té en compte que la notorietat de Zapatero i la seva visibilitat pública i arrelament són factors que fan que siga molt difícil que pugui escapar-se de l'acció de la justícia. Ara bé, en l'escrit, que com deies, Òscar, hem conegut fa molt poc temps, Calama també adverteix que la declaració de l'expresident no ha servit per desmuntar els indicis racionals de criminalitat que recull l'auto d'imputació i que sustenten les diferents proves.
1: I a banda d'aquesta referència que fa el jutge Calama en aquest escrit, què sabem de la declaració davant del jutge de Zapatero? Sabem com ha anat?
11: Sí, doncs que ha començat pocs minuts abans de les 9, quan Zapatero s'ha baixat del cotxe just davant de la porta de l'Audiència Nacional amb un somriure saludant els mitjans.
4: Ja pocs minuts després de les 9 ha començat la declaració i han estat més de 4 hores en les que després ha marxat en el mateix cotxe sense fer cap gest i després de respondre dins la sala només les preguntes del jutge i de la seva defensa. Segons fonts presents a la sala, Zapatero ha deixat clar que no va intercedir en el rescat de Plus Ultra i s'ha desvinculat dels empresaris de l'aerolínia, malgrat que en els missatges intervinguts sí que parlen de suposades gestions de l'expresident espanyol. Ha negat Zapatero també tenir comptes a l'estranger, societats a Dubai, i ha donat permís al jutge perquè ho comprove tot plegat. L'expresident insisteix que ell es limitava a fer feines de consultoria per l'empresa del seu amic Julio Martínez i que l'agència de les seues filles no és cap societat pantalla per canalitzar comissions, sinó que té feina i clients reals. En canvi, l'expresident no ha volgut pronunciar-se sobre les joies trobades al seu despatx, una qüestió sobre la qual preveu donar explicacions més endavant. I és que en un comunicat que també hem conegut poc després acabat la declaració, Zapatero ha reconegut que són acusacions molt greus les que afronta i per això demana temps i confiança a la gent que diu s'ha pogut sentir decebuda i assegura que demostrarà que és completament innocent.
1: Bé, doncs, mentre arrencava aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, a la sessió de control al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez evitava fer cap referència a l'expresident espanyol, tampoc per defensar-lo, i intentava desviar els focus parlant d'economia. Però els socis cada vegada marquen més distàncies i el PNB avui li ha exigit o pressupostos o eleccions. Seguim a Madrid, ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
24: Bon dia. Si Sánchez ha evitat qualsevol referència a Zapatero, Feijóo ho intentava.
12: El que iba de Gandhi espanyol. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
24: Una pregunta que ha quedat en l'aire, un silenci significatiu perquè Sánchez en aquest mateix escenari el Congrés ja l'havia defensat. La Moncloa treu pes. La posició, diu, no ha canviat i interpreten com un gest de suport a la tesi de Zapatero que el jutge no li hagi retirat el passaport. Silenci a dins a primera hora durant el matí, però a mesura que sabíem detalls de l'audiència, més veus socialistes donaven suport a Zapatero i criticaven que sigui objecte, entenen, d'una condemna per avançat. Montse Mínguez, portaveu del PSOE, Ángel Víctor Torres, ministra.
25: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
26: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
24: Però la pressió dels socis continua. Avui, nou ultimàtum del PNB. O pressupostos o eleccions. Maribel Vaquero.
13: Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los presupuestos, es su obligación.
24: Però Sánchez, per enèsima vegada, ha dit que es votarà sí, però el 2027.
14: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar, pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018, si es un mejor país o un peor país.
24: A la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Cruzet.
15: Qui té por, prohibeix. És l'evidència més gran de la debilitat extrema d'aquest govern.
24: Indignat perquè el PSOE i Sumar no deixen votar la proposta de Junts perquè el Congrés demani a Sánchez abans eleccions.
1: Doncs això és el que ha passat al Congrés dels Diputats. Al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis pel PSOE i coincidint avui amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, com sentíem. Illa ha qualificat Sánchez com el millor president que ha tingut Espanya. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
16: Hola, bon dia. En una setmana crítica per a Pedro Sánchez i enmig de la pressió creixent perquè avanci les eleccions, el president de la Generalitat no ha dubtat gens a tancar files amb ell. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
17: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
18: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
16: Després d'aquesta defensa aferrissada del president espanyol, el líder del Partit Popular català ha advertit Illa que la situació judicial del PSOE és insostenible.
17: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
16: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més i comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
19: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs
0: són els silencis, més llargues són les sospites.
16: El president de la Generalitat no ha fet cas de les peticions de compareixença i s'ha limitat a dir que s'ha d'actuar amb la màxima contundència davant els casos de corrupció quan no s'hagin pogut prevenir.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta situació política que hi ha ara mateix, tant a Catalunya com a Espanya. Però mentrestant, en la informació internacional, el G7 torna a donar suport sense matisos a Ucraïna després del parèntesi de l'any passat a la cimera del Canadà, on Trump se'n va desmarcar. Amb una situació al front de guerra més favorable a Kiev, els més rics posen més pressió a Putin. Sobre l'alta conflicte que ha marcat la trobada a França, el de l'Orient Mitjà, el líder nord-americà ha reiterat les amenaces a l'Iran. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bon dia.
2: Bon dia. Més suport militar del G7 a Ucraïna, qui es reconeixen avenços al front, i més pressió a Rússia. A la cimera d'Evian, els líders han tancat files per imposar noves sancions contra el petroli i el gas de Moscou. Amb la situació a l'Orient Mitjà encarrilada i el preu del petroli a Occident de nou a la baixa, Trump accepta castigar els combustibles del Kremlin i tornar-se a ocupar més d'aquesta guerra, com assegura el primer ministre del Canadà, Mark Carney.
5: Hi ha un canvi d'orientació dels Estats Units i del president Trump, una postura que és més dura pel que fa a Rússia, però nosaltres més realista pel que fa a la situació sobre el terreny, a la guerra i al resultat final de la guerra, la derrota de Rússia.
2: L'altra gran qüestió aviant, l'Iran. Queden dos dies per la firma de l'acord a Suïssa i sense donar-ne detalls encara, Trump ha volgut fer noves amenaces al règim de Teheran.
19: No és definitiu, és un memoràndum d'entesa. Si no m'agrada, tornarem a disparar-los, a llançar-los bombes al cap. Si no m'agrada, si no els porten bé, tornarem a llançar-los bombes just al mig del cap.
2: La cimera del G7 acaba avui i, tret de sorpreses, l'anfitrió Macron haurà aconseguit contenir la tensió amb Trump, que, malgrat tot, avui ha arribat tard a la reunió i ha volgut deixar clar qui mana. Sóc el cap, ha dit en una última jornada avui més econòmica, centrada en com reduir els desequilibris econòmics globals i la dependència de la Xina en els minerals crítics, i que ha convidat a dinar els responsables de les grans tecnològiques nord-americanes, com Anthropic o OpenAI, per discutir sobre la intel·ligència artificial.
1: I en paral·lel, aquest migdia, mitjans com ara la CNN o Bloomberg avancen els 14 punts del memoràndum d'entesa acordat entre l'Iran i els Estats Units per acabar la guerra que els enfronta. D'acord amb aquest document, que els mitjans citats reconeixen que encara podria canviar abans de divendres, quan està previst que s'assigni, els dos països estableixen els termes de l'alto el foc, la reobertura de l'estret d'Hormuz, un alleujament financer per l'Iran i una reiteració que Teheran no produirà mai l'arma nuclear. Sobre el terreny, en canvi, hi ha incertesa respecte a l'aplicació del memoràndum. I és que, aliè la pressió de Donald Trump, Israel segueix atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban, un país a priori inclòs a l'acord. El govern israelià adverteix que no s'aturaran en la defensa dels seus interessos. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
20: Bon dia. L'acord entre els Estats Units i l'Iran no té efecte al sud del Líban, on l'exèrcit israelià continua present i atacant amb drons i artilleria. Aquest mateix matí, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes d'elles mortals, en com a mínim 4 punts d'aquesta àrea. L'exèrcit israelià, que també ha rebut un atac per part de Hezbollah, no ha comentat res al respecte, però el seu màxim dirigent, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers amb Israel, on s'ha establert una zona de seguretat.
21: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
20: Els dirigents israelians insisteixen en mantenir-se al marge de l'acord que s'ha de firmar divendres. De moment, però, des de l'anunci s'han abstingut d'atacar Beirut, que és on l'Iran havia dibuixat la línia vermella anteriorment. El règim de Teheran assegura que en l'acord amb els Estats Units s'hi prohibeixen els atacs a qualsevol àrea del Líban, però de moment no han respost militarment al fet que al sud del país la vida continuï igual que abans d'anunciar-se l'acord.
1: Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la llei que obligarà a retirar l'amiant que queda a Catalunya. En queda un munt.
22: Catalunya migdia.
3: Joan demana d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
6: Molt bé.
3: Arribarem a tot?
6: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
10: Però tu en saps d'anar amb moto?
8: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
10: I què?
8: Que em vaig trencar una cama.
10: Apa!
8: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
22: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
23: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
27: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
28: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
29: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
30: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
31: Aquest estiu, la gran pregunta és...
32: híbrid o elèctric?
31: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
33: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
34: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
35: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
34: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
36: Catalunya migdia.
1: Les 2:20. El Parlament ha aprovat fa uns minuts la llei per erradicar l'amiant arreu de Catalunya. Es tracta d'una llei pionera a l'escala internacional perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. L'objectiu és haver retirat tot l'amiant d'arreu del país abans de l'any 2032, com marquen les directrius europees. Parlament, Cristian Roldán.
37: Bon dia, Òscar. Doncs sí, la llei busca aglutinar tota la feina que s'estava fent des de l'administració i anar un pas més enllà per tractar d'accelerar la retirada de l'amiant i acostar-se a l'horitzó que fixa Europa. Per tal de fer-ho possible, es

0: esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
1: Des de la Comissió contra l'Amiant, de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, una de les entitats que han promogut precisament aquesta llei, consideren que l'aprovació de la majoria del text per unanimitat d'aquesta llei que s'ha votat avui al Parlament els permet ser optimistes de cara a la seva aplicació independentment de qui governi. En Joan Maria Soler és el portaveu.
2: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
1: Tot i això, les entitats calculen que a Catalunya encara queden 3 milions de tones d'amiant repartides per tot el país. Un amiant que, recordem, provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer, especialment el mesotelioma, un tumor causat únicament per l'amiant. L'Organització Mundial de la Salut vincula més aquest material a més de 100.000 morts anuals arreu del món.
3: Doncs Badia del Vallès, el municipi que té més amiant de tot Catalunya i de tot l'Estat, es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant, ha adjudicat avui els primers treballs per retirar el fibrociment de 102 blocs d'aquesta ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès, bon dia.
4: Bon dia. Hi ha fibrociment per tot arreu allà on miris. La ciutat creix als anys 70 amb la gran onada de la immigració i l'amiant s'utilitza en teulades, galeries, canonades. Fa anys que veïns i ajuntament reclamen la retirada d'aquest material tòxic i cancerigen i que denuncien el retard dels treballs. L'alcalde Josep Martínez València diu que avui s'ha fet un pas gegant per deixar Badia del Vallès lliure de fibrociment.
5: La Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà dues empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar i per tant es fa efectiva una reivindicació veïnal amb una escolta activa per part de les administracions públiques. A Badia estem liderant tot aquest procés. Som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
4: L'adjudicació d'avui són dos lots per 2 milions d'euros que paga el govern. Queda un tercer lot pendent que revisin les ofertes que s'han presentat.
3: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La vaga de metges avui ha tingut un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, i del 29%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. Aquest matí les protestes s'han fet a Barcelona, Tarragona, Lleida i a Girona. La mobilització de Barcelona l'ha seguida la Mònica Mas. Mònica, bon dia. Ha tingut molt seguiment aquesta concentració?
6: Hola, bon dia. Doncs no massa en comparació amb les primeres vagues de l'octubre. Aquesta és la dotzena, recordem-ho. S'han concentrat uns 300 metges davant dels serveis territorials de salut a Barcelona. Han tallat durant una estona al carrer Aragó per protestar contra la sobrecàrrega de feina i per demanar al Departament de Salut que s'assegui a millorar les seves condicions laborals al marge de la resta de professions mèdiques. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunar, adverteix que si el govern de Salvador Illa no mou fitxa al setembre, tornaran amb més força que mai i ha fet servir el símil del conflicte de l'Ulster per il·lustrar el que pensen fer.
7: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
6: De fet, ja fa unes setmanes que estan fent la campanya Ni un minut més, que consisteix en deixar de fer hores extres i activitat assistencial fora del seu estricte horari laboral, un mecanisme molt habitual del departament per eixugar llistes d'espera. La Mònica és metge de família i explica com ho estan fent al seu CAP.
8: Tot allò que excedeix d'aquell temps, si no és urgent, es valora i es reprograma amb el temps específic per fer-li una atenció adequada.
6: A aquesta campanya s'hi han adherit ja 243 serveis hospitalaris de 42 centres i 19 centres d'atenció primària.
3: I l'endemà de l'embolic dins del govern de Salvador Illa sobre la prova pilot dels Mossos de paisà als instituts, que vam explicar-vos aquí a Catalunya Ràdio, l'executiu no ha volgut parlar del tema al Parlament. Davant l'oposició, això sí, la consellera d'Educació ha anunciat que posaran el termòmetre a la comunitat educativa per escoltar el malestar del sector al marge de la negociació sindical. Parlament, Albert Prat, bon dia.
9: Sí, bon dia. El govern és conscient que la legitimitat del sindicat majoritari ha quedat tocada després que els mestres tombessin el preacord que havia negociat i ara Educació ha tirat pel dret i ha decidit obrir una via alternativa per comprovar en primera persona l'estat d'ànim a les aules. El departament convocarà de forma immediata una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que voluntàriament vulguin traslladar les seves queixes tal com ha anunciat la consellera Niubó al Parlament.
10: Que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu.

0: un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
1: Aquestes reunions les comandarà directament la conselleria i la idea és fer-ne fins al març de l'any que ve, de manera que el govern ja assumeix que no resoldrà el conflicte educatiu de forma immediata.
2: I atenció a aquesta notícia, perquè pot semblar mentida, però ja us garantim que és veritat. Dissabte passat, la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment. La brida que els havia de subjectar de manera temporal estava trencada. Corresponsal del Garraf, Montse Jané Riba, bon dia.
3: Avui el diari de Tarragona avança que els trens de dissabte al matí van circular diverses hores amb un carril trencat perquè a la nit els tècnics de DIF, quan van substituir un tros de carril, no el van soldar i tampoc van col·locar les brides que es posen com si fos una grapa. Al matí els trens van començar el servei amb passatgers amb una limitació de velocitat a 60 km per hora. Unes hores més tard, a la una, es va interrompre totalment la circulació per una via. Per a DIF, amb qui hem parlat, el que va passar és que com que els treballs de manteniment de la nit no es van poder acabar, es va posar una brida com si fos una grapa, com recull la normativa. Diuen que a la una del migdia un maquinista va avisar que la brida estava trencada, que no vol dir que ho estigués abans, perquè els maquinistes anteriors, diu, ho haurien vist. Els dos carrils estaven una mica separats, cosa que podria provocar un descarrilament. De seguida es va aturar tota la circulació per aquella via. Aquell dia molts passatgers van quedar afectats sense alternativa quan arribaven a l'estació del poble del Garraf. Adif vol deixar clar que en cap moment es va posar en risc la seguretat dels viatgers i diu que entre les funcions dels maquinistes hi ha les de revisar les vies per les quals passen.
2: D'aquí a dos minuts seran dos quarts. Un minut de pausa i continuem.
4: Catalunya migdia.
5: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
2: Catalunya migdia. D'aquí una mica més d'un minut seran dos quarts. De la setantena de preses que, en cas de trencament, afectarien Catalunya, només 16 tenen un pla d'emergència aprovat. En aquests casos, la població sentiria una sirena com aquesta. Protecció Civil ha validat en els últims 3 anys 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones a 36 diferents municipis. Departament d'Interior, Miquel Jarque, bon dia.
6: Bon dia. Els plans d'emergència i l'activació de sirenes són responsabilitat dels propietaris dels embassaments, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Són 16 preses que ja tenen l'acte d'implantació acabada, la majoria de conques internes. N'hi ha 9 més que són els plans que es començaran a implantar en els pròxims mesos. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
7: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
6: Protecció Civil admet que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. A Catalunya, cada vegada hi ha menys dies de vent i les ratxes són més dèbils. La velocitat del vent ha baixat un 14% en els últims 25 anys. Així ho recull el Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics que ha publicat avui el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, tot i que aquest any 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que el 2025 ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. La reducció afecta tant la intensitat com la freqüència. La tendència és generalitzada, però es nota especialment a l'Alt Empordà i el Delta de l'Ebre. Al Cap de Creus, ara es registren 28 dies menys de vent fort a l'any del que registrava fa 30 anys. Marc Pruom és el cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
8: Si es confirmés aquesta tendència cap a la disminució del vent, doncs estaríem en una situació en què la capacitat de refredament que tenen les brises, especialment a l'estiu, disminuiria, i també el potencial que té les brises de dispersor de contaminants doncs també aniria a la baixa.
2: L'absència o la La disminució significativa de vent és un fenomen meteorològic conegut com a encalmament, que s'està detectant a escala global i que està relacionat amb l'escalfament del planeta. Les conseqüències són diverses. Amb menys vent, els contaminants es dispersen pitjor, es redueix el potencial de l'energia eòlica i es poden allargar les sequeres o les onades de calor. Marc Prohom recorda que l'encalmament és només un dels molts efectes que el canvi climàtic té a Catalunya. N'apunta d'altres.
8: Principalment, el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle, segle XX, i també una lleugera disminució de la precipitació, que és més constatable, sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
2: Un escenari que obliga a mantenir l'atenció en l'adaptació climàtica, encara que els embassaments hagin recuperat bona part de les reserves. I no deixem de parlar de les conseqüències de la meteorologia, perquè falten 4 dies perquè comenci l'estiu i les temperatures a les comarques de Ponent ja estan disparades. Avui a Lleida el govern ha advertit les empreses del sector agrari que s'enfronten a sancions greus si no compleixen amb l'obligació de reduir riscos i adaptar la feina quan fa molta calor. L'any passat es van detectar 9 infraccions que van sumar prop de 170.000 euros. Lleida Estela Bussoms, una de les multades va ser l'empresa per la qual treballava un temporer que va morir per un cop de calor.
9: Hola, Òscar. Sí, recordem que va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus al Segrià. L'empresa no tenia cap avaluació de riscos laborals i no va adaptar l'horari. Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
10: No ho sabem. La majoria de les empreses ho hauríem de tenir. L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin. I a partir d'aquí, pues, les actuacions sancionadores corresponents.
9: De moment, segons el Departament de Treball, ja s'han fet inspeccions de forma planificada a 123 empreses i enviaran cartes a més de 24.000 firmes de treballs a l'aire lliure, sobretot de l'agricultura i la construcció. Avui, el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector a Lleida.
2: Passen 3 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
4: Catalunya migdia.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: La nit dels ignorants s'hereda.
14: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
13: Pot arribar a travessar oceans.
15: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
13: Veu com creixen els seus oients màgics.
16: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
13: I posa la pell de gallina.
17: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
18: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
17: I és que m'heu posat la pell de gallina.
2: Catalunya migdia. Comencem parlant de llibres. Sau, de Ferran García, La passió dels estranys, de Marina Garcés, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. Barcelona, Marta Vives.
19: La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat distingida com a millor obra de literatura catalana pel Gremi de Llibreries. Sau explica la llegenda d'amor prohibit que passa a Osona sobre la memòria de les ferides. Ferran García.
20: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
19: Cop de llum de l'escriptora nord-americana Rita Bullwinkle, traduïda per Ferran Ràfols i editada en català per la Segona Perifèria, s'han portat al d'altres literatures. Pel que fa al millor llibre d'assaig, ha estat per Marina Garcés i les seves reflexions sobre l'amistat a La passió dels estranys.
21: Doncs vosaltres, els llibreters, llibreteres i les llibreries, penso que són llocs d'amistat.
0: llocs d'amistat amb allò que ens crida a viure alguna cosa més que les nostres vides privades, que les nostres vides individuals.
19: El Premi de Literatura Infantil i Juvenil ha estat per les cartes imprevistes de Tina Vallès amb il·lustracions de Mercè Galí. Tot i que no té dotació econòmica, el Premi Llibreter té molt de prestigi perquè són les llibreries agremiades de Catalunya que destaquen la qualitat literària de les obres independentment del ressò que hagin tingut.
2: I ara una pel·lícula. El cineasta tarragoní Adrià Guixens és a la Xina rodant el seu primer llargmetratge. El film el protagonitza Xun Jin-sun, un actor i ballarí català d'origen xinès que, a més de la seva història, també parla de les migracions xineses. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
21: Tamei és un poblet penjat entre els arrossars al sud de la Xina. El Junyi puja al bosc de bambú a tallar un parell de troncs i... No fa gaire que va aprendre a tallar el bambú seguint la tradició familiar. Va ser en una de les anteriors fases del rodatge de Longchuan, en català La Font del Drac, el nom de la comarca i del projecte que com a actor principal impulsa conjuntament amb el director Adrià Guixens. Excepte algunes escenes a Barcelona, aquest primer llarg del jove realitzador català passa a les muntanyes de Zhejiang. El Junyi va néixer a València i al cap de poc ja era a Tarragona. A Barcelona es va formar com a ballarí i actor. Guixens explica com tiren endavant el projecte.
22: La pel·lícula és això, no? Aquest Lost in Translation, no només lingüístic, també cultural, com anar-te apropant per trobar elements en comú, per una mica reconciliar-te amb els elements del teu background cultural.
21: La pel·lícula és una història personal, però també és la de la diàspora xinesa explicada per un dels seus. Sentim el Junyi.
23: Allà sóc el xinès i aquí sóc l'espanyol.
21: Hi havia una urgència vital, retrobar l'àvia que té 96 anys.
2: I encara més coses? Svirsky. Larissa Svirsky. Aquest és el nom de la dona que va inspirar la primera noia Bond. Va fer d'espia doble a Gibraltar durant la Segona Guerra Mundial i ara podem descobrir la seva història al còmic La espia de Hitler, d'Antonio Sachs i Maite Perea, que acaba de publicar Planeta Còmic, Valeria Obereda.
0: El nom, segons el guionista Antonio Sachs, vol dir que va fer molt bé la seva feina.
24: Te nota lo buen espía que era, porque, ya digo, los buenos espías son los que nadie descubre. Lo más conocido suele ser siempre los peores. Mata Hari, que es súper conocida, y era muy mala espía. Larissa Svirsky, caso contrario, nadie la conocía en su época, pero era muy buena en su papel.
0: Originària de Rússia, on durant la revolució van matar els seus pares, per ser de la noblesa, va rebre l'educació perfecta per acabar fent d'espia.
24: Desde pequeña es como si se hubiera entrenado para ser espía. Es como si fuese una espía natural. Fue actriz, sabía varios idiomas, fue una fotógrafa de éxito, reunía todas las cualidades para ser una espía, que es lo que vio Ian Fleming en ella para basarse en la primera chica Bond.
0: Perquè el creador de James Bond el va conèixer quan feia d'espia per als nazis, que li havien promès que podria tornar a Rússia. Però quan va descobrir la realitat de l'Holocaust, va canviar de bàndol. Al final va fugir a Sevilla amb la seva família.
2: I una cosa més abans dels esports. A Vallbona de les Monges, a l'Urgell, preocupa el mal estat en què es troben la documentació i els llibres que es conserven a l'arxiu del monestir, alguns d'ells d'època medieval. Lleida, Júlia Albacar, les instal·lacions actuals no són adequades per garantir-ne la conservació.
19: No ho explica l'alcalde de Vallbona de les Monges, Eduard Montseny.
25: Estan en una habitació que, podríem dir, no reuneix les condicions. Hauria de ser una habitació climatitzada per treure tota la humitat i actualment no és així.
19: Per això s'està treballant amb la Diputació de Lleida per tancar una subvenció per millorar l'arxiu i restaurar els còdexs més malmesos. Joan Talarn és el president.
26: Una quantitat per poder fer una actuació en el propi arxiu, perquè una vegada estiguin restaurats aquests llibres, doncs puguin conservar-se en les millors condicions possibles.
19: Els documents en perill són documentació eclesiàstica, però també jurídica, notarial i legal, a més de pergamins, la majoria d'època medieval. El monestir de Vallbona de les Monges, declarat bé cultural d'interès nacional, data de la primera meitat del segle XII.
18: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
27: Bon dia.
2: Amb una nova exhibició del de sempre, de Leo Messi.
27: 3 gols ha marcat Messi en el debut de l'Argentina al Mundial.

0: el gol. Benzema.
1: Leo Messi segueix fent història, 38 anys, 6è mundial que disputa i no es cansa d'oferir espectacle. I Argentina 3, Algèria 0, amb hat-trick de Leo Messi.
2: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Juá, juá hasta el infinito, juá hasta que Dios quiera que juegues. Nunca te vayas, nunca dejes el fútbol, por Dios te lo pido. El más grande, señoras y señores, Messi. Tenía que ser el tercero y acá está el tercero.
1: Doncs així ho narraven algunes de les ràdios argentines, l'exhibició d'ahir de Messi, aquests tres gols que va marcar en el primer partit del Mundial, enviada especial en aquest Mundial, Sonia Gelmà. A veure, Messi ens té acostumat ja a grans gols, a grans partits. Potser el que ha sorprès és que l'exhibició arribi ja en el primer partit que jugava l'Argentina.
3: No havia marcat mai un hat-trick en un Mundial, un altre repte superat. 17 minuts va necessitar Leo Messi per demostrar al món que no vol ser un secundari en aquest, el seu 6è Mundial. Un xut de fora de l'àrea per marcar el primer, un gol que el va emocionar per temes personals. El 60, el segon, perquè continua sent el més llest de la classe i va aprofitar un refús del porter. I el 76, el tercer, perquè encara que la setmana vinent faci 39 anys, continua necessitant res, mig metre, per decidir des de fora de l'àrea on clavarà el gol i va trobar el seu racó, aquell racó que ha trobat tantes i tantes vegades. L'argentí potser no té l'espurnada fa una dècada, però continua millorant totes les jugades que passen per les seves botes. Un hat-trick per inaugurar aquest 6è Mundial i per igualar la marca de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials. Tots dos ara en tenen 16 gols. Al final del partit, Messi treia importància a l'estadística.
4: Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
3: Messi es va endur l'ovació de l'estadi de Kansas quan el 80 Scaloni el va substituir. El seleccionador, que té un vincle molt proper al 10 de l'Argentina, també va haver de fer esforços per contenir les llàgrimes en el moment del canvi i al final del partit valorava un cop més la seva figura.
5: Será el mejor de la historia por siempre. Va ser difícil que lo puedan igualar. O sea, es muy difícil. Dirán que porque soy argentino lo digo, pero... muy difícil.
6: Que hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
1: Bé, doncs aquest era Scaloni amb tots aquests elogis cap a Leo Messi, cap a l'argentí, després de marcar aquest hat-trick. Ara de seguida tornem amb la Sonia Gelmà, perquè just ara la tinc, em diuen que m'avisen que ja l'hem recuperada. Doncs bé, Sonia, que sentíem Scaloni amb aquests elogis que deies al final del partit, fins i tot se'l sentia també emocionat després de veure aquest nou show de Leo Messi al Mundial.
3: Sí, nit rodona per l'Argentina en aquest debut de la selecció finalista i campiona de l'últim Mundial. L'últim el va començar amb derrota, aquest el comença amb una golejada per 3-0 davant Algèria.
1: I aquest partit, evidentment, totes les portades, tot el protagonisme ha estat per Leo Messi, però també va jugar un dels desitjos del Barça en aquest mercat de fitxatges, com és Julián Álvarez.
3: No va poder ser titular perquè en els dies previs havia arrossegat molèsties al turmell, però va entrar al camp al minut 55 en substitució de Lautaro Martínez i va contribuir a la victòria final de l'equip.
1: Doncs precisament de Julián Álvarez avui n'ha parlat el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que ha tornat a tancar la porta a qualsevol sortida de l'argentí de l'Atlètic de Madrid.
7: Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Es que queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y al que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, pues no se lo llevará.
8: Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid.
1: Bé, diu Julián López, Enrique Cerezo refereix a Julián Álvarez, evidentment, eh? Tornant al Mundial, Sònia, l'exhibició de Messi que hem explicat, que hem sentit els gols, va eclipsar també el debut i gols també dels altres grans davanters d'aquest Mundial que aspiren a ser màxims golejadors de la competició, com són Mbappé i Haaland.
3: Sí, dues exhibicions imponents que van quedar eclipsades per Messi. Mbappé va marcar dos dels tres gols d'una selecció francesa que va necessitar una part per escalfar motors davant Senegal, però que a l'acabar prema l'accelerador de la segona va deixar clar que un atac format per Olise, Dembélé, Doué i Mbappé està destinat a arribar lluny en aquest Mundial. 3-1 davant Senegal i un Mbappé que reivindica la seva capacitat golejadora. Es queda a dos gols de ser el màxim golejador de la història dels Mundials, un títol honorífic que ara tenen Klose i Messi amb 16, perquè durant aquest Mundial és una classificació que pot variar. I al mateix grup, una altra bèstia del gol, Haaland, tampoc va fallar a la cita, va marcar dos dels quatre gols de l'Iraq, un Noruega 4, en el que era el seu debut en un Mundial. De fet, Noruega tornava al Mundial després de 28 anys. I ho va fer amb fills de la Noruega del 94, que va jugar aquí als Estats Units, aleshores amb el pare de Haaland, amb el pare de Charlotte i amb el pare de Thorsbet, que en aquell cas no van superar la primera fase. La Noruega del 2026 aspira a fer-ho.
1: Tot això a la jornada d'ahir. De la jornada d'avui al Mundial destaca el debut de Portugal i si el Madrid, recordareu, abans de l'estrena de la selecció espanyola al Mundial va anunciar el fitxatge de Marco Corella, avui, hores abans d'aquest debut de Portugal, Marcos García ha fet oficial el fitxatge d'un portuguès, de Bernardo Silva.
0: Sí, exactament el mateix. Portugal arriba al partit contra el Congo envoltada de moviments, de rumors de mercat. Com dius, aquest matí el Madrid ha fet oficial acord amb Bernardo Silva, dues temporades de contracte fins al juny de l'any 2028. I a més, en les últimes aleshores, a Portugal també s'han disparat les informacions sobre el fet que Robert Martínez, el seleccionador, podria no seguir com a seleccionador portuguès més enllà del Mundial. El tècnic català s'expressa així.
9: No hi ha notícia.
10: Ja no hi ha cap notícia. A Portugal ja vam parlar molt d'aquest tema. Aquí potser és diferent, però a Portugal ja vam tractar molt aquest tema. El focus és seguir la feina feta els darrers 3 anys i mig. Quan vaig arribar a Portugal, la tasca cada dia era guanyar tots els partits, però també preparar aquest Mundial. I ara som aquí.
9: Estamos ya aquí.
0: A les 7 de la tarda, hora catalana, Portugal contra el Congo, sense Rubén Díaz, els portuguesos. El central del City no està al 100% i Robert creu que no és el moment d'arriscar.
1: Doncs aquest partit, el Portugal-Congo, és històric pel Congo perquè Josep Gaia torna a un Mundial després de mig segle d'absència.
11: L'única participació va ser l'any 1974 a Alemanya, quan eren anomenats República del Zaire i serà la primera vegada que juguen com a República Democràtica del Congo. La seva preparació pel Mundial no ha estat gens fàcil, ja que s'ha vist alterada per l'important brot de volar al país, que els ha obligat a concentrar-se a Bèlgica. Els jugadors de la selecció del Congo són coneguts com els Leopards i en la seva arribada a la concentració, o van poder veure, van arribar amb un vestit elegant negre i una franja diagonal de Leopard. A més, duien una bossa de mà amb el mateix estampat. I una curiositat d'aquesta selecció és que compten amb un aficionat que es queda immòbil durant tot el partit, imitant l'estàtua de Lumumba, qui va ser el primer ministre del país l'any 1960. L'aficionat que porta sempre un elegant vestit de colors representatius del Congo s'ha convertit en una icona mundial i ha estat inclòs en la delegació oficial.
1: I de la jornada d'avui, Marcos, encara falten 3 partits més.
0: Sí, l'estrella és aquest Anglaterra-Croàcia a les 10 de la nit, els Gordon, Rashford, Bellingham i Kane contra els Kovacic, Guardiol i Perisic. A Croàcia, per damunt de tots, aquest Mundial és el darrer ball de Luka Modric. Ha parlat abans del partit contra Anglaterra.
12: Dosta dobro equipo. Zašto smo sposobni.
13: La condició de l'equip és molt bona. Hem fet una bona tasca en la preparació prèvia i ho hem de demostrar avui al camp. L'equip ha canviat força i els joves aporten una força extra i una nova dimensió. Veurem els resultats que aconseguim, però tornem a tenir un molt bon equip.
0: El mateix grup que anglesos i croats, la propera matinada, a la 1, juga el Ghana a Panamà. A les 4, el mateix grup de Portugal, es juga l'Uzbekistan-Colòmbia.
1: Marcos, per parlar de futbol, fora ja del Mundial, el Madrid fa un pas més en l'anomenat cas Negreira i ara ha presentat una escrita a la UEFA i demana accions contra el Barça.
0: Ha fet un comunicat al Madrid, diu que ha posat en coneixement de la UEFA el que considera evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres José María Enríquez Negreira. El Madrid apunta que aquesta relació és incompatible amb ser neutrals i ser imparcials, una cosa que el Madrid diu que ha de caracteritzar la competició esportiva. El Madrid demana que la UEFA reobri expedient disciplinari al Barça per la credibilitat del futbol i en aquest comunicat el Club Blanc remata que la UEFA ha d'adoptar accions disciplinàries i també restauradores, les que siguin procedents, i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal i legal que està en marxa.
1: 9 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
14: Crec que quan ja s'ha posat 4-3 jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en com a mínim...
1: La gran remuntada del Barça de Futbol Sala ahir al primer partit de la final de la Lliga.
15: Catalunya migdia.
16: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
18: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
19: Quina ratxa! Quants matx portes?
18: 150.
19: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
20: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
1: Ho dèiem abans de la pausa, gran remuntada del Barça a Futbol Sala a la final de la Lliga contra el Pozo Múrcia. Els blaugranes van començar amb un 0-3 en contra per acabar empatant a 5 en un primer partit de la final que Francesc Ripoll es va decidir als penals.
23: Va ser una nit màgica de Futbol Sala al Palau Blaugrana on tots els espectadors van veure com el Barça s'enduia el primer punt de la final de la forma més èpica possible. El partit no va començar bé amb l'expulsió de Pito per vermella directa, amb superioritat numèrica. El Pozo va fer el 0-1 i encara en van fer dos més abans del descans. A la represa, el Barça va fer una passa endavant i es va passar de l'1-4 a l'equador de la segona meitat a l'empat a 5 a l'últim minut. A la pròrroga va passar poca cosa i a la tanda de penals Didac va ser l'heroi i va aturar el llançament definitiu.
14: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs, bueno, més èpic, poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
23: Amb l'1-0 a favor, el Barça ja pensa en el segon partit, que serà demà, també al Palau Blaugrana, i a les 9 del vespre, una victòria deixaria el títol de Lliga ben a prop pels de Javi Rodríguez.
1: En handbol, Timotei Enguessan renova amb el Barça fins al 2029, després d'una campanya perfecta de l'equip blaugrana, on ho ha guanyat tot, i el seu capità, Dica Mem, que deixa l'equip la pròxima temporada, ha repassat tota l'actualitat als micròfons del Tot Costa.
24: El francès va qualificar la temporada d'increïble i va destacar en diverses ocasions la força del grup com un element clau per aconseguir tots els objectius.
25: Siempre hay uno que ha dado un paso adelante y cuando uno se cansa, el que entra cumple. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, que sea en defensa o en ataque, o sea que ha sido la fuerza de este grupo todo el año y se ha visto en el Final Four.
24: Mem també va parlar del seu futur i va explicar que el seu gran objectiu és guanyar una cinquena Champions abans de deixar el club l'any 2027, quan fitxarà pel Füchse Berlín.
25: Obviamente quiero descansar ahora, pero me encantaría irme con otra Champions.
24: A més, la temporada vinent perdrà la capitania de l'equip, tot i que continuarà sent una de les figures de referència dins del vestidor blaugrana.
1: I en ciclisme, una última hora respecte al Tour de França, amb una baixa destacada, Marta García.
2: Wout van Aert, que no participarà en la ronda francesa per una lesió en el colze, de la que encara no s'ha recuperat. El belga va caure fa uns dies durant un entrenament previ a l'antic Critérium Dauphiné i ja durant la cursa es va ressentir amb una infecció inesperada en aquella zona que el va obligar a passar a abandonar la competició i, a més, a passar una nit en observació a l'hospital. Finalment, amb el seu equip, han decidit no arriscar i que se puga recuperar bé de la ferida. Per cert, des d'avui fins diumenge se disputa la volta a Suïssa amb l'eslové Tadej Pogačar com a principal favorit a la victòria final i serà la seva última participació abans que comence el Tour el pròxim 4 de juliol.
1: I tenim nou episodi ja de Ràdio Volta i aquest episodi protagonista important, Isaac Vilalta, has parlat amb Miguel Indurain.
4: Doncs sí, un Ràdio Volta ja amb molt protagonisme del pròxim Tour i amb un convidat, com dius, de luxe, un dels quatre corredors que al llarg de la història han guanyat 5 Tours, només ho han aconseguit, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault i Miguel Indurain. Aquest 2026, però en aquesta llista tan selecta s'hi podria afegir Tadej Pogačar, que ja en té 4. Miguel Indurain, parla d'aquesta possibilitat.
5: No, bienvenido, ¿no? Los récords y los retos y todas estas cosas, es un reto difícil, ganar 5 Tours es difícil, pues que se sube más gente y gente de nivel, y Pogačar tiene un nivel buenísimo, siempre es bonito, ¿no? O sea, cuando lo gano Hinault, cuando lo gané yo, pues cuando estás compitiendo no te estás fijando en eso, si son 5, si son 6, si son 4.
4: En una conversa tranquil·la i relaxada, Indurain també analitza el doblet Giro Tour de Vingegaard i posa el focus en Paul Seixas, el jove francès que aspira a lluitar cols a cols amb Pogačar i Vingegaard.
5: Corre en Francia, corre en casa, eso también. Entonces, gestionar eso, veremos el equipo cómo responde él, claro, cuando van las cosas bien y todo va centrado, pues las cosas te salen más fácil, pero como tengas una caída como ha tenido o tengas una lesión, se te pueden amontonar. Clase tiene, o sea, puede ser en el futuro, igual ahora demasiado pronto, pero también tiene que aprender, ¿no? Como es un Tour de Francia.
4: La conversa amb Miguel Indurain i també amb un dels catalans que serà el Tour, Aleix Clotet, el cuiner del Caja Rural, a Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
1: I un apunt més de la Volta Femenina.
2: Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldevila i la veterana Ana Ramírez són les 7 ciclistes que formen part de la selecció catalana que participen en esta volta, que per cert comença divendres i consta de 3 etapes. També tindrà els catalans Massi Baixter i Esport Ciclista Mataró com a equips, a més també de 5 equips World Tour.
1: I avui dimecres hi ha nou capítol també del Girona reservat. El club està confeccionant el nou equip per la pròxima temporada i Eduard Solà no pot trigar gaire a tancar un aspecte important com és qui ha de ser l'entrenador.
6: Ja fa un mes que es va acabar la Lliga i que el Girona va baixar a segona divisió i encara no han pogut fitxar el substitut de Mitchell. El Girona ha contactat en diversos tècnics, però encara no s'ha decidit. Hi ha hagut molts noms sobre la taula i alguns se li han escapat, com ara, per exemple, Carles González. També ha estat esperant que totes les banquetes de primera divisió estiguessin ocupades. L'última és la del Rayo Vallecano. Hi ha diversos noms que podrien quedar fora, com ara, per exemple, Lixi, Jagoba Arrasate o Xavi García Pimienta. O com va dir Quique Cárcel a l'última roda de premsa, encara hi ha en joc el play-off d'ascens a primera divisió amb un nom sobre la taula, Rubi, ara a l'Almeria, i que sempre ha estat a la cocció. I també juguem a fer travesses sobre els jugadors que es poden quedar a la plantilla amb clares vendes, com Arnau, Sigankov, Unagi o Benat. Tot plegat a l'últim Girona reservat de la temporada amb un debat amb Xavi Soler, Susi Sala i els periodistes Joel Sebastián de l'Esportiu i Marc Brugués del Diari de Girona, que segueixen l'actualitat del Girona Futbol Club.
1: I ens queda encara un minut, Marta, per explicar altres coses.
2: Males notícies per al Lleida, ja ho sabíem, però ara ja és una realitat, bàsicament perquè el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha començat ja el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, el que és el mateix, el Lleida Club de Futbol, l'hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. I notícies més positives, les del mercat, el Badalona Women renova la portera Maria Valenzuela, l'Espanyol renova Ainhoa Domènech fins al 2028, la jugadora del filial seguirà en dinàmica del primer equip, i en bàsquet també incorporacions. El Cadí la Seu fitxa per la pròxima temporada l'ex Donarski, una escorta estatunitenca de 24 anys, i l'Uni Girona reforça l'equip amb la incorporació d'una altra estatunitenca, també escorta, Madison Conner.
1: Doncs seguir el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 més esports del tot costa, i a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si la declaració de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Zapatero s'ha declarat innocent i en un comunicat demana confiança i diu que acabarà demostrant que no ha comès cap delicte. El jutge ha descartat imposar-li mesures cautelars. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent a Evian, a l'est de França, on s'ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia. Això a 48 hores perquè es firmi la acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Diversos mitjans n'han filtrat els punts, que concreten la reobertura de l'estret d'Hormuz o la prohibició que l'Iran aconsegueixi la bomba atòmica. I ens hem fixat també en l'origen de la incidència que va aturar la línia R2 sud de Rodalies dissabte a la tarda. Va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres que es van fer de nit. Un maquinista va veure el carril tallat quan ja hi havien passat diversos trens, per sort, sense conseqüències. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs estem pendents d'un incendi al municipi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Els bombers hi treballen amb 4 mitjans aeris i 14 dotacions terrestres. És un incendi de vegetació a la població de Llor. Hi ha hagut l'avís al 112 a les 2, com passant 6 minuts de les 2. Els bombers expliquen que tenen el flanc dret ja controlat gràcies a l'ajuda dels pagesos que hi han treballat amb tractors i que treballen també amb maquinària en focus secundaris al flanc esquerre. Aquest incendi ens recorda el que hi va haver en el mateix municipi l'any passat, que va cremar més de 5.000 hectàrees i on van morir 2 persones. És un dels focus d'actualitat ara mateix, tot i que sembla que els bombers tenen controlada la situació. I a aquesta hora també estem pendents de la situació del trànsit. En aquest cas, derivat d'un accident múltiple, hi ha problemes a la P7 a la zona de Barberà del Vallès. Ho concretem amb l'equip viari, Marlut García.
3: Bona tarda, doncs sí, hi ha més de 8 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Barberà en sentit sud, i és que aquí hi ha 2 carrils tallats a causa d'un accident entre 3 camions, una furgoneta i 5 turismes que ha passat a les 12 del migdia. També hi ha una llarga cua en sentit contrari, amb congestió entre Sant Cugat i Barberà en direcció Girona. I també afecta la C-17 amb retencions de Lliçà de Vall a Parets del Vallès per enllaçar amb la P7. Encara d'arriba la grua que s'emportarà un dels camions, ens diu Trànsit, o sigui que els problemes es poden allargar. Recordem algunes alternatives, l'autopista del Maresme o la C-33 segons la destinació. A la C-33 ja aturats a l'entrada a Barcelona des de Montcada.
2: Aquesta és la situació ara mateix. D'aquí 15 anys, Catalunya guanyarà prop de 900.000 habitants i arribarà als 9,2 milions d'habitants. Això és la projecció que fa l'Institut Nacional d'Estadística. La població creixerà un 10% per l'arribada de població estrangera, que passarà de representar el 27% de la població a acostar-se al 40%. A més, el nombre de llars unipersonals fregaran el milió i seran la tipologia d'habitatges que més creixeran juntament amb els que hi viuen 2 persones. Després d'una reunió maratoniana, sindicats i direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè, han arribat a un preacord sobre el futur de la planta a la zona franca. El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials a 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys. L'exconseller actual diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, declararan dilluns que ve com a investigats davant el Tribunal Superior de Justícia pel cas de contractacions suposadament irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla. La causa també s'instrueix al Suprem perquè l'exalcalde Fèlix Alonso, investigat per prevaricació, és actualment diputat dels Comuns al Congrés. I l'Ajuntament de Barcelona demana elevar a 5 anys la pena per tinença il·lícita d'armes de foc i fins a 9 anys per grans cultius i tràfic de marihuana. La proposta s'ha aprovat aquest matí a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior amb els vots a favor del PSC, que és qui ha presentat la proposta, Junts i el PP. Vox s'ha abstingut i Barcelona en Comú i Esquerra hi han votat en contra.
0: Passant 4 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4, amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació, bona tarda.
5: Què tal? Molt bona tarda.
0: L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat d'Oliva Seu. Bona tarda.
7: Què tal?
0: Tot bé, vosaltres?
5: Sí, però trobo que està mal gestionat el tema de les pantalles a l'estudi, perquè a la gran hi ha un debat avorridíssim al Congrés.
0: I allà no t'he saludat, a tu.
5: No, digues, estem prioritzant un debat que, sincerament...
6: Per què no vam expulsar
5: no
6: a Messi?
5: El resum dels tres gols de Messi d'ahir.
6: Però si es mereixia ser expulsat. És una targeta vermella
0: de manual. Escolta'm, ara truquem al Tot Costa i tots dos aneu al Tot Costa i analitzeu el partit d'Argentina, de Messi, un favor i un altre contra.
5: Aprofito per dir, i per així el Santi ja s'enfadarà de bona entrada, que Leo Messi és el tercer home que més feliç m'ha fet a la vida, després del meu fill i del meu pare.
7: I Jordi Pujol?
6: I jo aprofito per dir que no en el Mundial vaig amb Estats Units.
0: Molt bé. No, espera, un moment.
6: Claro! Molt bé,
5: Després
6: d'uns anys...
0: La música del Santi...
5: Ens coneixem bé.
0: Santi Villas, bona tarda. Tot i que ja has entrat ja directament.
8: Aquesta no serà de tothom, la música. És una especial per mi.
0: La de la Dèria.
8: Tothom té la meva.
0: Et sap greu, eh? Ara t'ha sabut bé.
6: No li has vist res?
0: Home, t'has afaitant, no? Has canviat de... No?
8: És que vas a tallar-me la barba, perquè saps que arriba un moment que de repente em trobo pèls entremig de les dents.
0: Ah?
8: Però de barba.
0: Ja, ja. Home, millor.
8: I vas pensar... Vull dir-te, com si t'haguessis fotut una espina...
5: Sí,
6: sí. Em trobo pèls entremig de les dents. És una frase arriscada.
8: No, és horrible, horrible. Horrible. I aleshores vaig dir, bueno, retalla'm una mica. I li vaig dir, bueno, talla'm la tota, a veure què cara foto.
0: I què? I ara estàs en el procés de què?
8: En el procés de trucar per fer-me un lifting.
6: L'Alícia ha intentat animar-lo, dient-li que s'havia tret anys de sobre, però ell ha vingut amb una depressió profunda.
8: És que jo, t'ho juro, em vaig veure...
0: T'has hagut d'anar a comprar en una botiga de disfresses una barba d'aquelles postisses,
8: ja em creixerà, però és que vull dir, quan em vaig veure, vaig arribar a casa, ja em vaig veure l'ascensor, que no és gaire bona llum. Llavors portava aquelles ulleres que porto la muntura com color xampan, que és com una cosa molt moderna, però al cap i a la fi, si tens la cara de la teva àvia, amb una muntura color xampan, sembles l'àvia d'aquella que se li ha posat la muntura groga, no?, que era transparenta, de vella, que és la muntura. Saps què vull dir?
5: Sí, tipus Duralex.
8: Bueno... Bueno, aquest matí he anat a l'òptica i li he dit els vidres d'aquesta muntura me'ls posa la negra. I aquí vaig amb una muntura negra amb els vidres de la groga. Perquè vaig fent microcanvis fins que arribi al lifting. Perquè ara he d'anar a preguntar lo del lifting. No sé si microlifting, perquè jo em vull fer, quan me'l facin, vull fer el de Brad Pitt, que és aquest que t'agafen, t'obren tota la cara, i aleshores, en vez d'estirar-te la pell, agafen la musculatura de la cara i te la tornen a posar on estava al principi.
0: Ja.
8: Te la tornen a cosir a l'os on li tocava, no a on ha caigut, a on estava.
5: Però això es fan,
8: sí. I aleshores, quan torna la cara a puesto, tens la cara de quan la musculatura estava a puesto.
0: És que, bueno, és que, o sigui, només en la primera intervenció m'has donat tanta informació que ara necessito...
8: Això només ho fa un metge que és de Nova York, que és el que li ha fet a Brad Pitt.
0: I però això és el que tu vols que et facin, tu.
8: Es veu que hi ha una persona a Madrid que treballa amb aquest metge. I segurament ho faci.
0: Santi, escolta, no, no arrisquis amb coses de salut. Saps, no vagis amb un que diu que ha treballat, que ha pres de nou.
8: Santi, escolta una cosa, però té tota la lògica. Tu saps quan tu de repente, diguéssim, tens una cosa que se't cau un ull perquè se t'ha paralitzat mitja cara i llavors t'agafen la musculatura, te la pugen, te la tornen a clavar l'os i torna a quedar l'ull tancat? Doncs pues aquesta és la tècnica.
6: Santi, no t'ho facis.
8: Però farà...
6: Santi... Jo he vist perquè jo he vist a Brad Pitt.
0: Compte.
6: A la distància que estem ara, tu i jo.
8: Però no estava operat.
6: Bueno, quan s'ha operat? Fa aquest juliol passat, no l'altre. Fa dos anys estava operat.
8: Hòstia, ara vull dir, jo que venia...
7: Jo crec que sí, perdona,
8: jo que vull anar... Un segon.
6: Truquem-ho. No se'l veu més jove que tu, o sigui, no... Perquè tota aquesta trinxada de cara...
8: És que no ho és més jove que jo, cojones.
6: T'assemblaràs a Autopúria. Tot el que has explicat, semblaràs a Autopúria, no t'ho facis.
8: Que també és un altre tema. No, avui volia anar... Vull dir, fer... Ja el meu tema, el que passa que ara, que si ja ha conegut a Brad Pitt, la meva secció de la merda.
0: És que no guarda tal, aquest tema.
8: Però és que és l'època.
0: Ah, wow.
8: Clar, jo volia fer... Com que ja vaig veure que em van a ver lo de la casita de Bantani, vull dir, li he dit avui a la gent, escolta, torna a fer una edició d'Èria narcisista.
0: Molt bé.
8: És a dir, que parlo de mi, i aleshores que em preguntin.
0: Molt bé.
8: Com que jo diguéssim... Vull dir, l'Oriol sorprèn per coses que no t'imagines que ell li passen com veure Mujeres i Hombres.
0: Sí, sempre, i tant.
8: O lo de la Ferrusola corrucant en la criatura. I jo, pues, destaco, pues, perquè he anat aquesta de Bad Bunny, per exemple, la d'avui, perquè he estat a Ascot, amb la xistera i tot.
0: Molt bé.
8: Vull dir, coses que és un altre nivell.
0: Molt bé.
8: Clar. Però després m'entra lo de l'operació, i després hi ha un altre tema que hem dit a la porta, però se m'ha anat del cap. Quin era? Què he dit ara? Tenim tres temes. Després ve sempre el puto futbol aquest...
0: Bueno, que però això ha sigut l'Oriol.
8: Ja, però sempre surt. Aquest no m'interessa, però no sé què dir. Sí. Però entràvem i dèiem, hem dit, lo de les operacions de tal, perquè jo els temes els vaig fer així.
0: No, ja ho veig, que vas... Ara, ets una cascada, no pares, eh?
8: Bueno, perquè jo, de lo que van dient, jo agafo. Ja, ells van parlant allà...
0: I tu agafes idees.
8: A veure, surt un tema, entra l'altre, ara diu no sé què, no sé quantos...
0: Però llavors jo ara estic totalment desorientat.
8: Jo no sé què vols
0: dir. Vols parlar d'Ascot? Vols parlar de López Alegre.
7: Nosaltres, com a tertulians, et recomanem no fer-ho perquè estàs molt guapo ara, Santi.
8: No, que d'això tu ho sé jo.
6: Això ho has dit tu, que està guapo.
7: Bueno, esperava que m'ajudéssiu en aquesta.
8: No,
0: recomano fer-te aquesta operació amb un metge que no et doni les garanties.
8: Si és un
0: que diu que va estudiar i que va treballar amb no sé qui, no, però escolti'm, no toca la cara segons qui.
8: A veure si et penses que li demanaré el metge a Iker Jiménez. No, jo això ja ho tinc controladíssim.
7: Ell té contactes.
8: Home, perdona, de la medicina, jo vull dir-te, demanem el que vulguis. Què necessites? Que et fa mal un dit del dit petit? Tinc un metge del dit petit. Què et fa mal? El lòbul de l'orella dret? Tinc un metge només d'orella de lòbul.
0: Lòbul
8: de
0: l'orella dret.
8: Sí, s'ha de ser especialista. Llavors has de saber també, quan et passa alguna cosa, a quin hospital de Barcelona has d'anar.
0: Pues ara, quan acabis...
8: Ah, tinc això, és aquest. Tinc
0: quan acabis
8: aquest.
0: De sortida agafes Natàlia Ramon i del tema dit petit del peu, perquè sí? Porta no sé quantes setmanes arrossegant una lesió al dit petit del peu. Mira, a veure si li arregles.
8: Dit petits, mans, tot, colzes, tot ronyo, tot.
0: Tot.
8: O sigui, jo et soc una persona hiperanalitzada.
6: Molt. I si tens com jo mals diversos, pots fer-nos una guia...
8: Sí, claro.
0: Un dos per un, a veure si...
8: Tu ja t'has d'ingressar. Jo sí, jo... I t'has de passar per unes màquines i ara ho he provat tu tot.
0: Però escolta, a mi m'ha interessat molt com és que vas estar a prop de Brad Pitt.
8: Doncs, és que t'interessa més l'altre...
6: Jo...
8: A veure, perdona. No. Anem a centrar-ho. A veure si t'arriba algun missatge d'aquestos teus.
6: Jo estava a Londres.
8: Un moment. Tu què consideres que és més important? Haver estat a prop de Brad Pitt, que és el professor del seu aquest, el seu, es diu?
7: Abat Oliva Seu.
8: Seu és amb S o amb C?
7: Amb C.
8: Ah, pensava que era la Seu. No. Que era el lloc on estava. Acaba que veig de Brad Pitt. O que ha conegut a la família real anglesa, que sóc jo, que no sé. Ara tu tries... Pues titular... A veure, qui és l'editor del programa de la Catalunya?
0: Aquest titular has esperat molt a fer-lo, perquè m'havies dit, he estat a Ascot, però no has dit, he conegut la família real.
8: He estat a Ascot.
6: Amb qui de la família real anglesa vas estar?
8: Home, doncs jo vaig anar allà, me vaig cruzar tres vegades amb Camila, que li anava a dir, és més guapa al natural que...
6: Camila.
8: Després vaig anar allà, que li van donar un premi a la reina d'Anglaterra, un cavall va guanyar i li va donar...
6: Tu saps què li va
8: vaig
6: dir?
8: Veure tota la família.
6: Tu saps què li va dir l'actual rei a Camila per SMS, com si fos el Rajoy amb el Bárcenas?
8: Sí, no cal dir-ho ara, perquè vull dir... Ara ja és un
0: horari
8: infantil.
0: És
8: un horari
0: infantil.
7: Jo no sé què li va dir.
0: És igual. Jo crec que no ho vol saber.
8: Perquè, mira, és que vull dir...
0: És que no ho vol saber.
8: O sigui, tota una tradició monàrquica... I s'ha quedat amb això.
0: Ja. Molt bé. Això va
8: acabar. Però tu què t'interessa més? Com a editor, diguéssim. És que, clar, tu també t'has de mullar. Tu ja ets editor d'aquest programa.
7: I si fem 3 minuts cadascun? I a veure quina... No, quina anècdota ens agrada més.
0: Jo també t'he de dir... El tema Brad Pitt té tirada, també, per l'Alicia.
8: Jo també t'he de dir que a mi m'interessa més el seu que el meu ara mateix. O sigui, que jo crec que és millor que ho expliqui ell.
6: No, a mi el teu, eh?
8: No, fes el teu. Feu-me la secció, que em surt més bé.
6: Jo estava a Londres, caminant pel West End, i de repente veig un grapat de gent. I els hi dic, què feu aquí? Diu, és que ara sortirà Brad Pitt del teatre.
0: Ah.
6: I ara t'ensenyaré esta la foto. Llavors jo vaig dir, doncs m'espero. I sí, al cap de 5 minuts va sortir Brad Pitt, es va acostar allà, ens va començar a donar la mà a la gent i tal, es va estar fent fotos, va pujar amb una furgoneta i se'n va anar.
8: Grupi Abat Oliva Seu?
6: Jo de Brad Pitt m'havia quedat amb un horizonte muy lejano. Carai. I 7 anys en el Tíbet amb 3 o 4 pel·lícules. I em havia estat casat amb Jennifer Aniston.
0: Home, sí.
8: Parla-li amb ella, ara.
0: Sí, va quedar contenta.
6: Bueno, no queda contenta cap senyora d'aquest senyor, perquè l'Angelina Jolie també té amb ell bastant mal rotllo.
7: Ni els fills.
8: O sigui, des que estic aquí, la banda aquesta, que és el Col Sud o el Nord?
7: No ho sé.
8: Nosaltres som unes persones normalíssimes. Estos van d'una cosa i després són una altra per darrere.
5: Absolutament.
8: Vull dir, ara aquest que si Brad Pitt i Angelina Jolie, qui ho havia de dir?
5: El Brad Pitt, a mi em fascina...
8: Sí,
5: que
8: coneix
5: sempre...
8: tots els alcaldes de la Costa Brava i ara resulta
5: com ha de ser.
8: Allò però, que els truca.
5: A mi el que m'agrada molt és que sempre es fa el pentinat de les seves parelles.
8: Qui?
5: El Brad Pitt. El Joan no ho sé, però el Brad Pitt segur. quan sortia amb la Gwyneth Paltrow, portava el cabell d'ella. Amb l'Angelina Jolie, un cabell similar. Fixeu-vos-hi, busqueu a Google. Brad Pitt...
8: Haircut,
5: Brad Pitt Haircut. Bueno, podeu buscar en català, també. Però
6: en
5: és una meravella d'assumpte. Mireu les fotos, està comprovat. No entenc com no ho sabeu.
0: La tertúlia dels dimecres és la que em deixa sense paraules. No sé com continuar.
8: Jo ja et dic que no sé per on tirar.
0: No sé per on tirar.
5: I a part, tu, Santi, ho sabràs també, que el Brad Pitt està vinculat a l'univers Mediaset a través de Makoke.
8: Ah, sí.
5: Que Makoke i Brad Pitt van passar una nit. Makoke és una ex-dona de
8: Kiko Matamoros. Kiko Matamoros, has dit?
0: Matamoros. Ara s'ha casat, no? Makoke,
6: però... Sí, Makoke a Brad Pitt deu ser com Divin Brown a Hugh Grant, no? Més o menys. Deu ser descansi Divin Brown, eh?
5: Deu ser alguna cosa
6: així. Vale, és per situar-nos.
5: Sí, no entrarem... Bueno, podríem arribar una demanda. Sí, continuem parlant.
8: Com facin algun dia algun debat a la TV3CAT, de la gran cita, i esteu els dos allà.
7: I jo, Santi?
0: S'ha ofès, l'Elisa s'ha ofès.
8: Tu no, perquè tu ves... Acaba lo de Parla, o sigui, acaba l'obra aquesta que estàs fent allà, Parla, era Parla?
7: Sí.
8: Veus?
7: Però jo no tinc dret al divertiment, a veure, una comentada.
8: No, ja ens ho mirarem nosaltres.
0: Ho comentareu.
8: Sí, nosaltres ja ho comentarem i tal. Bueno, total, s'ha acabat el temps ja... Si són 15 només!
7: Vinga, explica'ns, Ascot.
6: Ara explica'ns lo de la reina d'Inglaterra.
0: Recordem, per als oients que no ho sàpiguin, que a Ascot es van algunes
8: de les... La tercera setmana de juny. Això la gent no ho sap. Aquestes no sabien res.
0: Algunes de les curses hípiques de més prestigi al Regne Unit i que, a més, es converteix tot sovint en una mena de passi de models de pameles, sobretot, d'aquells barrets de 2 metres de diàmetre que tenen algunes senyores. I tu hi vas anar, eh?
8: Jo hi vaig anar, a mi em van convidar.
0: Molt bé.
8: Aleshores, em van posar un hotel, un Four Seasons, per ser, que vaig veure una cosa que vaig trobar molt interessant, que al hotel, perquè tu vegis, hi havia un gos, que es deia Llebrat, i tu podies llogar hores amb el gos per passejar amb el gos de l'hotel. Vaig pensar, això és una civilització increïble, no?
0: Doncs escolta'm, si algú li interessa, jo puc llogar la meva gossa, per si algú... Si em paguen, la deixo una hora.
8: Estava el gos a la porta i tu deies, doncs, escolti, vaig a passejar amb el gos de 3 a 6. Ah, perfecte.
6: És que, escolta, és una cimera de la civilització.
8: No, és una cosa increïble. Llavors hi havia unes vaques i tot i tal, i tu anaves amb el gos, i el gos t'acompanyava cap aquí, cap allà, donaves les voltes, després tornaves a l'hotel i el gos es quedava a recepció. Ara dis-me tu.
7: Però això per què? Però aquest gos que és molt una raça molt...
8: Pues xica, no ho sé, pues deu ser un servei de l'hotel, passejar amb un gos. Rega. Hi ha coses, de veritat, que quan viatges...
6: És com el que lloguen un paraigües.
8: Jo, per exemple, als Estats Units vaig descobrir una vegada una cosa a un restaurant, a Los Angeles, que vam anar a sopar. Vinga, ja canvio de tema, eh? Sobretot que vagi sobrant. És que és una merda, això. O sigui, això no té ni cap ni peus. Vull dir, si algun dia això ho han d'editar o alguna cosa, no té cap sentit. No, si heu de fer això a la temporada, un resum, què cojones direu de mi? Vull dir, és que tot és una cosa d'aquí, una d'allà.
0: Pues venia el Santi i perdíem el control del programa.
6: Àngeles, sí. Que m'interessa. Pues,
8: vaig anar a un restaurant, i bé, això t'agradarà. Vaig anar a un restaurant i llavors estàvem tots allà, un restaurant bonet, diguéssim. Bueno, i aleshores estàvem allà sopant, i vam començar el sopar, i vam posar tots l'estovalla, i aleshores va venir un cambrer, i a la meva germana li va agafar l'estovalla, la hi va treure, se'n va anar, va tornar, i li va donar una estovalla negra.
6: Per què negre?
8: Veus com hi ha coses, diguéssim. Això, que podria ser, per exemple, una secció de Tot es mou, doncs ara jo ho convertiré en una secció d'això que fas tu, que és Catalunya migdia.
0: Això que fas tu.
7: Però per què era negre?
0: Sí, clar, mira si és fàcil. Catalunya migdia.
8: Doncs ara m'he pensat que era un altre programa. Dic, ara això ho anuncien una altra cosa. Ah, és el teu. Bueno.
0: Si és de Catalunya Ràdio, pues és el migdia, doncs Catalunya migdia.
8: Jo vaig dir, però això, què passa ara? Que tots en estovalla blanca i una persona amb estovalla negra. Llavors vaig preguntar, escolti, per què li ha canviat l'estovalla? Diu, perquè aquesta senyora porta un pantaló negre i les estovalles blanques poden deixar una miqueteta de borrissol.
0: Impressionant.
8: No es pot
6: això és nivell.
8: Això és com el
6: d'agost.
7: Tu ens descobreixes unes pràctiques increïbles.
8: Es pago, sí.
6: Ara mateix ho busco.
8: El busquem.
7: Bueno, llavors, una cosa, qui et va convidar, Ascot? Per què et convida?
8: Mira, a mi em va convidar una marca de rellotges que patrocina això dels d'això. Aleshores, només m'havia posat un xaquer, un sombrero, i complir les ordres que són que no pots deixar el sombrero al revés, l'has de deixar sempre com si t'anés a sortir un conill.
7: Però que tu ets influencer.
8: Jo no sóc influencer, però jo... jo tinc contactes, però jo m'arrimo... Jo veig una esfera d'un rellotge i allà que vaig.
7: Molt bé.
8: És que vol dir...
5: Ben fet,
7: ja. I llavors a Ascot vas a veure com els cavalls fan curses.
8: Aleshores tu vas a Ascot, aleshores tu t'has de vestir, aquell matí vas i vas cap a Ascot. No t'interessa el tema?
5: Sí.
8: Perquè veig que ja estan enviant un missatge per criticar-me a mi.
0: Que no.
8: O alguna cosa d'aquesta. Algun amic de la universitat, però que jo, bueno, això. Tots aquests que l'escolten els amics. Bueno, i aleshores vas allà.
7: Sí.
8: I clar, tu arribes allà i de repente veus tot allò que són furgonetes de gent que s'ho passa pipa, que es pentinen al carrer. Perruqueres, maquilladores, fan pícnics, venga, xampan... Però tot són com si fos un càmping.
5: Yeah.
8: Un càmping amb els cotxes aixecats, unes tenderetes, i s'ho fan allà. Llavors entres... Clar, jo vaig anar a la part bona.
5: Clar.
8: A la part...
0: No t'hi poses per
8: no, jo no vaig anar allà...
7: A fer un pícnic, no.
8: Jo vaig anar a la part bona, on estarà els Reis al costat. I aleshores els Reis surten de Windsor, passen, i llavors comença. Tu, hasta que no arriben ells, no surt ni un cavall a córrer. Llavors baixen per tota la pista, llavors s'asseuen, saluda, pu-pu-pu, i aleshores, per exemple, coses que fan. Doncs, per exemple, va arribar un japonès, pobre, que va entrar amb les sabates blanques. Bah.
5: Fatal.
8: El van agafar, se'l van endur, els van dir que no, i llavors li van baixar unes sabates.
0: No es pot anar amb sabates blanques, eh?
8: No, has d'anar com has d'anar. I si no, te les donen ells.
0: Oh, clar.
8: Vull dir, te baixen ells unes sabates. Això també passa...
0: Per tant, tenen tots els números, o què?
8: Tot.
0: Però de quin número té vostè?
8: També
0: el 44?
8: També hi ha restaurants d'aquestos que si vas sense corbata te'n donen una.
0: Cadascú té els seus referents. Tu estàs parlant d'Ascot i l'altre diu com una bolera.
6: Com una bolera.
8: Sí, com a la pista de gel, no?
0: Sí,
8: com a
0: la pista. Cadascú té els seus referents, també. Ascot, bolera.
8: I aleshores, doncs, tu vas allà. Has d'anar mal d'això. No te'l pots treure. Si te'l treus, l'has de deixar... com si es treu un conill. No el pots deixar al revés, al barret. I aleshores, doncs, vinga a la carrera, tu jugues, vinga de menjar... Vinga.
7: Però
8: de
7: tu jugues a què?
8: Apostes.
7: Apostes.
8: Tu tens allà una garita sempre. Ah. Et van donant de menjar i de beure i vas apostant.
0: A veure si vas més ben content amb el beure, portes allà, més diners.
8: I aleshores, doncs, vas donant voltes. Sí, jo no vaig guanyar res.
5: No?
8: Però és que mai, no m'ha tocat, t'ho juro, en la vida, ni un polo a la fusteta.
7: Que és la fusteta.
6: Bueno, el pal del polo.

0: baixar-me el nivell total, escolta.
1: No, sí, estic d'acord, escolta, és millor. Però jo no va parlar del truco de les apostes. Mm. Tu agafes un euro, en aquest cas una lliura, i apostes un euro o una lliura a cada cavall, de tal manera que sempre et toca i et pots passar la tarda jugant.
2: Veus?
3: Sí, bueno,
4: no t'ha fet gaire el pes.
5: I quina gràcia té això, no? Ah.
0: Que t'estàs allà a la guixeta dues hores, clar, perquè has de fotre un euro a cada cavall
1: si passa
0: i l'aposta.
1: Gent, si passa gent dient apueste, apueste.
0: Ah, no, no, allà no. Nosaltres no passava ningú, que no, no era com això de helado, dos, bus, tres, bus. Hi havia una guixeta. I aleshores saps també que vaig anar a sopar a l'Orient Express.
2: Carai, el tren.
0: Sí, sí.
5: Però què vol dir el tren?
0: Doncs pues et porten al tren, llavors el tren és un restaurant, llavors agafes, puges, i et van començar a donar voltes a Londres, i tu sopes a l'hotel.
2: Però no et mous...
0: Ai, a l'hotel, al tren.
2: Però no et mous de Londres. No et mous de Londres. Per tant, és una recreació de l'Orient Express.
0: No, home, és un Orient Express.
2: Però l'Orient Express anava a Orient, com diu el seu nom.
0: Home, sí,
2: aquest no, aquest dona voltes per Londres.
0: N'hi ha diversos que queden i aleshores... I ves, no, no, molt bé, perquè pesa, tot el salero pesa, perquè, clar, pot caure.
2: Que això és senyal de bo.
0: Bueno, pues, la veritat és que ho he venut una merda també, molt malament. Sembla que he anat a Sant Lucar de Barrameda, no? És que jo, no sé, no ho sé ni vendre. O sigui, una persona que tens aquí, que tens de col·laborador, sí, que ha anat a Ascot, que
2: no,
0: ha estat a la
2: no
0: caseta
2: valorem,
0: de l'Ambany...
2: No ho valorem.
0: No, sí, jo, que no...
2: No, no ho veus
0: o sigui,
2: bé, vols dir?
0: Per mi, no.
2: Però jo,
0: un tu... altre, un altre.
2: Tu què dius que miro...
0: Ja, un altre ja li haguessin fet un sense ficció. No. Amb això. Saps què vull dir?
2: Com a mínim.
0: Com a mínim.
5: Les excursions de Santi.
0: Ja m'hagin fet un sense ficció.
2: Allò que tu dius?
0: Escrit,
2: no, escolta, no,
1: havia,
2: no.
1: Hi havia la Diana de Gales o ja no estava
0: no,
1: entre
0: no,
1: nosaltres?
0: No, estava ja la...
5: La Camila, eh?
0: Estava la Camila. Estava
1: bueno, és que estaven les dues a la vegada, en un moment determinat.
0: La Kate Middleton, no estava la... No, quan la vaig anar, no estava la...
2: I la Meghan Markle
0: la
2: hi era
0: Merkel
2: o no?
0: La Meghan no hi era, no estava.
2: Sí, no. Encara no, encara no, encara no havia...
1: És una senyora una mica vulgar. Encara no havia parlat. La Meghan Markle.
0: Què m'anaves a dir del
2: moment? No, diu, molt fan d'aquesta tertúlia.
0: Bueno, doncs pues ara la propera temporada fes la cadena.
1: Això és en Marc Giró, que t'ha enviat.
2: No, no és Marc Giró, no és Marc Giró. No tinc el telèfon de Marc Giró, per tant, no me'l podria fer arribar.
0: No, planteja-ho. Digues ja a Catalunya, digues, escolta, jo vull treballar una hora. L'altre dic, bon dia Catalunya, bon dia l'uno, la del seu, no, la de l'altre...
2: I el fet que vinguis tu té un avantatge, perquè és que no treballo ni una hora, treballaria mitja hora, perquè et pantes ahí 24 cada dia sense solta ni volta.
0: Clar, però tu has pensat el que jo faria si hagués de pensar un tema cada dia que no,
2: no
0: penso
2: no,
0: ni el dia que
2: em
0: toca?
2: Quin mal de cap, no, no, no.
6: Ho passaries malament, clar.
0: És que ho passa, és que vull dir...
2: Però també diré que amb la vida que has tingut, que vas a la casita de Bad Bunny i a Ascot, escolta'm...
0: I a l'Orient Express, perdona.
2: No, escolta'm.
0: Tu ara tu des de la teva carrera, des de que vas començar, això que segurament vas començar una ràdio d'estes de Palafrugell,
2: no,
0: això...
2: No.
0: O comenceu tots, ja una... No?
2: No.
0: On vas començar? Tu i aquí directament?
2: A Ràdio Barcelona.
0: Hòstia.
2: Cadena Ser.
0: És que, molt bé, això és una cosa fulgurant, eh? Vull dir, clar, que té el nom per tot arreu, amb llumenetes.
1: Escolta,
0: bueno,
1: has entrat mai en un Carrefour?
0: Sí, i al Prica també, no?
2: Prica,
1: bueno,
2: fa molts anys,
1: és el nom d'abans.
0: Home, Carrefour. És que jo, perdona, em dieu que estic més jove que d'altra la barba, però jo tinc...
1: Prica, sí, saps el que volia dir, no, Prica?
2: Sí, prefer calidad, calidad, no?
0: Calidad.
1: Ei, molt bé, molt bé.
0: I què vol dir que si he anat a un Carrefour?
1: No,
0: sí,
1: perquè
0: jo va a Madrid...
1: Perquè,
0: a...
1: I perquè baixar d'Ascot i de la casita de Bad Bunny al Prica...
0: No
1: tens un col·lapse?
0: No tinc cap problema, vull dir, jo... A Madrid visc a Lavapiés, que tinc Lavapiés 24 hores. Ai, Carrefour 24 hores.
1: Primer Prica d'Espanya va estar Cabrera de Mar, que ho sàpiga.
0: No, no, és que vull dir-te, no sé com no va...
2: Sap coses.
0: Ara no, haurà d'anar al rescat aquest de la 2CAT.
2: I allà hi ha un altre malalt que m'està dient, s'havia de fer a Mataró, però Mataró no va voler cedir els terrenys i per això es va fer...
1: Sí, clar, és
2: en Bota. Cabrera, i per tant, se sap tot. Vull dir que aquí hi ha una tertúlia paral·lela entre López Alegre aquí dins i Bota a fora, que, escolta'm, riu-te'n dels altres.
0: Bueno, doncs jo trobo que no ho sé. Ara, és que no m'escoltava més, però ho faig mai, no ho he fet bé.
5: No, ha estat bé.
0: Era una cosa com molt... No, era com... Clar, tampoc m'heu acompanyat ni amb música...
1: Tenim foto de la teva presència.
0: M'haguéssiu pot acompanyar amb una música com britànica...
2: Això és culpa de Galvany, que no ha posat música.
1: El xaquer era de color o era negre i gris?
0: Era negre i gris llogat. Perquè vaig dir, ara m'he de comprar un xaquer i un sombrero que m'he de fer mago jo després. Què foto amb aquest gorro?
2: Hi ha peticions de veure la foto teva amb barret
0: sí
2: i de Brad Pitt i López Alegre.
1: Ara us l'envio, la foto.
0: No, però això que et dic, vull dir, tu si calcules des que vas a començar allà a Ràdio Barcelona...
2: Sí.
0: Tu, vull dir, has tingut un col·laborador que hagi fet totes aquestes fites?
2: No,
0: perquè, clar, són fites...
2: No, no.
0: Són fites de l'antic i lo modern. O sigui, hem passat de l'Orient Express a la casita de Bad Bunny.
6: Són fites de tio en biografia i moltes fotos a les pàgines centrals.
0: De què?
3: Que tot el que estàs explicant...
0: No ho he entès, això.

0: A la pàgina central de què?
1: Sí,
2: de la biografia.
1: Les grans biografies.
2: Saps que els llibres van...
1: Pàgines centrals amb fotos a color. El Santi a Ascot. El Santi...
3: A la casita.
1: El Santi,
3: a la casita. Això seria molt digne. Em decep una mica, eh?
2: Volies que el tingués comprat, eh?
1: Però on te'l poses després? Mm.
3: El meu de casament era fet a mida.
2: Ah, veus?
0: Home, ja m'ho imagino. Ja m'ho imagino. Sí. Quants smokings tens?
3: No, cap.
0: Ah, veus, jo en tinc 5.
3: Oh, noi.
2: Bé, ara deixem aquesta competició entre vosaltres i nosaltres anirem a publicitat.
0: No, escolta, què heu de parlar? Quins són els temes? El Messi aquest?
2: Una mica de Zapatero. No,
0: sí, Zapatero, mare de Déu, Zapatero.
2: Zapatero ha anat avui al jutge.
0: Ha anat al jutge.
3: Amb aquella joia no el deixen entrar a Escot, ja us ho dic jo.
2: Igual, si tenim temps, també una mica d'Amiant, l'Uralita. Que ara s'haurà de retirar.
0: Mare de Déu, diu, a mi m'he pensat, dic, pues això deu ser algun problema de l'emigració. Bé, tu, que racista soc, m'ha sortit aquí una racistada.
1: Aquest serà el tall del resultat.
2: No podem superar.
0: No, clar, he pensat, dic, igual és algun personatge que jo no m'he enterat que algú ha passat amb algú que es diu Amiant. No,
2: l'Uralita.
0: És Laura... Bueno, quan m'ha dit l'Uralita, l'Uralita també podria ser, jo què sé, una telefonista.
2: Apa,
1: podria.
2: Queden dos minuts per arribar a dos quarts. Santi Villas, gràcies i bona tarda. Una mica de publicitat i entrem en matèria.
4: Catalunya migdia.
5: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
6: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuets, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: Híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
11: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
10: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
12: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
13: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
12: I amb productes del territori.
13: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: Vinga, va, comencem!
13: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
4: Catalunya migdia.
14: El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
15: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
16: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
15: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
14: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
15: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
14: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
15: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
14: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: Passa un minut de dos quarts de quatre. Som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, l'Oriol Marc i l'Alícia Puig. Després del terratrèmol Santi Villas, intentem reprendre l'actualitat. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, no li ha retirat el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha declarat durant poc més de 3 hores aquest matí. D'aquesta manera, el jutge no fa cas a les peticions de la Fiscalia i de l'acusació del PP que demanaven precisament que li retirés el passaport i que s'hagués de presentar cada 15 dies al jutjat. Zapatero s'ha declarat innocent de tots els càrrecs que li imputen de tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha presentat una autorització voluntària perquè es pugui investigar sense límits i comprovar la inexistència existència, diu ell, de societats, diners, propietats o qualsevol actiu financer a nom seu o de manera indirecta fora d'Espanya. En un comunicat, l'expresident del govern diu que confia totalment en la justícia i per això ha donat via lliure al jutge perquè pugui investigar tot allò que cregui oportú. I ha afegit que a partir d'ara anirà donant explicacions. Ha callat fins ara, diu, tots aquests dies, perquè considerava que el primer que havia d'escoltar era el jutge. Anem a Madrid amb el Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
17: Què tal, Òscar? Bona tarda.
2: Les acusacions de la causa principal, les del rescat de Plus Ultra, són organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental i blanqueig de capitals. Zapatero s'ha declarat innocent de totes aquestes acusacions. No tenim l'àudio, perquè no era una compareixença privada. Sabem amb quins arguments o com s'ha desvinculat de totes aquestes acusacions?
17: Sí, com, més o menys com s'esperava, ha tractat de desmuntar les principals acusacions en contra seva, com dius, i que, segons el jutge, el situen al cim d'una trama dedicada al cobrament de comissions a canvi d'influència política. El que ens han explicat els advocats al sortir de la compareixença és que Zapatero ha deixat clar al jutge que ell no va intercedir davant del govern espanyol pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021 i que tampoc tenia relació amb els empresaris d'esta aerolínia, malgrat que, recordem, en els missatges intervinguts sí que l'involucren i s'hi acaben referint a l'expresident com el nostre pana Zapatero. Ell ha negat també tenir comptes a l'estranger ni societats a Dubai, que és una altra de les línies d'investigació, tampoc vincles amb el negoci de l'or o del petroli i, com explicaves, ha donat permís al jutge perquè investigui tot plegat als seus comptes. S'ha refermat Zapatero també en que ell feia treballs de consultoria política, d'assessoria, per al seu soci i amic Julio Martínez a través de l'empresa Anàlisis Relevante. L'agència de comunicació de les seues filles no era cap societat pantalla per vehicular comissions, sinó que té una activitat real i clients reals per fer feines de maquetació.
2: Podríem dir que el jutge no l'han acabat de convèncer les explicacions, perquè en l'escrit en el que ha anunciat que no li imposava cap mesura cautelar i, per tant, no li retirava el passaport, sí que ha dit que no havia aconseguit desfer cap dels indicis, no?, que marcaven.
17: Sí, literalment, en la interlocutòria, per justificar per què no imposa mesures cautelars, diu que, malgrat que l'investigat no ha aconseguit desvirtuar indicis racionals de criminalitat exposats a l'autoimputació, sí que convé no anar més enllà i no retirar-li el passaport, com és el que demanaven les acusacions del PP i la Fiscalia Anticorrupció. També havien demanat, recordem, la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de signar cada 15 dies al jutjat. Altres acusacions populars que no han pogut entrar a la sala, però que també estan personades com Vox o Azteoir, anaven més lluny i reclamaven la presó provisional sense fiança per risc de fuga, però dins d'esta interlocutòria el jutge Calama rebutja este risc de fuga perquè, principalment, ho justifica perquè la notorietat pública de l'expresident fa molt difícil que es puga escapar de la justícia. Tampoc aprecia que fins al moment hi hagi hagut cap intenció evasiva. Mm-hmm. Tampoc veu, per cert, risc de destrucció de proves, encara que reconeix que la investigació es troba en una fase molt embrionària.
2: De les joies, que és molt cridaner aquest tema, però és molt menys important que totes aquestes acusacions que explicaven, d'això avui no se n'ha parlat, perquè trigarà més a donar explicacions Zapatero.
17: La defensa de Zapatero, recordem, ja va demanar ajornar esta part de la declaració, però el jutge no ho va acceptar, argumentava en falta de temps, perquè recordem que la imputació sobre esta part separada del cas Plus Ultra la vam conèixer el divendres passat, després de conèixer els informes dels pèrits que tassaven les joies en 1,3 milions d'euros, i Zapatero finalment s'ha acollit al seu dret a no declarar sobre esta part, i fonts presents a la sala diuen que ell ha dit que demana una setmana o 10 dies per tal de reunir la documentació que puga acreditar l'origen legal de les joies, que, segons ja han dit fons del seu entorn anteriorment, són, sobretot, almenys la part més voluminosa, herència de la seva dona Sonsoles Espinosa.
2: Molt bé, doncs en els pròxims dies veurem com evoluciona tot plegat. Dani, gràcies, bona tarda.
17: Adéu, bona tarda.
2: No sé com ho veieu.
3: Jo he llegit el document que ha emès el Consell General del Poder Judicial, en el que explicava que no s'atenia la sol·licitud del passaport, i a la que a la vegada introduïa un paràgraf, que jo crec que té la seva importància, a la que el jutge deia que durant l'interrogatori no s'havia pogut refutar.
2: De... Ho ha dit el Dani, sí, que no havia pogut desfer cap dels indicis, diguem-ne.
3: Per tant, jo crec que això no pinta bé, no pinta bé per Zapatero. Amb el tema de les joies, que per mi és el més visible...
2: Sí, és el més cridaner, però és menys important.
3: Però no és el més substanciós de l'assumpte. Una de les versions que s'ha intentat filtrar durant el dematí d'avui era que això havia sigut un regal del rei Fahd, l'actual... el pare de l'actual rei d'Aràbia Saudí, amb una visita de l'any 2007, però ràpidament ha sortit algú filtrant una pregunta que havia fet un diputat polèmic, com Rafa Fernando, en el seu moment al Congrés, a la que el govern Zapatero havia contestat que no hi havia hagut cap regal substanciós durant els anys de govern del Zapatero. Per tant, no pinta bé i no dona la sensació de que ell avui hagi pogut desmuntar això. I és com una fugida endavant el comunicat de dir jo ho explicaré tot perquè avui tenia l'oportunitat i no ho ha fet.
18: Jo crec que estem en una situació similar després d'allò d'avui on estàvem quan va sortir l'informe de la UCO, o quan la tassació de les joies. Ara mateix l'únic que hi ha sobre la taula és... Hi va haver-hi un rescat de Plus Ultra, que és una aerolínia, igual que se'n van rescatar quatre aerolínies per valor de... Bueno, que no és rescat, són crèdits, que, per exemple, Air Europa ha tornat completament a quatre aerolínies, i que hi ha uns jefes de Plus Ultra on hi ha uns missatges que diuen que s'ha de poder parlar amb Zapatero perquè intermedi perquè això passi. No sabés cap missatge de Zapatero? Sí, bueno, no. Si vols, després detalla-ho més, però ho estic globalitzant. Però és veritat, Joan, no hi ha un missatge de Zapatero dient-li a Avalos, otorga això. El que vull dir amb això és que de moment el que tenim és quatre aerolínies que van rebre crèdit per un valor de 800 milions d'euros. Aquestes quatre aerolínies, les quatre, havien de complir certs criteris per ser admeses dintre d'això. També m'agradaria recordar que amb Air Europa també hi va haver-hi la sombra de dubte de si Begoña, la dona de Pedro Sánchez, també havia intermediat. Això ja s'ha, bueno, s'ha descartat l'Audiència Provincial de Madrid de que no hi havia aquestes sospites de que sí que havia mediat per fer-ho i que, per tant, el que tenim és una ajuda d'una de Plus Ultra i unes sospites, jo penso que dèbils, de que realment Zapatero va intermediar per fer això possible, perquè hi ha missatges de tercers referint-se a ells, però no hi ha el que omet tota l'estona d'informar a la UCO, que és una ordre directa de Zapatero perquè això passés, i que ha passat en quatre aerolínies. Per tant, no. Jo estic d'acord, Joan, bueno, no, o sigui, que es va donar una ajuda per 800 milions d'euros a quatre aerolínies, això és així, no, és no em segueixis dient que no.
3: Zapatero, però un segon, no va d'això.
18: Sí.
3: O sigui... No, digues.
18: No, jo només volia acabar dient que jo estic d'acord amb una cosa, Joan, que tot el que posposis d'explicar, com el tema de les joies, són moments en què l'opinió pública, evidentment, se te'n va de les mans. I és un tema gros veure que tens joies per valor de 1,3 i, per tant, això et posa en una situació complicada que avui no puguis declarar. Ara, fins ara, el que tenim, jo no trobo justificat que tu diguis realment olora molt malament. Bueno, és que també ho deies quan passava allò de Begoña Mer Europa i l'Audiència Provincial de Madrid ja dic que no.
3: Sí, l'Òscar i l'Oriol m'ho permeten, intentaré explicar una cosa, que és que en el tema de Plus Ultra, que és un tema en si escandalós perquè és una companyia aèria que tenia dos avions dels quals un era operatiu i que representava el 0,1% del tràfic aeri a Espanya, res a veure amb la incidència que té Air Europa, que és un dels dos líders del tràfic intercontinental, Amèrica Llatina-Espanya, Espanya-Amèrica Llatina.
2: Però entre les companyies ajudades hi havia Air Europa, efectivament, però hi havia Volotea, Air Nostrum, Wamos Air i Evelop Airlines. Però aquestes dues també són més petites.
3: Evelop és una empresa de charters molt important que treballa per grans operadors turístics espanyols. Però no, no, l'important és... El tema d'Air Nostrum és a la investigació que s'està portant a terme, per tant, tot amb presumpció d'innocència sempre, la que els socialistes no li van donar, per exemple, a Rita Barberà, per ficar un exemple, només un exemple, però tot amb presumpció d'innocència, això és la punta d'un iceberg. O sigui, la informació que s'ha desencriptat dels telèfons que venen de la investigació començada als Estats Units, per cert, a l'època Biden, no és una venjança de Trump ni res de tot això, el que expliquen és que aquí hi ha una presumpta col·laboració de Zapatero amb un tema de tràfic i de venda internacional de petroli. I, per tant, la qüestió que afecta Air Nostrum és la propina de la propina de la propina.
18: I si tu t'has llegit l'auto, Joan, te n'adones que...
3: La amb això acabo és... I aquí hi ha la clau. Es va cessar a Avalos, no per les prostitutes, sinó que se'l va cessar perquè ella estava fent negocis pel seu compte en Venezuela. I, per tant, hi ha una lluita davant dels ulls del president del govern per veure qui és el que controla aquesta mena de negoci. Això és una cosa que s'està investigant en aquests moments.
18: I el que jo et dic, Joan, és que si llegeixes l'auto, on es posa tot el focus, més enllà d'altres delictes que pugui haver, en aquest cas concret, on es posa tot el focus és en el tràfic d'influències. Menciona el que tu dius dels negocis de petroli, però hi passa super de puntetes.
3: És que sortiran, és que sortiran
18: bueno, però això és subjectiu, això és el que tu penses.
3: No,
18: però tu no vens a, o sigui, vens a explicar-me de dir no ho has entès. No, em sembla que potser no t'has llegit l'auto i en aquest cas, malgrat puguin haver-hi altres coses, on hi ha el focus és en aquest tràfic d'influències. I jo penso que, de moment, amb les proves que hi ha, jo no veig on pot haver-hi el tràfic d'influències quan l'únic que hi ha són missatges de tercers referint-se a Zapatero, però en cap cas un missatge de Zapatero dient hola, entregueu això. I que aquesta sombra de dubtes també li van fer a Begoña i ara s'ha demostrat que no. Bueno, jo m'ho agafo amb pinces. Jo entenc que tu no. Jo m'ho agafo amb pinces.
3: Qui ho diu, Begoña? Bueno, és igual.
18: L'Audiència Provincial de Madrid.
1: No, el problema és que per bé o per mal, per Zapatero avui continua tot igual, perquè ell surt amb un comunicat, no amb una roda de premsa, que ell havia promès una roda de premsa, una compareixença, el seu portaveu havia dit que Zapatero s'explicaria. El primer que et recomana un advocat, encara més un advocat processalista, que és el que s'ha agafat José Luis Ortega Zapatero, que això ja vol dir moltes coses, vol dir que vas més a impugnar el procediment que no pas anar-te a defensar dels indicis, en aquest cas penals. A ell sortir, l'advocat segur que li diu, escolta, no surtis, no, perquè si surt gravat una resposta que tu no estàs en un bon to o que deixes entreveure alguna cosa que tu dins del jutjat no pots ni tan sols comentar o que prefereixes no respondre, avui que, per exemple, no respost a la fiscalia, doncs és millor preservar el teu perfil. I també les coses continuen igual per Pedro Sánchez, perquè avui a la sessió de control al Congrés continua fent-li costat, és el seu mentor, és el seu referent, i a partir d'aquí crec que les coses no es mouran, a no ser que es vagin descobrint més coses, se'n vagin filtrant més als mitjans de comunicació, i, clar, el problema està que, en el fons, tant pels defensors de Zapatero és segur que serà innocent, digui el que digui el jutge, en la mesura que el jutge formarà part de les clavegueres, per entendre'ns, i fent un reduccionisme molt gran, i la gent que pensa que Zapatero és culpable, passi el que passi, ho continuarà pensant, perquè amb les joies ja n'hi ha prou per condemnar-lo, i amb aquesta ombra de tràfic d'influències, que és un delicte francament complicat de provar, doncs també semblarà que ha mogut fils per una cosa i per l'altra. El que està clar, en tot cas, és que ho té francament difícil per reparar el seu prestigi, perquè una cosa és que tu t'hagis de defensar d'un delicte menor, jo sé, Joan Ignasi Elena i Joan Herrera dilluns vinent han de declarar, però una cosa que és molt més senzilla d'explicar, en el cas de Zapatero, veient l'estol de joies que teníem, això, davant dels teus, és molt complicat restituir la teva reputació en cas que no hi hagi res de delicte.
2: Veurem, de moment tenim poques dades i no sabem exactament què és el que ha dit. Sí que tenim efectivament aquesta reflexió del jutge, que en el moment en què justifica per què no li retira el passaport sí que ve a dir que els indicis continuen igual d'oberts i que no ha aconseguit refutar-los i que per tant caldrà seguir investigant. I també l'explicació de les joies, que efectivament no és tan important processalment parlant, però en canvi sí que ho és molt de cridaner, doncs el fet de les joies, i que primer es digués que valien 50.000 i després es demostrés que valien 1.300.000 euros. Són 3:15, fem una pausa i anem amb una llei important que s'ha aprovat avui al Parlament de Catalunya, que ja fa anys que arrossegàvem i que no s'acabava d'aprovar i que avui s'ha aprovat, que insta i, de fet, obliga, veurem amb què, i ara ho preguntarem, a retirar tot l'amiant que hi ha a Catalunya. Hi ha milions de tones d'amiant encara a coberts de Catalunya.
19: Catalunya migdia. Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
20: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
21: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
23: Catalunya migdia.
0: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
5: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
6: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
23: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
19: Catalunya migdia.
24: Evitem el soroll.
25: Ens allunyem de les estridències.
24: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
25: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
26: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
24: Un informatiu sense presses.
25: Per donar context als grans titulars.
26: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
2: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, l'Oriol Marc i l'Alícia Puig. Ara anem amb el tema de l'amiant, però deixeu-me que llegeixi una piulada que acaben de fer els bombers. Estan treballant en un incendi actiu en un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. L'edifici ja està evacuat i, segons les primeres informacions, el foc s'hauria originat a l'exterior de l'edifici, però ara afectaria una part de l'edifici. Òbviament estem pendents d'aquest incendi i tampoc no tinguem més informació. De moment no es tenim aquesta, doncs us l'explicaríem. Us dèiem que el Parlament ha aprovat una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. És una llei pionera a escala internacional perquè integrarà en un mateix text la reparació de les víctimes, la prevenció i l'eliminació progressiva d'aquest material tòxic tan usat a la construcció als anys 80 i 90 del segle passat perquè era un material econòmic, resistent i un aïllant excel·lent. La llei preveu eliminar l'amiant d'edificis i d'instal·lacions i crear un cens català que registri aquest material i fins i tot planteja sancions de fins a 100.000 euros per propietaris que incompleixin les ordres de retirada. Les entitats que han lluitat els últims anys per la retirada de l'amiant i pel reconeixement de les víctimes d'aquest material asseguren que a Catalunya hi pot haver 3 milions de tones repartides per tot el país. Per això reclamen que les administracions han de fer una intervenció i una inversió decidida per ajudar els propietaris, ja que la nova llei assumeix com a pròpia la data límit del 2032 per haver retirat tot l'amiant a Catalunya, que és una data recomanada per la llei europea. Per cert, al 3CAT Info, a la pàgina web, teniu un article en què s'explica aquesta llei i un mapa de l'amiant a Catalunya. Allà podeu veure quins són els municipis que estan més afectats, que tenen més metres i més tones d'amiant per retirar. L'amiant es va fer servir molt en la construcció i en la indústria, com ara la planta de Macosa Alstom a Barcelona, on una quarantena d'extreballadors van morir per culpa d'haver-ne respirat. Van ser els primers a denunciar l'ús de l'amiant i es van organitzar fins al punt que van recollir més de 10.000 signatures a favor de l'eliminació d'aquest material. Saludem Claudi Artal, és arquitecte i és representant del Col·legi d'Arquitectes a la taula de retirada de l'amiant de Terrassa. Clàudia, bona tarda.
27: Bona tarda.
2: És una llei molt esperada. La va començar el govern del president Pere Aragonès l'any 2023, però fins avui, el 2026, no s'ha pogut aprovar perquè hi va haver unes eleccions, etc. Era una llei molt necessària, no?
27: Sí, és una llei molt necessària perquè permet tenir un marc jurídic, lluitar contra els efectes nocius del material i tenir un pla nacional de gestió i retirada de l'amiant. Una gestió de pressupostos i, per tant, que l'administració posi més recursos i que tots posem més atenció. Podem dir que Catalunya és la seu oficial del Filociment a Espanya i en concret al Vallès, que és d'on jo soc, bueno, d'on visc, i és on hi ha més concentració. No només perquè Cerdanyola tinguéssim l'empresa d'Uralita, sinó perquè és un material, com ja has dit, que era un material monoeconòmic i va ser àmpliament usat en una, sobretot en zones industrials, fins a finals des de mitjans del segle XX fins a les seves acaballes. Mm. Pues, és un material que té unes propietats excepcionals. És una propietat ignífuga, és un bon aïllant, és resistent als àcids, als bacteris, té propietats mecàniques, i si no és prou, és un material, un mineral molt abundant, per tant, econòmic. Ah. I tant és així que s'ha fet, s'ha utilitzat en frens de trens, amb aïllaments a calderes, per construir teulades, per dipòsits d'aigua. Tanmateix, aquestes propietats són tan bones que la indústria, bueno, l'ha fet servir molt i contraposen, pues, com tots sabem, a la seva toxicitat. Mm. Tots aquests materials, bueno, tenen una utilitat determinada i les malalties associades a l'exposició són el càncer pulmonar, la mesalonímia i l'asbestosi. I el risc de desenvolupar-lo depèn de diversos factors, del tipus d'amiant, la concentració en fibres a l'aire, la intensitat, la durada i la freqüència, la conformitat de tabacs o altres agents químics i les característiques de cada persona. Per tant, és multifactorial. La multifactorialitat és una condició pel desenvolupament de les malalties. Mm. Bueno, com ja has dit, l'amiant va ser utilitzat a la indústria, però també a la construcció d'edificis. I no va ser prohibida fins al 2002.
2: Com que és un material tan utilitzat, molta gent pot tenir amiant a casa seva. Hi ha gent que té un petit cobert, una terrassa, que la teulada, per entendre'ns, és d'Uralita, com hem explicat tota la vida. Ara, aquesta llei, hi ha ajudes perquè la gent pugui retirar aquest amiant que estem obligats a retirar abans de l'any 2032, on les ajudes no es contemplen?
27: Sí, hi ha ajudes i les valoro molt positivament perquè la sol·licitud és senzilla, els formularis són clars i entenedors i la resposta de l'administració és ràpida. Però penseu que les ajudes del 2025 es van esgotar molt ràpidament. Van sortir el novembre i a l'abril s'havien exhaurit. Eren de 8 milions d'euros i aquest cop, el 2026, torna a sortir el 18 de juny, de fet, la convocatòria i torna a ser el mateix import per particulars i dos per ens locals. Mm. Les ajudes són insuficients. Penseu que el cens actual considera que hi ha 4 tones d'aquest material, però jo crec que n'hi ha moltes més, perquè no només hi ha en cobertes, sinó que està en moltes altres zones. En resum, les subvencions funcionen, però sí, són insuficients.
2: Si tenim una teulada d'Uralita a casa, al jardí, en una granja, estem en perill? Què hem de fer amb aquesta teulada?
27: Primer de tot, no entrar en pànic o en paranoia. Analitzar si hi ha un trencament de la placa o de canonades, perquè aleshores sí que pot haver aquest esparciment de fibres d'amiant, però penseu que la relació de contingut d'amiant en plaques o tubs és d'un 10%, així que tampoc és una gran dispersió. Altra cosa és si ens trobem un material friable, és a dir, aquells que són molt més perillosos per la salut. Són aquells que es desfan sense necessitat de trencament, com un aïllament, saps aquestes mantes grogues que trobem a casa? Sí. Bueno, això, però bueno, no tots els aïllaments són amiant. Hem de ser cautelosos i demanar un tècnic que ens assessori una mica.
2: Els residus, òbviament, són perillosos, per tant, no els hem de retirar nosaltres, perquè si els retirem, on els hem de portar?
27: Els residus tenen un reglament específic. No només les poden gestionar empreses especialitzades, empreses inscrites i homologades, empreses darrere, però, a més, tenim un problema bastant important aquí, perquè tenim un sol dipòsit a Catalunya, que és Castellolí. Tendim a pensar que els residus desapareixen, però hem de pensar una mica què fem amb ells, i sobretot aquest, en què les fibres no són pas biodegradables. Portem 20 anys en disposició d'aquests residus a Castellolí.
2: És realista l'any 2032 per retirar 4 milions de tones d'amiant que hi pot haver a Catalunya?
27: Evidentment, no. Els terminis són molt ajustats. Sabem que hi ha un pla nacional per a l'erradicació de l'amiant, dona un termini de 2023 a 2032. A 2028 haurien de ser tots els aliments a edificis públics retirats i en el conjunt del territori el 2032. Ara que tenim les dades, bastantes dades del cens d'amiant, ja et puc assegurar que anem tard. Mm.
2: I, a més, ja explicaves que les ajudes són insuficients, no? Que caldrien més ajudes, no?
27: Sí, caldrien més ajudes. a tots els nivells, sí.
2: Doncs és la Clàudia Artal, és arquitecta i representant del Col·legi d'Arquitectes a la taula de la retirada de l'Amiana a Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
27: Bona tarda.
2: Bé, doncs queda clar, estem davant d'una llei que és necessària, unes accions com és retirar l'amiant que és necessari, però tornem a estar amb que anem tard i de l'altra que no hi ha prou ajudes, perquè, clar, la gent que tingui això, un tancat o una teulada que és d'uralita, doncs li costarà molts diners demanar les ajudes, igual les cobra d'aquí a 2 anys, no tot el que li haurà costat, sinó una part, i per tant haurà de fer un avançament econòmic.
1: Sí, si és un problema de salut pública, és evident que l'administració pública hauria de tenir una participació més gran, fins i tot de manera directa, o que ho impulsés ella mateixa, perquè el cobrament de les ajudes, com passa amb altres històries, acostuma a anar tard. A qualsevol persona que hagi cobrat alguna història de em vull comprar un cotxe elèctric i he de justificar l'ajuda amb algun fons d'aquest tipus, sap què passa. En aquest cas és una cosa molt més urgent perquè atenta contra la salut de les persones.
3: Sí. Jo vull recordar que lo de les ajudes ens passa perquè volem, perquè, per exemple, van sortir l'altre dia les dades de l'ICF d'enguany amb uns beneficis bastant importants, amb un creixement de una de les línies de negoci que ells han posat en marxa, que és l'ajuda individualitzada, ja no empreses, i, per tant, la Generalitat té eines perquè aquesta llei, aquesta substitució, es pogués fer i es pogués fer sense que la gent tingui que fer un desembutxacament i que passi, o que ja hem vist diversos casos de gent que diu, escolti, jo tinc el problema, però renunciem, sobretot a polígons, ho hem vist col·lectivament, a fer la substitució perquè no podem sufragar-ho.
18: Però jo crec que amb l'amiant hi ha una cosa com més enllà d'això, que és que amb aquesta llei tampoc no hi ha una obligació directa de que si tu tens amiant l'has de retirar, saps? Llavors és com que tens incentius per fer-ho, però no és obligatori, a no ser que estigui partit, com ha explicat la Clàudia, de que llavors sí que deixi anar com parts tòxiques, saps? Llavors jo crec que també hi ha aquest tema de que ara mateix, si, com no és tantíssim perillós si no es toca i no treu propietats tòxiques, tampoc és 100% obligatori. Llavors, bueno, doncs és un procés més lent.
2: Bé, doncs en tot cas queda constància de tot plegat i per com evoluciona tot plegat. Per cert, tenim més dades. Un incendi obliga a evacuar, el que us dèiem a l'Autònoma, és el centre de recerca del IRTA. Per tant, és l'IRTA el que es veu afectat per aquest incendi. Insisteixo que sembla que hauria començat a l'exterior de l'edifici i ara afecta l'edifici. Encara no sabem si de manera molt extesa o poc extesa els bombers van cap allà i estan treballant amb algunes dotacions que estan començant a arribar a aquest incendi, que, insisteixo, ha començat a l'exterior de l'edifici i que ara afectaria alguna part de l'IRTA. En els pròxims minuts segurament sabrem si afecta més o menys. N'estarem pendents d'aquesta i d'altres notícies. Mentrestant, abans d'anar cap a la tarda de Catalunya Ràdio i també als blocs informatius del 3CAT Info, Oriol Marc, Alicia Puig i Joan López Alegre. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
18: Molt bona tarda.
2: Queda un minut per arribar a les 4. Com dèiem, queda un minut per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i també, si no, a escoltar els blocs informatius al 3CAT Info durant tota la tarda. Nosaltres tornarem demà, a partir de les 2, en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
7: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat una cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybelline Avanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patty d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patty va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Sara, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inga, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissie Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu, com el programa, Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest d'allà amb el Sun Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones, Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem, si vols participar, és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos? La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carol King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967. Let me...

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Fèlix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni, o en els matins brillants, o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergències vital. Una abraçada per tu i per tots els cocos, Fèlix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
2: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
1: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country, que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, Su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Allí va Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrita para el seu germà Jesús. És una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint oients del Cocodril em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada al 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà.
2: Puedo ser, puedo ser.
1: Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà amb Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo. Nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. So you went to Sweden to meet a bird. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el 8è disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

0: desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985. El seu cinquè àlbum.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Aida, tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club. Oh.

que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys amb quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics, i allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla, en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si al programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que malauradament ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat, quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir a Lolo, mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa, escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo potser per refrescar-te la memòria et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, vaig cobrar exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Que estava molt bé.
0: Estava
1: i me les vaig gastar en un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí, sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui,
1: sí,
0: que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que hola, per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que
1: sí,
2: no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, eh? Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que, estàs tu, està el Valle, estic jo... I quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No, sí, però Pere, conviure... saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això estaria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai perquè, no, mira, no em deurien recordar i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí,
0: que et deu sonar la data...
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
1: Que Sebal Caimán.
0: Ah, exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
1: No
0: I jo, el 20 de novembre, jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir,
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes vegades que va estar prohibida,
0: Ja, però amb aquella llista se'ls va escapar. La llista de cançons
1: dubtoses
0: de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que m'hagués agradat escriure molt, que és el Piccolissima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco.
1: Adéu, adéu, adéu.

Piccolissima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman. D'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però...» Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love Your Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Trescat Info.
1: Són les 9, bona nit. Els bombers continuen treballant en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta tarda en una zona de conreu de cereals a la Segarra. Les flames afecten una superfície d'unes 30 hectàrees i han obligat a confinar els veïns de diversos nuclis dels municipis de Talavera i de Ribera d'Ondara. Els bombers hi treballen amb una 60ena de dotacions. La Casa Blanca difon els 14 punts de l'acord de pau amb l'Iran que Washington i Teheran han de signar a Suïssa en els pròxims dies. El memoràndum d'entesa recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar que es compleixi. Donald Trump, des de la cimera del Xeseta Evian, però afirma que si l'Iran no compleix l'acord, tornaran a bombardejar-lo. La Reserva Federal dels Estats Units manté el tipus d'interès en la primera reunió sota la presidència del candidat de Trump, Kevin Warsh. La Fed destaca que la inflació es manté massa elevada i anticipa una pujada del preu del diner abans de final d'any. El jutge rebutja la retirada del passaport de José Luis Rodríguez Zapatero, com demanava la fiscalia. El magistrat al·lega que no hi ha risc de fuga, malgrat que insisteix que hi veu indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol ha defensat la seva innocència durant la seva declaració aquest matí a l'Audiència Nacional. El Parlament aprova per unanimitat la llei per erradicar l'amiant, un text pioner al món que vol accelerar la retirada d'amiant per assolir els objectius europeus que fixen que s'ha d'eliminar abans del 2032. El govern s'ha compromès a destinar-hi 20 milions d'euros cada any. Els bombers han controlat l'incendi a l'edifici principal del centre de recerca Irta Cressa a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. L'incendi no ha causat ferits i tampoc ha afectat les naus on hi ha animals i laboratoris d'investigació. El foc ha començat a l'exterior i s'ha propagat a l'interior de l'edifici. De moment, se'n desconeixen les causes. Sau de Ferran García, cop de llum de la nord-americana Rita Bullwinkle, Cartes imprevistes de Tina Vallès i La passió dels estranys de Marina Garcés han estat distingits amb els Premis Llibreters 2026. Totes aquestes obres han estat seleccionades per votació de les llibreries del Gremi de Llibreries de Catalunya, que organitza el Llibreter des de fa 27 edicions.
0: Esports.
2: El Barça ha fet oficial la renovació per dues temporades més de Pere Romeu, l'entrenador de l'equip femení, per tant, fins al 2028. L'entrenador barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer tècnic. Pel que fa al masculí del Barça, ha anunciat que el primer amistós de la seva pretemporada jugarà el 31 de juliol contra el Birmingham City, a l'estadi de St. Andrews. I al Mundial de Futbol tenim ja final en el duel que ha jugat la selecció portuguesa contra la República Democràtica del Congo amb marcador final d'empat a 1, amb el blaugrana Cancelo titular amb els portuguesos, així com Cristiano Ronaldo, que ha disputat doncs el seu sisè Mundial.
1: Ruixats clarament a la baixa després d'un dia amb màximes que s'han enfilat fins a gairebé els 39 graus a ponent. Dijous continuarem amb el mateix tipus de temps, sol amb algunes boirines arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica.
0: Trescat Info.
1: Passen 3 minuts i mig de les 9 del vespre. Soc el Marc Teixidoval i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els bombers treballen en un incendi aquesta tarda a la comarca de la Segarra, a la població de Talavera. El foc crema el camp de cereals sense segar i s'ha enviat un alert de protecció civil als nuclis més propers. En aquests moments podem connectar amb la nostra companya, la Júlia Albacar. Júlia, bona tarda. No tenim la Júlia en aquests moments. El que farem, però, és recuperar-la.
3: Ara mateix la preocupació és pel flanc esquerre perquè és on es pot estendre més el foc, que continua actiu. De moment s'han confinat els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. L'incendi ha començat al voltant de les 6 de la tarda en una zona de camps de cereal. Ara hi treballen 46 dotacions dels bombers, 12 mitjans aeris i més de 200 efectius. La zona afectada són unes 30 hectàrees de terreny agrícola, segons els agents rurals, i s'investiguen les causes del foc. També s'està treballant amb maquinària pesant per intentar aturar l'avanç de les flames.
1: Aquesta era l'última hora que ens arriba des de l'incendi de Talavera a les comarques lleidatanes, volíem dir. Recordem, afecta unes 30 hectàrees i de moment s'ha decretat el confinament de la població en aquests nuclis, Talavera i a Ribera d'Ondara. Més qüestions.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El govern dels Estats Units ha difós aquest vespre els 14 punts de l'acord de pau amb l'Iran que Washington i Teheran han de signar a Suïssa en els pròxims dies. El memoràndum d'entesa recull un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar que es compleixi. El document emplaça els dos països a no iniciar cap guerra i evitar amenaces de noves accions militars de l'un contra l'altre. També dona 2 mesos perquè els Estats Units i l'Iran negociïn l'abast del programa nuclear de l'Iran. Durant aquests 60 dies, la República Islàmica permetrà el trànsit per l'estret d'Hormuz sense peatges per als vaixells comercials i, posteriorment, pactarà amb Oman, una administració conjunta de l'estret, sense deixar clar si a partir de llavors hi haurà peatge o no. El text també obliga els Estats Units a acabar el seu bloqueig naval a la zona en un màxim de 30 dies i a retirar les seves forces de la regió una vegada es firmi l'acord final d'aquí a 2 mesos. Washington es compromet d'acord amb el memoràndum a aixecar les sancions contra l'Iran i impulsar juntament amb els països de la regió un fons de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció de l'Iran. A més, també permetrà desbloquejar els actius financers congelats de la República Islàmica. El document diu literalment que l'Iran retira que no fabricarà o intentarà adquirir armes nuclears. L'acord final, diu el text, es traslladarà en una resolució de l'ONU que s'haurà d'aprovar en un futur. I poc abans de la difusió dels 14 punts del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà ha reiterat la seva amenaça de bombardejar la República Islàmica si no compleix l'acord de pau. Trump ha argumentat en la roda de premsa de final de cimera del G7 que si ha arribat al pacte amb Teheran ha estat per evitar una catàstrofe econòmica mundial. Enviat especial a Evian, Jordi Ibaró.
4: Fia Evian a una cimera del G7 que passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic. Avui, en què ha dit a la resta de líders que és ell qui mana. El focus continua estant en l'acord amb l'Iran, que s'ha de firmar a prop de la localitat suïssa de Lucerna, aviat, demà o divendres, segons Trump. El president dels Estats Units no s'ha cansat avui de repetir el mateix missatge, que tornaran a bombardejar el règim de Teheran si no compleix amb l'acord, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
5: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
4: Sense que el document de l'acord amb l'Iran s'hagi publicat oficialment i enmig de les filtracions, Trump argumenta que el pacte inclou el desbloqueig de fons congelats a l'Iran i l'accés a l'Iran d'un fons de desenvolupament de fins a 300.000 milions de dòlars. Amb el petroli a la baixa, Trump argumenta que el motiu del pacte és econòmic.
5: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
4: De la cimera Evian en surt també un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna, amb Trump que reconeix la superioritat de l'exèrcit ucraïnès al front i està disposat a pressionar més Putin amb sancions al petroli i al gas de Moscou.
0: 3Cat Info.
1: 9 i 8 minuts. Tornem a parlar de l'incendi amb el que hem obert aquest bloc informatiu. Els bombers hi treballen aquesta tarda a la comarca de la Segarra, a la població de Talavera. El foc crema camps de cereal sense segar i s'ha enviat, com dèiem, un S-alert de protecció civil als nuclis més propers. Per saber-ne l'última hora, saludem Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers de la Generalitat. Bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info. Ens pot donar més detalls en quin punt està aquest incendi? En quina fase està i si se sap ja en què ha pogut provocar-lo?
6: Sí, miri, ara mateix, o sigui, l'incendi continua en fase actiu, val? El que passa és que tenim 2/3 del perímetre, no?, dels flancs estabilitzats, i per tant som optimistes que en les properes minuts, propera hora, doncs podrem donar-lo possiblement per estabilitat perquè les condicions van a millor. En quant a la possible causa, això, nosaltres, doncs, com saben, és el cos d'agents rurals qui fa la investigació pertinent i ara mateix jo no ho desconec, vull dir, això ens tocarà més dir el que ha estat.
1: Ens parlàvem aquest cert optimisme de cara als propers minuts de poder avançar ja en aquest incendi. Parlem encara d'una superfície de 30 hectàrees cremades de terreny agrícola?
6: Bé, possiblement l'afectació serà una mica superior i això caldrà que també els convenis d'agents rurals doncs, ho acabin de determinar, val? Però bàsicament sí que doncs, aquí l'afectació ha estat... És un incendi que s'ha iniciat, ha començat amb una propagació empès pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament doncs, protegir doncs, la població amb aquests dos nuclis de població, la zona concretament de Pallerols i de Sant Antolí, i anar estrenyent, doncs, treballant els flancs per limitar doncs, l'obertura que en diem i tot això. En conseqüència, com ho heu dit, no, hem llançat doncs, dues ordres de confinament. Primer, una per a aquestes dues poblacions. L'incendi ha arribat a les poblacions, però ho teníem previst. Hem situat dotacions doncs, per treballar activament en la protecció de la població. I després hem fet una altra doncs, ordre de confinament ampliant a la zona dels Hostalets i l'A2 en previsió d'aquest doncs, altre escenari d'empès per la marinada doncs, que pogués arribar a l'A2, però afortunadament doncs, no ha estat així.
1: Senyor Gallardo, no sé, apuntava que els incendis ha arribat a tocar els pobles. No sé si en algun moment s'ha temut per la vida d'algun dels veïns.
6: No per la vida, perquè doncs, això ha estat molt efectiva doncs, l'ordre de confinament, no? I la protecció que ho hem establert, doncs, evidentment, com a estratègia per part del cos de bombers, no? com a màxim comandament operatiu de l'escenari. I sí que doncs, bueno, possiblement hi haurà alguna afectació material que caldrà acabar de valorar-ho, però en tot cas afectacions materials. Ara, com a informació preliminar, ara mateix doncs, és això, de moment, afectacions materials i no es consta danys personals.
1: Quantes dotacions hi treballen ara mateix?
6: Doncs mira, ara mateix tenim un total de 46 dotacions terrestres i teníem fins ara 13 mitjans aeris que s'estan retirant per un tema doncs, de condicions de llum, de que com saben doncs, de nit els nostres mitjans aeris no poden operar en els incendis, però ara mateix això, tenim 46 dotacions terrestres amb un total de 206 bombers i bomberes treballant en l'operatiu i sí que també us vull destacar que no és operatiu del cos de bombers però és actiu doncs, dels pagesos de la zona que doncs, treballant sota les ordres del cos de bombers i en els sectors doncs, de forma coordinada per el cos de bombers doncs, ens han fet una ajuda brutal en ajudar-nos a estabilitzar l'incendi en tots aquests camps de conreu doncs, llaurant i fent-nos aquestes línies doncs, de limitació de combustible.
1: És el segon incendi a la comarca de la Segarra aquesta mateixa tarda. El primer ha estat al municipi de Llor, que ha quedat controlat cap a les 4. Aquest entenc que ja es pot donar per extingit, aquest primer?
6: Sí. Aquest ha estat una superfície d'unes 2 hectàrees aproximadament i ha estat, doncs, això sí, s'ha estat treballat de forma molt ràpida, ràpidament s'ha pogut estabilitzar i controlar i, per tant, extingir. Sí.
1: La Segarra és una de les comarques amb més risc d'incendi i un dels punts de risc d'incendi més alt, però és veritat que les comarques lleidatanes en els últims 5 dies n'hem vist diferents cada dia.
6: Sí, bé, és una mica l'escenari doncs, que ja estem acostumats, no? De que doncs, cada vegada que tenim aquestes entrades de calor una mica més primerenques i, per tant, doncs, la zona de Ponent de Catalunya, per zona doncs, que està més afectada d'aquestes altes temperatures i baixes humitats, i, a més, doncs, per la realitat també que és una zona molt cerealística i, per tant, doncs, estem en un moment en què encara tenim gran part del cereal per segar, doncs ara tot just no, segurament estan començant a moltes zones, fa que bueno, doncs tinguem aquestes ignicions en aquestes zones d'aquí o una zona amb més probabilitat de tenir incendis.
1: Senyor Gallardo, és veritat que la calor ha vingut bastant de cop, però que els meteoròlegs apunten que anirà més els propers dies. No sé quin missatge pot llançar aprofitant aquesta entrevista.
6: Bé, sí, la situació és aquesta, de que la calor doncs, anirà una mica més al cap de setmana i sembla que es perllonga doncs, ben entrar la setmana que ve. Llavors ve una mica el missatge... Doncs és de que ara, a més, una setmana que entrem doncs, amb la revetlla, de que són uns dies doncs, que, bé, doncs, evidentment, com saben, doncs, acostumem a tenir una mica més de feina, el missatge seria això, de que tots plegats extremem la prudència amb totes aquelles activitats que fem, doncs, això, per tal de poder doncs, no tenir incendis que ens superin o que ens generin doncs, més problemes dels habituals.
1: És Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers de la Generalitat, que ens apuntava sobre aquest incendi de Talavera, que en els propers minuts o properes hores doncs, es podria entrar en fase de control. Per cert, entenem doncs, que el confinament també es podrà aixecar aviat, d'aquests veïns que segueixen l'ordre de confinament?
6: Sí. si tot va bé i amb les previsions que tenim, que esperem que així sigui, doncs sí, properament també esperem poder aixecar aquestes ordres de confinament en aquests municipis. Sí que és veritat que això a vegades s'ha de mantenir una mica més per un tema de que tenim allà recursos a la zona treballant i per tema d'accessos i tot plegat, però bé, també en les properes hores doncs això s'aixecarà, doncs segurament segur aquest confinament també.
1: El que dèiem, Claudio Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers de la Generalitat. Gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Bona nit.
0: 3CAT Info.
1: Hem arribat amb aquesta entrevista i aquesta informació sobre l'incendi que recrema a Talavera, a la comarca de la Segarra, a 9:15 de la nit. Temps per la previsió meteorològica.
0: El temps.
1: Gemma Puig.
7: Els ruixats clarament a la baixa, encara queda algun de puntual, però en les properes hores aniran desapareixent. Els registres més significatius, els 25 litres per metre quadrat a Bonaver, també els 20 de Das, i a més, amb certa intensitat. En el cas de Das, han caigut aquests 18 litres en només mitja hora. També 12 a Malnius, 7 a Planoles o 19 a Josa i Tuixén. Pel que fa a les temperatures, avui s'han enfilat una miqueta més que no pas ahir, gairebé fregant aquests 39 graus a Lleida i Alcarràs, 38 al Poal, a Valdomà, a Llimiana, al Soleràs, a Vinebre, 37 a Artés, temperatures més altes a tot arreu, costa i prelitoral, Pirineu i Prepirineu. De cara a demà mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Al matí, amb sol, amb algunes boirines que es poden formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre. La temperatura durant el matí no variarà gaire, per tant, repetirem nit tropical a la façana litoral i aquest ambient encara una mica fresc cap al Pirineu, i a la tarda tornaran a créixer nuvolades i podrem repetir algun ruixat, més probable cap al Pirineu més occidental i cada cop una miqueta més restringits en aquest sector. De cara a la tarda aniran arribant algunes bandes de núvols alts i prims, deixaran el cel una mica més enterbolit, i pel que fa a la temperatura tindrem, si fa no fa, la mateixa calor. Potser un pèl més baixa, però estem parlant potser d'un o dos graus, i per tant costarà molt de notar aquest petit descens. Encara, però, les màximes més altes arribarien als 37 o 38 graus, i amb aquest preavís d'onada de calor que començaria de cara a diumenge.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Poc menys de 45 minuts i arribarà el Catalunya Nit. Ara, però, a 3CAT Info, com més habitual a aquesta hora, saludem en Marc Güell. Marc, bona nit.
10: Hola, bona nit.
1: De l'equip del programa, que ens explica amb què estan treballant.
0: L'aposta.
1: Digues, Marc, explica'ns.
10: Doncs sobretot pendents dels incendis, sobretot aquest foc de Talavera, la comarca de la Segarra, sentíem els bombers com explicaven que esperen que en les pròximes hores pugui entrar en fase de control. Doncs explicarem l'última hora i també d'aquest foc que aquesta tarda ha cremat al centre Irta Cresa a la Universitat Autònoma de Barcelona. Però l'actualitat política ens deixa un nom.
1: El de José Luis Rodríguez Zapatero.
10: Evidentment, avui ha declarat a l'Audiència Nacional. L'expresident espanyol s'ha desvinculat del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha donat confiança a la ciutadania, i un dia més aquests casos judicials que esquitxen el PSOE i Pedro Sánchez, que han tingut també la seva derivada política. Sentirem què n'ha dit a Pedro Sánchez. També connectarem amb Washington, amb l'Oriol Serra, per explicar el text complet de l'acord dels Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Però també haurem d'anar fins a la cimera del G7. Allà hi tenim l'enviat especial, en Jordi Baró, perquè des d'allà Donald Trump ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran si no compleix amb l'acord. Per tant, veurem què acaba passant i ho explicarem bé a partir de les 10 al Catalunya Nit. I avui al programa posarem la mirada al Japó. Mireu, ella és la nova primera ministra del Japó, Sanae Takaichi, i és que avui, amb la Cèlia Cernadas, companya de la secció d'Internacional, avançarem un nou capítol del Mapa Mundi, és el podcast de la secció d'Internacional. Ella és la primera dona que ocupa aquest càrrec al país, ja la coneixen, de fet, com la dama de ferro del Japó, i és que per primer cop aquest país està trencant amb les seves polítiques pacifistes davant l'amenaça i competència, per exemple, de la Xina.
1: Déu-n'hi-do, interessant. Parlar. I un mapa mundi que podrem sentir aquí a 3Cat Info, també.
10: També sentirem aquí a 3Cat Info i a partir de demà, a partir d'avui, també a la plataforma 3Cat i a l'aplicació de Catalunya Ràdio.
1: Doncs tot això serà a partir de les 10 i fins les 11 amb el Manel Elias i també en l'Agnès Marquès. Marc Güell, gràcies. Bona nit.
0: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: Ho deia Marc, el nom del dia a nivell polític és el de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge que porta el seu cas adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis del delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
11: 3 hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, 3 anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té Parlament aquí.
0: 3Cat Info.
1: El Parlament ha aprovat per unanimitat la llei per erradicar l'amiant d'arreu de Catalunya. Es tracta d'una llei pionera que integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. D'entrada, l'objectiu és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha a Catalunya, però la norma també preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no el retirin. També planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar 20 milions d'euros anuals a aquestes subvencions.
12: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és el que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
1: Tret d'alguns articles concrets, la llei s'ha aprovat per unanimitat. Des de la Comissió contra l'Amiant de les Associacions de Veïns de Barcelona esperen que aquesta voluntat política perduri. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
13: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
1: Mentre que la Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya, les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. L'amiant provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer. I els bombers han controlat l'incendi a l'edifici principal del Centre de Recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc, que ha començat pocs minuts després d'un 3:15 de la tarda, s'ha iniciat a l'exterior de l'edifici en una caseta adossada i s'ha propagat a l'interior del centre. Una quinzena de dotacions hi han treballat per apagar les flames que afecten la nau adjacent, on hi ha palla i que ha quedat completament cremada. En aquest cas, ho explicava la cap d'intervenció dels bombers, la sotsinspectora Montse Díaz.
14: Primer ha afectat a l'exterior de la planta de Cresa, ha entrat a les oficines, donada la virulència de l'incendi, ha acabat afectant amb la nau 2, que seria un paller. També tenim la nau 1 i 3, que hi ha animals, que aquestes no han quedat afectades, les hem pogut salvar, i aquest paller és el que ha resultat i és el que encara està actiu.
1: No se saben les causes de l'incendi, que no ha causat ferits.
0: 3Cat Info.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026, que s'ha entregat aquest vespre al Disseny Hub de Barcelona. El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Usos i Elí, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat ciutat i paisatge han estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs. El guardó d'interiorisme se l'ha endut l'estudi Mayo per la seva reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limínia, Limina, volíem dir, el Museu Chillí de l'Eco ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Refat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX de Meritxell i Naraja, l'anònima manresana.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Poc més de 5 minuts i arribarem a 9:45 de la nit.
0: Esports.
1: Cinc minuts amb el David Ubach. David, bona nit.
2: Bona nit. Esports que estan encapçalats pel Mundial de Futbol fa ben poca estona. Encara no mitja hora que s'ha acabat el Portugal 1, República Democràtica del Congo, aquest Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Per tant, una altra sorpresa en forma d'ensopegada d'una de les aspirants al títol, com és la selecció portuguesa dirigida pel balagueri Robert Martínez. Portugal, això sí, s'ha avançat al marcador amb un gol al minut 6, obra de João Neves, però els congolesos han empatat a l'afegit del primer temps mitjançant Bissa. El Blaugrana Cancelo ha jugat tot el partit amb els portuguesos, com també ha fet Cristiano Ronaldo, que ha participat així del seu sisè Mundial. Una xifra com la de Leo Messi, que ahir també va participar al seu sisè Mundial amb un triplet de gols en la victòria de la selecció argentina contra Algèria. D'aquest Portugal-República Democràtica del Congo, destaquem també que ha jugat la primera meitat el nou fitxatge del Madrid. Ja ha confirmat oficialment avui

0: Més informacions en clau futbolística, ara relatives al Barça. El club blaugrana ha oficialitzat la renovació del seu tècnic de l'equip femení, Pere Romeu, per dues temporades més, fins al 2028. Romeu, de 32 anys, acaba de completar la seva segona temporada com a tècnic principal del Barça femení. Abans havia estat ajudant de Jonathan Giraldez. El masculí blaugrana, mentrestant, ha posat dia i hora per al seu primer amistós de la pretemporada. Serà el 31 de juliol contra el Birmingham City, un equip de la Championship anglesa, la segona divisió, i un partit amistós doncs, que jugarà a l'estadi de St Andrews. Serà el primer duel de preparació dins de l'estada de pretemporada que el conjunt de Hansi Flick farà a St George's Park, que és el centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol, entre el 27 de juliol i el 3 d'agost.
1: 3CAT Info.
0: De l'àmbit institucional del Barça, destaquem que el club blaugrana ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres, en relació amb les declaracions de Florentino Pérez acusant el Barça pel cas Negreira. Unes manifestacions, a més de falses, diu el Barça, que atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició de Lliga i contra l'estament arbitral, i els demana, per tot plegat, que actuïn. A la Lliga Femenina de Futbol, Maria Valenzuela continuarà defensant la porteria del Badalona Women la propera temporada. Per cert, que relatiu al Madrid, a banda d'aquesta notícia esportiva del fitxatge confirmat de Bernardo Silva, tenim també informacions de l'àmbit institucional, com ara que el Club Blanc ha anunciat que ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons diuen al Madrid, evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps, opacs i sense justificació verificable del Barça cap al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana a la UEFA que adopti les accions disciplinàries i restauradores que siguin procedents i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal que està en marxa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Temps encara per a les informacions poliesportives. El Barça d'handbol ha anunciat la renovació del lateral Tim Engesan fins al 2029. Una ampliació de contracte, de fet, per dues temporades, ja que fins ara tenia firmat fins al 2027.
2: És un sueño. El sueño sigue y estoy muy contento, de verdad, muy contento. Espero ganar mucho más títulos y, como sabéis, voy a dar todo para ganar más y llevar títulos en casa.
0: El Barça de futbol sala, mentrestant, que demà juga el segon partit de la final per al títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, 1-0 dominant els blaugranes, doncs avui ha anunciat que el tanca portuguès Eric Mendonça deixa l'equip al final de la temporada. De fet, en el marc d'aquest partit de demà se li retrà un homenatge. En tennis, Pablo Badosa ha superat la nord-americana Coco Gauff als vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín. L'empordanesa ha començat perdent 1-6, però ha guanyat els dos següents sets per 6-3 i 6-2. En bàsquet, Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà demà a revisió mèdica amb el Joventut. El jugador ha descartat una oferta de l'Unicaja de Màlaga. I en ciclisme, Tadej Pogacar s'ha imposat a la primera etapa de la Volta a Suïssa de 144 quilòmetres i n'és el nou líder, mentre que el Visma ha comunicat que Wout van Aert és baixa de cara al Tour per una lesió infectada al colze.
3: Senyals horaris de 2:15 de la nit. Fem un cop d'ull als principals titulars, començant pendents d'aquest incendi de la Segarra. Els bombers esperen estabilitzar-lo en els propers minuts. Les flames s'han declarat aquesta tarda en un camp de cereals i afecten una trentena d'hectàrees a la zona i treballen més d'una quarantena de dotacions terrestres després que s'hagin hagut de retirar els mitjans aeris. Diversos nuclis dels municipis de Talavera i la Ribera d'Ondara continuen confinats. A Madrid, l'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració, com a investigat, l'exlíder socialista ha negat el bé mediat a canvi de comissions pel rescat de públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència. La Casa Blanca difon els 14 punts d'altra banda de l'acord de pau amb l'Iran que Washington i Teheran han de signar a Suïssa en els pròxims dies. En el memoràndum d'entesa recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar que es compleixi. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, però afirma que si l'Iran no compleix l'acord, tornaran a bombardejar-lo. La propera mitja hora, però també us explicarem. Oriol Junqueras demana màxima coordinació al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions entre Gabriel Rufián i alguns electes. El líder dels republicans, que s'ha reunit amb els diputats a la Cambra Baixa, els ha reclamat encarar el tram final de la legislatura prioritzant les carpetes

0: catalanes pendents. Falten 4 dies perquè comenci l'estiu i les temperatures, és evident, són altíssimes, però és que les comarques de Ponent estan disparades. Avui a Lleida el govern ja ha advertit les empreses del sector agrari que s'ha d'actuar davant d'aquesta calorada. I l'emergència climàtica també afecta els fons dels museus. Explicarem per què.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 15 minuts per les 10. David, de quins temes parlarem?
2: Del Mundial de Futbol, d'una banda amb l'ensopegada de Portugal 1-1 contra la República Democràtica del Congo i de l'altra del partit que començarà a les 10 entre Anglaterra i Croàcia amb el Blaugrana Gordon, nou fitxatge titular amb els anglesos. D'altra banda, el Barça ha anunciat la renovació per 2 temporades més de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení.
0: Ruixats clarament a la baixa després d'un dia amb màximes que s'han enfilat fins gairebé als 39 graus a Ponent. Dijous continuarem amb el mateix tipus de temps, sol amb algunes boirines arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. Els bombers són optimistes amb l'incendi que afecta més de 30 hectàrees de camps de cereals a Talavera. A la Segarra es confia que podran estabilitzar tot el perímetre en la propera hora i que aviat es pugui aixecar el confinament de la població. Lleida, Julià Albacar.
3: La notícia bona és que aquest edifici té 2 zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem, doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal, ara ja han pogut entrar i veure que està perfecte.
4: Ara mateix, 2/3 del perímetre està estabilitzat i les previsions són bones. Hi treballen fins a 46 dotacions dels bombers, però ja s'han retirat els mitjans aeris. El foc ha començat en una zona de camps de cereal. La propagació l'ha explicat Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a Trescat Info.
5: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
4: També es preveu que en les properes hores es pugui aixecar el confinament dels nuclis de Pallerols, a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els hostalets a Ribera d'Ondara, que han rebut una alerta per la proximitat de les flames. El foc ha començat sobre les 6 de la tarda i, segons els agents rurals, hauria afectat inicialment una 30 d'hectàrees, tot i que es preveu que la xifra pugui arribar a ser superior.
0: El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i li demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
6: 3 hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, 3 anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té realment aquí.
0: El govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero pel fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar i diuen que és significatiu, segons fonts de la Moncloa. En tot cas, en la sessió de control al Congrés, Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a l'expresident. Sí que ho feien els ministres reiterant a Zapatero el seu suport. Mentrestant, els socis cada cop marquen més distàncies i el PNB avui li ha advertit que la corrupció condicionarà la legislatura. Seguim a Madrid, Àngels Lafuente.
7: La sessió de control era l'escenari idoni per la bancada popular per interpel·lar Pedro Sánchez i aconseguir que fes novament costat a Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho intentava sense èxit.
8: El que iba de Gandhi español, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuava per su cuenta.
7: Una pregunta sense resposta, un silenci de Sánchez que els ministres han anat omplint al llarg del ple, mentre l'expresident declarava davant del jutge. Des del govern li han reiterat el seu suport. Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
9: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
8: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. Y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
7: I la Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Però els socis mantenen la pressió perquè Sánchez mogui fitxa. Des del PNB, Maribel Vaquero ha reiterat l'ultimàtum del seu grup, o pressupostos o eleccions, i adverteix que la corrupció marca un punt i a part en la legislatura.
10: Lo que hemos conocido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del gobierno del Estado. Es un asunto muy relevante que condiciona la legislatura.
7: I a la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Crosset.
11: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
7: Els de Puigdemont han reiterat a Sánchez que no compti amb els seus vots per aprovar uns pressupostos que diuen no tenen futur.
0: D'altra banda, trobada d'Oriol Junqueras i el grup parlamentari republicà al Congrés aquesta tarda a la mateixa Cambra Baixa. El líder d'Esquerra s'ha reunit amb els diputats en plena mala maror entre Gabriel Rufián i alguns electes per a l'iniciativa en solitari del cap de files del partit a Madrid de cara a les pròximes generals. Junqueras els ha demanat màxima coordinació i que prioritzin les carpetes catalanes pendents en aquest tram final de la legislatura. Més enllà d'això, però, els presents no han abordat el conflicte intern, segons fonts coneixedores de la reunió. Rufián n'ha marxat cap al cap de 15 minuts per intervenir al ple del Congrés i després no hi ha tornat. Des de l'hemicicle ha reduït a mers xafardejos les desavinences entre els diputats republicans i ha acusat els mitjans catalans de blanquejar les coincidències entre Junts i el PP i Vox.
12: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver que pase una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
0: Dies enrere, el congressista Jordi Salvador va fer evident les discrepàncies amb Rufián en una piulada en què titllava el líder republicà al Congrés d'irrespectuós per haver dit que només es tornaria a presentar com a número 1 d'Esquerra amb la condició, entre d'altres, de poder influir en la confecció de la llista.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern dels Estats Units ha difós aquest vespre els 14 punts de l'acord de pau amb l'Iran que Washington i Teheran han de signar a Suïssa en els pròxims dies. El memoràndum d'entesa recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar que es compleixi. El document emplaça els dos països a no iniciar cap guerra i a evitar amenaces de noves accions militars l'un contra l'altre. També dona 2 mesos perquè els Estats Units i l'Iran negociïn l'abast del programa nuclear de l'Iran. Durant aquests 60 dies, la República Islàmica permetrà el trànsit per l'estret d'Hormuz sense peatges per als vaixells comercials i posteriorment pactarà amb Oman una administració conjunta de l'estret sense deixar clar si a partir de llavors hi haurà peatge o no. El text també obliga els Estats Units a acabar el seu bloqueig naval a la zona en un màxim de 30 dies i a retirar les seves forces de la regió una vegada es firmi l'acord final d'aquí a 2 mesos. Washington es compromet, d'acord amb el memoràndum, a aixecar les sancions contra l'Iran i a impulsar, juntament amb els països de la regió, un fons de 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran. A més, també permetrà desbloquejar els actius financers congelats de la República Islàmica. El document diu literalment que l'Iran reitera que no fabricarà i no intentarà adquirir armes nuclears. L'acord final, diu el text, es traslladarà en una resolució de l'ONU que s'haurà d'aprovar en un futur. Més qüestions. El Parlament Europeu ratifica amb els vots a favor de la dreta i l'extrema dreta el nou reglament comunitari que agilitzarà el retorn d'immigrants irregulars i permetrà construir centres de deportació en països estrangers, copiant el model impulsat per la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
13: Diversos eurodiputats de dretes han celebrat l'aprovació amb càntics contra els immigrants. Han cantat Send them home, enviem-los a casa. Els han respost des de l'esquerra. amb crits de vergonya. La normativa permetrà escorcollar les cases de migrants irregulars per buscar persones concretes que tinguin ordres de deportació i preveu sancions per als que es neguin a marxar de la Unió Europea. També amplia fins als 2 anys i mig el període que un migrant irregular podrà estar detingut dins de les fronteres comunitàries. Per als que acabin en centres de deportació a l'estranger, el període de detenció serà indeterminat. La llei no estableix cap límit de temps. Ara mateix hi ha 5 governs, els d'Alemanya, Àustria, els Països Baixos, Dinamarca i Grècia, que negocien obrir plegats centres de deportació a l'estranger.
0: Més qüestions.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Un home ha mort en un accident de parapent a la zona del Palau de Noguera, al terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà. Segons informen els bombers, l'avís de l'accident s'ha rebut aquest migdia. S'han activat 3 dotacions dels parcs de Tremp i de Sort per a la recerca de l'home, al qual finalment s'ha localitzat amb ferides de gravetat. La víctima era un home de 63 anys i de nacionalitat britànica que ha acabat morint després de l'arribada del sistema d'emergències mèdiques. Les indemnitzacions que l'Estat haurà de pagar al magatzem de gas Castor, situat davant del Delta de l'Ebre, s'eleven a 1.709 milions d'euros, segons l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal. 1.454 milions corresponen a la sentència del 2020 en què es va condemnar l'Estat a retornar els préstecs atorgats per les entitats financeres per construir la plataforma, als quals se sumen els 255 milions a què puja la factura que cobrarà Enegas per les tasques de manteniment de les instal·lacions un cop es va aturar l'activitat. A aquesta quantitat, l'AIREF reconeix que s'hi pot afegir encara els gairebé 40 milions que precisament Enegas va invertir en gas per aquest projecte i el cost derivat del tancament definitiu de les instal·lacions. Falten 4 dies perquè comenci l'estiu i les temperatures a les comarques de Ponent ja estan disparades. Avui a Lleida el govern ha advertit les empreses del sector agrari que s'enfronten a sancions greus si no compleixen amb l'obligació de reduir riscos i adaptar la feina quan fa molta calor. L'any passat es van detectar 9 infraccions que van sumar prop de 170.000 euros. Una de les multades va ser l'empresa per a la qual treballava un temporer que va morir per un cop de calor. Lleida, Estela Busoms.
14: Recordem que va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus en una finca a Torres de Segre, a tocar del Carràs, al Segrià. L'empresa no tenia cap avaluació de riscos laborals per la calor, no va adaptar l'horari i va rebre 2 sancions greus. N'ha parlat amb Núria Gilgado, directora general de Relacions Laborals.
15: No estava avaluat el risc i, per tant, no s'havia posat cap mesura preventiva per evitar aquest risc. La Inspecció de Treball ha determinat que la causa de la mort va ser la no aplicació de mesures preventives.
14: Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
16: No ho sabem, la majoria de les empreses ho hauríem de tenir. L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin. I a partir d'aquí, doncs, les actuacions sancionadores corresponents.
14: De moment, segons el Departament de Treball, ja s'han fet inspeccions de forma planificada a 123 empreses i enviaran cartes a més de 24.000 firmes de treballs a l'aire lliure, sobretot de l'agricultura i la construcció. Avui, el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector a Lleida.
17: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
17: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 3:15 de la nit.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
18: Anem acabant aquest dimecres i ho fem encara amb algun ruixat, cada cop més a la baixa, i han quedat avui força restringits cap al Pirineu. 25 litres per metre quadrat a Bonavé, dels quals han caigut 19 en 30 minuts. A Das, 20 litres per metre quadrat. A Josa, 19, 12 a Malniu, 7 a Planoles, 14 a l'Estangento, per tant, en aquest sector. En un dia càlid o més càlid fins i tot que ahir, amb aquestes màximes més altes que han quedat fregant els 39 graus, 38,7 a Lleida o 38,6, per exemple, al Carràs, i moltes màximes arriben als 33, 34 graus. Els valors més alts cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre, també 38 a Vinebre, 38 al Soleràs o 38 a Llimiana. Temperatures altes que demà es mantindrà, tot i que pot baixar una mica la temperatura, però estem parlant 1-2 graus. Per tant, costarà molt de notar aquest petit descens i, a més, el Pirineu fins i tot podran pujar una mica més que no pas aquest dimecres. Demà, amb un matí de sol, amb algunes boires matinals que es poden formar arran de mar, una mica com ha passat aquest dimecres a la tarda, cap a la costa, Costa Brava, Costa Central, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, i a la tarda tornaran a créixer nuvolades. Tornarem a tenir ruixats, tronades, més probables cap a aquest sector entre la Vall d'Aran, Pallars, el Turgell, també podrien arribar a la Cerdanya, molt més restringits fins i tot que no pas dimecres a l'extrem nord del Pirineu. I sí que augmentarà una mica la nuvolositat de cara a la tarda vespre, amb bandes de núvols alts i prims que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres s'accentua una mica més la calor, però sobretot es notarà el cap de setmana amb aquest preavís d'onada de calor que començaria diumenge i de moment s'allargaria fins dimarts.
0: Onada de calor que arriba abans de que comenci l'estiu, però és que a Catalunya cada vegada hi ha menys dies de vent i les ratxes són més dèbils. La velocitat del vent ha anat a la baixa un 14% en els últims 25 anys. Així ho recull el butlletí anual d'indicadors climàtics que ha publicat avui el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, tot i que aquest 2025 que hem deixat enrere vam viure 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. La reducció afecta tant la intensitat com la freqüència. La tendència és generalitzada, però es nota especialment a l'Alt Empordà i al Delta de l'Ebre. Marc Prohom és el cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
19: Si es confirmés aquesta tendència cap a la disminució del vent, doncs estaríem en una situació en què la capacitat de refredament que tenen les brises, especialment a l'estiu, disminuiria, i també el potencial que té les brises de dispersor de contaminants doncs també aniria a la baixa.
0: L'absència o la disminució significativa de vent és un fenomen meteorològic conegut com encalmament, que està detectat a escala global i està relacionat amb l'escalfament del planeta. La conseqüència és diversa. Amb menys vent, els contaminants es dispersen millor, es redueix el potencial de l'energia eòlica i es poden allargar les sequeres i les onades de calor. Marc Prohom recorda que l'encalmament és només un dels molts efectes del canvi climàtic a Catalunya i n'apunta d'altres.
19: Principalment el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle, segle XX, i també una lleugera la disminució de la precipitació, que és més constatable, sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
0: Un escenari que obliga a mantenir l'atenció en l'adaptació climàtica, encara que els embassaments hagin recuperat bona part de les reserves. Doncs bé, només un terç de la setantena de preses que abasten Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Els plans inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè s'autoevacuïn. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones de 36 municipis. Sergio Delgado és el sotsdirector de Protecció Civil.
20: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
0: Els plans d'emergència i l'activació de les sirenes són responsabilitat dels propietaris de l'embassament, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Protecció Civil assegura que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena una reforma del bloc d'obstetrícia que permet que les dones puguin parir amb intimitat i que es respecti els protocols de part. Fins ara, i des de feia dècades, havien de dilatar en una sala compartida per 8 dones i calia traslladar-les 3 vegades, com a mínim, durant el procés de part. Lleida, Noelia Caselles.
21: Es tracta del mateix espai que hi havia, però distribuir-lo de manera diferent i amb equipació adequada. Ara, una dona que hagi de parir a l'Arnau pot entrar a una de les 10 habitacions que s'han creat, totes individuals, amb lavabo i espai suficient per moure's, i sortir-ne amb el nadó en braços. I això és molt diferent de com les dones han parit a l'Arnau durant més de 40 anys. Maria José Pelegay, cap d'obstetrícia de l'Arnau.
22: Antes era una sala comú de dilatació que se compartia entre todas separado por unas mamparas y por cortinas, pero no había individualización. Aquí tenían todo el proceso de la dilatación del parto, pero cuando llegaba el momento del nacimiento, del expulsivo, pasaban a los paritorios. Ahora sí pueden hacer aquí todo el proceso, la dilatación, y cuando son partos de baja complejidad se pueden asistir aquí y de media complejidad.
21: Les obres han costat 1,5 milions d'euros i milloren un espai que havia quedat completament obsolet i que no permetia parir respectant els protocols vigents. Ara hi ha 10 habitacions, una d'elles amb banyera de parts. Fins ara n'hi havia, però no es feia servir. Anna Monzó, supervisora del bloc obstètric.
2: La teníem des del 2010, però és veritat que com la resta de la sala de dilatació, doncs tenia bastantes mancances, s'havia reparat en diverses ocasions i l'ús era bastant dificultós, amb la qual s'acaba utilitzant molt poc. La qual ara tenim una banyera nova que ens permetrà doncs, donar assistència a aquelles dones que vulguin un part natural i vulguin utilitzar l'aigua durant la dilatació.
21: També es mantenen els dos paritoris per als processos més complicats. A més, allunyat d'aquest espai hi ha una habitació per a parts amb mort perinatal. L'objectiu, en un futur que no té data, seria construir un bloc obstètric totalment nou. L'any passat van néixer a l'Arnau 2.300 nadons, 100 més que l'any anterior.
0: I la Vall d'Aran celebra aquest dimecres l'Esta d'Aran, la seva Diada Nacional. Ha estat una jornada que ha arribat just després de signar el nou sistema de finançament singular aranès. Un ESTA que, a més, també és bo, és la darrera de la legislatura. Viella, Sofia Cabanes.
3: I per això, segurament, avui els discursos institucionals han subratllat especialment l'obra de govern i una de les fites, sense cap dubte, d'este mandat, el nou sistema de finançament singular acordat amb la Generalitat, que aportarà als aranesos este 2026 gairebé 43 milions d'euros. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
5: Que jo estaran a celebrar força qüestions i adere és importantíssima aquest nou model de finançament que, com ben diria en men discurs, suposa un avantes i un d'empús, no són que en quant a les quantitats econòmiques, sinó encara format en model que permet, com a digui, major corresponsabilitat i capacitat de decisió des del territori.
3: La bona entesa entre els governs català i aranès també s'ha vist plasmada avui amb la presència del conseller de la presidència, Albert Dalmau.
23: I aquest treball compartit entre el govern de Catalunya i el govern d'Aran, doncs en aquesta legislatura he de dir que crec que ha donat fruits històrics, sobretot amb l'aprovació d'un nou sistema de finançament. Un nou sistema de finançament que al cap i a la fi són més recursos al servei dels ciutadans i ciutadanes de l'Aran.
3: 17 de juny de 1991 és la data en què ara fa 35 anys es restituïa el Consell General d'Aran i, per tant, els aranesos recuperaven després de 146 anys d'abolir-se el seu autogovern. Des d'aleshores, Muntanyes Araneses és l'himne oficial de la Vall d'Aran.
0: L'emergència climàtica també afecta els fons dels museus. Unes 5.000 peces del Museu de les Terres de l'Ebre s'estan restaurant per evitar l'expansió dels fongs. La sala més afectada és la d'etnologia, situada a la planta baixa de l'edifici. Amposta, Jordi Barranca.
24: Estan netejant i restaurant peça per peça tot el fons de la sala, un procés llarg i complex que pot durar 2 anys. Maria Torta, restauradora de béns culturals.
25: El protocol és llevar-la de la sala de reserva, llevar-la del contacte de les altres peces, portar-la al taller o laboratori de restauració, i aquí ja fem un procés de desinfectació que sempre depèn del tipus de peça. En material orgànic és d'una manera i en orgànic, bueno, és una desinfecció bàsiques.
24: A banda, i gràcies a una subvenció del Departament de Cultura, també han renovat el sistema de ventilació de la sala. Ara tenen la humitat més controlada i el canvi es nota. Elena Fabra, directora del museu.
26: Així, molt ràpid, és, hem començat en uns tractaments a la mateixa sala. Hem començat també amb un procés de neteja i un altre pas important que hem pogut fer gràcies a la subvenció és la renovació dels aires del sistema de ventilació de les 3 sales de reserva del museu.
24: I és que una de les vies per on es filtrava la humitat era pel mateix terra. La sala està a la planta baixa de l'edifici i a l'exterior mateix hi ha un parc públic.
17: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
17: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 5 minuts i seran les 10.
1: Esports.
0: David Tubac, bona nit.
27: Bona nit, esports, que arrenquem en aquests 5 minuts que tenim per repassar-los, ben pendents del Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, que aquesta propera matinada tancarà la primera jornada de la fase de grups. Un marcador ja definitiu, l'hem anat destacant en anteriors blocs esportius, l'empat a 1 entre Portugal i la República Democràtica del Congo, en un duel en què el futbolista del Barça, Cancelo, ha completat els 90 minuts. Els portuguesos s'han avançat ben aviat al marcador, al minut 6, però els congolesos han empatat a l'afegit del primer temps i a la represa del marcador no s'ha mogut per firmar, doncs, una nova sorpresa en aquesta arrencada de Mundial. Per cert, amb el Congo ha jugat els darrers minuts de partit l'exjugador de l'Espanyol, Charles Piquel. En Portugal també hi ha participat, tot i que jugant només la primera meitat, el confirmat avui com a nou jugador del Madrid de manera oficial, el migcampista portuguès Bernardo Silva, que ha firmat 2 anys amb el conjunt blanc fins al 2028. I també ha completat el partit Cristiano Ronaldo, que ha disputat així, ja amb aquests minuts d'avui, la seva 6ª Copa del Món, les mateixes que doncs té jugant Leo Messi, que ahir va doncs tenir minuts també en la victòria de l'Argentina en la que serà la 6ª Copa del Món de Messi. Ara, a les 10, al Mundial, arrenca l'Anglaterra-Croàcia amb el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, titular amb el conjunt anglès. A la propera matinada hi haurà el Ghana-Panamà a la 1 i a les 4 l'Uzbekistan-Colòmbia, que tancarà aquest sí la primera jornada d'aquesta fase de grups. Mundial a banda, ens hem de fer ressò també de la notícia confirmada avui pel Barça, i és la renovació de Pere Romeu com a entrenador del femení blaugrana fins al 2028. L'entrenador barceloní de 32 anys acaba de completar la seva 2ª temporada com a tècnic principal del Barça femení. Abans havia estat ajudant de Jonathan Giraldez, a qui va rellevar fa 2 estius. I el masculí del Barça, mentrestant, ha posat dia i hora el seu primer amistós de pretemporada, que jugarà el 31 de juliol contra el Birmingham City de la Championship anglesa a l'estadi St. Andrews. Serà el primer amistós dins de l'estada de pretemporada que els de Hansi Flick faran a St. George's Park, que és el centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol, entre el 27 de juliol i el 3 d'agost. Del vessant institucional del Barça, expliquem també que el club ha enviat una carta formant als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació amb les declaracions de Florentino Pérez acusant el Barça pel cas Negreira. Unes manifestacions del president del Madrid que, des del Barça, a més de falses, consideren que atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició de Lliga i contra l'estament arbitral. I, per tot plegat, els demana al club blaugrana que actuïn. El Madrid, al seu torn, ha anunciat que ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta evidències rellevants que reforcen indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps, que són opacs i sense justificació verificable del Barça cap al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira, segons sosté el club blanc. En un comunicat, el Madrid, en aquest sentit, demana a la UEFA que adopti les accions disciplinàries i restauradores que siguin procedents, i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal que està en marxa.
1: Trescat Info.
27: Passem ara a l'àmbit poliesportiu per parlar d'handbol, perquè el Barça, tot just 3 dies després de proclamar-se campió d'Europa, ha anunciat una continuïtat, la del lateral francès Thymen Gessant, per 2 temporades més, una ampliació de contracte doncs, fins al 2029, ja que en Gessant fins ara tenia firmat fins al 2027. En tenis, Pau Bravadós ha superat la nord-americana Coco Gauff als 8ens de final del torneig sobre herba de Berlín. L'empordanesa ha començat perdent 1-6 al primer set, però ho ha capgirat, guanyant els 2 següents parcials per 6-3 i 6-2. En futbol serà el Barça, que demà juga el 2er partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia, 1-0 dominant els blaugranes, ha anunciat que en aquest partit s'homenatjarà el tanca portuguès Eric Mendonça, que s'ha sabut avui mateix que deixa l'equip quan acabi aquesta final de la Lliga. En bàsquet, Àlex Reyes, l'alè màxim anotador del Manresa aquest any, passarà demà la revisió mèdica amb el Joventut, pas previ al seu fitxatge. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. A la Lliga Femenina de Bàsquet, mentrestant, doble fitxatge d'escorta estatunidenca per part dels equips catalans. L'Uni Girona incorpora Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona, mentre que el Cadí La Seu fitxa Lexi Donarski, de 24 anys, i que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. I en ciclisme, Tadej Pogacar ha guanyat la primera etapa de la Volta a Suïssa de 144 quilòmetres, ho ha fet en solitari, amb més de 2 minuts d'avantatge sobre Richard Carapaz.

0: Pendents encara a aquesta hora de l'incendi de la Segarra que ha obligat a confinar els veïns de Pallerols i Ribera d'Ondara. Les flames, declarades cap a les 7 de la tarda, s'han vist empeses pel vent i afecten de moment unes 30 hectàrees de camp de cereal. Connectarem ara en començar amb els nostres companys a Lleida per saber l'última hora d'aquest incendi. Hi treballen una cinquantena de dotacions dels bombers i les condicions de calor extrema dels pròxims dies fa que es dispari el risc d'incendi i que aquestes flames que encara cremen a aquesta hora doncs ens facin de recordatori de l'avís que es fa per demanar a extremar la precaució. De fet, avui també s'ha declarat un altre incendi. Ha estat a Cerdanyola del Vallès, ha afectat el centre de recerca Irta Cressa de la Universitat Autònoma. El director del centre, Josep Usall, ha explicat que hi ha hagut sort perquè les flames no han afectat els laboratoris d'investigació ni tampoc els animals.
1: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal, ara ja han pogut entrar i veure que està a perfectes condicions, i per tant, amb aquest sí, doncs, un missatge de tranquil·litat doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
2: Catalunya nit. José Luis Rodríguez Zapatero demana en un comunicat confiança perquè tard o d'hora, diu, podrà demostrar que és innocent. I això és el que ha reiterat també davant del jutge de l'Audiència Nacional en la declaració que ha fet sense, això sí, mitjans de comunicació. El magistrat no li ha retirat el passaport perquè no hi veu risc de fuga, però hi continua veient indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol no ha volgut respondre les preguntes sobre les joies valorades en més d'1 milió d'euros. Ha dit que d'aquí uns dies aportarà tota la documentació sobre l'origen de les peces. A diferència d'altres ocasions en què ha defensat Zapatero, avui al Congrés Pedro Sánchez ha evitat parlar-ne. L'oposició, en canvi, tot el contrari.
3: El que iba de Gandhi espanyol, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
2: I al Parlament de Catalunya, Illa ha defensat Sánchez en la rèplica al líder del PP català.
4: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
5: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
0: I també us explicarem els detalls del memoràndum d'entesa que Washington i Teheran han de firmar aquesta setmana. S'han fet públics 14 paràgrafs que inclouen aturar els atacs al Líban, que en 30 dies l'estret d'Hormuz ha de quedar completament obert i que l'Iran es compromet a no desenvolupar armes nuclears. Si arriba el pacte final, s'aixecarien les sancions contra el país persa. A la cimera del G7, que ja ha acabat, Trump ha defensat l'acord amb l'Iran per motius econòmics.
6: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
2: I al Parlament Europeu hi hem vist una escena que il·lustra com estan canviant les formes també a Brussel·les. La dreta i l'extrema dreta han aconseguit que s'aprovés el reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. No n'han tingut prou amb la victòria en la votació i l'han acompanyat amb aquests càntics. Send them home, envieu-los cap a casa. La cridòria ha durat molta estona. I l'esquerra resposta amb Shame on you. Quina vergonya.
0: I fa pocs minuts s'han entregat els Premis FAD d'Arquitectura d'aquest any. Explicarem quins han estat els projectes guanyadors.
2: Són les 10 i pràcticament 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Mitjans de juny i comencem l'informatiu parlant d'un incendi. Els bombers esperen estabilitzar-lo. És un incendi a la Segarra. Esperen estabilitzar-lo en els propers minuts. Les flames s'han declarat aquesta tarda en un camp de cereal i afecten una trentena d'hectàrees. A la zona hi treballen més d'una quarantena de dotacions terrestres després que s'hagin retirat els mitjans aeris. Diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara continuen confinats. En directe a Lleida, Júlia Albacar. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Quina doncs, és la situació ara mateix, Júlia?
1: Doncs, com bé deies, de moment molt pendents de que pugui arribar a esta confirmació que el perímetre ja està estabilitzat. Ara mateix, i segons hem sabut, hi ha dos terços que s'ha pogut aturar l'abans del foc. Continuen treballant, efectivament, 40 dotacions terrestres amb l'arribada de la nit, però s'han hagut de retirar els 12-13 mitjans aeris que han estat treballant durant tota la tarda aquí a l'incendi de Talavera. Un dels flancs que més ha preocupat ha estat l'esquerre, perquè era el que més capacitat tenia per propagar-se, i el vent també ha condicionat les feines d'extinció. Explicava així com ha evolucionat l'incendi Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a 3cat Info.
2: Estan amb una propagació més pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia està ràpidament doncs, protegir doncs, la població.
1: També es preveu que en les properes hores es pugui aixecar el confinament dels nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els hostalets a Ribera d'Ondara, això és al sud de la Segarra, que han rebut una alerta per la proximitat de les flames. El foc ha cremat en una zona de cereal. Hem de tenir en compte que aquests dies estem aquí en plena campanya de la sega i això doncs, és un factor de risc que s'afegeix a les altes temperatures que estem tenint a Ponent.
2: A Ponent de Catalunya, per, bueno, doncs per zona doncs, que està més afectada d'aquestes altes temperatures i va ser humitat, i a més, doncs, per la realitat també que és una zona molt cerealística i per tant doncs, estem en un moment en què encara tenim gran part del cereal per segar, doncs ara tot just no, segurament estan començant a moltes zones, fa que bueno, doncs, tinguem aquestes ignicions en aquestes zones d'aquí o una zona amb més probabilitat de tenir incendis.
1: I una dada que hem sabut just fa uns moments, en perímetre de hectàrees cremades, les hectàrees cremades serien unes 60, havíem parlat de 30, doncs ara ja s'han duplicat, de les quals doncs el 90% serien la superfície de terreny agrícola i el 10% seria forestal. I un apunt més, Manel, si em deixeu. Sí. Doncs no ha sigut l'únic incendi que hem tingut esta tarda, de fet, aquí a la comarca de la Segarra. A migdia ha començat un altre foc agrícola a Llor, però s'ha pogut donar per controlat poc després, per tant, doncs això, el risc d'incendi aquí entre la calor i la sega doncs és molt alt estos dies, molta precaució estos dies aquí a Ponent.
0: Efectivament, moltíssimes gràcies, Júlia. Bona nit.
1: Bona nit.
3: Doncs bé, en aquest punt podem parlar-ne amb l'alcalde de Talavera, en Ramon Trullols. Bona nit, alcalde.
4: Bona nit.
3: Suposo que ens confirma aquesta informació que acabem de donar, l'afectació que creix... Digui'm.
4: Jo confirmo aquesta notícia que heu donat i... I l'augmento perquè això està controlat, perimetralment està controlat. Els bombers, ara jo estic aquí repostant camions de bombers amb la bota de la FDF que els hi fa falta aigua per remullar tota la nit. Per remullar tota la nit i ara doncs, encara tinc d'anar a buscar una altra cuba d'aigua perquè doncs, els hi fa falta. No? Però perimetralment està tot controlat. No han sigut, jo crec, 60 hectàrees, sinó que els pagesos que estem a la terra, que estem aquí als pobles, jo parlaria d'unes 100 hectàrees, val? Mm-hmm. 100 hectàrees de cereal. Vull dir, llavors, jo tinc de donar les gràcies públicament a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors i amb els seus aperos per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc quan el cantó nord tirava molt perquè feia marinada. El cantó sud s'ha apagat perquè el cremar contra vent doncs, cremava molt su mort i ha sigut més fàcil apagar-lo, però tirant una mica la marinada cap al cantó nord doncs, ha sigut quan corria realment el foc i quan realment s'ha vist la feina que han fet els pagesos amb els tallafocs. Vull dir, jo dono gràcies als veïns i també dono gràcies als bombers perquè han deixat treballar la gent, val? Que és això el que convé. Perquè si es deixi treballar la gent del territori, que sap per allà on se puja i allà on se baixa, pels camins i els camps, doncs jo crec que Això va molt millor.
3: Mm-hmm. Per tant, l'incendi no avança ara mateix, encara hi ha alguns punts de flames no dins del que és el perímetre, sí. Però en tot cas s'ha aconseguit delimitar i que no avanci.
4: Sí, perquè a dins d'aquest territori nostre, a més dels camps de cereal, hi ha moltes marjades de forestals, val? Que com que s'ha hagut de replanar el territori per poder treballar amb els aparells que tenim ara, molt grossos, s'ha hagut de modificar molt el territori, no? I llavors això ha permès que tenim una sèrie de marjades de bosc amb pins i amb altres arbres, i d'això. I això... Espera, un moment, eh?
3: L'alcalde està fent feina.
4: No ho treguis, que ja he de posar dues aixetes més. No, és que estic parlant amb els bombers, que he acabat l'aigua de la bota i ara tinc de tornar a anar a buscar aigua i tornar-los a repostar.
3: Déu-n'hi-do. És veritat que vostès són gent de camp, que no es fan petits fàcilment, que coneixen la terra i que estan posant-ho tot de la seva part també per intentar acabar del tot amb aquest foc. Creu que els hi queda molta feina al llarg de la nit? Perquè, és clar, ara ens hem d'imaginar aquests camps a punt de cega. No sé si aquestes hectàrees cremades pertanyen a un sol agricultor
4: No, aquí hi ha camps que no són molt, molt grans, sí que n'hi ha de grans, però per 100 hectàrees poder no trobaríem cap camp tant al municipi de Talavera com al de Ribera d'Ondara. Vol dir que hi ha bastants pagesos implicats aquí i perjudicats, per poder resoldre tot aquest tema, no?
3: Mm-hmm. De què són aquests camps?
4: No, aquests camps són tots de cereal.
3: Tot cereal, eh?
4: Tot cereal, sí.
3: Són dies de molta calor, a més la previsió és de més calor encara, especialment també aquí a les Terres de Lleida, a la Segarra. Quins consells estan donant des de l'Ajuntament aquests dies?
4: A veure, jo des de l'Ajuntament estic donant...
5: Com ho tens ara, això?
4: No, em vaig a buscar aigua ara. Però...
5: A buscar aigua, tornes?
4: Sí.
5: Agafo la toma i la porto a l'altre d'allò.
4: Vale.
5: Va bé?
4: Però a mi m'assenyarà l'aigua. No tanqui bé l'aixeta, si per cas apreta-la fort.
5: Vale, l'apreto fort.
4: És que estic parlant amb un bomber que...
3: No, ho estem vivint en directe, alcalde. Sí. Està fent feina i ho estem vivint en directe. És una bona mostra de com treballeu, eh? I d'aquesta col·laboració que és indispensable, sense cap mena de dubte.
4: Bueno, a veure, jo t'haig de dir que defensem el nostre, vull dir, no fem cap cosa extraordinària, sinó que defensar el nostre és el que ens toca, i per això treballem durant tot l'any, no?
3: Uh-huh. Em deia que ens hem quedat a mitges per aquesta conversa i crec que és un missatge important. Quins consells estan donant aquests dies des de l'Ajuntament davant aquest augment de la calor i del risc d'incendi?
4: A veure, jo des de l'Ajuntament els dic a la gent que estiguin preparats, que portin les màquines preparades, que tinguem les botes d'ADF també preparades, que tinguem algun tractor, si és que ens sobri algun tractor enganxat amb una grada per poder sortir ràpidament. Vull dir, la gent està, normalment s'està preparat i s'està ajudant molt els uns amb els altres. Eh? Quan hi ha una cosa d'aquestes, vull dir, allà reuneixen, quasi et vaig a dir que tota la gent jove que fa de pagesa en aquest territori, tant de Talavera com de Ribera d'Ondara.
3: Uh-huh. Alcalde, estigui atent a l'antena de Catalunya Ràdio, perquè crec que li podem donar una confirmació per part de bombers. Tenim de nou la nostra companya a Lleida, Júlia Albacar. Bona nit de nou.
1: Bona nit.
3: Què diuen els bombers a aquesta hora?
1: Doncs sí, efectivament era l'anunci que està bé. M'esperen que ja ens avançava l'alcalde. L'incendi de Talavera ja està estabilitzat i, com ja podíem intuir per la conversa, es continuarà treballant aquí durant tota la nit. Seran amb una cinquantena de dotacions terrestres i es continuarà fins poder donar el perímetre controlat i esperem que ben aviat també extingit, i ara quedarà pendents de saber quan s'aixecarà el confinament a tots els veïns d'aquests nuclis de Talavera i de Ribera d'Ondara que han estat confinats durant unes llargues hores esta tarda.
3: Molt bé, gràcies, Júlia, que vagi bé. Bona nit.
1: Bona nit.
3: Alcalde, bona nit, bona feina.
4: Bona nit. Bona nit.
3: Adéu, adéu.
0: Adéu. Doncs arribem pràcticament a un quart d'onze de la nit. D'incendis n'hi ha molts que no arriben a ser notícia, però avui hem de parlar d'un altre que s'ha declarat també aquesta tarda. Els bombers continuen, de fet, remullant les naus del Centre de Recerca Irta Cressa, la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. S'ha incendiat aquesta tarda sense que hi hagi hagut ferits. L'incendi, que ha començat a l'exterior, en uns matolls, ha afectat la nau de les oficines i ha cremat el paller, però no la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho ha explicat el director general de l'IRTA, Josep Usall.
6: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem, doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
7: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
3: José Luis Rodríguez Zapatero defensa que és innocent, però no convenç el jutge que l'investiga. Ha declarat durant 3 hores davant el jutge Calama i ha deixat una imatge històrica, la d'un expresident entrant com a imputat a l'Audiència Nacional. Zapatero ha negat totes les acusacions i ha demanat temps i confiança a la ciutadania per demostrar la seva innocència i també per explicar l'origen de les famoses joies. El jutge ha descartat retirar-li el passaport mentre el segueix investigant perquè no hi veu risc de fuga. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
8: Hola, bona nit.
3: Comencem pel contingut de la declaració. Què ha dit Zapatero i per què el jutge no se'l creu?
8: Zapatero ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat públic de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i va conèixer el seu president el 2024, 3 anys després del rescat. No només això, Zapatero avui també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders via lliure al jutge perquè ho comprovi ell mateix. Zapatero només ha contestat a les preguntes del jutge i el seu advocat i ha sortit satisfet de l'Audiència Nacional, segons explicava el seu portaveu, Luis Arroyo, a la SER.
9: Porque ha podido empezar a constatar que es absolutamente inocente y que las cuestiones que se le atribuyen pues son, están equivocadas, son errores y en absoluto es un delincuente, ni muchísimo menos.
8: Però el jutge té una altra versió. Calama creu que Zapatero avui no ha aconseguit desmuntar els indicis que l'incriminen i apunta en un escrit de després de la declaració que ara mateix persisteixen indicis de delicte en transferències que va rebre als seus comptes i en els whatsapps dels directius de Plus Ultra que el relacionen amb les gestions per aconseguir el rescat del govern espanyol en plena pandèmia.
3: Ah, sobre les joies milionàries del seu despatx no n'ha explicat res. A partir d'ara, què ha de passar?
8: Sobre les joies, ni una paraula avui, però sí que ha dit el jutge que en 10 o 15 dies li aportarà documents per acreditar el seu origen i per demostrar que no són ni contraban ni frau fiscal i que són menys valuoses que el 1.300.000 euros de la primera valoració que s'ha fet. El jutge ha deixat Zapatero en llibertat, el continuarà investigant, mentre espera més informes policials. Avui, però, no li ha retirat el passaport, com havia demanat la fiscalia, perquè el jutge no veu risc de fuga de l'expresident del govern espanyol.
3: Zapatero, Paula, que no ha fet declaració als mitjans, tampoc a l'entrada ni a la sortida de l'Audiència Nacional, però sí que després ha enviat un comunicat en què demana temps i confiança als que dubten d'ell.
8: Sí, ha enviat un missatge molt clar a la ciutadania. Diu que és molt dolorós saber que hi ha gent que se sent decebuda amb ell, però nega cap delicte i diu que li costarà més o menys temps demostrar-ho, però que la veritat s'imposarà i no decebrà. No decebrà, una frase que evoca el Zapatero més polític i recorda aquella frase de la campanya del 2004.
10: Quiero que tengáis la seguridad de que no os voy a fallar.
8: No us fallaré, va prometre en arribar al càrrec, ara promet no decebre. És un comunicat al d'avui amb molta càrrega política, conscient Zapatero de l'ascendència de la seva figura sobre Pedro Sánchez i també sobre el PSOE en un moment molt crític de la legislatura.
0: Gràcies, Paula. El govern espanyol també troba convincents les explicacions de Zapatero perquè el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar, diuen fonts de la Moncloa, és significatiu. En tot cas, en la sessió de control al Congrés, Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a l'expresident, malgrat que sí que ho han fet els ministres que han reiterat el suport a Zapatero. Mentrestant, els socis cada cop marquen més distàncies i el PNB ha advertit avui al govern que la corrupció condicionarà la legislatura. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
11: Bona nit. La sessió de control era l'escenari idoni per la bancada popular per interpel·lar Pedro Sánchez i aconseguir que fes novament costat a Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho intentava sense èxit.
12: El que iba de Gandhi español, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
11: Una pregunta sense resposta, un silenci de Sánchez que els ministres han anat omplint al llarg del ple, mentre l'expresident declarava davant del jutge. Des del govern li han reiterat el seu suport. Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
13: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
14: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. Y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
11: I la Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Però els socis mantenen la pressió perquè Sánchez mogui fitxa. Des del PNB, Maribel Vaquero ha reiterat l'ultimàtum del seu grup, o pressupostos o eleccions, i adverteix que la corrupció marca un punt i a part en la legislatura.
15: Lo que hemos conocido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del gobierno del Estado. Es un asunto muy relevante que condiciona la legislatura.
11: I a la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Crosset.
16: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
11: Els de Puigdemont han reiterat a Sánchez que no compti amb els seus vots per aprovar uns pressupostos que diuen no tenen futur.
3: Oriol Junqueras demana màxima coordinació al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions entre Gabriel Rufián i alguns diputats del grup. El líder dels republicans s'ha reunit amb tots ells a la cambra, al Congrés. Els ha reclamat encarar el tram final de la legislatura prioritzant les carpetes catalanes pendents. Àlex Giralt-Robert.
17: Sí, la formació ha marcat la trobada en el guió habitual de les relacions entre la direcció i Madrid, però el fet és que s'ha produït en un moment intern delicat. Rufián insisteix en solitari en un front d'esquerres a Catalunya i arreu de l'Estat, que s'ha ofert a liderar, i ha posat requisits com condicionar la llista per tornar a liderar Esquerra a les generals. Jordi Salvador, company de files de Rufián a Madrid, el va acusar en una piulada de falta de respecte cap a la resta del grup. Malgrat tot, fonts coneixedores de la reunió diuen que no s'ha abordat aquesta controvèrsia. De fet, Rufián ja ha participat 15 minuts, n'ha marxat per intervenir al ple del Congrés i no hi ha tornat. Des de l'hemicicle ha aprofitat per reduir l'afer a mers xafardejos i criticar els mitjans catalans per posar la lupa en això i no en el que fa Junts.
18: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
17: Amb tot, la reunió ha servit per començar a escalfar motors de cara al pròxim cicle electoral. Davant de la debilitat del PSOE, Junqueras ha demanat posar èmfasi en la condonació del deute del Fla i en el nou model de finançament.
0: I al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a tancar files amb Pedro Sánchez. Ho ha fet en la sessió de control d'aquest matí i en resposta al líder del PP català, Alejandro Fernández, que ha burxat en els casos judicials que esquitxen els socialistes. Sentim primer Alejandro Fernández i després Salvador Illa.
19: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
20: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
3: Dos col·lectius han portat avui les seves reivindicacions laborals al carrer. El primer és el dels metges, que per dotzena vegada han fet una jornada de vaga, i l'altre és el del personal dels serveis socials, ajuntaments i consells comarcals, que denuncien sobrecàrrega de feina i pocs recursos. Cèlia Forment, bona nit.
21: Bona nit.
3: Parlem de la vaga de metges. Quin seguiment ha tingut avui?
21: El Departament de Salut situa aquest seguiment al 4% i el sindicat l'enfila fins al 29%. Hi ha hagut concentracions a les quatre capitals catalanes. A Barcelona, uns 300 facultatius ho han fet davant als serveis territorials de salut per exigir un conveni propi i també mesures que redueixin la pressió assistencial. Xavier Lleonart, secretari general de Sindicats Metges de Catalunya, ha advertit que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, intensificaran les mobilitzacions.
22: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer
2: tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
3: I parlem ara dels professionals dels serveis socials, ajuntaments i consells comarcals. Quines són, Cèlia, les seves reivindicacions?
21: Uns 600 treballadors d'aquests serveis socials, dels ajuntaments, de tot el món local, també dels consells comarcals de tot Catalunya, s'han concentrat davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona i denuncien, Agnès, anys d'infrafinançament, falta de personal i una càrrega de feina que consideren que ara mateix els és inassumible. També alerten de l'augment d'agressions i amenaces que pateixen i reclamen al govern més coordinació amb àmbits com la salut, l'habitatge i l'educació. Han fet servir el lema "No som l'última parada, som un dret" i han exigit mesures urgents per reforçar un sistema que asseguren ara mateix està al límit.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
23: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
24: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
25: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
26: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
25: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
27: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500

0: segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
0: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
1: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
3: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
1: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat.
1: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
1: Som 3Cat.
6: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Dos minuts i ens plantarem a 11:15 amb una notícia que era esperada. Els Estats Units han difós finalment avui el contingut de l'acord de pau amb l'Iran, que acaba oficialment amb la guerra iniciada fa 3 mesos i mig ja per Washington. És un memoràndum d'entesa, un acord marc, per entendre'ns, que ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Això sí, però, en el text oficial d'aquest memoràndum, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Anem en directe cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
8: Hola, bona nit, Manel.
7: D'entrada, Oriol, els dos països s'han posat d'acord en l'alto el foc permanent, eh? No sé si amb matisos.
8: Sí que hi ha matisos. De fet, aquest és el punt més important sempre i quan es respecti. És el punt que obre el memoràndum d'entesa entre els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran. Parla d'una aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts. Això també inclou el Líban. I també parla de no utilitzar ni la força ni l'amenaça. I aquest matís sí que, diguéssim, no acaba de respectar-se, perquè el mateix Trump ja se l'ha saltat avui afirmant que, si cal, tornarà a bombardejar.
7: Aquest primer punt que comentàvem forma part de l'estructura fonamental del document, eh?
8: Sí, són 5 punts essencials, el que comentàvem, i també que es respecti la sobirania mútua, que s'acabi el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz i que els Estats Units retirin la seva marina fins a 30 dies després de l'acord final. Atenció, perquè això podrien ser 3 mesos a partir d'ara. També s'ha acordat alliberar l'estret de peatges durant 30 dies i des de ja mateix retirar les mines submarines durant els pròxims també 30 dies.
7: Els Estats Units han inclòs, podríem anomenar-ho així, una mena de pla Marshall particular en aquest memoràndum.
8: Sí, no han utilitzat aquesta nomenclatura, però en té tot l'aspecte. S'ha acordat un pla de reconstrucció consistent en 300.000 milions de dòlars, tot sota la supervisió dels Estats Units, i els detalls, això sí, estan per negociar. En aquest sentit, també s'ha pactat aixecar totes les sancions contra l'Iran i descongelar els comptes iranians embargats. Parlem de desenes de milers de milions de dòlars.
7: Trump ha tret pit sempre, o ha donat molta importància a la qüestió nuclear. Com queda finalment?
8: Doncs això queda, si fa o no fa, com estava abans de la guerra. L'Iran es compromet a no tenir o no o desenvolupar armament nuclear. La destrucció dels residus nuclears es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica i l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear.
7: Tot això no serà, evidentment, cosa de 2 dies.
8: Sí, no veurem un acord implementat abans de 2 mesos. Això sí, abans no salta tot pels aires. Entremig hi haurà un mecanisme de control per vigilar que tot plegat es compleixi, i si tot acaba bé, l'acord quedarà segellat amb una resolució de suport de les Nacions Unides, potser a l'Assemblea General de l'ONU de setembre.
7: Ja ens ho explicaràs. Gràcies, Oriol. Bona nit.
8: Adéu, bona nit.
9: Doncs bé, tot i el mecanisme de supervisió que esmenta aquest acord, Donald Trump ha dit avui que la millor manera de garantir-ne el compliment és amenaçar l'Iran amb nous bombardejos si no s'atén el que s'ha compromès. Ho ha dit a Evian en l'últim dia de la cimera del G7, que s'ha acabat amb el compromís conjunt de pressionar més Rússia perquè posi fi a la guerra contra Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bona nit.
10: Hola, bona nit.
9: Quin missatge ha volgut enviar Trump abans de la firma de l'acord amb l'Iran?
10: Un missatge de fermesa que Trump ha repetit avui moltes vegades, cada vegada que li hem preguntat per l'acord amb l'Iran. Ha amenaçat amb tornar a bombardejar el règim de Teheran si no compleix amb l'acord, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
11: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
10: Són les hores o dies previs a la firma a Suïssa, a prop de Lucerna, de l'acord amb

0: L'Iran serà demà o divendres, segons Trump. La Casa Blanca ja ha difós el document i, més enllà dels 14 punts, Trump ha argumentat que després de mesos amb el preu del petroli pels núvols, el pacte té també un motiu econòmic.
1: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
2: I sobre Ucraïna, Jordi, el G7 ha enviat un missatge de més fermesa a Putin?
0: Sí, de la cimera de Vian surt un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna. Després de reunir-se ahir amb Zelensky, Trump i la resta de líders han pactat una postura unitària que reconeix la superioritat actual de l'exèrcit ucraïnès al front per sobre del rus. Acorda donar més ajuda militar a Ucraïna i al mateix temps pressionar més Putin amb sancions al petroli i al gas de Moscou, com assegurava l'anfitrió de la reunió, el president francès Emmanuel Macron.
3: El president Trump, com tots nosaltres, ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau. I tots hem dit que augmentarem el suport cap a Ucraïna i la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
0: Trump assegura que Putin i Zelensky volen fer alguna cosa amb la guerra, però que no saben com.
2: Trump ha sopat aquest vespre a Versalles amb Macron després d'una cimera que no ha tingut grans sobresalts.
0: Sí, la cimera de Vian passarà a la història com una cita sense grans estridències de Trump, tot i les diferències substancials amb els aliats i més enllà del moment anecdòtic en què ha dit a la resta de líders que és ell qui mana.
4: Hello. I'm the boss.
0: Això era aquest matí, quan Trump ha arribat tard a la reunió amb els líders i ha assegurat que és ell el cap. Trump va arribar a la cimera dilluns amenaçant el vi francès amb aranzels del 100%, però Macron ha aconseguit reconduir les discrepàncies. I el president francès també ha aconseguit que Trump no marxi abans d'hora de Vian, convidant-lo aquest vespre a sopar al Palau de Versalles.
2: Jordi Baró, gràcies, bona nit.
5: Doncs ara ja sabem que el memoràndum inclou el Líban, que no es pot atacar el Líban. Doncs bé, aquest dimecres mitjans libanesos han informat d'explosions, alguna de les quals amb víctimes mortals. Israel no ha atacat Beirut, que és la línia vermella del règim de Teheran, però de moment, això sí, encara el memoràndum no s'ha firmat, avui no hi ha hagut una situació del tot tranquil·la.
2: Passen ja 5 minuts a 2:15 de la nit. Eurodiputats de dretes han celebrat avui amb càntics contra els immigrants l'aprovació del nou reglament europeu que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. La norma agilitzarà les expulsions per a les persones sense permís de residència. Ha quedat ratificada pel Parlament Europeu amb gairebé un 60% dels vots. Brussel·les, Bruno Forteamires, bona nit.
6: Hola, bona nit.
7: Adopted.
6: A favor del reglament hi han votat la majoria dels grups de la dreta i l'extrema dreta. Han aplaudit dempeus, amb algun puny alçat, i alguns fins i tot han cantat això sobre els immigrants. Send them back, retornem-los als seus països d'origen, s'entén. Des de l'esquerra els han respost. Amb crits de vergonya, perquè ells rebutgen aquest reglament. Genera molt més consens entre els països. De fet, la idea d'obrir centres de deportació a l'estranger copia el model impulsat a Albània per la primera ministra italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que aquest dimecres n'ha tret pit.
8: És una solució innovadora que l'esquerra ha intentat contrarrestar per tots els mitjans possibles, però que gràcies a aquest govern s'ha convertit ara en una eina al servei de tota Europa.
6: Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa. Per això, l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, pressiona ara el govern espanyol perquè intenti anul·lar el reglament davant la justícia europea.
9: Ara ja ha acabat la batalla política i comença la batalla judicial. El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia, que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
6: La nova norma també permetrà escorcollar cases particulars d'immigrants irregulars en recerca de persones concretes que es neguin a marxar de la Unió Europea.
5: I els dimecres hi posem sempre la mirada de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
10: Avui parlem d'una realitat incòmoda. Quan aquells que han anat a ajudar es converteixen en agressors. Fa uns mesos vaig veure la magnífica obra de Tiago Rodríguez en La mesura de l'impossible, dirigida a Barcelona per Cristina Genevat. Un dels intèrprets en parlava. Relataven experiències de cooperants a diversos països i un d'ells explicava com havia descobert que un company seu abusava de les persones a qui ajudava. Aquesta setmana Metges Sense Fronteres ha reconegut que en una investigació interna al Txad, on viuen milers de refugiades que han fugit de la guerra del Sudan, ha detectat desenes de denúncies d'explotació i abusos sexuals. Per desgràcia, no és un cas aïllat. El 2018, la ONG Oxfam va quedar sacsejada per l'escàndol d'Haití, quan es va saber que alguns cooperants havien contractat serveis sexuals mentre treballaven en la resposta al terratrèmol que havia devastat el país. Aquell cas va haver-hi un debat mundial sobre els abusos dins del sector humanitari. I la pregunta és inevitable. Com pot passar això? Com pot algú que arriba amb etiqueta de cooperant sanitari o voluntari, amb ganes d'ajudar, aprofitar-se de persones que han perdut casa seva, la seva família o la seva seguretat? I la resposta és dura. Quan existeix una relació de poder tan desigual, l'ajuda pot convertir-se en una arma. Qui controla els aliments, l'assistència mèdica o l'accés a una feina té un poder enorme sobre persones desesperades. I alguns individus, afortunadament una minoria, utilitzen aquest poder de la manera més cruel possible. I l'horror no és només l'abús sexual. L'horror és la traïció. És convertir la confiança en por. És fer mal precisament a qui ja ha estat víctima. Víctima de la guerra, de la fam o dels desastres. Per això no n'hi ha prou amb ajudar. Cal garantir controls, transparència i responsabilitats. Perquè la solidaritat només té sentit quan protegeix la dignitat humana. I perquè mai cap uniforme, cap credencial i cap bona causa pot servir d'escut per l'abús.
7: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: El Parlament ha aprovat per unanimitat la llei per erradicar l'amiant d'arreu de Catalunya. Es tracta d'una llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i també les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, bona nit.
0: Se sap si encara hi ha molt amiant a Catalunya?
1: Doncs s'estan encara calculant les dades. De fet, un dels primers objectius d'aquesta nova norma és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha encara a Catalunya. La norma, però, també preveu sancions de fins a 100.000 euros als propietaris que no el retirin. I també planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar la retirada del material. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar 20 milions d'euros cada any a aquestes subvencions.
2: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és el que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
1: Des de la Comissió contra l'Amiant, de les associacions de veïns de Barcelona, esperen que aquesta voluntat política, la norma s'ha aprovat avui per unanimitat, doncs acabi perdurant. Joan Maria Soler és el portaveu.
3: Un moment en què la política està tan polaritzada que hi hagi una llei aprovada per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
1: Mentre que la Generalitat té localitzades al voltant d'un milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya, aquestes entitats estimen que la xifra pot ser encara superior. Es podria multiplicar per 3, fins als 3 milions. L'amiant provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
4: I toc d'atenció del comitè científic que assessora el govern espanyol contra l'expansió de la pesta porcina africana alerta que les mesures per contenir-la no són prou intenses. Roger Santaló.
5: En un informe, els experts reconeixen l'esforç de les administracions, però remarquen que no n'hi ha prou per evitar la propagació de la pesta. Diuen que cal eliminar tots els senglars que es puguin a la zona propera a l'origen del brot per limitar els efectes de la malaltia. Per fer això, el comitè demana fixar objectius setmanals d'extracció de senglars. També volen que es reforci la vigilància i es mantinguin les restriccions de mobilitat a les persones. Pel comitè, a banda de buscar de forma continuada exemplars morts amb la malaltia a les àrees afectades, se n'han de buscar a les zones perifèriques per limitar el risc d'expansió del virus.
0: Terra, no? Un sindicat de maquinistes adverteix que l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc enorme de descarrilament. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides temporals. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Riba, bona nit.
6: Hola, bona nit. El fet conegut i confirmat per Adif és que es van fer unes obres de manteniment la nit de divendres a dissabte i que una de les feines era el canvi d'un tram de via. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb passatgers amb una limitació de 60 km per hora. Un maquinista responsable del sindicat Alternativa Ferroviària, el Ferro, Martí Fuentes, ha parlat amb el maquinista que dissabte va avisar que la via estava malament.
7: Ell el que em diu és que el maquinista del tren anterior havia notificat a Adif, a Circulació, que havia notat un cop en aquell tram, i quan hi va passar molt a poc, va notar el cop, notar que el tren et baixa 2 centímetres de cop es nota. Doncs va baixar a veure què era i efectivament es va trobar que el carril no estava unit.
6: Ell diu que una anomalia com aquesta és una cosa inèdita.
7: Un carril que no estigués ajuntat amb el següent és una cosa que no havíem trobat mai.
6: I diu que els tècnics que a la nit van estar treballant en aquell tram no van ni soldar ni posar les brides per unir els carrils.
7: Tu fas el forat al carril i poses un cargol passador que subjecta aquesta brida. Els forats del carril no hi són. I a banda, una de les dues brides la tens sota el carril. I aquesta brida havia sigut col·locada, com nassos acaba sota el carril?
6: Per tot plegat, creu que el risc en què es va incórrer va ser altíssim.
7: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part d'Adif.
6: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total i que va funcionar bé perquè quan hi va haver un problema es va detectar i es va aturar tota la circulació.
4: Poc Poc més d'un minut i arribarem a 3:15 i ho farem parlant de la Reserva Federal dels Estats Units, que canvia de president, però de moment manté la política monetària. Rafael de Ribot.
8: Doncs sí, Manel, a la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh, la FED ha tornat a la unanimitat i ha votat mantenir els tipus d'interès inalterables per quarta reunió consecutiva. Des de l'inici del mandat, Trump, recordeu-m'ho, ha pressionat per aconseguir una rebaixa dels tipus, però Warsh ha aprofitat la seva primera compareixença com a president de la FED per reformar la seva independència i assegurar que sap quina és la seva feina.
9: My colleagues and I are here.
10: Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5 i el 3,75%.
8: Amb una economia que manté el dinamisme i amb la previsió que els preus continuaran pujant, Warsh ha obert la porta a una pujada dels tipus abans de final d'any. On Kevin Warsh vol marcar un estil propi és en la reforma de la manera de treballar de la FED.
9: I'm really open-minded.
10: Estic molt obert a la idea de fer servir fonts de dades noves que podem aprendre del sector privat i crec que hem de reformar les tècniques analítiques, que són molt més refinades que preguntar-nos si alguna cosa era interessant però no essencial.
8: El nou president de la FED també ha anunciat un canvi, diu, en el llenguatge i en la política de comunicació de l'entitat.
4: Gràcies, Rafael. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada a Cultura.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quimma Serré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiueig, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
17: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
18: Quina ratxa! Quants maig portes?
17: 150.
18: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
19: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
20: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
19: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
21: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
22: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
23: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
22: Per aprofundir en tota mena de temes.
24: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
22: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
25: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
21: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ah!
26: Senyores i senyors, bon dia.
21: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
26: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
27: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
28: ¡Hijo!
29: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
30: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
31: Sí, eh?
30: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
26: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
32: És veritat que la cara però estava rara.
26: Era Shakira o no era Shakira?
32: Jo estic segura que sí.
21: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: 12 minuts i arribarem a tocar de les 11 de la nit. Recordareu l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família la setmana passada. Doncs bé, aquest afer ha arribat avui al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó 14 a Barcelona.
1: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había además una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
4: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026 que s'ha entregat aquest vespre al Disseny Hub de Barcelona, Montse Mas.
2: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Uso Cieli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs. I el guardó d'interiorisme se l'ha endut l'estudi Mayo per la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chillí de l'Eco, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Rafat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX de Meritxell i Naranja, l'anònima manresana.
0: I el ple del Parlament ha aprovat avui la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. És una denominació simbòlica que no canvia la seva naturalesa jurídica, però sí que vol dotar Catalunya d'una institució acadèmica nacional plenament reconeguda. Montse Camps.
3: La proposició de llei l'han impulsat el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa, de Junts, i Imma Ferret, del PSC Units, han defensat així el reconeixement de l'IEC com a Acadèmia Nacional.
5: No és només un canvi de nom, sinó que estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
6: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals, atès que té les funcions d'establir normes lingüístiques i ostenta la representació en organismes internacionals.
3: S'han rebutjat així les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya que plantejaven que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i Lorena Roldán, del Partit Popular de Catalunya, que ha defensat el rigor de l'IEC, mostraven així el seu rebuig al terme nacional.
7: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
8: Considerem que l'Institut ja té la màxima dignitat acadèmica possible en el nostre ordenament. Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
3: L'IEC va ser fundat el 1907 per la Diputació de Barcelona a iniciativa d'Enric Prat de la Riba i es dedica des dels seus orígens a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
4: Els llibreters que es fan un tip de recomanar obres als seus clients distingeixen cada any els millors llibres segons el seu criteri. Sapiguem quines han estat les obres distingides d'aquesta temporada. Marta Vives.
9: Segons els llibreters, la novel·la Sau de Ferran García és la millor en la categoria de literatura catalana. Publicada per Males Herbes, és una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. Ferran García ha dit sentir-se com un nen en rebre aquest premi.
10: En aquesta època i en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
9: Marina García és autora de La passió dels estranys, un assaig sobre l'amistat, ha estat guardonat en la seva categoria i ha dit que aquest és un dels premis que li fa més il·lusió haver rebut.
12: És un dels pocs premis en què jo havia pensat alguna vegada que m'hauria agradat guanyar, fins al punt que m'havia plantejat canviar de gènere i dedicar-me a la narrativa o a l'àlbum il·lustrat o alguna cosa així.
9: Pel que fa a les altres literatures, la nord-americana Rita Wellwinkel ha estat distingida en la seva novel·la Cop de llum, editada en català per la Segona Perifèria i amb una traducció de Ferran Ràfols. La literatura infantil i juvenil ha trobat en les cartes imprevistes de Tina Vallès i les il·lustracions d'Isabel Galí la seva millor representació. Tot i no tenir dotació econòmica, els Premis Llibreters són dels més prestigiosos perquè són els llibreters els qui els decideixen.
0: 6 minuts i les 11, és l'hora dels esports.
14: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: David Tobac, bona nit.
15: Bona nit, ara sí.
0: Vinga, va, primer document sonor de la nit, del dia. Pere Romeu, entrenador del Barça femení, després de guanyar la Lliga de Campions.
16: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
15: Què seran, dues temporades? Això més o menys està definit, com aquesta primera etapa?
16: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
17: Doncs, dit i fet, el que va avançar Pere Romeu al club de la mitjanit després de guanyar la Champions, fa d'això encara no un mes, avui s'ha confirmat oficialment. Pere Romeu, l'entrenador del Barça femení de futbol, renovat per dues temporades més, per tant, fins al 2028, després de completar la segona temporada al capdavant del femení blaugrana amb substitució de Jonathan Giraldez. Aleshores, fa dos estius va agafar les regnes de l'equip. Del Barça també destaquem una informació de l'equip masculí, i és que s'ha confirmat el primer amistós de la pretemporada de l'equip de Hansi Flick, que jugarà el 31 de juliol al camp del Birmingham de la segona divisió anglesa. El Barça farà una estada des de finals de juliol fins a principis d'agost a la seu de la Federació Anglesa de Futbol, a St. George's Park, i aprofita per fer aquest amistós.
4: Doncs la temporada o pre comença molt d'hora. Sentim ara Rafa Juste, president interí del Barça.
18: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça... No el taca
17: doncs el president
18: ningú,
17: interior del Barça, que fa unes setmanes es referia així a les acusacions de Florentino Pérez envers el Barça pel cas Negreira. Avui el Barça ha emès una carta a tres estaments del futbol, que són la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres, respecte d'aquestes acusacions del president del Madrid, que considera el Barça que atempta contra la imatge i la honorabilitat de la competició i dels estaments arbitrals, i en aquest sentit doncs, demana actuar a tots tres organismes per això. El Madrid, al seu torn, ha remès també una notificació a la UEFA, on ha enviat un escrit amb indicis de pagaments perllongats i opacs a José María Enríquez Negreira, el vicepresident aleshores del Comitè Tècnic d'Àrbitres, i demana doncs, a la UEFA que... mantingui el curs esportiu a l'hora que es manté el curs legal d'aquest afer del cas Negreira pel Barça.
0: Molt bé, actualitzem el marcador de com ha anat avui el Mundial i els partits d'aquesta tarda.
17: Doncs empat a un de Portugal amb el Congo, amb el català Robert Martínez dirigint els portuguesos. I ara tenim en joc al descans l'Anglaterra 2, Croàcia 2, amb el blaugrana Anthony Gordon, el nou fitxatge titular amb els anglesos.
4: Molt bé. Gràcies, David.
17: Fins demà, adéu-siau.
4: Bona nit. Adéu. Bona nit.

0: Aquí crec que el missatge que ens està enviant la Gemma és que ens deixem de xerrameca i passem a l'acció o alguna cosa.
1: Estem ballant aquí, però sí. no pillem el missatge del temps.
0: La necessitem. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, dona. Podeu parlar. Era la part inicial d'aquesta cançó, A Little Less Conversation. No de conversació, sinó A Little Less. Per tant, una mica menys de calor de mà. Però és una mica menys, molt en minúscules, eh? Però, bueno, ens hem d'agafar això, perquè els propers dies sí que la temperatura tornarà a pujar. Per tant, demà farà, si fa no fa, la mateixa calor que avui, però una mica menys. La veritat és que estem parlant, potser com a molt, d'un o dos graus. No es notarà. Però, realment, demà no pujaran tant les temperatures que avui hem quedat ja a les portes, molt fregant, els 39, 38,7 a Lleida o 38,6 al Carràs. Per tant, una calor que s'ha intensificat amb ruixats de tarda. I demà repetirem, això sí, una mica la mateixa dinàmica de temps. Es poden formar altre cop algunes boires boirines arran de mar a primera hora i a la tarda tornaran a créixer nuvolades. Demà els ruixats seran encara una mica més puntuals que avui i un pèl més restringits cap al Pirineu i Prepirineu Occidental. I tot i que avui doncs, hem fet servir aquesta cançó d'una mica menys, no serà la que podrem fer servir a partir de divendres i, sobretot, de cara al cap de setmana, amb aquest preavís d'onada de calor que començaria diumenge i, de moment, s'allargaria fins la revetlla, fins dimarts. Per tant, molta precaució aquests dies, a més, amb aquests incendis que ja hem anat tenint, per tant, aquest perill d'incendi que es manté alt o molt alt a moltes comarques i, com dèiem, les temperatures encara pujaran més.
0: Déu-n'hi-do, la perspectiva.
1: És duríssima. Quan sí. Volíem la calor, no? Pensàvem...
2: Sí. No volíem això.
1: Volíem que la cosa fos més moderada, però bé...
0: De moment, gaudir demà molt, perquè una miqueta menys que avui.
2: Una miqueta.
1: Sí. Sobretot important l'avís del risc d'incendis, que el tinguem tots present.
0: I molt tant. Bé. Gràcies, Gemma.
1: Bona nit.
0: Doncs res més, haurem de tornar demà amb més acció.
1: Exacte, més notícies en puntuals a les 10 de la nit, no?
0: A les 10 aquí estarem.
1: No fallarem, va.
0: Bona nit.
1: Adéu.

0: Les 9 del matí, què tal? Molt bon dia a tothom. Com estan? És dimecres, és 17 de juny de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de La Cel Obert. Ara mateix 25,2 graus de temperatura amb un 63% d'humitat. Ja els avancem que avui tindrem una nova jornada de calor. Ahir que tot just començàvem el programa recordant-los l'inici de les obres al Pont dels Ocells. Doncs bé, parin atenció perquè s'estableixen algunes noves mesures pel que fa a la circulació tant de vehicles com de persones que els comentarem en breus instants. Però ja els avancem, els podem avançar que a partir del proper 29 de juny el pas quedarà tallat a vehicles i persones entre la mitjanit i les 5 de la matinada, que serà òbviament aquesta franja en la que s'aprofitarà per dur a terme els treballs que comporten un alt nivell de soroll. Parlant d'obres, també els comentarem que Renfe té prevista una inversió de 4,8 milions d'euros per millorar algunes de les estacions de Rodalies, entre elles la de Sitges, on està previst la renovació del vestíbul i que compta amb un pressupost de 136.000 euros. Informació que els ampliarem també d'aquí uns momentets. I la notícia esportiva del dia. Ahir a la nit, el Club Patí Subur Sitges va anunciar Edu Desús com a nou entrenador del primer equip. Desús, recordem, va finalitzar la seva etapa com a jugador la darrera temporada i enceta ara aquesta nova etapa com a entrenador en substitució de Quim Vázquez. Resolta, per tant, la qüestió de l'entrenador, el Club Patí Subur Sitges segueix ara treballant en poder incorporar la figura del coordinador.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Ara mateix les 9 i 2 minuts del matí, obres al Pont dels Ocells. Ahir ja em vàrem comentar el seu inici i ahir em vàrem publicar al nostre perfil de X un infogràfic on els explicàvem més o menys com anirà tot plegat. Important, considerant que aquestes obres de rehabilitació del Pont dels Ocells al carrer Sant Honorat comportaran restriccions de mobilitat. Queda suprimida, o es suprimeix en aquest cas, el pàrquing gratuït de vehicles fins a la finalització de l'obra. Dates. Fins al dia 29 de juny. Pas tallat a persones i vehicles entre les 6 de la tarda i les 6 de la matinada. I circulació oberta a persones i vehicles entre les 6 de la matinada i les 6 de la tarda. Treballs que provocaran soroll fins a la mitjanit. Això fins al dia 29 de juny. A partir d'aquell dia, és a dir, a partir del 29 de juny, el pas quedarà tallat a vehicles i persones entre la mitjanit i les 5 de la matinada. Durant aquestes 5 horetes es faran els treballs que comportaran un alt nivell de soroll. Bàsicament, s'aprofita amb aquesta franja horària perquè és la franja en la que no hi ha circulació de trens. Tornem a recordar, entre la mitjanit i les 5 de la matinada, a partir del 29 de juny, durant aquestes 5 hores es faran aquests treballs que comportaran un alt nivell de soroll. Important també considerar, pel que fa als veïns que tenen pàrquing, doncs no ha d'haver, en principi, cap problema perquè podran sortir i podran entrar, però, això sí, sense traspassar el Pont dels Ocells. Són aquestes les mesures que els volíem comentar arran, com dèiem, d'aquestes obres de rehabilitació del Pont dels Ocells al carrer Sant Honorat. Els ho dèiem també fa uns momentets, Renfe invertirà 4,8 milions d'euros en la millora de gairebé una quinzena d'estacions de Rodalies de Catalunya. La inversió forma part de l'anomenat Pla Apunto, amb el que la companyia pretén millorar l'accessibilitat, la comoditat i la seguretat dels viatgers a les seves estacions. En el cas concret de Sitges, a Sitges està previst la renovació del vestíbul de l'estació per modernitzar-ne els acabats i millorar l'eficiència energètica. El projecte inclou la renovació completa del paviment, la incorporació d'encaminaments podotàctils i també la millora de la il·luminació. Aquesta modernització de l'estació també inclou la millora del sostre del vestíbul, que serà reparat i repintat, i la reorganització del seu espai principal d'accés per oferir un entorn més còmode, més segur i més funcional. Els treballs de millora de l'estació de Sitges tenen un pressupost de 136.000 euros. Més informacions que els volem comentar en aquest principi de programa. 9 platges de Sitges han estat qualificades d'excel·lents en aquest informe anual d'aigües de bany que ha publicat l'Agència Europea de Medi Ambient, com el 91% de les platges espanyoles. Aquestes 9 platges de Sitges són les de Terramar, La Barra, l'Estanyol, La Ribera, Sant Sebastià, Balmins, Aiguadols, Garraf i Botigues. I un darrer apunt per considerar un petit ensurt que va passar ahir a la tarda, una petita fuita de gas als museus, el que va obligar a tancar durant una estona el Racó de la Calma. Res greu, eh? Una fuita de gas. Els operaris, doncs, de seguida van reparar amb aquesta avaria, però en qualsevol cas, això va passar ahir a la tarda, amb aquesta petita fuita de gas als museus, el que va obligar, com els dèiem, a tancar durant una bona estona el Racó de la Calma. Ara mateix, gairebé les 9 i 7 minuts del matí, posem una miqueta d'agenda del dia. Avui que comencem amb dues propostes per als més menuts de la casa, a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rossinyol, una especial hora del conte en el marc dels 90 anys de la biblioteca amb el conte La Volta al Món en uns quants contes. I a les 6, a la sala d'actes del Retiro, el grup de teatre infantil de l'entitat presentarà una adaptació basada en el llibre de la selva sota la direcció de Teresa Roig. I no ens movem del Retiro perquè a 8:15, als Jardins, la música serà protagonista amb el concert que oferirà la Big Band i la Combo de la Caixa Escènica Musical del Retiro.
Això, el retiro. A 7:15, a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, Elena Cejas conduirà un cop més una nova tertúlia literària titulada L'escriptor invisible. Incorporem també a l'agenda d'avui una gala artística que tindrà lloc al Prado aquesta tarda a partir de les 6. Es tracta de la gala A la teva salut i que està dedicada bàsicament a primeres persones, famílies i voluntaris de les entitats federades a Salut Mental Catalunya i que comptarà amb l'actuació especial del mag Pere Rafart. Serà, com dèiem, aquesta tarda a partir de les 6 al Teatre Prado amb entrada gratuïta. I en matèria d'exposicions, avui els recomanem la que divendres passat s'inaugurà a la planta baixa del Miramar. Allà, fins a finals del mes de juliol, el pintor sitgetà Francesc Silluer, als seus 90 anys, mostra un important canvi estètic a través del que ell mateix defineix com a figurativisme conceptual. L'exposició es diu Testimoni del meu temps i es podrà visitar, com els dèiem, fins a finals del proper mes de juliol a la planta baixa del Miramar. I tanquem aquest bloc d'agenda recordant que la farmàcia de guàrdia per avui dimecres serà la Farmauto, al passeig Vilanova número 72.

I què tenim per avui? A la segona hora del programa, després del repàs dels diaris amb Carola Fernández i Joan Tutusaus, hi posarem una miqueta d'esports. Coneixerem el nou entrenador del bàsquet de Sitges. Ell és Manel Ruiz i ja treballa des de fa uns dies en la confecció de la plantilla del sènior A d'un bàsquet de Sitges que, recordem, jugarà a la primera catalana de la temporada que ve després del descens de Copa Catalunya. Després, la secció Talent i Més des de l'Associació Talent en Femení. Avui la Carola Fernández en conversa amb la seva presidenta, Susana Villagrasa, i la vicepresidenta, Montse Balada. Recordarem també que aquest proper cap de setmana el Poble Sec celebra amb els seus primers actes de les festes de Sant Joan i ho faran el dissabte dia 20 amb el segon Corre i no et quedis sec, aquesta mena de correbars, per anomenar-ho d'alguna manera, i el ja tradicional sopar de pa amb tomàquet a la plaça Catalunya i que servirà també per presentar la pubilla i l'hereu del barri per aquest 2026. De les festes de Sant Joan al Poble Sec en parlarem aquest matí i ho farem de la mà de la Inara Martínez, que és la presidenta de la Comissió de Festes del Poble Sec. I aquest proper divendres, dia 19, a l'Escorxador, Joan Valentí Cortés porta a escena l'espectacle teatral La Primera i les Mestres de la República. Un espectacle que homenatja a la que fou la primera alcaldessa de Catalunya, mestra, activista, feminista i miliciana, Nativitat, Llarza, Planes, i també un homenatge a totes les mestres de la República. Saludarem precisament a l'actor Nan Valentí perquè ens doni quatre pinzellades del que es podrà veure demà passat a l'Escorxador.

0: mateix les 9 i 11 minuts del matí, perquè no m'escoltin vostès només a mi, i anirem afegint veus, eh? Carola, bon dia.
1: Bon dia, Pitu.
0: La Carola, que més o menys cada dia a aquesta hora ens portarà informacions, notes destacades...
1: Sí, eh? notetes. Notetes que ens van arribant i que mirarem de comentar-les breument a aquesta hora del matí. Si et sembla, comencem.
0: Vinga.
1: Per una que el que ve a fer és demanar l'ajuda als ciutadans, aquells que hagin acudit alguna vegada a l'Oficina Municipal d'Informació de les Persones Consumidores, a l'OMIC, doncs des de la pròpia OMIC s'està demanant als ciutadans que l'hagin fet servir mai que participen en una enquesta d'opinió, perquè entenc que volen, saben que a més a l'OMIC, qui hi ha darrere de l'OMIC és la Sandra Clark, amb qui fem secció de tant en tant aquí a la ràdio amb en Joan Totosaus, doncs la Sandra vol valorar què tal, com està funcionant l'oficina, què en pensen els consumidors, i per tant tots aquells que l'hagin fet servir alguna vegada a l'OMIC poden adreçar-se a través del propi web municipal, a través del portal de participació del web municipal, poden accedir a l'enllaç de l'enquesta i doncs serà d'agrair, entenc, per la Sandra i per tots els que hi treballen, doncs que expliquin com els ha anat l'experiència, entenc que per tal de millorar. I com que avui comença oficialment l'estiu a la ràdio, podem dir-ho així, no? Comença oficialment l'estiu a la ràdio, doncs un apunt, ja en parlarem segur més endavant, però un apunt perquè tornen al cinema a la platja. A més, ja ens diuen ja que aquest cap de setmana ve molta calor, doncs torna al cinema a la platja a la Fragata. Serà els dimecres, tots els dimecres consecutius del mes de juliol, a 10:15 del vespre. I hi haurà projeccions com, per exemple, Molt lluny, que és una pel·lícula en la que participa en Mario Casas i que va dirigir Gerard Oms, que és un director del qual n'hem parlat aquí alguna vegada. Una pel·lícula d'animació que es diu La llum de l'aixa, Romeria, el tercer llargmetratge de Carla Simón, i una altra pel·li d'animació, en aquest cas, que va guanyar l'Oscar a la millor pel·li d'animació, Little Amélie. Totes les projeccions seran a 10:15, són gratuïtes, a la platja La Fragata, per tant, la gent ja que es posi, que es marqui l'agenda, que els dimecres és dia de cinema a la fresca, de cinema a la platja de La Fregata, 9:45, tan fàcil com atansar-s'hi amb una cadireta, amb una tovallola, amb un pareo, allò que vulguin, es poden portar el sopar, el beure, tant fa, perquè cadascú que es posi com vulgui i a gaudir del cinema a la platja.
0: Molt bé, això serà a partir del proper mes de juliol, doncs hem començat amb aquestes dues informacions que ens ha costat avui la Carola Ferranez, a qui saludarem d'aquí uns instants també per repassar amb els diaris. Carola, gràcies, fins ara.
1: Fins ara.

Acostant-nos a un quart de 10 del matí, estrenem, també podem dir, un nou apartat musical que ens anirà acompanyant al llarg d'aquest estiu. Una mena de viatge musical que comença als anys 60 fins a dia d'avui, fins al 2026. Anirem triant una cançó cada dia, ja els diem que no hem fet servir allò cap criteri especial, eh? I la primera cançó ens porta a l'any 1962. La seva protagonista, Marisol, un autèntic fenomen de l'època com a cantant i també com a actriu. La cançó Tòmbola, també coneguda com La vida és una tòmbola, és una cançó que va escriure Antonio Guijarro i que va composar el gran Augusto Algueró. Tòmbola va servir com a tema principal de la pel·lícula homònima del 1962 de Luis Lucía Mingarro, protagonitzada per l'aleshores adolescent Marisol.

Marisol i la seva tòmbola, l'any 1962. Estrenem, com dèiem avui, aquesta anomenada Cançó de l'estiu, demà més. Avui, 17 de juny, és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i també la Sequera, que va proclamar en el seu dia la ONU. Avui, que és Sant Gregori, també Santa Emília de Vialar, Sant Peregrí, Sant Ismael i Sant Innocenci. En aquest 17 de juny celebren el seu aniversari, entre d'altres, la cantant Paulina Rubio fa 55 anys. També és l'aniversari de la tenista Venus Williams, que en fa 46, i del director teatral Joan Lluís Bozzo, que en fa 73. A Sitges, a tal dia com avui de l'any 1883, l'Ajuntament, presidit per Josep Vidal, aprovava la reforma del Cap de la Vila segons un projecte de l'arquitecte Gaietà Buigas, el mateix que, anys després, va dissenyar el monument a Colom a Barcelona. Finalment, aquest projecte de reforma no es va dur a terme. El 17 de juny de l'any 1913, a les 7:20 de la tarda, l'electricitat arribava de manera oficial a Sitges, tal dia com avui de l'any 1913. 17 de juny de l'any 1916, 3 anys més tard, s'inaugurava l'estació del ferrocarril de Sitges impulsada per Eduard Maristany. I tal dia com avui, de l'any 1995, Pere Junyent i Dolcet, el cap de llista de Convergència i Unió, era elegit alcalde de Sitges. Pel que fa a les efemèrides d'arreu del món, avui en considerem un parell. 17 de juny de l'any 1885, l'estàtua de la llibertat arribava al port de Nova York a bord del vaixell francès Isère, desmuntada en 350 peces i anava en 214 caixes. El regal de França als Estats Units es va muntar a la illa de Liberty Island i es va inaugurar oficialment uns mesos després, el dia 28 d'octubre d'aquell 1885. I tal dia com avui, un 17 de juny de l'any 1994, O.J. Simpson, exjugador de futbol americà i actor, era perseguit per la policia de Los Angeles en una famosa persecució de baixa velocitat amb el seu Ford Bronco blanc, retransmesa en directe i seguida per 95 milions de telespectadors. Dies després, seria acusat de l'assassinat de la seva exdona.

0: Pel que fa a les efemèrides musicals, el 17 de juny, tal dia com avui de l'any 2006, Shakira aconseguia amb el seu primer èxit número 1 a la llista del Hot 100 i ho feia amb el senzill Hips Don't Lie amb Wyclef Jean.
1: Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees. No fighting.

El Hips Don't Lie és el segon senzill del seu àlbum Oral Fixation Volum 2, tot i que Shakira ja havia estat a les llistes d'èxits llatines dels Estats Units durant més d'una dècada. Hips Don't Lie fou, com dèiem, el seu primer èxit número 1 a la Hot 100. També aconseguiria en el primer lloc al Regne Unit, Austràlia, França, Alemanya i Japó, entre d'altres.

Hips Don't Lie, Shakira i White Trip Gin. Vinga, deixem Shakira, anem a d'altres registres, perquè tal dia com avui de l'any 2007, els Traveling Wilburys van arribar al número 1 de la llista d'àlbums del Regne Unit amb el seu àlbum Collection.

veus perfectament reconeixibles, eh? Qui eren els Traveling Wilburys? Doncs eren George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty i Bob Dylan.

És un grup que, en aquest cas, es va mantenir actiu aquest temps, uns 3 anys, entre 1988 i 1991, i que es va originar a partir d'una trobada entre Jeff Lynne i George Harrison durant l'enregistrament de l'àlbum Cloud Nine, de l'excomponent dels Beatles.

0: Ara mateix les 9 i 25 minuts del matí ja ens podem anar calçant perquè les previsions del temps s'anuncien calor els propers dies. Ara mateix 25,2 graus de temperatura amb un 65% d'humitat. Temperatures que a poc a poc i amb el pas de les hores s'aniran enfilant fins a arribar als 29 graus com a màxim en aquest migdia amb el cel completament serè, sense cap núvol, vent fluixet, variable gairebé inapreciable. El sol que ha sortit avui a les 6 i 21 de la matinada i no es pondrà fins a les 9 i 25, que estem a només 4 dies del solstici d'estiu, que serà aquest diumenge, dia 21 de juny, el dia més llarg de l'any. I la previsió de cara a les properes 24 hores, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Començava amb una jornada de dimecres força semblant a la d'ahir dimarts, un ambient majoritàriament assolellat. Començava, això sí, amb alguns núvols matinals a punts de l'extrem sud, poca cosa que aniran desapareixent amb el pas de les hores. A partir de migdia, i com ahir, creixeran algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, prou desenvolupades per deixar anar alguns ruixats, fins i tot en algun cas acompanyats de tempesta. Acumularan quantitats en general poc abundants. Temperatura avui, novament, notícia, valors per sobre dels 35 graus a molts punts de l'interior, fins i tot a ponent per sobre dels 36 o 37. Demà, novament, sessió contínua de calor i ambient assolellat. De moment, això és tot.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Sempre ve de gust escoltar Lionel Richie i aquest tema, el You Are. 2:15 de 10 del matí. D'aquí uns moments repassem els principals titulars dels diaris i alguna que altra notícia més o menys amagada. Però bé, en qualsevol cas, ja els avancem que avui tenim com a protagonistes al damunt de la taula Zapatero, que declara avui com a investigat pel cas Plus Ultra i també per aquestes famoses joies de la seva caixa forta. Avui que també els metges fan el darrer dia de vaga. Altres noms propis que ens deixa l'actualitat informativa a nivell d'esports, òbviament, Leo Messi. Passen els anys i bé, ningú suposo que en aquests moments és capaç d'albirar el final de la carrera futbolística d'un Leo Messi que s'ha estrenat en aquest Mundial amb 3 gols i sent l'autèntic protagonista de la victòria d'Argentina contra Argèlia. Repassarem també els resultats que ens deixa aquest Mundial de futbol amb les victòries destacades d'Argentina, també de França. Parlant de golejadors, Erling Haaland també s'ha estrenat amb un doblet amb la seva selecció, amb la selecció de Noruega. Per tant, Haaland-Messi són dos dels grans protagonistes esportius d'aquesta jornada i també els llegirem una carta que avui apareix a les cartes del

0: Vinga, doncs tenim ja amb la Joana Tutusaus i la Carola Fernández aquí amb nosaltres. Bon dia, nois.
1: Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Pitu.
0: Començo per aquesta carta que avui publica la Vanguardia, a la seva secció de cartes dels lectors. És una carta que signa Sandra Álvarez des de Garraf, que diu el següent: "Los vecinos de Garraf vivimos con miedo. Los robos se suceden casi a diario y ya entran en la vivienda mientras la familia duerme. Familias enteras viven con angustia e incertidumbre. Cada ruido durante la noche genera preocupación y cada ausencia del hogar es un motivo de temor. Nos sentimos abandonados por el Ayuntamiento de Sitges. La falta de seguridad y de presencia de la policía local está provocando esta creciente sensación de indefensión entre los vecinos". Carta que, com dèiem, signa aquesta veïna de Garraf, Sandra Álvarez, avui a les cartes dels lectors de La Vanguardia. Hem començat per aquí, però bé, avui Joan Zapatero continua sent protagonista.
2: Correcte,
0: perquè després li toca avui garlar, com aquí diu.
2: Després que el jutge li denegués aquesta ajornament, aquesta pròrroga que havia sol·licitat per prestar declaració al voltant de Plus Ultra i sobretot al voltant d'aquestes joies, avui l'expresident del govern compareix per tractar d'explicar l'origen d'això, del que va trobar la UCO al seu despatx. De fet, clar, diverses fonts apunten a que, per una banda, la seva defensa intentarà anar cap a la prescripció, és a dir, que ja fa més de 4 anys que aquests objectes estarien a la seva possessió i, per tant, doncs, hauria prescrit el termini legal per regularitzar-les i no es podria ser perseguit per això. Això per una banda, i per una altra banda, sobre la qüestió d'aquests trepitxeus, per dir-ho d'aquesta manera, que va establir al voltant dels ajuts a la companyia Plus Ultra, doncs apel·larien a la nul·litat, ja ho vam dir, del bolcat del seu telèfon mòbil per part de dels serveis de seguretat nord-americans, que són els que en principi haurien proporcionat aquesta informació a Espanya, que ha mogut també bona part de la investigació. El fet que no es pogués garantir el que s'anomena la cadena de custòdia d'aquesta informació fa que, doncs, en un judici no podria no ser una prova vàlida. I clar, si és la prova que fonamenta tot el cas, doncs estarem en allò tan clàssic que tots veiem el que va passar, però no ho podrem jutjar perquè no s'ha fet com s'hauria d'haver fet.
0: Zapatero, que serà el primer expresident espanyol que declara com a investigat davant d'un jutge, arribarà en cotxe a la porta principal de l'audiència i accedirà...
2: Ja ha arribat.
0: D'acord, doncs bé. I, per tant, accedirà a peu a les instal·lacions per on habitualment entren els jutges, fiscals i funcionaris. Per raons de seguretat, diuen les informacions que el president de l'audiència ha autoritzat que es faci d'aquesta manera, en comptes d'entrar per l'accés que s'acostuma a fer servir al públic en general. Bé, doncs aquest seria...
2: Sí. Ha transcendit també, sí? Res, un detall, ja que estem en aquesta de judicis. Es veu que el jutge Peinado, que és aquest jutge que doncs està al darrere de la imputació de la dona del president del govern, de Pedro Sánchez, li va dir a l'advocat de Begoña, Gómez és?
1: Begoña Sánchez, no, és Gómez.
2: Sánchez és Gómez. Sí, Begoña, sí. Gómez. Doncs li va dir a l'advocat de Begoña Gómez: "Míreme usted a mí cuando esté hablando". I es veu que l'advocat li va contestar: "No hay en el ordenamiento jurídico nada que me obligue a mirarlo".
0: És bona aquesta.
2: Ho dic perquè és que moltes vegades que sigui jutge no vol dir que tingui la raó.
0: Sí.
2: Però bé, és un detall.
0: Bé, avui que els metges, com dèiem, també de la sanitat pública tornen a estar cridats a la vaga, és la 12a jornada d'aturada que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de la tardor i és la darrera abans del parèntesi de l'estiu.
2: Doncs una altra. Deien que després dels professors s'obriria el meló.
0: Sí.
2: De la sanitat, doncs ara els dels professors estan en aquest parèntesi d'estiu perquè diuen que es reprendrà
1: al setembre
2: quan tornin, I bé, i aquesta altra pota de l'estat del benestar, que també la tenim bastant corcadeta, doncs probablement ens donarà que parlar.
0: Són protestes que s'han organitzat simultànies a partir de les 11 a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. En el cas de la capital catalana serà a la seu de l'Agència de Salut Pública, i a les altres ciutats a les diverses delegacions territorials de la Conselleria. Els facultatius reclamen, recordem, un conveni propi, l'eliminació de les guàrdies de 24 hores, la planificació d'agendes amb límits de pacients, l'equiparació de la jornada laboral amb la resta de grups professionals i augmentar la plantilla per acabar amb la sobrecàrrega laboral. Per tant, aquesta darrera protesta, abans no arribi l'estiu, ja en la seva totalitat, com els dèiem avui a les diferents capitals.
2: I pel que fa a l'actualitat internacional, ahir, doncs, que s'acabava aquesta cimera del G7, amb la fotografia de família, Evian, allò en un entorn magnífic, oi?
0: Avui que La Vanguardia ens ho il·lustra amb una fotografia en què apareixen Zelensky i Donald Trump.
2: Sí, correcte, perquè Zelensky va ser convidat. Sembla que ha obtingut permís per tenir llicència per fabricar-se ell mateix els Patriot, els míssils diguem, antiaeris més poderosos que tenen llicència americana. Però el principal motiu de preocupació ara mateix no està tant ara a Ucraïna, sinó si al final es confirma aquesta signatura per divendres, que totes les parts semblen haver-la ja confirmat, d'aquest memoràndum d'enteniment, que és el nom tècnic d'aquest document que sembla ser que ni tan sols els portaveus del Congrés nord-americà tenen. És a dir, que s'estan filtrant parts d'aquest document. La que més crida l'atenció és la institució d'una mena de pla Marshall per la reconstrucció d'Iran de 300.000 milions de dòlars. És a dir, que hem destruït i ara els donarem diners perquè, a canvi del petroli, evidentment, perquè s'ho reconstrueixin. Crida molt l'atenció. Qui és el, com diuen Vicent sempre, el verso azul de tota aquesta història? Sí. Netanyahu, que no vol de cap manera que això s'aturi. Per què? Perquè si s'atura, probablement la justícia israeliana continuarà el procediment que té uns quants oberts contra ell, i a ell no li interessa. Per tant, doncs, insisteix en continuar atacant Beirut. Però una de les parts d'aquest memoràndum és també l'aturada immediata de les accions dels països aliats d'Estats Units contra el Líban. Per tant, doncs, és una referència explícita al que està fent Israel. Trump tindrà feina. Ahir va parlar malament de Netanyahu, i és la segona o la tercera vegada que ho fa, perquè al final tots són negocis, i el negoci ara és reconstruir Iran després d'haver-lo destruït. No treure els ayatolars, perquè això ja no toca. I és un exemple nou de el TACO, que és l'acrònim de Trump sempre es tira enrere. En anglès, eh? L'efecte TACO, pues, es veu que sí, sempre va passar amb els aranzels, i ara està passant amb la història de l'Iran. Deixa'm dos detallets ràpids.
0: No,
2: per una banda, interessant avui un reportatge a La Vanguardia, un reportatge llarg, sobre les rutes de la droga, que signa Emil Roger, que explica com totes les operacions antidroga a l'estret de Gibraltar han desplaçat l'entrada de droga a l'estat espanyol, diguem, a petita escala, és a dir, les narcolanxes, al Guadalquivir. La batalla del Guadalquivir contra el narcotràfic, la nova porta de la cocaïna cap a Europa. Es veu que entrava molt de xix per aquí, però diguem que ja han establert una infraestructura, i com que el Guadalquivir és fàcilment navegable fins a Sevilla, doncs diguem que els costos operatius d'entrar a la droga es redueixen molt, i per tant s'està utilitzant el Guadalquivir en substitució de Gibraltar per entrar a la droga. Aquesta és una. I l'altra, ho vam dir quan va passar, han trobat la creu de la Neto. Ja ha sortit.
1: Ostres!
0: Hòstia, quina famosa creu.
2: Sí.
1: I on era?
2: Ah, home, on havia de ser. als peus de la muntanya, el que passa és que, clar, la neu l'havia tapada.
1: Ah, d'acord.
2: I ara amb el desgel...
1: Amb el desgel.
2: Amb el desgel ha tornat a florar, per entendre's, la Guàrdia Civil, fent un rescat, la va trobar, l'han baixat a Benasc perquè sigui restaurada, i aleshores, un cop sigui restaurada, es tornarà a posar. Compte que, en substitució, un francès va pujar una creu i la va muntar allà, i l'endemà l'havien destrossada una altra vegada. I després encara en van pujar una altra, que aquesta no sé si l'han destrossada o no.
1: Més gran, que ja, és a dir, fer-se la neta o per anar a destrossar creus...
2: Per anar a destrossar creus, sí.
1: Que
2: sí,
1: és una pallissa moment... considerable, eh?
0: On vas? Vaig a carregar-me una creu que...
2: Doncs això, al final ha sortit aquesta creu de la Neto, doncs, evidentment, repeteixo, és a dir, la van tallar amb una radial, però clar, prendre-la no la podíem prendre, per tant la va tirar.
1: Havia de pujar la radial fins allà dalt, mare meva, en fi.
2: Vinga.
1: Ja veig per on vas, Pitu.
0: Sí, la vols comentar tu?
1: No, digues fes.
0: No, comenta-la tu, perquè veig que sí. És que m'ha cridat l'atenció.
1: Crida molt l'atenció.
0: M'ha cridat l'atenció, sí.
1: Ho explica avui la Vanguardia. Tots aquells que jugaven al Pokémon amb el mòbil, jo no era d'aquelles, no sé, nosaltres no ho érem gaire, no? Però hi ha tota una generació que ho va fer molt, això, eh? Doncs sembla ser que aquest joc del Pokémon GO va ajudar, tots aquests jugadors van ajudar, òbviament, sense el seu consentiment, a desenvolupar un sistema de posicionament militar. És a dir, va ser un fenomen, mira-la, això l'any 2016, era, com saben, un joc...
2: La gent anava amb els mòbils,
1: exacte,
2: així...
1: Que va connectar milions de persones, era gratuït, es feia amb el mòbil, i el que feia era com un reconeixement de l'espai, no? Doncs sembla ser que l'empresa que va desenvolupar el videojoc va signar un acord el 2025 amb la companyia d'intel·ligència espacial Vantor, que té contactes amb el govern dels Estats Units i que fa servir, és a dir, la tecnologia d'aquesta empresa es fa servir, entre altres, al camp militar. Per tant, què hem descobert ara? Doncs que a través d'aquest acord, Vantor, que és aquesta empresa que es mou en el camp militar, va poder accedir a un model geoespacial a gran escala gràcies als posicionaments que van fer durant anys tots els jugadors del Pokémon GO. Per tant, poca broma, clar, això el que obre o posa damunt la taula és com és el doble ús de les tecnologies, no? És a dir, com algunes tecnologies, com en aquest cas el Pokémon GO, creat per l'àmbit civil, pel joc, per l'oci, després es traspassa en un àmbit militar. Per tant, poca broma, ara potser haurem de repensar-nos abans de jugar segons quin joc, o haurem de fer com consciència abans de descarregar algun joc, i d'aquests sobretot que et posicionen, que parlen de geolocalització, etc., perquè les empreses després són molt hàbils i fan servir tota aquesta informació, que és una informació òbviament molt valuosa, en l'àmbit militar i en aquest cas sobretot al servei dels Estats Units. Per tant, poca brometa, poca brometa. Més coses?
0: Sí, home, vinga, sí, va. Sí.
1: Deia abans, ha començat la calor, diumenge arriba... És que això és un clàssic entre tu i jo, Pitu. Diumenge arriba la pujada de temperatures clàssica de quan comencem el programa d'estiu.
0: És un clàssic,
1: bé,
0: sí.
1: Ve un nou episodi de calor, molt fort, i les dades deien, i això és el que m'havia cridat l'atenció, que l'any passat va ser el tercer any més càlid des de mitjans de segle XX. L'any passat, el 2025, i que la pujada de temperatura que han calculat a Catalunya és de 2 graus centígrads més respecte, diguem, als darrers estudis. Per tant, diguem que la tendència aquesta, per a aquella gent que encara dubti d'això del canvi climàtic, de l'escalfament global, tot plegat, doncs les dades ho confirmen, i aquest cap de setmana, sobretot a partir de diumenge i fins a mitjans de la setmana que ve, doncs es preveu de nou una forta pujada de les temperatures, en alguns llocs fins a...
0: Sí, sí.
1: Apropant-se als 40 graus.
0: Compte, no sé qui m'ho apuntava l'altre dia, que aquest proper mes d'agost serà un mes d'agost plujós.
1: Sí?
0: Diuen.
1: Podria ser. Sí, sí, tot... Jo amb això del canvi climàtic ja vaig perduda.
0: Sí,
1: ja...
0: jo també, però parlem en general d'un estiu calorós, òbviament, amb temperatures allò elevades, però les previsions apunten també cap a aquest mes d'agost, que serà bastant plujós.
2: Sí, no? Veurem l'eclipsi.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Tanta història amb l'eclipsi. Sí. Tots els turistes que han reservat hotels per l'eclipsi.
0: Que això és el dia 12, no?
1: El dia 12
0: d'agost. Molt bé, molt bé.
1: Vinga, més qüestions. Ahir van sortir... es van fer virals unes declaracions, no pas per ser agradables ni boniques, del president d'Empresaris de Castella-La Mancha, Ángel Nicolás García, arran de que la COE, la Confederació Espanyola d'Organitzacions empresarials ha posat sobre la taula, reclama que la Seguretat Social es faci càrrec dels primers 15 dies de baixes laborals, perquè diuen que, que això ja és un problema de país. Parlen de que el 60% de les baixes duren menys de 15 dies i que són 1,4 milions de treballadors els que no van a treballar a diari, i això costa 33.000 milions d'euros a les empreses. Per tant, diguem que des dels empresaris, què demanen? Que sigui la Seguretat Social. El que venen a dir és, si el sistema de salut públic no aconsegueix solucionar el problema d'una manera immediata, que se'n faci càrrec, que no es passi... És el que diuen els empresaris, eh? Bé, en aquest debat, aquest senyor Ángel Nicolás García va deixar anar que els joves agafen la baixa perquè els ha deixat la nòvia, que són uns memos. Així, amb tota la seva tranquil·litat, va deixar anar a aquesta frase, que, òbviament, després el president de la Confederació se'n va desdir, però, vaja, i això s'ha viralitzat molt i ara està per retxar-se aquestes declaracions a tot arreu d'aquest senyor. Ahir en Joan ho comentava, el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat els mercaurans de Mercadona, i aquí Sitges ho acabem de veure, el nou Mercadona ja ha incorporat aquest espai de taules per dinar, sí, amb un microones, amb tot d'utensilis d'un únic ús, és tot autoservei, tu et compres el menjar per emportar dins del supermercat
0: i tu pots menjar allà.
1: Allà, fins i tot hi ha una màquina de cafè. Doncs a Barcelona, el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat això per competència deslleial, i veiem, això és... Clar, a què s'agafa el Gremi de Barcelona? Que hi ha una ordenança, diguem, municipal, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, que no permet que en una distància entre la caixa, entre allò que cobres, i és a dir, una distància mínima entre allò que menges d'alguna manera i la caixa.
0: D'acord.
1: I aleshores s'agafen, s'acullen això. Clar, entenc que aquí a Sitges no sé si tenim alguna ordenança d'aquesta similitud, però jo crec que s'obre un debat interessant i que els gremis de restauració, doncs, òbviament, ho entendran probablement com a competència deslleial, perquè només cal anar al Mercadona i veure com estan aquelles taules,
0: sí,
1: cada dia.
0: Sí.
1: Més qüestions. Una més per acabar abans que aneu als esports. El Tribunal Suprem ja ha sentenciat de manera ferma. Recordareu aquell cas d'aquell treballador de Barcelona que treballava per Meta, que va denunciar la companyia per un tema de visualització d'imatges, que deia que l'havien causat problemes mentals, sí, salut mental i baixa, tot plegat. Doncs el tema va anar a judici i ha acabat el Tribunal, va anar al Suprem, i el Tribunal Suprem ara ja ha sentenciat de manera ja ferma que efectivament la visualització de totes aquestes imatges, saben que és gent que el que es dedica és a controlar aquest contingut, i el que han de fer és visualitzar-lo sí o sí, a més, diverses vegades, per evitar, diguem, que arribi a la gent, no?, al públic. Clar, doncs ha sentenciat que efectivament això causa problemes mentals, malalties mentals, i que per tant sí que és un efecte i causa directa, diguem, entre una cosa i l'altra, i ara el que quedarà a veure, però això és important, perquè ara queda a veure qui se n'haurà de fer càrrec de la indemnització. Sí, haurà de ser Seguretat Social si s'entén com a malaltia comuna, o haurà de ser l'empresa si s'entén que no és una baixa per malaltia comuna, sinó, en aquest cas, a càrrec de l'empresa. I aquí determinarà molt què fa l'empresa, en aquest cas, per, d'alguna manera, evitar o ajudar aquests treballadors que s'hi posin. Clar, és important perquè d'aquell cas en van sortir moltes més denúncies, caldrà veure ara com s'acaba de desenvolupar, però en tot cas aquell noi se li ha donat la raó, es va posar malalt a causa de totes aquelles imatges terribles que havia de veure dia a dia. Estem parlant d'imatges de violència, pederàstia,
0: sí, sí,
1: violacions, en fi, tot això que havia de veure per evitar que després això arribés al gran públic. Doncs hi ha hagut sentència ferma al respecte.
0: I posem la dosi esportiva de cada dia. Clar, jo, em perdó, borro de mi, intentava buscar les portades als diaris per si feien referència al partit de Messi. No, òbviament no, perquè el partit va ser a les 3 de la matinada. Però ja que estem en les portades dels diaris esportius, i ja que les tinc aquí al davant, per exemple, els diaris de Barcelona, a l'Esport diu en manos de Lamin, arran, òbviament, d'aquest empat de la selecció espanyola davant Cabo Verde, confiança intacta, diu el Mundo Deportivo. El diari AS, en clau França-Madrid, ho il·lustra parlant de Mbappé com a rei de França, gràcies a la victòria de França 3-1 en el seu partit d'ahir, i que no cunda el pànico, és el que diu el Marca, arran també de l'empat sense gols de la selecció espanyola contra la selecció de Cabo Verde. Però sense cap mena de dubte, el gran protagonista d'avui és Leo Messi. Ho dèiem fa uns moments, passen els anys, passen les temporades i Leo Messi sembla inesgotable la seva aportació, en aquest cas a la selecció argentina, perquè, com diu el Mundo Deportivo, Messi il·lumina Argentina i fa història amb aquests 3 gols que van servir per derrotar la selecció d'Argèlia.
2: Hi ha alguns diaris argentins que hi han sortit amb la portada. Entenc que amb el desfase horari aquest, i per exemple llegim un titular que és molt Mundo Deportivo, d'un diari que es diu Crónica del Chaco.
0: Sí, sí, sí.
2: Que el titular és Tremendo.
0: Tremendo. Sí, sí, sí, sí. Messi, que s'ha convertit en el futbolista que més contribucions de gol ha fet a la història de la competició, del Mundial, amb 24, superant fins i tot els 21 de Pelé. Als seus 38 anys va completar, com diem, aquest hat-trick per igualar Miroslav Klose com el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 16 gols. Per tant, Messi, que continua engreixant aquest currículum que sembla inesgotable. Podem posar aquí també els 2 gols que va fer Haaland, que van servir doncs, per imposar-se a la selecció d'Iraq. Noruega va guanyar 4-1 a Iraq. També la victòria de França, però en línies generals, Joan, aquesta primera fase del Mundial no ens deixa grans coses.
2: No, de moment és tot com molt descafeinat. És veritat que ahir, efectivament, Mbappé, Haaland, doncs ja van mullar, a diferència de la selecció espanyola. Sí que estem llegint algunes crítiques sobre el fet de les pauses d'hidratació.
0: Sí.
1: Que són publicitàries,
2: que
1: no?
2: Que són bàsicament publicitàries i fins i tot ja s'ha donat algun cas en algun partit, pel que hem vist, que el delegat de la FIFA ha demanat a l'àrbit que s'esperi perquè alguna televisió americana no ha acabat de passar els anuncis.
1: El servei...
2: Absolut, això és com ho fan allà. Sí, clar, sí. Tu portes el Mundial allà, sí, doncs sí. Què et diuen? No, escolti, aquí el que paga mana, tu.
1: Aquí mana, sí, sí. Mm-hmm. Sí.
0: Bé, doncs estava buscant els partits per avui, però no...
2: Avui entra en joc a Cristiano.
0: És veritat.
2: Juga a Portugal, no recordo amb qui, però juga a Portugal segur.
0: Espera't.
1: Escolteu, amic, mentre busques, Pitu, sí. Coses del Mundial. Jo, que no tenc futbol, no en tinc ni idea i m'importa, ja ho sabeu que realment poc. El que més m'agrada del Mundial és que sempre surten històries personals. I ahir s'ha donat a conèixer la història de Bocinha, el porter de Cap Verd, que sí. Va aconseguir aturar tots els tirs a porteria d'Espanya. I és una història tan bonica... És una història preciosa perquè és un home de 40 anys, no? que va començar a jugar fins i tot al futbol tard, que no té equip, que és molt barat, però més enllà d'això, sabeu d'on li ve el nom? Bocinha. En portuguès, avó, perquè saben que era colònia portuguesa, Cap Verd, avó és àvia. I es veu que el nano baixava a jugar a pilota al carrer i li fotien mastegots sovint. I aleshores ell, quan li fotien aquests mastegots, anava a buscar a Bocinha, que és l'àvia, abuelita.
0: Sí.
1: És l'àvia, sí, abuelita.
0: Sí, sí.
1: Aleshores els companys li deien, mira, ja està a Bocinha, com dient, va a buscar l'abuelita. I d'a Bocinha s'ha quedat en Bocinha. És a dir, això li ve de quan jugava a futbol amb els nanos, li fotien mastegots, ell s'anava a casa de l'àvia a buscar consol en l'àvia, els companys se n'enfotien d'aquest tema, però mira, li ha quedat el nom, Bocinha, i ara ha estat el porter estrella, com a mínim, en sí, sí. La primera jornada del Mundial.
0: Les àvies, que no diré que sovint tenen un paper fonamental en la història dels futbolistes, però parlant d'àvies, l'àvia de Leo Messi també. Va ser, vaja... De fet, Messi, quan marca un gol, sempre fa aquest senyal d'assenyalar cap al cel perquè ell considera la seva àvia la figura clau per la seva carrera futbolística.
1: Perquè venen de països amb situacions molt precàries i aleshores en aquests països normalment les àvies, les figures d'avis i àvies són les que acaben jugant, sobretot les àvies, el paper de cria.
0: Sí, sí.
1: I de cura perquè els pares han d'anar a treballar.
0: Portugal contra el Congo. I Anglaterra després juga a les 7, Portugal contra el Congo, i a les 10 de la nit Anglaterra-Croàcia, que em sembla ja una mica més...
2: A les 9,
0: a les 10. A les 10,
2: ai, quina.
0: Sí, sí, Anglaterra-Croàcia, que em sembla un dels primers partits interessants que ens presenta aquesta primera fase del Mundial. I per tancar tema esports, res, un apunt de futbol sala, perquè ahir es va començar a disputar la final de la Lliga de Futbol Sala, que protagonitzen el Barça i el Pozo de Múrcia. El Barça que, gràcies als penals, va poder anotar l'1-0 a l'eliminatòria després de l'empat a 5 del partit, dels minuts reglamentaris, els penals 3-2 favorable amb el Barça, i per tant el conjunt blaugrana que s'apunta aquest 1-0 al segon partit de nou al Palau. Després la sèrie es traslladarà fins a Múrcia.
1: Escolta'm, no em diguis per què ahir vaig escoltar al final d'aquest partit, no em diguis per què.
0: No m'ho preguntis.
1: Tenia la ràdio posada.
0: Sí, sí.
1: Escolta'm, quin final de partit, perquè va ser un empat en els últims minuts, allò in extremis.
0: Sí. Sobre la bocina, com aquell que diu.
1: Una emoció bàrbara.
0: Vinga, i per acabar, Carola.
1: Per acabar, va, una història, és que m'ha cridat molt l'atenció, i jo, a més, jo crec que els tres ens toca personalment, perquè vosaltres sabeu que lo del 6-7, la moda del 6-7, la coneixeu, no? Pels fills.
0: No me l'han acabat d'explicar, no. però, sí.
1: Aquest és el tema, però n'heu sentit a parlar, segur, o els vostres fills, igual que la meva, en algun moment l'haureu vist fent allò de cada vegada que veu un 6 i un 7, on sigui, pot ser el rellotge, pot ser un preu, no sé què, fan aquell gest amb les espatlles, amb els braços, i diuen 6-7, i els pares ens quedem com dient, què vol dir això, quina xorrada,
0: n'hi
1: ha que s'enfaden i que diuen prohibit, no et deixo fer més aquesta xorrada perquè no ho entenem. Doncs avui a La Vanguardia, els tendències parlen d'aquest signe, d'aquest codi, que és un codi adolescent, i expliquen, i és molt interessant, que és molt més que una tonteria adolescent. És una manera de com els adolescents, els joves, i no és una cosa nova tampoc, busquen pertànyer, busquen identitat. És una qüestió d'edat. En altres èpoques deien xachipiruli, no sé quina època, en la meva deien molt allò de mola, com mola, no? I
0: sí,
1: també
0: sí.
1: Moltes vegades no acabem d'entendre el significat. Probablement el que del 6-7, el que probablement ens molesta moltes vegades als adults, és que no entenem gens quan s'ha de fer i quin és el significat. És que no en té, i aquest és el tema. No té un significat clar. Es fa i prou,
0: i
1: ja
0: punt,
1: està.
0: Sí.
1: I ens hem quedat això. I aleshores explica La Vanguardia una mica aquest signe d'identitat dels joves, explica com el fan, i Òscar, molt curiós, jo no ho sabia i ho he comprovat avui, si entreu a Google i escriviu 67, Google es tambaleja com si fessis el gest.
0: És
1: increïble, és a dir, fins i tot l'algoritme
0: ha
1: entès perfectament aquesta necessitat adolescent, que és aquesta necessitat d'identitat pròpia, de pertany a grup, no? Que és una cosa molt de l'edat, que és un fenomen que ha existit sempre, i acabo amb això, el de 6-7 ve d'un xaval que ho va fer viral a partir d'un Estats Units, amb un partit, ho va fer i allò es va fer viral. Però l'origen real és una cançó, i és aquesta. A veure si ens la posa. Tal vegada és una cançó americana, així com de rap. I l'origen, el 6-7, que no té un per què clar, eh? No té un per què clar. Però l'origen de la cançó, el del 6-7, surt d'aquesta cançó. Shades on Apple with the glasses. Bro say Earth cause he a savage. So many dead ops, so many ashes. You ain't catch that, I can't pass this. Shooter stay strapped, I don't need mine. Bro put belt rate to they behind. The way that switch, I know he dying. 6-7, I just bit rate on the highway. Déu-n'hi-do. O sigui, ja sabem l'origen del 6-7, per tant, que ningú s'escarrassi ni s'enfadi amb el seu fill o amb la seva filla perquè no entén o perquè no li sap explicar què és 6-7. És que no ho saben ni ells, és que no té un sentit literal ni un sentit clar. És una cosa opaca, que és un tema d'edat, de pertànyer, de grup, d'identitària, que ni tan sols és un fenomen nou. Això ho estudia la semiòtica, és a dir, la disciplina que estudia els signes i la seva relació. Però vaja, per si volien entendre una mica més això del 6-7, aquest que ja no estem en edat adolescent, doncs ja ho sabeu.
0: Els ha quedat clar? Doncs 6-7. Carola, gràcies. Joan, gràcies.
2: Merci, Pitu.
3: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendi sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Yo, hey,
4: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi Cantas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

No sabia si s'acabava o no s'acabava. 10 i 8 minuts. I hem afegit aquesta pausa musical amb la veu de Terry Crawford. I posem d'aquests moments una miqueta d'actualitat esportiva.

0: l'actualitat esportiva que ve marcada bàsicament per dos noms propis. Els ho dèiem tot just en començant el programa. Edu Desús, que fins la temporada passada va ser jugador del Club Patí Subursitges, serà la persona encarregada de dirigir l'equip com a entrenador la propera temporada. Per tant, nou entrenador del sènior del Club Patí Subursitges en la seva nova singladura la temporada que ve, de nou a la segona catalana. Esperem en propers dies poder xerrar una estoneta amb el nou tècnic del Club Patí Subursitges. Amb qui sí hem pogut parlar és amb Manel Ruiz. Ell és el nou entrenador del bàsquet Sitges. Vilafranquí, han passat d'equips com el Casal de Vilafranca, el Xamba o el Monjos, amb qui va entrenar a la primera catalana. Manel Ruiz ens va atendre ahir a la tarda, bàsicament perquè volíem conèixer la figura d'aquest nou tècnic del sènior A del bàsquet Sitges, un Manel Ruiz que reconeixíem així d'entrada doncs aquesta proposta que gairebé no va poder refusar.
1: Bueno, la veritat és que és una molt bona oportunitat. L'Edu, quan m'ho va oferir, crec que no m'ho vaig pensar massa perquè, bueno, és un projecte que la veritat és que jo vaig estar com a jugador aquí fa, ara deu fer 11-12 anys, i la veritat és que, bueno, era una de les coses que tenia pensat fer alguna vegada, entrenar aquí a Sitges, i quan m'ho va dir l'Edu no m'ho vaig pensar gaire.
0: Sorprèn una trucada com la d'Edu Piñero per oferir-te aquesta possibilitat?
1: Bueno, sí que és veritat que, bueno, aquests últims anys, doncs, a vegades hem jugat un contra l'altre i allò que mantens una mica el contacte. Però, bueno, sí que la veritat que quan em va trucar per exactament aquest motiu, doncs sí que és una cosa que sorprèn, la veritat.
0: Com ho afrontes, personal i esportivament parlant, Manel?
1: Bueno, jo ho afronto amb molta il·lusió. La veritat és que ara per mi és una situació de canvi d'aires. Sí que en aquest moment doncs estem acabant de confeccionar la plantilla, que intentarem fer la plantilla el més competitiva possible, amb gent que pugui sumar de fora, però sobretot mantenint una mica el bloc que ha estat aquestes dues últimes temporades a Copa.
0: Has tingut ja contactes, òbviament, amb la gent del club, amb els jugadors. Quina impressió o quina primera impressió t'emportes del club a dia d'avui, Manel?
1: La veritat és que estic molt content per la predisposició dels jugadors que estaven en el club. Jo crec que de seguida m'han obert les portes i han entès una mica la meva idea o filosofia, que podia ser potser una mica diferent a la que han tingut aquests últims anys, i la veritat és que de moment estem molt contents per el que estan treballant els entrenaments.
0: Tens ara mateix o et toca aquella part que els toca als entrenadors com deies fa uns moments també de confeccionar la plantilla. Vols una... amb qui comptes, amb qui no comptes? És complicat, ho sé, perquè a dia d'avui encara probablement és molt d'hora, però continues pensant que amb aquesta base de l'equip que hi ha actualment és suficient?
1: Aquí hem de tenir en compte que el Roger Pérez ha plegat, sí. I en aquest cas també el Nacho Velasco, doncs, també No continuarà la temporada vinent. Aleshores, en principi, la idea que tenim és continuar amb el gran part d'aquest bloc que ha estat, i sí que en aquest cas, doncs, amb les baixes que hem tingut, doncs, buscar aquest parell, tres d'incorporacions que ens puguin fer pujar el nivell, també.
0: Incorporacions que, òbviament, han de venir de fora.
1: Encara no tenim, sí que ho tenim bastant perfilat, valent, però encara no tenim cap incorporació tancada al 100%. Vale, sí que ha vingut gent d'altres clubs, però ja et dic, en aquest moment, en principi, entre avui i demà sí que ho acabarem de perfilar, perquè sí que és veritat que aquests últims dies ha vingut bastanta gent a entrenar. L'altre dia, per exemple, érem 19 jugadors a l'entrenament, i aleshores, bueno, hem anat parlant una mica amb aquests jugadors que han vingut de fora i creiem que la predisposició és bona, i aleshores a partir d'aquí ens tocarà una mica escollir.
0: Quin ambient t'has trobat? Et pregunto això, Manel, perquè òbviament l'equip ve d'una mala temporada, ve de perdre categoria, òbviament els ànims no són els mateixos si s'hagués aconseguit la permanència, no? T'has trobat un ambient especialment, no diré negatiu, però més aviat baix d'ànims?
1: No, jo crec que els jugadors estan bastant mentalitzats, no? En que, bueno, ha sigut una temporada dura, que potser no van poder aconseguir un objectiu que potser s'havien marcat tant ells pròpiament com també el club, però crec que també estan amb ganes de fer un bon any a Primera Catalana i per què no intentar pujar de categoria.
0: Clar, suposo que t'hauria agradat agafar l'equip a Copa, no? Suposo.
1: Bueno, no és una cosa que em preocupi especialment.
0: Ja.
1: Sí que és veritat que doncs, m'hagués fet il·lusió doncs, entrenar a Copa, però en aquest cas jo crec que també quan vens d'una dinàmica de no guanyar molts partits, a vegades costa començar un projecte a través de costar guanyar, que no, en canvi, jo crec que Primera que ens permetrà més treballar i disfrutar-ho des de l'inici.
0: Per aquells que a hores d'ara preguntin, home, qui és Manel Ruiz, no? Quin currículum té Manel Ruiz? Sabem poquet, Manel, però vaja, del que sabem, que has estat al Monjos, també al Samba Vilafranquí, una miqueta sí. Explica'ns quina és la teva carrera com a entrenador.
1: Bé, jo porto molts anys entrenant. Primer vaig començar al Casal de Vilafranca fa... quan tenia 18 anys, ja, d'això ja en fa 14. Sí que és veritat que vaig estar els primers anys allà, llavors sí que em vaig moure als Monjos, he estat moltes temporades de jugador i de coordinador, i també portava algun equip de la base, i doncs fa 3 temporades doncs em vaig agafar el repte d'acabar la temporada, perquè l'entrenador ens va plegar mitja temporada, i vaig agafar el repte ara fa 3 temporades, i bueno, he estat aquests últims 3 anys. La veritat és que aquest any ha sigut un any difícil, però l'any anterior, per exemple, vam aconseguir l'ascens quan molt poca gent hi creia, de segona a primera.
0: Uh-huh.
1: I sí que aquesta última temporada doncs, també portava diverses temporades entrenant al Xamba, i aquest any passat ja vaig ser el coordinador.
0: Molt bé. Per tant, serà la primera vegada que surts del Penedès, no?
1: Sí, com a entrenador, sí. Sí que és veritat que com a jugador vaig estar una temporada aquí a Sitges, que d'aquí també em ve la relació amb l'Edu,
0: sí.
1: Però sí, com a entrenador serà la primera experiència fora.
0: Evidentment, ho deies fa uns moments, no?, que afrontes el repte amb molta il·lusió, i no sé si esportivament tu personalment també t'has fixat algun objectiu, Manel, en aquest sentit.
1: Bé, la veritat és que jo crec que el tema dels objectius a vegades costa una mica ficar-los. Ens hem de trobar una mica ara, aviam com acabem de confeccionar l'equip. Ara, jo crec que si treballem i posem tot en el dia a dia, jo crec que tenim possibilitats d'estar a la part alta. Que després, jo sempre és el que dic, que un ascens és molt difícil. Que a la fi és una lliga amb molts equips i que només el primer o el segon té aquest premi.
0: Sí que és cert que l'equip ve de dues temporades difícils, aquesta última amb el descens de categoria. Bé, en aquest sentit, no diré que ho tens més fàcil, però sempre és millor venir de baix, no? De mals resultats, perquè ens entenguem, perquè evidentment el marge de millora és molt en aquest sentit.
1: Sí, jo, és el que et deia. Jo crec que l'equip en aquest aspecte necessita un canvi, de veure que pot sumar. Sí que és veritat que pel que he parlat amb els jugadors, doncs a ells els hagués agradat continuar a Copa, però sí que és veritat que a l'hora de treballar és més fàcil quan guanyes, que a vegades costa més quan perds.
0: Ja, sí. Els demanes alguna cosa en especial als jugadors?
1: Bé, jo el que he parlat amb ells és el que els he dit. Si es vol lluitar per coses, sense treball no s'aconsegueix res. Aleshores, jo soc molt del treball del dia a dia, li dono molta importància al treball del dia a dia, perquè aquí és quan s'aconsegueixen els resultats o els objectius que et proposis com a equip.
0: A nivell d'estaf, estàs sol, vindràs acompanyat o estaràs acompanyat? Com queda configurat una mica de l'estaf?
1: Bueno, vindré amb el Guillem, que ha sigut el meu ajudant durant diverses temporades amb diferents equips, i sí que és la veritat que és un noi molt jove, però que té moltes ganes i que té un molt bon futur com a entrenador.
0: Bé, en qualsevol cas, sempre és interessant tenir gent de la confiança d'un, no?, suposo.
1: Sí, això és una cosa que li vaig comentar amb l'Edu. L'Edu, en aquest cas, també m'ha donat moltes facilitats i m'ha dit que podria confeccionar tant l'equip com l'estaf com jo desitgés. I en aquest aspecte, doncs, jo també crec que és un recolzament tenir algú doncs, en què puguis confiar i puguis treballar de manera que estiguis a gust.
0: Parlaves fa uns instants, Manel, de filosofia, de que probablement la teva filosofia del bàsquet és una mica diferent del que es viu aquí. Com entén el bàsquet, Manel Ruiz?
1: Bueno, a mi la veritat és que m'agrada fer un joc bastant agressius, tant en defensa com en atac. No m'agraden gaire les posicions llargues, que també considero que a vegades són necessàries, però sí que en aquest aspecte m'agrada molt un joc molt bastant ràpid. Sí, crec que també tenim els jugadors per fer-ho, i a més les incorporacions que intentem buscar van una mica en aquest perfil. Sí que m'agrada també una plantilla bastant nombrosa, per al tema de que, bueno, el desgast aquest físic d'intentar jugar a posicions ràpides i de ser bastant agressiu en defensa, doncs també la provoca que els jugadors no puguin estar tants minuts a pista.
0: D'acord. Parlem de la categoria, l'equip competirà a la primera catalana. Clar, ara fa uns anys que aquí no hi estem avasats, no? Com és aquesta primera catalana? Per la teva experiència, Manel.
1: Bueno, jo crec que, aviam, qualsevol categoria és dura. Sí que és veritat que depèn una mica de la temporada. Per exemple, aquest any, a primera hi havia tres equips que eren una mica més superiors a la resta, vale? Que en aquest cas, bueno, doncs han fet fitxatges de categories més altes. Per exemple, el Morell, que ha pujat, doncs és un equip que havia fitxat dos exjugadors de l'EP Plata, un jugador que venia de la segona divisió francesa, diversos jugadors d'EVA, doncs és un equip preparat exactament per pujar. Després també et trobes el Tortosa, que en aquest cas havien incorporat el Jaume Sorolla, que havia jugat a l'ACB la temporada anterior, que et trobes equips que van molt ben preparats, i sí que és veritat que la resta, doncs, jo considero que a primera catalana hi ha un molt bon nivell.
0: I bé, una miqueta el com es comenci la temporada dictarà molt, no? Allò que parlàvem abans dels objectius, no? Com estarà l'equip a principi, com estarà l'equip a la fi de la primera volta i com l'acabarà, òbviament. És difícil fer ara una conjectura en aquest sentit.
1: És difícil, sí que és veritat que tenim molt clar que si volem estar a la part alta, els primers partits són molt importants. Que això després no... vull dir, la temporada és molt llarga, però sí que és veritat que si tens un objectiu d'estar a la part alta i poder aspirar, sabent que és molt difícil, coses per estar dalt, doncs sí que és molt important a l'inici de la temporada. Per això també voldrem preparar una pretemporada molt física, moltes sessions d'entrenament, per tal de començar la temporada com millor possible.
0: Ara volia preguntar precisament sobre el planning de la pretemporada. Quina idea teniu de quan començareu a treballar? Si ets partidari de jugar molts amistosos, com ho haveu planificat?
1: Bueno, en principi la idea és començar el 17 d'agost. Sé que aquí també m'han dit que la festa major, entre cometes, també és una mica sagrada, que
0: sí, aquí, agafa una mica... el 23 i el 24, per la teva informació.
1: Sí, sí. Aleshores, bueno, ens tallarà una mica aquests dies, treballarem la primera setmana, i sí que aleshores, bueno, ja estem acabant de tancar els amistosos, i la idea és el cap de setmana del 30 d'agost fer un parell d'amistosos, el cap de setmana del 4 i 5 de setembre un parell d'amistosos també, i llavors la setmana que coincideix, que també hi ha el pont per la Diada de Catalunya, doncs també fer un parell d'amistosos. La idea és fer un parell d'amistosos de diferents nivells, però un parell d'amistosos cada cap de setmana.
0: D'acord, doncs hem volgut avui conèixer de primera mà el nou entrenador del Sènior A del bàsquet Sitges, Manel Ruiz, a qui li agraïm especialment que ens hagi pogut dedicar aquests minuts. Manel, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon estiu i enhorabona.
1: Moltes gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Les 10 i 25, és hora de talent femení. I avui serà l'últim espai de talent femení en aquesta temporada. En aquesta temporada no serà l'últim, perquè esperem que tornin ja passat l'estiu. Saben que fem relleu, eh? Quan arriba l'estiu, als col·laboradors habituals els hi donem vacances, n'entren de nous, i avui acomiadem l'espai talent femení d'aquesta temporada, i ho fem a lo grande, que es diu. Ho fem, com sempre, amb la Montse Balada, que és qui ens porta sempre l'espai, que ens porta sempre les dones protagonistes. Què tal, Montse?
1: Encantadíssima. Encantadíssima i melancòlica, eh?
0: També les dues coses, però hi tornarem. No és un comiat per sempre, això. Montse Balada, que com saben és la vicepresidenta de l'Associació Talent en Femení, i avui, per acomiadar, per cloure, ens ha portat la presidenta, Susana Villagrasa. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Ha començat l'estiu i entenc que és moment de balanços avui, no?
2: Sí, moment sí. Farem una mica de balanç.
0: I abans d'entrar amb els balanços, és que ha vingut una tercera convidada avui, que aquesta no l'esperàvem, ha sigut gairebé sorpresa d'última hora, però encantats de rebre la Vanessa. Raquel. No m'ho he apuntat, Raquel Romero. Raquel Romero ja va estar aquí en el seu moment parlant. Ella, saben que es dedica al món de la immobiliària, oi? I a més és l'organitzadora d'uns creuers meravellosos que promouen des de Talent Femení, uns creuers per dones imparables. N'hi ha un en marxa ja anunciat de cara al proper mes de maig. Per tant, de seguida, després amb la Raquel, oi, Raquel, en parlarem d'aquest creuer i d'aquesta iniciativa, que està sent tot un èxit, penso, no?
2: Sí, sí, després us ho expliquem.
0: Després ens ho explica, tercera edició. Vinga, va, Susana, anem cap a... Què fem? Balanç? Fem balanç de temporada? Bueno, sí. Ha estat una bona temporada?
2: Home, jo crec que ha sigut una de les temporades més bones després de fa molts anys. És a dir, des de la pandèmia cap aquí, podríem dir que ha sigut la millor temporada després de la pandèmia.
0: A xarxes, jo diria que és la temporada, des que us conec, que us he vist més actives.
2: Sí.
0: Que anava mirant i pensava, aquestes dones no paren, estan tot el dia amunt i avall, ara un congrés, ara una xerrada, ara un taller, ara una cata, ara un no sé què. Per tant, a xarxes ja la percepció era aquesta, sí. Que ha estat una temporada en la que us heu mogut molt.
2: Molt. També ha ajudat molt de que a principi d'any vam tancar una agenda. Per primera vegada vam aconseguir tancar cada mes una cosa. Llavors això ha portat que el valor afegit després de diferents esdeveniments, doncs, bueno, clar, ha sigut un no parar. És a dir, han hagut 3 i 4 activitats mensuals, i això fa que, bueno, que estiguem tan visibles, no?
0: Què és el millor? Què ha estat el millor d'aquesta temporada?
2: Bueno, el millor d'aquesta temporada va ser fer els 10 anys de prèmits, no? Amb aquest meravellós llibre que vam fer amb les 100 premiades d'aquests anys, que això també ens ha donat un tret de sortida a la visibilitat, no? És a dir, fer visibles 93 dones i 3 homes és molt important, i més en un territori que no eren visibles, no? I llavors això

0: amb 20 dones més a l'associació. Això també ens ha donat un tret de sortida important, perquè al pujar 20 dones de cop, dones que no coneixen a les altres, doncs tothom n'hi ha molt aneguit a conèixer-nos i a poder fer activitats conjuntes. No? La ràdio, no cal dir-ho, que ens dona una visibilitat excepcional, i us donem molt les gràcies a vosaltres especialment i a les tres ràdios que queden darrere, i a la Montse Balada, que lidera pues, aquest espai meravellós que fa Les Dones Parlen, i evidentment portar la ràdio cada dia, pues, això també és una feina altruista que porta dedicació, que tens de conèixer la convidada, que la tens de fer venir, i ara, a dia d'avui, jo sé que ella pues, té llista d'espera, i això també és el primer any que hi ha llista d'espera.
1: Ja va dir, ha canviat això, Montse? És a dir, no sé si en aquests anys també d'experiència que portes ja a la ràdio, aquí a Ràdio Maricel no tanta, però sí amb altres ràdios també, eh? És a dir, et costava més convèncer abans a les dones, hi havies d'explicar més? No sé si ara ja és com això, eh? És a dir, ara ja t'ho demanen, ha arribat el moment en què t'ho demanen de venir, les dones sòcies?
2: Totalment.
1: Sí?
2: Això és un abisme que hem aconseguit. Hem aconseguit des de totes les ràdios, des de les convidades que s'ho han passat unes amb altres, dient... compartiu aquesta experiència, viviu-la, perquè veritablement és enriquidora. Veritablement, tenir quatre emissores de ràdio i aquest espai que ens doneu, donar visibilitat al seu talent, al seu empoderament, a la seva experiència, tot el que hem fet aquests dies, aquesta temporada. I aquesta vegada sí, aquesta vegada ha sigut la primera vegada que el mòbil sonava i deia, tens algun lloc per venir? Volem estar... a aquest programa. I a totes moltes gràcies.
1: Que saben que és l'espai aquest que hem anat fent, no? Que ens ha permet, doncs, ens ha permès conèixer moltes de les dones membres de l'associació i conèixer-les a elles, per descomptat la seva història, però també els seus projectes laborals, que es tracta d'això, eh? Estem parlant de dones professionals, no? Emprenedores en la majoria dels casos, amb projectes que no sempre és fàcil tirar endavant, i venir a explicar-los, doncs, és una manera també de donar-los a conèixer.
0: No, és una molt bona visibilitat. Jo sempre dic que és un valor afegit i que sí que costa, perquè parlar, tothom es pensa, bueno, parlar per la ràdio a tothom costa, no? Però sí que és ben veritat que degut a aquests 10 anys de ràdio, perquè portem 10 anys, perquè el primer any que vam obrir talent ja teníem ràdio, a partir d'aquí ha anat sumant, tenim quatre cadenes, clar, quatre cadenes que són quatre setmanes que hi ha una persona que surt a l'espai de ràdio, que té una veu, que explica el seu negoci, i tot això és gràcies a una feina darrere, no es fa sol.
2: També és veritat que donem les gràcies també a totes les convidades, perquè venir a la ràdio en moment de feina no és fàcil. No. Per exemple, ara tenim el cas de Raquel. Raquel ve de juny, ve de fora. I ella estarà aquí. I és un agraïment que vinguin, que deixin aquest moment, que agafin el cotxe, que agafin el tren, que es presentin. A tothom, gràcies a totes.
3: Però ho valorem molt, perquè és un espai que abans potser no el teníem, no? Que si l'haguessis, així clarament, si l'haguéssim de pagar... cadascuna de les empresàries, vull dir, seria doncs, al final un dineral, una inversió que nosaltres la fem amb una associació i que en traiem, doncs, no diré el triple, sinó 20.000 vegades més en contactes, amb amistat, perquè són moltes les coses que ens dona talent femení, moltes, no només la ràdio. Vull dir que és un regal i s'agraeix i tant.
1: És aquesta xarxa, no, Susana, de la que sempre parlem, que ha anat construint amb els anys, una xarxa ja molt ben teixida, molt ben teixida, ara és una xarxa molt forta. Quantes sòcies sou en aquests moments?
0: Bueno, quasi 100, 95.
1: Està bé, no? Està, és una bona bé. Xifra.
0: Vam sigut més. Va arribar abans de la pandèmia, érem 170. Però amb la pandèmia va caure molt, evidentment, i ja després estem remuntant. Sí que és veritat que la visibilitat de lo que és pertany a una associació costa molt en les noves generacions. Potser la meva generació ho valoraven molt, les noves els hi costa, perquè bueno, tenen unes altres prioritats, la gent fa molt exercici, busca espais per elles mateixes, però arriba un moment que fa el clic. Jo sempre dic, quan arriben als 40, o 40, 45, que ja tenen els nens mig embastats, vale? Les empreses ja estan mitjanament consolidades, diuen, ara em toca a mi. Hi ha moltes que diuen, ara em toca a mi i vull venir a l'associació, i tenen aquesta edat. Per això tenim un teixit que jo dic jove, perquè clar, en la meva època hi havia molta gent gran a les associacions, ara ja no n'hi ha tanta, no? La més gran soc jo, bueno, quasi.

0: No? I però tinc un teixit empresarial molt gran, de gent jove, gent activa, gent construïda,
1: I molt variat i molt
0: i molt
1: divers. Que
0: variat
1: jo
0: i molt
1: crec que
0: divers.
1: no sé si aquesta és una part, considereu que és una part de la riquesa també de l'associació,
0: Sí.
1: no? Que perquè moltes vegades les associacions, no, acaben com agrupant-se, no, i acaben doncs creant-se amb gent sobretot d'un sector determinat, no? En
0: No.
1: el cas de Talent Femení hi ha una diversitat de sectors
0: Sí.
1: increïble, no?
0: Bueno, també va molt vinculat amb els premis, no? És a dir, gràcies a haver fet 10 categories, també tenim gent amb diferents activitats i sí que és veritat que som un reclam. Llavors, bueno, qui té interès de conèixer, de fer xarxa, pues, bé, i poden ser des del món del vi fins al món empresarial, total,
1: Sí.
0: immobiliàries, el
1: Sí, de
0: sector de
1: l'estètica, de la
0: l'estètica,
1: salut,
0: la
1: de tot, de
0: salut,
1: tot.
0: escriptores, entra tot un gran gruix que, vulguis o no, sempre ho hem volgut que sigui ric. I jo, com sempre dic, pues, fer aquesta taca d'oli al territori, no? Això també és molt important. I fer conèixer el territori, perquè a vegades no coneixem els espais. Llavors, clar, agafem
1: Ens
0: un...
1: movem molt a la nostra zona,
0: Sí,
1: no?
0: llavors... Bueno, o no sortim d'aquí, anem a veure el món i veus tots els museus del món i els d'aquí no els coneixes. O els espais emblemàtics d'aquí tampoc. O les bodegues, o bueno, o qui diu
1: I això amb talent
0: llocs...
1: ho tenen, perquè no paren, com dèiem, no paren, tenen activitat dia sí, dia també, o setmana
0: Bueno,
1: sí, setmana també, no?
0: també,
1: Que
0: també.
1: justament, doncs això, el que entenc que els permet, sobretot a les sòcies, és descobrir espais, no?
0: Sí.
1: Altres projectes empresarials, altres persones, no? I a partir d'aquí generar sinergies, no?
0: I
1: I
0: tant.
1: fer vincle tot plegat. Projectes de futur.
0: Projectes de futur, molts. Tenim els premis, que aquest any s'anem cap al Penedès, ho farem a Torreblanca, a Olèrdola, i llavors, bueno, allà farem la 11a gala, també amb premiades. Podem desvelar una
1: Ah, vinga,
0: miqueta la
1: vinga, vinga.
0: convidada d'honor, perquè sitgetana, ja que estem a Sitges, no?
1: Home, home.
0: La Mercè Comas serà premiada d'honor i evidentment ella que ve del món del teatre, de les tresines, de la cubana, de la fundació de la fundadora de la cubana, és una dona molt emblemàtica al territori i crec, pues, que li teníem de donar un premi i volíem fer això perquè també fa molts anys que es va crear aquest espai teatral i ho posàvem en valor, no? I bueno, com tot, pues, volem fer que tingui aquest premi
1: Aquest
0: especial.
1: reconeixement,
0: Sí,
1: no? La
0: sí.
1: Mercè, una sitgetana d'aquí, a més d'aquí del barri,
0: D'aquí.
1: d'aquí del barri, que ens estimem molt i molt felices perquè ja sigui la premiada d'honor i tant.
0: Pues ella serà. Llavors, a partir d'aquí, bueno, pues tenim aquest creuer meravellós el mes de maig,
1: Vinga,
0: que
1: va,
0: vull
1: anem
0: que
1: al
0: ho
1: creuer.
0: expliqui la Raquel, perquè...
1: anem al creuer, perquè clar, a més ara arriba la calor, l'estiu, no sé què, ens expliquen això, se'ns cau la bava, no? Tercer creuer, d'entrada
0: Sí,
1: tercer
0: sí,
1: creuer. Jo no
0: sí.
1: sé si, Raquel, quan tu vas tenir aquesta idea del creuer, el primer creuer, vas pensar que arribaria a una tercera edició?
2: Bueno, jo sóc una dona que no es posa molts límits, eh? I la veritat és que empoderada de la mà de Talent Femení, això és un goig, perquè us he de dir que els primers que van
1: Sí.
2: proposar fer el creuer va ser Talent Femení com a associació, que vam dir, perquè com que sempre estem fent activitats, doncs un dia vam dir, fem
1: Amb un
2: coses
1: dia,
2: diferents,
1: clar,
2: no?
1: allò un dia que diu, amb un dia no n'hem tingut prou, no? Anem-nos en
2: Exacte.
1: una setmana,
2: Sí,
1: no?
2: bueno, hi ha molts retirs, hi ha moltes cosetes així
1: Sí.
2: ara que les dones s'estan trobant, no? Però jo com que venia del món dels events, de fer altres cosetes, i ja estava en el món dels creuers, vam dir, ei, Susana, què et sembla? Reunim-nos i mirem si li podem donar forma a això. I efectivament va ser possible. Llavors nosaltres, a través d'Avantage Events, que és l'empresa que organitza, doncs, bueno, comprem X places. El que passa és que primer eren molt conservadores, enguany en tenim 70, 70 places reservades, que les hem d'omplir, eh? Ull, en tenim ja bastantes, però igualment encara tenim places perquè es puguin apuntar moltíssimes dones. Però quin és el secret? El secret és que sí que és veritat que es diu Mujeres Imparables, que
1: Sí.
2: nosaltres l'enfoquem de cara a la dona emprenedora i empresària, però cada dia més es sumen altres dones que ni elles saben que tenen aquest ADN emprenedor. Vull dir, jo l'últim creuer, no, vaig rebre el missatge d'una dona, oye, Raquel, és solo para, deia, és solo para mujeres empresàries? Digo, no, perquè seguro que, no, segur que tens un projecte a la ment que el pots fer visible i el pots transformar en una realitat, perquè el creuer no és només una trobada, que sí, que ho és i és una experiència, sinó que és un lloc on aportem molt de valor, fem tallers, tallers de, tant de coaching, no, t'aportem grans coach perquè treballem el que és la ment, el mindset, no, el cos, la bellesa, que sempre tenim a Marta de Armes, la meva sòcia, doncs amb la part de més física, no? Sí. Tenim, bueno, vam tenir uns amaneceres amb uns amb unes sessions de hem tingut de com yoga. Es diu això? Sí, de ioga i de
3: cuencos tibetanos.
2: Cuencos tibetanos, vam tindre una la primera edició van vindre des de Califòrnia del Nord, va vindre un especialista en aquest tema. Vull dir, són experiències que et graven. Després les dones ho passen molt bé, molt molt molt bé, molt bé, i per això volen repetir. Surten d'un que han dit, "Ei, apuntem-nos a l'altre." Perquè tenim la facilitat de que ho poden anar pagant a poc, no? Però dintre d'aquests tallers hi ha la part també empresarial, tallers més dedicats a la dona emprenedora, com pot fer, no? Pues enguany vam tenir amb un especialista que va vindre d'Astúries, a més, per ensenyar-nos a fer aquest producte aspirina, que ni diem, no? Que dir, quin és el teu talent? Busquem-li la forma de monetitzar aquest talent que tu tens. I això no ho fas fins que no t'ho creus, i fins que hi ha alguna persona especialista en això que t'ajuda i va amb tu de la mà per dir, ei, això que tu fas, que sembla que és tan innat, no? Com aquesta noia, per exemple, era infermera, sí. I una cosa tan fàcil com ella, mou a la gent amb un llit, tu tens algú mal a la casa, i si l'has de moure, per mi seria un mal d'esquena brutal, el mes estaria fet a pols, però si algú et diu, això ho has de fer així, d'aquesta manera, i una cosa que per ella és innat i ho sap fer, a mi, si tingués algú mal a la casa, m'ajudaria de fer aquest, si creés aquest curs ella, i jo li pagaria encantada aquests 30, 40, 70 euros, el que fos. M'explico, vull dir, d'una conversa al vaixell surt un projecte. I això és el maco dels nostres creuers, que unes a les altres s'ajuden, escolta, ah sí, això com ho fas i com no ho fas, aquest compartir, perquè són 4 dies, en aquest cas són 6 dies, 5 nits, no?, de convivència, donen per molt, eh? Per molt, moltes estones, i a més que les aprofitem tant, matinem molt perquè volem anar a veure tots els destins. Si veieu ara el nostre creuer, sí, passa per les illes gregues i Istanbul, i baixarem cada dia a veure aquestes magnífiques ciutats de les illes gregues, no? Istanbul, que bueno, jo n'estic enamorada, però clar, durant, no?, durant el viatge, aquestes estones de l'autobús, quan baixes,
0: els dinars, sopars,
2: els dinars, vull dir, és que és tot. Després s'emporten molt de contingut. Elles aprofiten molt per gravar-se les unes a les altres, per fer-se entrevistes, per donar un lifestyle que tan de moda està, perquè vegin que els seus projectes no només és treballar, que això ja ha passat a la història, no? I llavors, doncs és que es creués, és aquest creuer que nosaltres creem, justament aquests que nosaltres fem, els fem amb aquesta intencionalitat.
0: Jo volia aportar, i ara parlo com una senyora gran, quan es va muntar això, la gent demanava un KitKat a la vida, perquè la dona és empresària, és mare, és dona d'algú. En aquell moment, que era la unió de la família, clar, necessitaven un espai de dir, me'n vaig a dalt un barco que el mòbil no funciona, sí, i
1: que no em poden venir a buscar, no?
0: I que no em poden venir a buscar, ningú em pot dir, mama, on està aquest jersei? Sí. No? I és ben veritat que la dona necessita aquest espai. Els homes sempre l'han tingut, aquest espai, perquè quan no han anat a caçar han anat a fer una cursa en moto. Però les dones ens vam incorporat amb aquest món, no? I és ben veritat que quan baixen n'hi ha gent que no ho ha fet mai, que no ha marxat mai de l'àmbit familiar i se'n va sol amb nosaltres, i quan baixa diu, l'any que ve torno.
2: Sí.
0: Torno per què? Perquè han arribat amb les piles carregades, ens han fet un fart de riure, han disfrutat, han desconnectat, han fet negoci, i a sobre arriben a casa i les estan esperant.
2: Ah, sí.
0: És com aquell que cobra la porta, sí, sí, i el gos salta, sí, no? Sí, pues sí, passa el mateix amb tota la família. No? Hem trobat a faltar. Posen en valor aquella mama que s'ha anat també. I el seu papa ha tingut de fer de papa en aquell moment. Uh-huh. O, bueno, pues, tot això és un valor afegit amb aquesta sortida que dic jo, KitKat, de la vida, que a vegades ens ho mereixem, perquè només pensem en els altres, les dones sempre pensem en els altres, però aquesta vegada penses en tu.
1: Un espai per dones, pensat per elles, dissenyat per elles, en el que, més enllà de l'oci, doncs com deia ara la Raquel, també hi ha un espai pensat i dissenyat per tota la part laboral, empresarial, perquè doncs, qui no la té la pugui desenvolupar, qui la té la pugui millorar, que pugui créixer en coneixement, en contactes, en xarxa, tot plegat aquesta experiència. I aquest any us aneu, com deies, a les Isles Gregues d'Istanbul del 7 al 13 de maig. Com funciona això, Raquel? Ara si ens està escoltant alguna dona. D'entrada, cal ser de talent femení per anar al creuer?
2: No cal.
1: Ja ho deia també la Raquel, tampoc cal ser empresària, no cal tenir un negoci propi, pot ser una assalariada simplement, és a dir, el que sigui, simplement cal que siguis dona i que tinguis ganes, entenc, de viure l'experiència,
2: sí,
1: no?
2: Uh-huh.
1: Què més han de fer, Raquel? Com s'han d'apuntar?
2: Res, només ens han de seguir a les xarxes. Primer talent femení, sí, òbviament, perquè ens de seguida trobaran la informació, però també Avantage Events,
1: sí,
2: que és la nostra pàgina d'Instagram, i allà veuran que, bueno, i si no ens truquen, tenen els nostres telèfons, estem a disposició per donar-los la informació, però es fa una petita reserva de 300 euros i si tampoc no són 300 i hem d'anar a poc a poc, vull dir, amb això ens adaptem, perquè coneixem les situacions de cada... Som humans, som molt... posem
1: empàtics,
2: les sabates, no? Empàtiques, no? I llavors es pot... La idea és que fer-ho amb tant de temps, perquè amb tot aquest temps elles vagin pagant a poc, perquè entenem, home, aquest enguany, doncs clar, puja una miqueta més, per què? Perquè hem d'anar amb avió fins a les Illes Gregues, llavors aquí hi ha un cost afegit,
1: que és l'avió,
2: no? Que és l'avió, que són boi la meitat del preu, però que si no per 1.400 i pocs euros vindran, m'explico, llavors ho paguem a poc, són 100 euros al mes.
1: Un cop pagat això ja està tot inclòs, eh?
2: Sí.
1: Un cop estan allà, ja, fora que es vulguin comprar un souvenir, però entenc que la resta...
0: Les begudes, no?
1: La resta està tot inclòs. I l'últim creuer, quantes dones vau ser? 50, heu dit?
2: Sí, 55.
1: 55 dones, clar, és el 50% gairebé de l'associació i no sé si eren totes de l'associació, déu-n'hi-do, eh?
0: No, diferents, sí,
2: això és el que et anava a dir, no? que a més de que les dones arriben i coneixen, ens coneixen a totes, coneixen l'associació i és com a més fàcil entrar, perquè si una dona volgués buscar l'associació, si no és perquè una altra la trau, és difícil que algú vingui i digui, ai, m'apunto. No? Ens és complicat.
1: Sense però, la referència.
2: Exacte,
1: no?
2: Però quan estàs allí, has conegut a la presidenta, a la vicepresidenta, que enguany també ens acompanyarà la Montse, que altres anys no ha pogut venir, estava les Illes Gregues són per ella, així que enguany la tindrem a dalt.
3: És que hem tingut una conversa, ara dic, Raquel, jo vinc aquest any.
2: Estava esperant ella, el supercrucero. Doncs ja el tenim. I llavors és una via d'entrada, d'accés a l'associació, de forma natural.
1: Raquel, quants anys portes tu a l'associació?
0: Des de l'inici.
2: Quasi, vuit anys, més o menys.
1: Sempre, és a dir, si encara no t'ho planteges de deixar l'associació,
2: No.
1: És a dir, encara, quan una porta molts anys a l'associació, encara li suma, eh? Sempre suma, entenc.
2: Clar, és que sempre són coses noves. Vull dir, cadascuna de nosaltres som diferents en els anys. Jo no era la mateixa Raquel que va de l'inici. I tampoc la Susana ni la Montse, la Montse la vaig conèixer potser més tard, no?
0: No, la Montse també és de l'inici.
2: Vale, però no estava a la Junta, també ens anem anant coneixent més, si estem a la Junta, si som més participatives, i vull dir, a veure, que són moltes, no totes coincidim sempre els events, no?
1: Clar.
2: Però això és el bo, que vas anant coneixent gent jove. És veritat que unes entren, altres surten, com a tot arreu,
1: sí,
2: no?
1: Però hi ha rotació.
2: Si tens una mentalitat una miqueta empresarial també d'aprofitar el que et donen, perquè només és vingui i ja està, no? Esperar que et donin, sinó tu també aportar i aprofitar-te de tots aquests coneixements que cadascuna d'elles et dona, i a nivell personal, vull dir, és que hi ha molts moments a la vida d'una dona que necessites tirar d'algú altre, que, no sé, poses més personals, no? Quantes dones no s'han separat, o quantes dones tenen problemes amb fills adolescents, que després això també passa, i després tornen, no?
3: Bueno, de fet les associacions neixen d'aquest moviment associacionisme que nosaltres les dones vam crear.
2: Exacte.
3: I llavors, d'aquí neixen aquestes associacions, i suposo que és el vincle heredat, no? Que queda de les nostres ancestres, no tan ancestres, perquè tenim la sort de tenir a la nostra associació, a la Zona Villagrassa, que és una pionera d'aquest associacionisme, i això, jo diria una altra paraula, però me surt ara del cor, que és molt a molt. no? Perquè vas on vas, qualsevol... Jo ara que tinc la sort de tenir una mica més, més mà a mà amb ella i anar i tothom... Ostres, te'n recordes, Susana, quan vam començar? Te'n recordes? Vam estar lluitant, vam estar al Consell, a tot arreu, i et quedes una mica embadalida, no? Pensant, ostres, doncs elles van començar. I això és un honor, no? Poder viure-ho.
1: La Susana és una gran defensora del fer xarxa, del treball en comunitat, del treball en equip. És veritat que en el món actual, no, que és un món molt més individual, no? I molt, sí, més individualista, no? Sembla que costa una mica més. Però també és veritat que el que deies, que les dones en determinat moment de la vida fem aquest clic, i com que de sobte ens adonem de la importància de tenir aquesta xarxa de dones al nostre voltant, i doncs que, per què no, que sigui una xarxa també relacionada amb el món laboral, no? Ara que cada vegada hi ha més dona empresària i que té projectes propis i tot plegat. Deies, un dels reptes els premis, entenc que l'altre seguir creixent en nombre de sòcies, no? Sí, m'imagino que aquest repte no acaba
0: aquest
1: mai, no?
0: Para,
1: no? Aquest no acaba més. Què més, Susana?
0: Bueno, ara el més evident és, tenim la nit blanca,
1: sí,
0: que és el dia 3 de juliol,
1: sí,
0: i ho fem el Chiringuito Cero, com cada any, i tenim una sessió de Hackea tu vida, vive tu mejor momento y tu mejor versión. A través de la Maria Muñiz farem com si fos, bueno, això, no? Com mindfulness,
1: sí,
0: al mig de la platja.
1: Sí.
0: Totes portarem un pareo per fer aquest tipus
1: això
0: de reflexió.
1: Això aquest dia, el dia de la nit, la nit blanca.
0: I després farem un sopar, però que sempre ha sigut pica-pica, i aquest any farem brasa, perquè el Chiringuito fa brasa, i bueno, podem menjar molt bé i després gaudir de la lluna. De la lluna i l'aigua, la brisa marina, que bueno, a la platja de Vilanova, pues, tenim aquest espai tan gran de sorra que podem gaudir de diferent espai amb totes les dones per allà al mig i després assentar-nos al sopar.
1: És com una sortida d'oci, però no és oci.
0: No.
1: És el que sempre ofereix talent, eh? Que totes les seves sortides i vistes des de fora, quan un veu les fotos, pot pensar, mira aquestes dones que bé s'ho passen, estan tot dia de juerga. Hi ha una part d'oci, de desconnexió, però sempre inclueu alguna part, no,
0: sí,
1: que tingui a veure amb el creixement personal, amb el creixement laboral, més enllà que després les xerrades, les converses que una pugui tenir,
0: sí,
1: amb les altres sòcies, que puguin ser més,
0: no,
1: o menys profitoses.
0: Working.
1: Però sempre ho inclueu, això, eh? És a dir,
0: sí, bueno, perquè
1: és a dir, podeu dir que aneu a treballar. Vull dir que pot ser com després, no,
0: sí,
1: me'n vaig a treballar.
0: Sí, sí, o
1: no?
0: Feu un exercici, sí, de meditació. Sí. També. No, però... la nit blanca, ara explicaré, faré una,
1: sí,
0: petita explicació de com va néixer la nit blanca.
1: Vinga.
0: La nit blanca va néixer que estàvem a l'associació i va haver una de les sòcies que va dir que, oi, crec que n'hi ha una miqueta de mal rotllo, podríem fer alguna cosa, per fer així una nit blanca a la platja i no sé què. I, bueno, ho vam fer a la platja de la República, justament en aquell moment no anàvem al restaurant, cada un portava menjar i fèiem una taula tipus bufet, i vam fer una musicoteràpia. Però el més bo és que quan la gent anava arribant a la platja vestida de blanc, semblava una marea blanca, no?, que anàvem cap allà a la platja de la República, tothom es anava abraçant i saludant, que havia molta gent que no es havia vist durant l'any, que no havien coincidit... I tothom es anava saludant, i em diu aquesta noia, no? Em diu, em sembla que m'he equivocat, no n'hi ha mal rotllo, al contrari,
2: no.
0: n'hi ha una sinergia més bona, un aire flaire, una amistat, no, bueno, havia la necessitat de trobar-se, sí, en un lloc distens, i allà vam fer una musicoteràpia tocant diferents instruments amb antorxes de nit i tal. I vam sortir d'allà i vam dir, això es té de repetir sempre. Per què? Perquè és com el final del curs escolar,
1: sí,
0: no? Que la gent es relaxa, però clar, davant del mar, aire fresc, val? Amb una sessió així una miqueta llunàtica, no? Com els llunàtics de
1: Vilanova. Vilanova, sí, sí.
0: Una mica llunàtica. I amb aquesta sinergia de que fa dies que no et veus perquè no has anat coincidint, el millor... o coneixes a gent que no ha vingut mai perquè no ha pogut venir, s'ha apuntat i no ha pogut venir, aquesta sinergia és molt bonica. I sempre diem, com la Raquel és una abanderada d'això, que tota sòcia té de portar com a mínim una amiga.
2: Mínim?
0: Que, com
2: jo
0: a mínim,
2: dos, eh?
0: Una amiga perquè ens coneixi. Perquè si ve el sopar de blanc, s'ho passarà tan bé que voldrà acabar anant de creuer, voldrà venir a la ràdio, voldrà vindre a fer les activitats, perquè hi ha molt bon rotllo. Hi ha una sinergia, jo sempre dic que hi ha una sinergia...
1: I això com s'aconsegueix? Això es bueno, construeix?
0: És a dir... Jo crec que sí. Saps què passa? Que amb això sempre he sigut com una miqueta selectiva, i jo crec que hem anat a buscar perfils que ens assemblem. Són totes molt diferents, però hi ha un fil conductor que ens uneix. I aquest fil conductor fa que, siguem molt diferents, hi ha aquest bon rotllo. Perquè totes, mira, la Montse és totalment diferent a la Raquel és diferent amb mi i jo diferent amb la Montse. És a dir, som totes diferents i tenim diferents...
1: Sí, sí, molt diversa.
0: Però hi ha un fil que ens uneix. I acceptem com és l'altre, és a dir, sí, home, hi haurà algun moment que diràs, bueno, jo aquí no combrego, no? Però això passa a tot arreu. Però sí que és ben veritat que el respecte hi és, la sintonia hi és, i aquest fil fa que no ens deixem, que ens uneix. És com aquell alambre invisible que diu quan el passes et cremes. Pues aquí passa el mateix, que aquest fil és com el fil conductor que dona aquest aire de compartir sinergies. Bueno, és que tenim alguna cosa que ens uneix a totes.
1: Sí, i probablement també, i no sé si ho construïu també a partir d'aquestes trobades en les que més enllà d'aquesta vessant més laboral o professional, sempre busqueu com un punt de plaer o de connexió, no?, entre altres, i clar, això probablement entenc que facilita, no? És a dir, sí, entenc que ho busqueu per això també, no?
0: Bueno, però jo sempre dic que la gent que ve a l'associació no cal que siguin amigues, perquè amigues tothom tenim, el nostre cercle d'amigues íntimes.
1: Sí, sí.
0: Vale? Allà és, vas a compartir negoci, vas a compartir idees pròpies i intentar ajudar amb una altra persona, perquè nosaltres tenim un xat que és molt silenciós, però si hi ha una que diu un crit de guerra, necessito una persona que es dediqui a això, o m'ha caigut al sostre i necessito un paleta.
1: Sí, algú coneix, no?
0: Immediatament sempre hi ha algú que contesta, i el xat no és molt actiu, però la gent està pendent. Sí. I llavors, al moment... N'hi ha algú que et diu, mira, jo coneixo fulanito tal, o necessito un metge, o necessito un especialista, el que sigui. Al moment sempre hi ha algú que contesta, t'ho dic pel privat, però ho diu, jo ho sé, i jo ara connecto per privat i t'explico qui és i tal, no?
1: La xarxa.
0: Però la xarxa també s'ha mantingut molt bé, perquè no són aquells grups pesats de buenos días, buenas tardes, buenas noches, felicidades.
1: No hi ha obligatorietat, no?
0: No, perquè està prohibit. Primer està prohibit parlar així. Està obert i la gent se sap comportar. És un xat professional que tu pots compartir la teva activitat. Tu fas una presentació d'un llibre i ho pots posar. Tu fas una activitat, també ho pots posar. Però no entrem amb l'amigueo.
1: Ni en comentaris, ni en valoracions.
0: És molt professional. I això s'ha mantingut des del primer dia, perquè quan s'ha desmarxat s'ha posat ordre. Perquè ha dit, ei, ens estem passant, perquè si no la gent...
1: Hi ha una administradora aquí que posa ordre, bueno, i no deixa que la qüestió es desviï. Tot això és talent femení, aquesta associació que, com saben, treballa en xarxa amb dones del territori, amb dones professionals del territori, principalment per visibilitzar-les, perquè les dones, i això ens ho explica la Montse sempre amb aquesta secció, amb aquests espais, amb aquestes capsuletes, han estat invisibilitzades al llarg de la història en tots els seus àmbits, i justament és el que mira que talent femení no torni a passar, que no repeteixi aquesta història, i donar veu i espai i llum i finestra a totes les dones del territori, i a partir d'aquí doncs ja cadascuna fa el seu recorregut. Alguna cosa més que vulguis afegir?
0: Bueno, jo volia afegir, ja que estic aquí,
1: clar, i tant, endavant.
0: Que tu, que has sigut premiada dels Premis Talent,
1: ara
0: t'hi dono una llança.
1: Vinga, va.
0: Sensacions que vas tenir...
1: Ara m'estàs fent d'entrevistadora, tu, a mi,
0: Sensacions Ostres. Que vas tenir el dia dels premis... I com ho vas viure? Com ho vas veure? Perquè tu eres benvinguda, sí que ens coneixes.
1: Ho sé. Sí, no, i l'any passat vaig anar a la nit blanca aquesta també. I també m'ho vaig passar molt bé. Que a més vaig descobrir la Teresa Bisbal en aquesta nit, sí, que és una dona meravellosa, meravellosa. És a dir, vaig descobrir altres, però vaja, aquestes coses de descobrir persones que no coneixes, perquè clar, ella no viu aquí, no ens haguéssim conegut probablement si no fos per la nit. Respecte als premis, jo ho vaig viure, ja ho vaig dir en el seu moment, amb molta il·lusió, molt emocionada, perquè és veritat que era la primera vegada que em donen un premi professional per la meva feina, i al final és un premi per la meva feina del dia a dia, cosa que entenc que no cal reconeixement, però que valoro moltíssim, i més, molt més, que hagi estat un grup de dones, en aquest cas de dones professionals, que me'l donin, perquè en tant que feminista que m'hi considero i que ho reivindico, valoro molt que les dones tingui la capacitat, que la tenen, de reconèixer el talent d'altres dones. Tenint en compte que la història no ho ha permès sempre i els homes no ho han fet sempre. Per sort això està girant, està canviant, però ho valoro profundament. I després va ser una nit estupenda en la que també em va permetre conèixer altres dones de l'associació fora de les que ja us coneixia, descobrir els talents. També algunes han anat passant per aquí, perquè després la Montse les ha anat portant. I doncs això, és al final jo ho vaig viure com una nit de descoberta una mica, que una mica és el que representeu per mi, Sou com una associació de descoberta, perquè cada vegada que ve algú aquí és una dona amb un projecte nou que a algú li semblarà més interessant o menys, s'aproparà més el que necessita o no, però sempre hi ha espai on aprendre, sempre, sempre. I després valoro molt, molt, molt la generositat en general que vaig viure aquella nit i que veig aquí, d'explicar i de compartir totes les experiències, perquè això és una cosa que els que treballem a la ràdio i que ens dediquem molt a escoltar valorem moltíssim, i és la generositat d'explicar l'experiència pròpia de cadascun. No és una cosa fàcil de fer, ni tan sols és obligat de fer, i per tant jo valoro profundament que les dones d'aquesta associació siguin tan generoses de venir aquí i explicar les seves experiències, i aquell dia de la nit de premis pujar dalt de l'escenari i cada un explicar la seva experiència particular. Agraeixo profundament això, perquè jo crec que s'aprèn molt de les experiències dels altres. Per tant, és molt generós per part de totes les dones que compartiu. Per tant, encantats de que aquí a la ràdio de que vingueu mensualment a fer l'espai. Espero retrobar-vos al setembre, no?
0: I tant, t'esperem a la nit de blanc,
1: Miraré de venir la nit de blanc, perquè l'any passat m'ho vaig passar estupendament, la veritat. O sigui que ja sabeu que jo sempre que puc, m'escapo i m'agrada compartir espais amb vosaltres i anar-vos descobrint, perquè també us vaig descobrint mica en mica a totes vosaltres, i ha estat un plaer aquesta temporada, no només pel premi, el premi també, però no només pel premi.
0: Va ser un discurs molt emocionant, jo el tinc molt a la ment, perquè vas dir unes paraules molt grans, que el que és la veu local del periodisme local no està reconegut, perquè reconeixem els periodistes de la televisió o de les grans ràdios, val? Però el local no estava reconegut. I ho vas dir amb tant amor al territori, jo que t'he anat seguint a la vida professional, i vaig pensar que bonic que digui aquestes paraules, perquè és posar en valor la feina que feu també amb tot el teu equip, perquè tu ets la veu d'aquesta ràdio.
1: Soc una de les veus, que aquí en són moltes de veus.
0: Però n'hi ha moltes, i evidentment aquest reconeixement, dir-ho en públic davant de tanta gent, dius, m'agrada que se senti orgullosa de rebre aquest...
1: Sí, és que ho vaig dir perquè ho sentia, perquè ho penso de debò, i perquè d'alguna manera crec que això ens connectava una mica amb el que passa en general a les dones que formen part del talent, és aquesta invisibilització. Els mitjans locals i petits també estan invisibilitzats, molt invisibilitzats, i moltes vegades menys tinguts, i tenen un paper, jo crec, molt important en el panorama comunicatiu de país. Tenen un paper, al meu parer, molt important, que és el que vaig voler dir. I de la mateixa manera que penso que cada una de les dones que formen part d'aquesta associació, com qualsevol, té el seu paper en el seu sector, i d'aquí la importància de posar-les en valor, perquè si no al final només parlaríem de tres persones cada dia, serien les mateixes, que de vegades és el que passa una mica als diaris i una mica el que fem als mitjans, que la sensació és que només parlem de les tres mateixes persones tots els dies. I clar, quan després tens oportunitat de conèixer altra gent del territori i vas descobrint persones, dius, home, però com és que no, que no hem parlat d'aquesta persona, que és meravellosa, i mira el projecte que té, i mira el que fa. I va, això és el que a mi m'agrada més de la meva feina, ja ho sabeu, que és descobrir persones, així que m'ho poseu molt fàcil. Dones, ha estat un plaer tenir-vos. Bueno, digues.
0: Podríem parlar de la nova temporada de Vinga. La ràdio, no?
3: Sí. Ara mateix Vinga. Jo crec que m'ha llegit el pensament, va. Perquè estem molt connectades.
1: Acabem amb això, Montse, va.
3: Presidenta i vicepresidenta, tenim allà una
1: sintonia,
3: connexió.
1: Teniu sintonia.
3: El que sí que és veritat és que ja he agraït a totes les ràdios, he agraït a totes vosaltres periodistes, he agraït a les convidades, però m'ha quedat un agraïment a fer, que és a totes les dones del passat, que sempre estan presents construint aquestes arrels de la llibertat femenina que tant hem de valorar. Aquest any l'han dedicat a les pirates. Sí. A totes elles li dono les gràcies, perquè amb elles no només hem descobert el valor, no només hem descobert la tenacitat, hem descobert que la venjança també existeix en to femení. I a totes elles, aquella valerositat que tenen, li dono les gràcies, perquè ens han omplert el nostre present i segurament ens ajudaran a construir el nostre futur. I les gràcies total. La nova temporada... Ja ho sé, però no ho puc dir.
0: Home, no ho t'he de dir. Digue-li que ho digui.
1: Com ella vulgui.
3: No, ho puc dir. No puc dir,
1: perquè
3: de vegades la Montse Balada arriba a l'estiu i diu, ho tinc molt clar, i de cop i volta apareix un altre col·lectiu de dones.
1: I t'has de guardar.
3: Sí.
1: Doncs ho descobrirem. Ho descobrirem quan reprenem la temporada, que reprenarem el talent femení aquí a Ràdio Maricel. Serà un plaer tenir una temporada més. Que passeu Gràcies. Molt bon estiu.
3: Gràcies.
1: Ja ho saben, que es poden apuntar al creuer, que hi ha places disponibles, que serà al maig, tenen temps, es pot finançar de poc a poc, s'adapten. Posarem a les nostres xarxes també, i al nostre web posarem el telèfon de contacte, si Gràcies. Cal, o al web, perquè la gent s'hi pugui apuntar, però creuer obert, només has de ser dona i tenir ganes de compartir, bàsicament, a partir d'aquí, feel free, que es diu, Raquel, un plaer. Gràcies per tornar a la ràdio.
2: A tu per rebre'm d'aquesta manera. Meravellosa.
1: Montse, ens retrobem al setembre.
3: Bon estiu.
1: Vinga, va, passat Santa Tecla. Susana, com sempre, gràcies.
0: Gràcies a tu per comptar sempre amb nosaltres.
1: Un plaer, noies.

0: Jordi Casas ha punxat a Patxar, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Motrum, motrum.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Dimecres 17 de juliol i arribada aquesta data, com bé sent tradicions, toca parlar de les festes de Sant Joan del Poble Sec, perquè saben que sempre es fan entorn la festivitat de Sant Joan, saben que hi ha una comissió estupenda del Poble Sec que hi treballa, que és qui les organitza, que estan ja absolutament posats en l'organització de la festa perquè tot surti perfecte, perquè això arrenca ja aquest dissabte. I, de fet, avui en parlem amb la presidenta d'aquesta comissió de festes del Poble Sec, l'Ainara Martínez. Què tal, Ainara?
1: Bon dia.
0: Bon dia, benvinguda. Deies, ara venim, estem posant ja les banderoles,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. O sigui, aquesta setmana està sent una mica caòtic, perquè al final és ja.
0: És ja, sí, sí.
1: Comencen a portar-ho tot.
0: És dimecres, dijous, sí. Divendres, dissabte, ja està.
1: Ja està. Són els dies que dius, em passo més estona ja al centre cívic que a casa meva. I
0: l'Ainara és el segon any, no?, que sí. Estàs a la presidència de la comissió. I estaves a la comissió abans de ser presidenta, sí, eh? Per tant, ja tens una certa...
1: Crec que ja són 4 anys.
0: Una certa experiència. Sí. És un grau, això de l'experiència és un grau?
1: Sempre té una mica, però ja et dic, sempre surten coses noves i també es vol innovar, aleshores... La novetada sempre la tens.
0: Sempre, és a dir, al final el treball sempre hi és a dir, no hi ha res fet aquí, no es pot donar res per fet, tot i que entenc que ja hi ha més o menys un guió marcat, sí, no? Sí, que és el que es va seguint any rere any, amb petites o més grans incorporacions que pugueu anar fent. Comencem pel cartell, que és el primer que vau ensenyar. Vinga, un cartell estupendo de l'Alba Martín, que s'ha centrat justament en les banderoles, que són molt de Sant Joan, no? I en aquesta taula, no? És aquesta imatge de la taula del sopar de pa amb tomàquet, no? I amb aquesta imatge tan de barri. L'Alba és una noia, és del Poble Sec? És una noia de Sitges?
1: L'Alba és de Sitges.
0: No sé si és del Poble Sec, ella. No ho sabem. No deu ser-ho perquè ho sabries. Tan fa, és una noia... Home, és que si s'haguessin de centrar només en artistes del Poble Sec, us limitaríeu massa, eh?
1: Sí, sí.
0: Heu d'obrir. En qualsevol cas, és una noia de Sitges que ha fet aquest cartell estupendo. I clar, això també és tota una recerca, no? Anar a buscar qui fa el cartell cada any. No sé si tenim com un llistat de
1: clar,
0: persones.
1: Fins ara havia sigut tot... Bueno, som una comissió una mica artistes, aleshores fins ara...
0: Entre vosaltres, no?
1: Sí, fins ara ho hem anat fent. Però clar, ja hem passat tots per... parlar d'això i abans hem dit, bueno, doncs anem a buscar. I justament va sortir el nom d'aquesta noia i la veritat que ha sigut superfàcil treballar amb ella i super, no sé, superagradable.
0: Ha fet un cartell, jo diria que és aquarel·la, no? Que està fet
1: sí,
0: amb aquarel·la.
1: Sí, però és digital, és aquarel·la digital.
0: D'acord. Mm. És un cartell molt xulo de les festes de Sant Joan del 2026, que ja està a tots els aparadors del Poble Sec i a tot arreu, per tant, si no l'han vist el poden buscar i si no van a Festes Poble Sec Sitges a l'Instagram i també el tenen allà penjat. És del primer que publiqueu sempre,
1: sí,
0: no?
1: Normalment, sí.
0: El cartell, la imatge sí. I tot seguit ja la programació, que és el que avui anem a parlar una mica més. Això arrenca dissabte, no?
1: Sí.
0: Amb una iniciativa que justament va portar la vostra comissió, no? Que ha estat un èxit.
1: Crec que abans ja s'havia
0: sí,
1: fet.
0: Sí, la, bueno, dic la vostra perquè hi havia estat. Sí, s'havia fet anys enrere, es va fer alguna edició, es va deixar de fer
1: sí.
0: I la vau recuperar.
1: I
0: heu decidit que la deixeu perquè funciona, no?
1: Sí, totalment. Mm-hmm. També penso que és com que li dona una mica d'ambient al poble abans de, també de fer el sopar del pa amb tomàquet.
0: Estem parlant de l'activitat que se celebrarà dissabte, dia 20, aquest dissabte a les 6 de la tarda, que és el Ilki...
1: No, segon corre.
0: Segon, perdó, i li estava llegint. Segon corre i no et quedis sec, és a dir, un correbars, bàsicament, perquè ens fem una mica a la idea, però ho fan... No és tan fàcil com anar simplement de bar en bar, és a dir, feu un seguici musical, és a dir, hi ha tota, diguem, una idiosincràsia muntada, no? Tota una logística, no? Mm-hmm. Que el que feu és com donar obertura a aquestes festes,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Això que ho feu amb els establiments del barri, que parleu tot plegat, no?
1: Sí, nosaltres vam voler ficar com una mica de limitació al barri i fer també com una mica de... Bueno, de fer veure aquells bars que hi ha al barri.
0: Que de vegades, no? No
1: sí,
0: estan... Que en teniu algun de nou, al barri? Algun establiment nou que els haureu d'anar incorporant?
1: Ja estan incorporats.
0: Ah, no va dir, perquè, clar...
1: Al carrer Lafita, que no sé què ha passat aquest últim any, que ha sortit molts locals, però estem supercontents i ho tenim en compte.
0: Per tant, qui es pensi que aquest qui corre i no et quedis sec, aquest segon corre i no et quedis sec, és una ruta per tres establiments... Doncs ja no seran tres, no? Això ha crescut perquè els establiments justament d'això, de restauració, diguéssim, o de bar, diguéssim, a la zona del Poble Sec ha crescut notablement aquest any, està funcionant molt bé i entenc que això també us ajuda també, no?
1: Sí.
0: No sé si és un bon símptoma i us sentiu també una mica així que el Poble Sec està en auge i està en un bon estat de salut. salut?
1: Home, la veritat que dona gust, perquè al final nosaltres sí que és veritat que, per exemple, les festes també els comerços ens ajuden moltíssim, o sigui, són una part fonamental de la festa. Aleshores, que creixi tant el barri ens ajuda també a, no sé, que també que vulguin donar un cop de mà, o sigui, nosaltres estem supercontents.
0: I sobretot amb establiment, que és una cosa que té el Poble Sec, que no passa al centre, amb un establiment de sitgetà, no?
1: Sí.
0: Identitari, no? Sí. És a dir, no, clar, que aquí no teniu franquícies, o no hi ha gaires, no hi ha franquícies al Poble Sec, no? I entenc que això a l'hora de subvencionar la festa i de demanar ajut, no? Mm-hmm. Per la festa entenc que us deu posar les coses fàcils, no? Perquè sí. Hi ha gent que coneix el Poble Sec, sí. Que coneix el barri, no?
1: Sí, sí, de fet, per exemple, aquest any pel sopar del pa amb tomàquet, el pa l'agafem a la iaia Mari,
0: sí.
1: I va ser com un...
0: Ostres!
1: Ens ha caigut de conya, saps? Perquè al final nosaltres tenim contactes i vam
0: clar.
1: Dir, pues, ostres, ajudeu-nos, saps?
0: Clar, clar, clar. La iaia Mari, que saben que és aquesta cafeteria, establiment, que ha obert recentment, sí. Fa uns mesets, allà a cantonada Camí de la Fita, amb el carrer de l'Estalvi, mm-hmm. Que just fa aquella cantonada, i vaja, que li ha donat una mica de revifalla, no?,
1: sí,
0: en tota aquella zona. Això, diu, el pa del sopar de pa amb tomàquet, que serà el dissabte, mm-hmm. Per tant, després d'aquest corre i no et quedis sec, no?, o en palmareu, no?, i directes al sopar de pa amb tomàquet a les 9 a la plaça Catalunya. Aquest és com... És l'acte principal, no? Aquest
1: sí.
0: És l'acte que no pot fallar mai?
1: Jo crec que no, perquè al final també és com... Sí que és veritat que la Revetlla de Sant Joan ens juntem tot el barri, però també és com gent externa, però... com que el sopar del pa amb tomàquet és com molt més íntim, més del barri. O sigui, saps que hi haurà només la gent que viu allà. No...
0: La que viu i la que no, eh? Jo ara et diré, els meus pares no són del Poble Sec.
1: Cada cop ve més gent.
0: I van cada any.
1: Ja. Yeah.
0: I van cada any, és a dir, no se'l perden. És veritat que, òbviament, que tenen amics a la zona, no? I diguéssim que s'hi ajunten, però s'ha convertit una mica... És que és el típic sopar d'abans, no?
1: Bueno, crec que també fa com estiu, com sí. L'inici d'estiu, que dius, tens ganes de, no sé, d'una mica de ball, una mica d'ambient, de trobar-te amb gent que potser només veus en aquests moments. I
0: no sé si té també, i sentiu una mica que és així, vosaltres sou joves, no? Però la gent gran no deu viure d'aquesta manera, eh? Que és aquella manera de trobar-se amb el veïnat d'abans, de sortir amb la cadira, la taula, i un baixa una cosa, l'altre baixa l'altra, no, això es feia molt abans als
1: sí.
0: barris, ara cada vegada més
1: sí.
0: es pot fer menys, no? Perquè diguem que les ciutats, els municipis evolucionen cap a altres maneres, agafen altres dimensions, que ho fan molt difícil, però clar, que es mantingui això és com aquella essència de tota la vida, no?
1: Clar, nosaltres al final, també quan vam entrar a la Junta, va ser com un... Volem que torni aquell ambient, perquè... no sé, suposo que gairebé tots els de la Junta tenim els avis que han viscut al barri
0: sí.
1: I sempre ens expliquen batalletes i sempre m'explicaven, jo recordo no, perquè nosaltres baixàvem les cadires tal, no sé
0: clar.
1: Què, i és com, jo vull tornar.
0: Sabeu quantes edicions es porteu del sopar de pa amb tomàquet?
1: No tinc ni idea.
0: Això ho hauríem de preguntar
1: mirar,
0: alguna vegada,
1: ja,
0: d'anar buscant fotos
1: sí, sí.
0: I fer una mica d'arxiu i de saber quants anys d'aquest sopar s'acumulen ja, perquè són uns quants. Saben que els tíquets es poden comprar a
1: la Calderó
0: a la Calderón i al Mauricio, establiments emblemàtics del barri. Del...
1: Tot i que s'estan acabant.
0: Sí.
1: Ahir em van dir...
0: Queden 3 o 4, eh? Per tant, igual que van tard. Quanta gent acollireu en aquest sopar?
1: Aquest any, de moment, 450. Si veiem que anem molt
0: justos... Es podria
1: justos,
0: estirar 500.
1: Potser. Tot depèn.
0: S'ho pensaran. Però clar, això és una feinada per tota aquesta gent.
1: I de cadires i de taules. Que, clar,
0: clar.
1: No
0: tot ho traieu, tot això?
1: Hi ha una part que el tenim allà al centre cívic,
0: sí.
1: Que són de fa anys,
0: sí.
1: I la resta els hi demanem a l'Ajuntament, però clar, és una temporada també molt difícil perquè hi ha les festes de final de curs, hi ha molts... Llavors és...
0: Van molt sol·licitades les cadires
1: sí,
0: i les taules, no? Van
1: totalment.
0: Sol·licitadíssimes, tothom sí. Vol cadires i taules,
1: sí.
0: I clar, no, i que s'ha de muntar, i que aquesta comissió, ajudada a tots els voluntaris, es dedica a muntar les taules, a parar i desparar taula, vaja...
1: Una feinada
0: d'anar a associar. Teniu un bon gruix de voluntaris, vaig veure l'altre dia que buscàveu voluntaris.
1: Sí, bueno, cada any costa més trobar
0: sí?
1: voluntaris, s'ha de dir, sí, però bueno, també s'ha d'entendre que la gent, bueno, entenc que vulgui sortir de festa, vulgui estar amb els seus col·legues, però també jo, per exemple, m'agrada que quan vagi a una barra d'una festa popular en plan de barri,
0: sí?
1: trobar-me gent coneguda, i cada cop se'ns fa més difícil, llavors... Tampoc volem buscar alternatives, però se'ns fa molt difícil trobar gent.
0: Clar, i si arriba el moment en què no trobeu prou gent, les alternatives, què passaria a contractar?
1: A veure, a vegades s'ha buscat a gent, per exemple, a les colles de Carnaval.
0: Sí.
1: Però clar, ja no és el mateix. perquè llavors tens a voluntaris i tens a gent que tu li pagues per si dir-ho a canvi de que et cobreixin uns torns, és una mica...
0: Ho tenen molt ben establert, eh? Perquè un s'apunta a voluntari per torn horari.
1: Exacte.
0: Oi? Per torn horari. Per tant, pots, és a dir, pots anar a treballar, a col·laborar un ratet i després segueixen la festa o
1: ja
0: al revés, no? És a dir, que ho tenen molt ben muntat, per tant, clar, sense aquesta gent és difícil fer la festa, eh?
1: És molt difícil. I el pa amb tomàquet encara que és tranquil·let, però per Sant Joan és... una bogeria, és una bogeria. El nivell de gent que ve a la barra a demanar, o sigui, jo...
0: Sí, bueno, tots els que anem allà ho sabem, no?
1: Sí, sí,
0: els que
1: sí.
0: Estem a l'altra banda de la barra ho veiem, no? Sí. Que a vegades venen ganes de saltar i dic, m'hi vaig a posar.
1: Ja m'ho poso jo, sí, sí.
0: Que van pobres saturadíssim, sí. No? Per tant, de voluntaris encara oberts a que s'apunti qui vulgui, eh?
1: Endavant, són benvinguts tothom.
0: I el que els dic, ho tenen molt ben muntat per franges horàries, no es tracta d'alguna manera d'evitar que gaudiu de la festa, sinó us demanen... Entenc que deuen faltar sobretot per una
1: a última hora,
0: no?
1: Sí.
0: La de matinada.
1: És normal, però que també et dic que a última hora sempre arriba el típic amic o la típica
0: que
1: persona que
0: diu, no?
1: Necessites ajuda i tu, si us plau, entra. I bé, però bueno, clar.
0: Que bé que funcioni així això també,
1: sí.
0: No? És a dir, que es pugui mantenir que ara aquesta essència
1: sí.
0: d'organitzar-ho, doncs això, que pugui venir un amic, no? I que no li has de dir, no t'has apuntat, no? Que no, que...
1: no, allà tothom és benvingut, i més aquelles hores.
0: Doncs voluntaris, ja ho saben, si tenen ganes de col·laborar, encara hi ha espai pels voluntaris, sempre seran benvinguts. Hem parlat de dissabte, el Corre i no et quedis sec, el popular sopar del pa amb tomàquet, després hi haurà festa amb el DJ... DJ? HXO,
1: sí.
0: HXO, eh?
1: Sí.
0: Vale, que menjarà la plaça Catalunya, perquè saben que plaça Catalunya és el centre neuràlgic, em sembla que ha posat sí. Poble Sec, ha dit que és el centre neuràlgic de les festes de Sant Joan, sí, clar, és que les festes de Sant Joan són el Poble Sec, ja, a Sitges no hi ha, gairebé no hi ha enlloc més. Això dissabte, diumenge, va, festa infantil. Els nens també els hi doneu el seu espai, eh?
1: Sempre s'ha de donar. Al final és un barri també molt familiar. I bueno...
0: Això serà diumenge, a 6:45 de la tarda, també a la plaça Catalunya. Hi haurà jocs d'aigua, escuma, música... Vaja, han contractat una companyia d'aquestes, no?, que es dedica a amenitzar festes infantils i, per tant, a més, amb una hora prou prudent, a 6:45 de la tarda ja no fot aquella calorada de caldeu i, en tot cas, ja en són jocs d'aigua, per tant, es refrescaran. I després, i aquesta és una de les novetats d'aquest any, no?, heu fet tas de Sant Joan al CIM, al Centre d'Interpretació de la Malvasia, ja saben, i al pati del Corral de la Vila, a 7:45 del vespre. Què és això, Ainara?
1: Doncs aquest any, per part del CIM, ens van proposar fer com un vespreig gastronòmic,
0: sí?
1: Que participa també el Fons Enric.
0: Sí.
1: Aleshores, res, simplement és passar allà com la tarda fent un maridatge, del qual consta de tres coques tradicionals,
0: sí?
1: I amb la malvasia.
0: I amb la malvasia, sí. És, clar, a més, en un espai que també està al Poble Sec,
1: sí, sí.
0: Que és un espai que moltes vegades és centre de moltes activitats del municipi, no? És com que no pot ser que les festes del Poble Sec no facin res al CIM, no? Entenc que aquí també hi ha com la manera de vincular, no?, l'espai al barri, no?
1: Bueno, de fet, sempre el CIM
0: sí.
1: I les festes sempre han sigut molt lligades, perquè al final també el Ron Cremat el fem allà, o sigui, és també com un... Jo, mira, a mi m'agrada moltíssim aquell lloc perquè és com tan acollidor i també és com, no sé...
0: És un espai estupendo,
1: sí.
0: Si no hi ha anat mai, així que és una molt bona oportunitat per descobrir-lo si no ho han fet i per tornar-hi a anar si volen. La gent s'ha d'apuntar abans? Com ho han de fer, això, Ainara?
1: Sí, han de fer una reserva.
0: D'acord. D'acord, a través
1: de l'Instagram,
0: a través de les vostres xarxes, eh?
1: Sí.
0: Ho busquen i fan la reserva perquè entenc que deu haver un límit, un aforament, no?
1: Sí.
0: Perquè allò té un aforament. Vale. Un tastet de coca de Sant Joan, en aquest cas cedida per Fons Enric, i de malvasia al CIM el diumenge 21 a 7:45 del vespre. I ja ens anem al dia de Sant Joan, que és el dia gros, no? Fins ara la prèvia, dimarts 23... A les 12 hi haurà els mortanets, com sempre, no s'espantin, eh? A les 2, els 12 mortanets, a la plaça de Catalunya. Qui els tira aquest any?
1: Nosaltres, normalment, ens ho... Sí, però, bueno, aviam, és un pito-pito, perquè la gent també... El problema que tenim és que també treballem, aleshores,
0: és... Que, a veure,
1: qui ve aquest any?
0: És que, a veure, aquesta gent treballa, això és una feina altruista, la de muntar aquestes festes al Poble Sec, eh? No s'hi dediquen, us ho heu de muntar, no?, mans i mànigues aquí per venir a organitzar la festa. A les 7 arribarà la Flama del Canigó, a plaça Catalunya, i a les 11 de la nit, i aquí comença el gran xou, que és la Revetlla de Sant Joan, no?
1: Sí.
0: Que és com el gran moment, també, no?
1: És el moment que dius, ja està. Som-hi.
0: Llumicolor, diu aquí a la nota de premsa, música, per descomptat, amb Blue Versions, DJ Miku i el DJ... DJ? Què és això? DJ 17? Què és això?
1: No sé,
0: és
1: un Xavi. Xavi.
0: Ah, Xavi.
1: Sí.
0: Ah, vale. Però deu faltar, una lletra aquí, no?
1: Bueno, crec que ho posa així, com el número...
0: Jo he dit 17 perquè és un 17 en números romans.
1: Exacte.
0: Però es veu que es llegeix Xavi. Vaja, aquí, sí. Perdonin aquí a la de la generació X que no s'entera. En qualsevol cas, música, eh? A Plaça Catalunya, per tots els gustos, per totes les persones, per tot el públic. El que té aquesta festa rellà a Sant Joan... Que, i no sé si ho busqueu això amb la música o simplement es dona, és que s'ajunten, no hi ha gaire festa, per no dir que no hi ha cap festa,
1: no.
0: És que jo diria que ni tan sols l'embalat o la música per festa major aplega tantes generacions diferents. És que al Poble Sec hi ha des de canalla de 12 a 13 anys, fins a més petites que van amb els pares, però fins a avis. I estan totes les generacions allà barrejades.
1: Sí. I això també se'ns fa a vegades una mica complicat a l'hora de trobar grups.
0: Música,
1: perquè tothom
0: no?
1: ens diu, per què no porteu aquest grup?
0: Clar.
1: Com, no, o sigui, al final nosaltres hem d'agafar un estil musical que pugui agafar com a totes aquestes edats. Aleshores, sempre tirem cap a un grup de versions perquè...
0: Sí.
1: Clar. Pot tocar tot tipus de cançons.
0: Et pot fer la versió dels 80,
1: exacte,
0: no? I la del 2025,
1: exacte,
0: no?
1: I penso que va superbé, o sigui que la gent està supercontenta, cada any ens hem, o sigui, tothom ens felicita. O sigui,
0: clar, que... és veritat que aquí hi ha places com un espai ideal, és un espai obert, a la fresca, no? Amb la música que té, a més, és molt, molt obert i per tant té molta sortida, molta via d'escapatòria, no? Que fa que la gent s'aplegui allò excessivament, no? Tancada en un únic punt. I després té aquesta capacitat, doncs, de plegar a generacions diverses, que entre els autors de xoc, que també hi són, no?
1: Sí, sí. Que de fet, crec que han començat aquest cap de setmana, jo.
0: És l'altre gran, no sé si dir emblema, o imatge, o identitat, o gairebé...
1: Bueno, tu Fiestas Aragón, jo no sé quants ens porten, però...
0: És un signe d'identitat de les festes del Poble Sec, els autors de xoc. Si mai a la vida algú se li ocorrés treure'ls, hi haurà un daltabaix.
1: Tallaran caps, jo crec.
0: No s'ho plantejat mai a la vida, això, no?
1: Mira, va fer, fa dos anys, crec que va ser un moment... que ens vam seure i vam dir...
0: Què fem?
1: Què passa? Perquè hi havia problemes amb els autors de xocs, perquè havia tingut com, no sé, bueno, va tenir un problema al que ho porta, i vam dir, merda, com no vinguin els autors de xocs, estem perduts, saps? Perquè al final també mou molta gent, vulguis o no. O sigui...
0: I durant molts anys fa que ho fa, perquè és que m'hi pujava jo quan era petita, els autors de xoc. Vull dir, ja hem passat moltes generacions per Autopistes Aragón, que n'hem passat pels autors de xoc, és el que deia, una mica signe d'identitat de les festes del Poble Sec, sobretot de la Revetlla, no? De la nit de la Revetlla, tot i que està més dies, els autors de xoc, però aquella nit és com...

0: 4, tot seguit la sortida d'ofici a 11:45 del matí, amb la col·laboració en aquest any de la Colla Noies de Bastons i la Colla Mitjana de Bastons, per tant...
1: I també les Gitanes de la Vila.
0: I les Gitanes de la Vila, també, doncs vinga, les afegim, les Gitanes de la Vila, sí. I després Sardanes tot seguit, això és una cosa una rere l'altra.
1: No paro.
0: Exacte, després a l'Hospital Sardanes, amb la Cobla Sitgetana, i ja de cara a la tarda, de nou a Eucaristia a les 5 de la tarda a l'Hospital Sant Joan de Baptista, i el toc final, que és les Habaneres, no? A la plaça Joan Duran i Ferret, que és allà davant del cim, no?
1: Sí.
0: A les 10 de la nit, i la traca final de festa, i aquí l'Ainara i companyia respiraran.
1: Podríem anar a dormir, també.
0: Dormireu, descansareu i ja espereu anar, entenc, ja a gaudir a les festes de les Cases Noves, perquè és la següent que tindrem, no?
1: Sí.
0: És com un inici d'estiu, això.
1: Sí, de fet... Ens fa gràcia perquè a vegades estem a Revetlla de Sant Joan i ve la comissió del poble de Cases Noves. Què tal, com aneu? Molt bé, molt bé. I després fem el canvi, també anem allà a Cases Noves. Què tal, com aneu? Anem saturats. Pues vagi molt bé.
0: Marxem, eh? Sí, aquesta sí. No ens toca, no?
1: No? No. Sí, sí.
0: Però vosaltres una mica poseu com el punt de partida, sí. No? És veritat que hi ha un vincle, són dos barris, molt de Sitges, molt de tota la vida, que manteniu aquesta festa tan tradicional, tan de barri, no? Que comparteix públic, evidentment, no?
1: Sí, sí.
0: El públic d'una és el públic, sí. El públic de l'altra, que cada una té el seu model de festa també, no? Hi ha coses compartides però coses que no, i està bé com en teniu. Ainara, per quants anys de presidenta de la comissió? Què estableixen els estatuts?
1: Si els estatuts, en teoria, 2 anys més.
0: 2 anys més. Sí. És per 4 anys això, eh?
1: Sí, en teoria sí.
0: T'hi veus amb cor?
1: Jo m'hi veig amb cor, però bueno.
0: Ja veurem, no?
1: A mi, per exemple, el que l'altre dia li deia a una dona d'allà del barri, li deia, és que em fa por que arribin d'aquí 2 anys i que ningú us vulgui presentar com a president o presidenta, perquè al final, si això es perd, farà mal. Aleshores, també animo a que la gent...
0: S'involucri, no?
1: Sí, sí.
0: És que sense comissió no hi ha festa.
1: No, és impossible. És impossible.
0: Per tant, si volem la festa, no? Algú durant un període de temps ha de fer l'esforç, no?
1: Clar.
0: I que a més entenc que és un esforç agradable també,
1: m'agrada
0: la festa,
1: sí.
0: I tot
1: recompensa.
0: Però algú ha de fer l'esforç d'involucrar-se. Clar, el que passa que veiem a la Ainara molt jove i algú podria pensar, doncs escolta, ja s'hi pot estar 20 anys ara aquí, no?
1: No.
0: No és la intenció, no, Ainara?
1: No, a veure, que no em desagrada, tot s'ha de dir, però al final també... Jo, per exemple, a Sant Joan, des que tinc els 18, els he viscut dins. O sigui, he viscut dins de la comissió. Aleshores, també m'agradaria viure una mica
0: en algun moment...
1: Donem-li
0: un respir a la Ainara, i en algun moment, de moment té 2 anys, segons els estatuts, per tant tenim ja 2 anys, no?
1: Tenen 2 anys per pensar-se si volen entrar a la comissió i si... i endavant, seran benvinguts.
0: Sí, ja saben, a més que aquesta comissió va fer aquest relleu generacional ara fa uns anys, no? Que vau entrar tot un grup de gent jove del barri, que vau decidir agafar una mica les rendes, entenc que per alegria de molta gent gran del barri, que va dir, home, això ho tenim per anys perquè ve aquí gent jove, però també, òbviament, necessiten relleu. Però vaja, de joves n'hi ha molts a Sitges, el poble sec està planíssim, a més és un barri que estarà, jo penso, en un molt bon estat de salut, si més no això és el que... es percep, no?
1: Sí,
0: caminant
1: sí,
0: pel barri, cada vegada amb més establiments, amb més moviment, així que per molts anys de Poble Sec, per molts anys de les festes de Sant Joan del Poble Sec, i ara ja està, moltíssimes gràcies per venir. Cridar la gent que vagi, no?
1: Sí, sempre.
0: El que voleu és això, no?
1: Sí.
0: Que estigui, que hi hagi molta gent, no?
1: I que tingui ganes de passar-s'ho bé, també.
0: Que són unes festes, a més, que no passa mai res.
1: No, normalment no acostuma a passar, és molt tranquil, la veritat. I agraeixo també en part...
0: I això no sé si s'aconsegueix...
1: Jo crec que en part perquè és com un ambient molt familiar. No és...
0: Aquesta barreja de generacions, no?
1: Sí, jo crec que en part és per això. I que no hi haurà conflictes molt, molt greus perquè al final... Pues...
0: Tot i que la festa s'allarga fins a 5 de la matinada o a les 6, No sé fins a quina hora. No es pensin que això s'acaba a la 1. No. Això s'allarga moltíssim. Però és veritat que a les 3 de la matinada encara hi ha canalla, que varia a córrer, i hi ha gent, hi ha avis, diguéssim.
1: Sí, hi ha de tot.
0: Que hi ha una barreja, és veritat que hi ha una barreja generacional molt xula, però que tothom ja fa els seus plans. I és molt de Sitges, això, també.
1: Sí.
0: On anem a sopar, que després anem a la Revetlla, no?
1: Sí. Totalment.
0: Els plans de Sant Joan. Així és. Ainara, un plaer, com sempre, i gràcies.
1: Igualment.
0: Gràcies per la feina, tant a tu com als altres membres de la comissió, per tot el que feu per aquesta festa, per mantenir aquesta festa al municipi. Gràcies, bonica.
1: A tu.

0: Sitges i a més la fan en català.
1: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. Jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit.
3: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
2: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.

Les 11:38, vinga, acabarem el programa avui parlant d'un dels espectacles que s'inclouen dins la Pregonera, l'agenda cultural del municipi.

0: Mirarem de parlar amb qui hi ha darrere de... Perdó, la primera i les mestres de la República, un espectacle teatral que homenatja justament la primera alcaldessa que va tenir Catalunya, Nativitat Llarza Planas, una mestra, activista, feminista i miliciana, i mira de retre també homenatge a les mestres de la República, especialment sobretot a les oblidades a l'exili. Un muntatge feminista, un muntatge emotiu, impactant, que mira sobretot de reivindicar la memòria històrica, la memòria democràtica i el paper de les dones en la història del municipi, mirant doncs de convidar el públic a que reflexioni sobre el tema i sobretot sobre aquesta invisibilització del paper de les dones en el paper de, en aquest cas, de la política catalana. En parlarem de seguida amb Nan Valentí, a veure si aconseguim que ens agafi el telèfon. Li havia sortit un petit inconvenient i abans havia demanat uns minutets. Saben que tot això està emmarcat en l'agenda cultural de la Pregonera, que és aquesta agenda que programa doncs tota l'activitat cultural al llarg de l'any i de la que en parlarem també breument en un parell de dies. Divendres en parlarem també d'una altra proposta, en aquest cas musical, coincidint amb el Dia Internacional de la Música. Parlarem amb membres del duo Aidos, perquè diumenge, dia 21 de juny, hi haurà també doncs aquesta proposta musical a l'Escorxador. Ja saben que és l'espai, aquest centre d'arts vives de Sitges, aquest espai que acull doncs la majoria d'aquests espectacles que es programen a la Pregonera. Abans, però, com dèiem, aquest divendres 19 de juny a les 8 del vespre a l'Escorxador, la primera i les mestres de la República. Amb Nan Valentí. Nan Valentí, què tal? Bon dia. Bon dia. Em sents ara? Sí, no et sentia
1: jo. Sí, perfecte.
0: Tu em senties,
1: hola.
0: Ja està. Arreglat. Gràcies. Ja ens sentim. Molt bé. Nan Valentí, arribes amb la primera i les mestres de la República i entenc que amb aquesta voluntat de recuperar la memòria històrica, eh?
1: Exacte, sí, estem molt il·lusionats de poder ser aquí a l'Escorxador, aquest centre d'Art Vives, perquè no hi hem estat, i per tant ens fa molta il·lusió portar totes aquestes dones, aquestes mestres de la República, i 21 primeres també que van trencar barreres. És un testimoni de tot un seguit de dones, van néixer a mitjans del 19, però que després doncs van viure, o a finals, cap a finals també del 19, i que van viure la gran il·lusió de la República i després la gran desfeta de amb la Guerra d'Espanya, no? I l'exili i la repressió. Sí.
0: De fet, arribeu amb la primera i les mestres de la República, que ho deia abans, homenatge a la primera alcaldessa de Catalunya, la Nativitat Llarza Planas, però teniu ja un seguit de muntatges de teatre documental des de fa anys, des del 2018, no? Amb el Mort a les Cunetes, el 2020 amb Molotov, amb aquesta de la primera i les mestres, i després n'heu fet dos més, el 24, Més que un club, el feixisme contra el Barça, i el 26, Dones del 36. Per tant, us heu especialitzat en això, en aquesta temàtica.
1: Sí, podríem dir que sí. Des del 2018 amb en David Pintor, que ja ens coneixíem d'abans, ell, doncs, actor, director, lletrista, buf, moltes coses, doncs, mira, ens vam embarcar en aquella aventura d'uns fets que van ocórrer a Can Massana, a cavall entre la Noia i el Bages, d'uns pobres que els hi van fer anar por ellos al final de la guerra, i d'aquella història, doncs, ens vam engrescar i hem seguit, i de fet fem teatre de repertori perquè les cinc obres les girem totes, vull dir, a la vegada. Vull dir,
0: ah, sí? És a dir, estan girant totes, eh?
1: Sí, estan girant totes, i llavors pot ser que divendres doncs venim a fer la primera, però després el diumenge farem Dones i la setmana que ve farem Mort a les Cunetes, per exemple, i sí, estem contents.
0: Dos homes recuperant una memòria històrica principalment femenina, no?, i feminista. Què us sentíeu una mica amb deure?
1: Home, amb deure total, a veure, vull dir, sobretot perquè la història, lamentablement, l'hem escrit els tios, l'hem escrit els homes, i així està, no? I dels grans noms de la història, si mirem, doncs la majoria són homes, però darrere, lamentablement, hi ha la dona, com sempre, i que a més la dona moltes vegades és la que ha fet molta part de la feina, però qui sap, si ha apuntat les medalles, qui n'ha tret ha sigut el tio, no? Per tant, nosaltres, és el que dic, jo estic amb la primera, estic a dalt de l'escenari, però de fet és un tio parlant de dones, parlant de feminisme, com tu molt bé dius, però que en realitat les protagonistes són elles, i qui vingui a veure l'obra se n'adonarà que realment és un homenatge a aquestes dones lluitadores i que gràcies a elles avui dia doncs, som allò una mica millor, no? Elles van aportar el seu granet de feminisme, el seu granet de justícia.
0: Què descobrirem de la Nativitat Llarza, d'aquesta primera alcaldessa de Catalunya, que ho va ser, si no tinc mal entès, per Esquerra Republicana
1: Sí, ella és la primera, durant un temps s'havia especulat que s'havia sigut també la primera alcaldessa d'Espanya, escollida democràticament, perquè a l'època de la dictadura de Primo de Rivera, aquí mateix a Catalunya hi va haver cap a Osona una alcaldessa, però clar, era imposada, era dit.
0: No, aquestes canvi, no compten.
1: Clar, estem parlant, no, esclar, a partir de que el novembre del 33 les dones per primera vegada a Espanya poden votar, doncs aleshores, abans ja podien ser escollides, però llavors elles podien ser, es presenta per Esquerra Republicana en aquest petit poblet de l'Anoia, que a més ella ja era mestra, perquè ella venia d'anys d'exercir de mestra, era, en aquell moment no es parlava de feminisme, però sí que era una militant, o sigui, feminista, una activista feminista, i a més va ser miliciana, perquè quan esclata quan hi ha el cop d'estat feixista esclata la guerra, ella se'n va al front d'Aragó amb 63 anys.
0: Caram.
1: 63 anys de l'època, del 36, eren molts anys.
0: Sí, sí.
1: I s'ha pogut, que això a l'obra també ho veurem, una fotografia que es va poder recuperar amb la feinada que van fer l'Antoni Dalmau i l'Isidre Surroca, també dos tios documentant la biografia, una fotografia d'ella vestida de miliciana, que això té una importància també fantàstica. Uh-huh. Vull dir que era una dona que va poder... Ara passa un camió, que sentirà una sorollada de por.
0: No passa res, doncs, és la ràdio en directe.
1: La ràdio en directe, és que m'heu enganxat, que estava aquí d'assajos i d'un lloc a l'altre. Doncs que és una dona que ho va tenir tot, perquè a més quan és escollida alcaldessa la convida a anar a Palau de la Generalitat, el president Companys, a múltiples actes, a mítings, perquè tenia molt bon parlar, com totes les mestres. Com totes les mestres de la República, i ella toca, diguem-ne, el cel i després sent també la portaveu del Sindicat de Mestres de Catalunya i després, amb la desfeta, ella ha de marxar cap a Tolosa de Llenguadoc a peu i allà malviu fins i tot fent de planxadora amb 80 anys, vull dir que realment el seu i desapareix a la fossa comuna de Tolosa, vull dir que el seu final, realment, una dona que ho va donar tot i realment el seu final és molt, molt lamentable, molt trist. Però com moltes mestres, moltes mestres que van haver de marxar, que es van haver d'exiliar per no anar a parar a la presó o a altres llocs pitjors, i després també van desaparèixer en el dur exili, que no constaven enlloc, això ho expliquem a l'obra.
0: Que és curiós, perquè, per exemple, s'ha fet molt... hi ha filmografia, no?, i fins i tot han explicat les històries en llibres i tal sobre mestres de la República, però sempre són figures masculines, és curiós, I, per tant, aquí també la importància que vosaltres us centreu en la figura femenina de la mestra, que n'hi havia,
1: sí,
0: moltíssimes,
1: moltes,
0: Però
1: moltes,
0: els que
1: moltes.
0: Coneixem, justament, són els homes mestres, I hi havia moltes dones, per tant, d'aquí la importància. Clar, l'objectiu d'això, entenc el que dèiem al principi, recuperar aquesta memòria històrica, però com, és a dir, entenc que el que voleu és que aquest nom ja no ens marxi mai del cap, als espectadors que anem allà ja tinguem clar que, doncs, en aquest cas, la Nativitat Llarza va ser la primera alcaldessa de la Catalunya Democràtica, diguéssim, que ella i tantes altres van ser mestres de la República. Entenc que és, al final, generar coneixement, no?
1: Sí, totalment. Esclar, és el que parlàvem. La història no ens ho ha ensenyat ni a casa ni a l'escola i, per tant, doncs, hi ha tanta feina a recuperar perquè tot això s'ha silenciat i, a més, actualment encara s'està agreujant perquè ara ja s'està reescrivint. Ens volen reescriure la història, també l'estan reescrivint. I diuen allò de que no cal que remuguem les ferides, però és que aquestes ferides no han estat cicatritzades, no han estat curades, no es poden tancar unes ferides, sinó abans no han estat netejades. I aquest
0: reparades,
1: és el tema, i tant,
0: sí, efectivament.
1: Clar, i per tant, és això, reparació, i per tant, és que la gent que vingui a veure l'espectacle descobrirà això, doncs, qui era la Nativitat Llarza, i descobrirà molts altres noms. La primera directora d'un diari a Espanya, la primera llicenciada en Medicina a l'Estat espanyol, la primera aviadora catalana, la primera dona, doncs, la Francesca Bonbeson, no?, que ja és més coneguda, o la Rosa Sensat, no?, que ja són noms coneguts, però que també el reivindiquem, o la primera dona afusellada, assassinada al Camp de la Bota. el Sant Adrià de Besòs, tots aquests noms els recuperem en aquesta obra.
0: Uh-huh. Una mica quina és la resposta del públic? No sé si us hi trobeu també amb gent, amb dones o amb familiars, fins i tot en algun cas, que diguin, ostres, jo és família meva, o saps, o jo, és com un avantpassat meu, o jo no sabia de la història d'aquesta dona, una mica, que és el que, amb el que us rep el públic.
1: És fantàstica. Mira, portem ja 104 bolos, perquè la temporada no n'hem fet a Barcelona, bueno, vam fer 4 funcions a la Sala Fènix seguides, però vull dir, tots els altres són bolos, 104 en 3 anys, i la resposta és fantàstica. La resposta és fantàstica perquè, a més, vull dir, fem, no sé, que ens venen a parlar al final, com tu molt bé dius, a parlar-nos de testimonis seus.
0: Clar,
1: l'altre dia mateix, doncs, a Viladrau, ens va venir una senyora gran, i ens deia, dius, que la història que expliqueu, també d'una altra mestra, la Dolors Porcalla Sierra, doncs diu, és que és la història de la meva sogra, vull dir, perquè li passa exactament igual, la van fer casar també el cacic del poble, la va fer casar amb el ric del poble, perquè ella va anar a fer de mestra, però en canvi la van estar martiritzant fins que ho van aconseguir i li van destrossar la vida. Vull dir, coses que realment són molt colpidores i moltes mestres també que al final ens venen i venen emocionades i venen agraïts també de que reivindiquem també la feina de les mestres, perquè ja ho diem a l'obra, elles van ser les primeres en adonar-se de la importància de la coeducació. És que a nivell pedagògic, en aquest país, hi ha hagut grans pedagogs, sobretot a l'època als anys, ja a principis de segle XX i cap als anys 30 amb la República, però és que les dones van ser claus, van ser decisives perquè la pedagogia i l'educació, diguem, arribés a un nivell, aquells nivells, i després també amb tota l'associació Rosa Sensat, tot això i altres d'allò s'ha pogut anar recuperant una mica, no?, d'allò que havia sigut.
0: I es tractarà de reparar tot això i d'alguna manera donar-los el reconeixement que probablement elles en vida no van arribar a viure mai, ni a sentir probablement, no sentien que estaven convertint-se en grans referents, no?, de la història del nostre país. Això no sé si aquesta temàtica és com un guió sense fi, això, Nan, és a dir,
1: Hi ha tant material, per sort també hi ha altres companyies que es dediquen també al tema de memòria democràtica, hi ha ajuntaments sensibilitzats, com també aquí Sitges, que ens porteu, i realment cada vegada hi ha més llibres, per sort més pel·lícules, estem, jo crec que hi ha tot un seguit de gent que també estem lluitant, també és una lluita contra el feixisme, aquest feixisme que torna a estar desbocat i que l'hem de lluitar, i per lluitar-lo hem de ser conscients realment d'allà on venim i de la gent que ja va lluitar en el seu moment i que podem aportar tots i cadascuna de nosaltres.
0: I explicar històries reals, que és la gràcia, una de les gràcies, no, de les peculiaritats d'aquesta obra, d'aquest teatre documental, que aquí no hi ha ficció, és a dir òbviament, i aquesta part que tu ficciones i tu expliques, però estàs explicant històries reals, això va passar, no? És a dir, el que estàs explicant tot va passar, no? Totes aquestes dones van existir, i d'aquí el pes, no, del contingut, no? Que òbviament, clar, quan una cosa és real i saps que és real, pesa molt més, impacta molt més.
1: Sí, a nivell, per exemple, nostre de la professió, doncs a vegades et toquen fer papers que potser estan més allunyats, però en canvi això t'interpel·la molt, i ara nosaltres a l'escenari, l'Arnau, que també és el tècnic, que va llançant un també tracks de veu en off i tal, músiques i tal, ens interpel·la molt directament. No hi ha dia que realment hi hagi, nosaltres ens emocionem i la gent s'emociona. I el que fem sempre en els nostres espectacles, a part de que li donem un ritme que no sigui una cosa, diguem-ne, que quan te n'adones l'espectacle és que ja està passant, ja està acabant, a més hi posem... posem moments també d'humor perquè el drama ja hi és, per tant, doncs anem a també alguns moments de somriure o de poder fer-ne broma de la repressió franquista.
0: Perquè el que veurem dalt de l'escenari és a tu.
1: Sí, jo estic a dalt de l'escenari, et deia, és un tio parlant de dones, i després això sí que hi ha l'Arnau, que és el tècnic, l'Arnau Alcoverro, que és el que també dona suport amb tota la banda sonora, diguem-ne, de l'obra, i ja et dic, és un espectacle que dura 1 hora i 10, passa però molt bé, que ningú no té temps de mirar el rellotge, i a més hi ha moments, ja et dic, moments també de participació, sense tampoc, vull dir, de comunicació directa amb el públic, per entendre'ns, i també hi ha moments de somriure, de riure. Sí.
0: Amb tot aquest grup d'obres, no?, que esteu girant totes d'elles ara, no?, que les gireu totes alhora, hi ha alguna dona que t'hagi impactat més que altra? Hi ha alguna història de dona que t'hagi impactat més, que t'hagi arribat més d'endins?
1: La història de la Nativitat Llarta sempre impacta. Sempre jo trobo que ha sigut una dona que, dic, ella va tenir-ho tot i perquè no tenia, o potser perquè no tenia els contactes adequats, o perquè era una persona que tampoc, no ho sé, no era de demanar coses, doncs va tenir aquest final, com suposo com moltes, a l'exili tan desastrós, no? Va sola, no? Però, per exemple, a l'últim espectacle que hem estrenat aquest gener, Dones del 36, clar, sí. Les històries encara són més esgarrifoses,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Perquè conèixer la història de la Matilde Landa, de la Mercedes Núñez, Targa, la de la Carme Clara Montbarot, no sé, la de la Trinidad Gallego Prieto, són històries molt, molt fortes, molt fortes. Per tant, doncs, jo dic que ens impacten totes, eh?
0: Sí, moltes, sí. Sí. I que ens remouen, i ens remouen per aquesta part de realitat que hi ha en totes elles, és a dir, que aquí no hi ha ficció, que això són històries reals, són històries documentades, no?, que s'han invisibilitzat, perquè la història ha invisibilitzat a les dones de manera constant i freqüent, i ara doncs, hi ha gent com, per exemple, en Nan Valentí i en David Pintó, no?, que miren de reparar aquesta invisibilització i donar-los presència, protagonisme, no?, el que mereixen, no?, el que mereixien totes aquestes dones a partir del teatre, que entenc que és una bona manera de generar coneixement al teatre, és a dir, fer-ho a partir d'una obra teatral que no deixa de ser oci, no?, i cultura, és una bona manera de generar coneixement, penses?
1: Sí, sí, perquè sempre nosaltres, a més, contrastem molt la informació, nosaltres ens basem en els llibres, la recerca que la fem a través de llibres dels historiadors i historiadores, sort d'ells perquè tenim aquest material, i després també el que anem trobant doncs, per en els buscadors de les xarxes, i després tot això doncs, ho contrastem amb historiadors i historiadores, la Caral Soler o en Josep Maria Soler i Sabater, o vull dir que després el que diem a l'escenari allò està contrastat, no ens inventem, no, allò que et deia, no reescrivim la història. I d'aquesta manera jo crec que si la història està això contrastada, és una manera fantàstica d'arribar al públic. El teatre sempre ha sigut això, no? A partir de l'emoció t'entra pels poros. Aquesta feina l'estem fent al teatre o l'estem fent al cinema, no? Que parlaves abans, per exemple, de l'Antoni Benages, no?
0: Sí.
1: Que va prometre al mar, que és potser el referent que la gent té, que a més és una pel·lícula...
0: Meravellosa, amb l'Enric Auquer, meravellós, sí, sí.
1: L'Auquer està genial, perquè sí. A més és que te'l creus que sigui
0: sí.
1: De Tarragona, d'allà,
0: sí,
1: vull dir que... Que molt bé, doncs per dir-te que nosaltres seria la primera, seria com el mestre que va prometre el bar, però en aquest cas protagonitzat per dones.
0: Efectivament, i en versió teatral, però és això, eh? És una història...
1: En versió teatral, que aleshores la comunicació és directa.
0: Clar.
1: Que, i a més en espais, els que acostumem a anar nosaltres, que són de petit, mitjà format, encara tens la gent més a prop i ho vius molt més.
0: Es tindreu a prop, perquè ja ho veureu aquí a l'Escorxador, si no heu estat mai, em sembla que has dit que no hi havia estat mai, que és un espai relativament nou. Bueno, nou, no és nou, relativament reformat,
1: sí.
0: Que tenim aquí Sitges i tens el públic a tocar, per tant ja ho podreu gaudir. Això serà aquest divendres 19 de juny a les 8 a l'Escorxador. Crec que encara queda alguna entrada, per tant volin, perquè això s'omplirà i l'aforament és el que és a l'Escorxador, per tant saben que poden accedir a través del web de Sitges.cat, de Cultura Sitges.cat, i poden accedir allà a les entrades per veure en Nan Valentí en acció i aquesta obra, la primera i les mestres de la República, que ens recorda doncs, el paper de tantes i tantes dones al llarg de la nostra història que doncs, han marcat part de l'esdevenir després del país, però malauradament no sempre s'ha explicat. Nan, un plaer!
1: No, el plaer compartit, doncs, perquè realment m'ho he passat molt bé parlant amb tu i que hi veniu, perquè no us decebrà l'obra. Ja us ho diem.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu-siau. I fins aquí tanquem avui la cel oberta dimecres i tornarem demà dijous, com sempre, amb més contingut. Fins aleshores, que acabin de gaudir del dia. Adéu-siau.

0: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa, segons l'acord de pau difós pels Estats Units. El memoràndum d'entesa, que s'ha de signar a Suïssa, recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment. Donald Trump, però, diu en la cimera del G7 a Evian que si l'Iran no compleix, el tornaran a bombardejar. Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. L'incendi a les instal·lacions del Centre de Recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona ha afectat les oficines i el paller, però no ha arribat fins als laboratoris de màxima bioseguretat i als animals. Segons els bombers, el foc ha començat a l'exterior, probablement en uns matolls. Els treballadors s'han autoevacuat i no hi ha hagut ferits. L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un alt risc de descarrilament, segons el sindicat Alternativa Ferroviària. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Adif assegura que la circulació en tot moment va ser segura. Aprovada per unanimitat al Parlament, la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any. Sau de Ferran García, La passió dels estranys, de Manera Garcés i Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. L'atorga al Gremi de Llibreries a les millors obres publicades. Esports.
1: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City. El migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. I al Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
0: I el temps, dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat, amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer, nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: Tres hores d'explicacions.